0: Esports.
1: S'ha un triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
2: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
0: 3CAT Info.
2: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
2: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
2: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las cortes y dar la palabra a los españoles.
2: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
2: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i romp en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
2: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
2: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
2: En declaracions a 3Cat Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
2: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3Cat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs, fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
2: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3Cat Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
2: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladić.
13: Mladić, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra, just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito, i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladić focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamat proclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladić, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladić i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladić es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a l'Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladić ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
2: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge És alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Font Lluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
2: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
0: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps, que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud, que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc, que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat, però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que la matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màximes entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Quart i pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
2: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
2: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, ha qualificat posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
2: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
2: Esports. Fins a dos quarts amb el David Obac.
1: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de DAZN.
21: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que als minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
0: 3Cat Info.
1: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
22: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
1: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració per unanimitat ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser, també des de Mònaco.
3: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
1: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
4: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
1: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova victòria de Tadej Pogačar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
5: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
1: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
0: Són 2:45.
2: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell Azerbaidjan a domicili.
2: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
6: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
2: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Cira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
8: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo, francamente, creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
7: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
23: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
24: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
7: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
2: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, difteria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
0: 3CAT Info.
2: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
2: I en declaracions a Trescat Info, Binot Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès tothom per la seva força.
10: So this is the bigger,
11: aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
2: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a Trescat Info.
12: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs, fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
2: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a Trescat Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuta d'aquella època.
13: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan cada 11 de juliol estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
2: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: 4 minuts i 3 quarts. Només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis d'un total de 12 no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3Cat Info.
14: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
25: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
26: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
2: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de la P7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de la P2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
10: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
2: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
0: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse i Gené Riba.
15: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
16: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
15: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
17: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
15: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
2: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
0: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest. Un vent més fresc provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la Lluna respecte del Sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
3: L'últim eclipsi que vam veure de Lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de Lluna total que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
2: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la Lluna cap a l'oest des

0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a 3:45 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas, que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
1: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que pateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura Lleida.
4: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
3: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
5: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
6: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
7: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
3: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
1: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta Jordi Barranca.
8: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
9: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
8: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz, de l'empresa UPL Iberia, i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
10: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungible para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas en torno a un 80%.
11: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
8: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
1: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
12: Tornen grans noms com el del director Gai Castier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
13: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
12: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
0: Trescat Info.

0: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíacas protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
1: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en David Obac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la premsa posterior al partit i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
3: Per mi el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
2: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I adeu pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander, Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: Trescat Info.
2: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
5: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. Això és un insult d'una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
1: Trescat Info.
2: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
6: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
1: Trescat Info.
2: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
7: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
2: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
1: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences, tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé única a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports. Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinades esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
2: 3CAT Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants.
3: La Cuba és una màfia! La Cuba és una màfia!
0: Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i romp en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3Cat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs, fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat, perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern napalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3Cat Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
2: Trescat Info. 3Cat Info.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge "és alert". L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quari pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, va qualificar posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
1: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. i a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de DAZN.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: 3Cat Info.
1: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
21: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
1: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració per unanimitat ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. Això és un insult d'una forma no vetllada directa.
1: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
1: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Siganov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des d'Alcossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y yo ya hacía mucho calor.
1: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúrich la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
2: Són 2:15.
0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, la tocada al Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a Carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians al juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta. La situació està desbordada, diu la ministra Sira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
5: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
7: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
8: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
5: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria menors.
0: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, diftèria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
2: 3CAT Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: I en declaracions altres que t'info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta sorprès tothom per la seva força.
10: So this is the bigger, aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuta d'aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 4 minuts i 3 quarts. Només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis d'un total de 12 no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
13: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
14: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
15: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de la P7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de la P2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
16: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse i Janer Riba.
25: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
26: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
25: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
27: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, com una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allò.
25: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix el canvi de sostre de fibrociment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
0: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la Lluna respecte del Sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
17: L'últim eclipsi que vam veure de Lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de Lluna total que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
0: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la Lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.

0: Arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
1: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que empateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
3: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
2: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Eixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
4: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
5: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
6: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
2: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
1: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta Jordi Barranca.
7: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
8: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
7: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz de l'empresa UPL Iberia i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
9: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungible para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas, en torno a un 80%.
10: Para mejorar, sobre todo, cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía...
7: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
1: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
11: Tornen grans noms com el del director Gai Cassier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
12: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
11: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
13: Trescat Info.
1: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat, que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.

0: 3cat.info. 3cat.info. Esports.
1: Amb Van David Obac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la roda de premsa posterior al partit, i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
3: Per mi, el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
2: Rafinha ha avançat el Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I adeu pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón. Si bé, el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat, disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander, Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
0: 3CAT Info.
2: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco aquest dijous mateix, a casa, el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, el Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabadell de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser també des de Mònaco.
5: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
0: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
6: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar de l'equip Emirates ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
7: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
2: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
0: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences, tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
2: Esports. Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
1: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
0: 3CAT Info.
1: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Oh! Oh! Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
1: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
1: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las cortes y dar la palabra a los españoles.
1: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres de seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
1: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i Rom en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
1: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
1: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
1: En declaracions a 3CAT Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: So this is the bigger,
11: aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
1: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3CAT Info.
12: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs, fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
1: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
13: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
1: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
14: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
15: Hem creat la República Srpska.
14: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia.
16: On behalf of the Republic of Serbia, I announce...
14: Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge "és alert". L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
10: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
1: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Quari pràcticament 4 minuts, l'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
18: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
1: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
19: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
1: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, va qualificar posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
1: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
20: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
1: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
21: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb el David Obac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. i a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada d'Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de DAZN.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
0: 3Cat Info.
2: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser, també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Siganov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B, cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova victòria de Tadej Pogacar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
2: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zurich la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
0: Són 4:45.
1: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a Carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
2: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili.
1: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja, que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
5: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
1: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Cira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
7: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
6: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
8: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
9: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
6: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
1: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, diftèria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
0: 3CAT Info.
1: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
11: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
1: I en declaracions a 3CAT Info, Binod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès tothom per la seva força. So this is the bigger,
12: aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
1: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
13: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs, fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
1: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. A aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda d'aquella època.
10: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
1: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
1: 4 minuts i 3 quarts. Només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis d'un total de 12 no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
14: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
15: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
16: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
1: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt de compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de la P7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de la P2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
17: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
1: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
0: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse Gené Riba.
25: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
26: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
25: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
27: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
25: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment ciment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
1: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que la matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la Lluna respecte del Sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
4: L'últim eclipsi que vam veure de Lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de Lluna total que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
1: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la Lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a 3:15 p.m. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
18: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a 3:15 p.m. d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar

0: 1.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura Lleida.
1: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
0: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
2: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
3: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
4: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
0: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
5: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta Jordi Barranca.
6: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
7: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
6: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz de l'empresa UPL Iberia i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
8: Presentando un nuevo producto, una nueva solución funcional para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas en torno a un 80%.
9: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
6: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
5: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
10: Tornen grans noms com el del director Gai Cassia, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
11: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre, amb un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
10: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
12: Trescat Info.
5: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat, que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíacas protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
12: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
5: Amb en David Obac.
13: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic

0: del Barça, Hansi Flick, a la roda de premsa posterior al partit, i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
1: Per mi, el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
0: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón. Si bé, el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: 3CAT Info.
0: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i al Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaijan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
3: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
0: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaurana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
4: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
0: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
5: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
0: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa, de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
6: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
2: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences, tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports. Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
2: 3Cat Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. La Cuba és una màfia! La Cuba és una màfia! Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant a Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Semper es portavoz de los populares.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar en próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i romp en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Binod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3Cat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Hauck, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3Cat Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia.
15: On behalf of the Republic of Serbia, I announce...
13: Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge "és alert". L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
16: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tenim un canvi de temps, que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud, que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc, que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat, però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals, a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que la matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quart i pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
18: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou, algun dels dos oceans que banyen el país.
19: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, va qualificar posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
20: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
21: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
1: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. i a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada d'Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de DAZN.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: 3Cat Info.
1: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
1: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració per unanimitat ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser, també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
1: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
1: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Siganov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova victòria de Tadej Pogačar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta aquí en Andorra no se pudo sacar. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
1: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
2: Són 6:15.
0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
5: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta. La situació està desbordada, diu la ministra Sira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
7: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
6: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
8: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
9: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
6: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
0: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, diftèria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
2: 3CAT Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
10: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: I en declaracions a 3CAT Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta sorprès tothom per la seva força.
11: So this is the bigger, aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
12: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. A aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda d'aquella època.
13: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 4 minuts i 3 quarts. Només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis d'un total de 12 no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
14: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
15: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
16: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
17: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse i Janer Riba.
25: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
26: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
25: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
27: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, com una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
25: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment establiment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
0: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la Lluna respecte del Sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
4: L'últim eclipsi que vam veure de Lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de Lluna total que hi haurà, més o menys impressionant com avui o més, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
0: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la Lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
18: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a quarts de 4 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que pateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills.

0: manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
1: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
2: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta, Jordi Barranca.
3: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
4: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
3: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz, de l'empresa UPL Iberia, i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
5: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungible para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas en torno a un 80%.
6: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
3: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
2: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
7: Tornen grans noms com el del director Gai Castier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilarbi Cherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
8: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
7: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
9: Trescat Info.
2: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat, que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
9: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
2: Amb en David Obac.
10: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, al roda de premsa posterior al partit, i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
11: Per mi el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
10: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos, i adeu pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón. Si bé el

0: ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander, Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: 3CAT Info.
0: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco aquest dijous mateix, a casa el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
2: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
0: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
3: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. Això és un insult d'una forma no vetllada directa.
0: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
4: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
0: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
5: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
1: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences, tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports. Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
2: 3Cat Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. La Cuba és una màfia! La Cuba és una màfia! Cerca unida! Amb el que l'arriba! Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. A la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversació que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Semper es portavoz de los populares.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i Rom en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Binod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: So this is the bigger, aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3Cat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3Cat Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda a aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia.
15: On behalf of the Republic of Serbia, I announce...
13: Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge és alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Font Lluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
16: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quari pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
18: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
19: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, va qualificar posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
20: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
21: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Tobac.
1: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. i a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada d'Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de DAZN.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: 3CAT Info.
1: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
1: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
1: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
1: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Siganov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova victòria de Tadej Pogacar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
1: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
2: Són 2:15.
0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a Carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell Azerbaijan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
5: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Sira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
7: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
6: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
8: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
9: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
6: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria menors.
0: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, difteria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
2: 3CAT Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
10: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: I en declaracions a 3CAT Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta sorprès tothom per la seva força. So this is the bigger,
11: aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
12: El sisme és la conseqüència, eh? No és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs, fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. A aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda d'aquella època.
13: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 4 minuts i 3 quarts. Només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb endolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis d'un total de 12 no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
14: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
15: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
16: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
17: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquests seus augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse i Janer Riba.
25: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
26: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
25: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
27: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, com una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
25: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment ciment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
0: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que la matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la Lluna respecte del Sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
4: L'últim eclipsi que vam veure de Lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de Lluna total el que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
0: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la Lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys, respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
18: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a quarts de 4 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació. Tot i això, la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec càrrec del cas que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que pateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
5: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
1: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
19: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
20: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
21: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única

0: Ara, noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
1: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
0: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz, de l'empresa UPL Iberia, i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
2: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungicida para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas, en torno a un 80%.
3: Para mejorar, sobre todo, cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía...
0: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
4: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
5: Tornen grans noms com el del director Gai Castier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
6: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
5: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
7: Trescat Info.
4: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat, que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
7: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
4: Amb en David Obac.
8: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la roda de premsa posterior al partit, i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
9: Per mi, el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
8: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I adeu pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón. Si bé, el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander-Elx i la

0: l'Avés Vila-real. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions.
1: 3CAT Info.
0: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
2: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
0: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaurana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
3: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
0: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
4: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
0: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
5: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes un matí més al Matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Lleida, 21 a Girona, 25 graus a Mataró, un dia que és 28 d'agost, això vol dir final de mes, això vol dir final de vacances per molts, per tant, moviments a les carreteres a partir d'avui i durant tot aquest cap de setmana, també dilluns, que és l'últim dia del mes d'agost. En principi, no es preveuen grans problemes, però recomana, com sempre en aquests casos, molta, molta prudència, perquè el retorn a casa és habitualment on hi ha sovint aquests accidents perquè es baixa la guàrdia. Per tant, molta, molta prudència si heu d'agafar el cotxe avui per tornar a casa, avui, demà, demà passat, o fins i tot dilluns per tornar a casa, perquè val la pena doncs mantenir aquesta prudència a les carreteres. Dit això, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindríem canvi de temps, diuen, no?
1: Canvi a tranquil·litat.
0: A millorar, eh?
1: A millorar. És que just anava a dir que, a més, la tornada serà amb temps estable, amb temps de sol. Per tant, no, en principi no hi hauria d'haver problemes amb el tema del temps. Avui, un dia radiant, un dia fet aquest mestralet que ha fet que la temperatura també fos una miqueta més baixa i que ho sigui a hores d'ara. A migdia, també la màxima quedarà més baixa que la d'ahir, sobretot a les comarques gironines, no tant a la Costa Daurada, que tornarà a fer una miqueta de calor, però el cap de setmana serà bàsicament assolellat, dissabte i diumenge, amb temperatura que pujarà una miqueta, amb una calor molt normal, molt moderada. Serà un d'aquells caps de setmana de final d'agost, aquests per gaudir-ne. Per tant, aprofiteu el cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs, així ho farem. Cuida't molt. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tomàs Molina, ara mateix en directe al Matí de Catalunya Ràdio, i fa poqueta estona que hem tornat a tenir un altre eclipsi, no de sol, com aquell que vam comentar molt ara fa ben bé un parell de setmanes, sinó que hem tingut un eclipsi de lluna que ha començat passades les 4 de la matinada i cap a un quart de 7 del matí és quan la lluna ha quedat més enfosquida. Saludem a aquesta hora l'astrofísic Joan Anton Català. Joan Anton, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Frederic.
0: Déu-n'hi-do, eh? Com s'ha pogut veure?
2: S'ha vist molt bé. De fet, jo patia per el tema de núvols, perquè novament la lluna anava baixa, igual que l'eclipsi del sol que vàrem tenir, la lluna anava molt baixeta, però l'hem vist molt bé des de moltíssims llocs. Jo l'he vist des de Sant Cugat, l'he pogut fotografiar, s'ha vist preciós.
0: Per què ha sigut? No ha sigut del tot... No, total no ha sigut, eh? Però gairebé. Ara m'enviava el Nil la foto que has fet. Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, és un parcial, era un parcial, perquè recordem que un eclipsi de lluna és quan la lluna plena se situa pel darrere de la Terra i el con d'ombra que projecta la Terra pel darrere l'oculta i fa que no li arribi el Sol. Però ha estat un parcial d'un 96%. Vol dir que no tota la Lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu en les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La Lluna s'anomena Lluna de Sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del Sol, i queda d'aquesta llum vermella, afeblida, molt, molt, molt bonic.
0: Clar, és el que t'anava a dir, és a dir, que és aquest punt vermellós, no?, que li veiem en aquests eclipsis.
2: Sí, per això es diu sempre lluna de sang, i és un fenomen que, torno a dir, és perquè és l'atmosfera de la Terra el que l'il·lumina, perquè dius com és que es veu vermella si no li arriba llum del Sol, perquè la Terra està ocultant. Pensem que un eclipsi de lluna com aquest, vist des de la Lluna, Frederic, si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de Sol, estaries veient com la Terra oculta el Sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs, si no hi arriba llum, com és que la lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra. Una llum molt afeblida, que és la que el pinta d'aquest color vermell tan bonic.
0: Que bo. Joan Anton, és habitual tenir dos eclipsis tan seguits? Perquè vam tenir el de sol el 12 d'agost i ara tenim aquest de lluna tan bonic, com deies.
2: Sí que és habitual, és molt habitual. De fet, 14 dies després, dues setmanes després aproximadament d'un eclipsi de sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La lluna es mou i en lloc de situar-se entre la Terra i el Sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és sol, Terra, Lluna. I això acostuma, és bastant freqüent, que això, dues setmanes després, a la següent lluna plena de la lluna nova, que ens ha donat un eclipsi de sol, hi hagi un eclipsi de lluna.
0: Joan Anton Català, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
2: A vosaltres, igualment.
0: Amb el Joan Anton Català, que hem comentat aquest eclipsi de lluna que hem tingut fa unes horetes, encara, ni això, fa uns minuts, ara ja comença a sortir la llum del dia en aquest divendres, i ja perquè amb aquest nou eclipsi de lluna que s'ha pogut veure, no ben bé del tot, però gairebé a bona part del país. En fi, un dia més, al Matí de Catalunya Ràdio, que comencem el dia parlant de Ceuta. Avui, Pedro Sánchez presideix el comitè especialitzat amb 11 dels seus ministres ministres el mateix dia que diversos d'aquests ministres compareixen al Congrés dels Diputats per donar explicacions de la gestió de la crisi. Entre ells, el ministre de l'Interior, el ministre Grande Marlaska, que aquesta setmana ha tingut versions importantment diferents de les que deia la ministra de Defensa. Tot això enmig de la tensió que hi ha cada cop més a Ceuta. La Creu Roja és una màfia, cridaven alguns dels manifestants que ahir van intentar impedir el repartiment de menjar i que hi van intentar fins i tot desallotjar els migrants que segueixen malvivint a les platges. Desenes de persones van tornar a anar al trampolín, a la platja, i van fins i tot cremar tendes de campanya i les pertinences dels migrants. Minuts abans, els manifestants havien bloquejat el pas de camions de la Creu Roja que, com dèiem, reparteixen menjar i ajuda.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie. Como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Així ho deia el ministre Torres, el ministre Ángel Víctor Torres, que, com sabeu, és qui estarà al capdavant del comandament únic per a aquesta crisi. Tot això, mentre continuen les feines de recerca de persones desaparegudes, de víctimes, al Tibet i al Nepal, on el balanç de morts després de la gran riarada continua augmentant. Ja són 468 les persones que s'ha confirmat que han mort.
4: Hola, hola, hola, hola.
0: Aquest és el testimoni que ara mateix continua, el testimoni, dèiem, del terratrèmol, no, de l'esllavissada que hem tingut al Tibet i al Nepal. Es busca desesperadament 1.500 persones que continuen desaparegudes. Els equips de rescat, segons els testimonis, ara sí, continuen treballant sobre el terreny per trobar supervivents. El Ministeri d'Exteriors del Nepal acaba de dir, d'altra banda, que no necessiten ajuda estrangera d'altres països per les feines de recerca i de rescat. I també de les últimes hores.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Donald Trump, que diu que vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units, ja ho va dir la setmana passada, però aquesta matinada, coincidint amb els 6 mesos de l'inici de la guerra contra l'Iran, ha penjat a la seva xarxa social un mapa de l'estret d'Hormuz acompanyat dels colors de la bandera dels Estats Units, on es pot llegir nou territori dels Estats Units. Aquestes són algunes de les notícies de la nit, sense oblidar les esportives.
6: Pedri, la via per Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple a porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El Barça ha derrotat 2-0 l'Atlètic Club en el debut de Lliga a l'Spotify Camp Nou. Gols de Rafinha, de Fermín, debut de Rodri, i sobretot amb el moment que s'havia promogut d'exaltació de l'estelada.
7: Doncs amb un aspecte de gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, al Camp Nou, la graderia plena d'estelades. Els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors.
0: Les estelades que es van desplegar abans que comencés el partit, en el moment que sonava l'himne, com sentíem, per defensar la llibertat d'expressió i sobretot censurar l'actuació policial a Elx contra l'aficionat blaugrana que portava justament una estelada. Avui, a partir d'un quart d'onze, Àgora Esportiva, amb Carme Barceló, Laia Tudel i Ramon Besa, comentarem tot això i també comentarem l'últim capítol del cas Julián Álvarez, perquè l'Atlètic de Madrid diu ben clarament que negociarà amb qui calgui, menys amb el Barça.
8: Porque no repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
0: Doncs així de clar, és la que deia Miguel Ángel Gil Marín. El País Valencià, d'altra banda, continua malauradament descontrolat el foc que ahir es va declarar a l'Albufera. De moment ha cremat una trentena d'hectàrees, s'han evacuat de manera preventiva els veïns del Saler i dels càmpings propers, i a les últimes hores també hem sabut que ha mort l'home a qui van apallissar a casa seva a Torelló el 10 d'agost. I també una altra notícia d'aquesta nit, s'ha fet públic el tràiler del que, segons diuen, és el videojoc, o serà el videojoc, més exitós de la història.
9: Yo, crack it!
10: I guess they know we're coming.
0: És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6. El tràiler, que per cert és molt llarg, dura més de 20 minuts, s'ha vist primer a Netflix i després a YouTube. I a l'acústica de Figueres, avui, La Fúmiga.

Avui Mamaduixa ens acompanyarà al Camp Nou per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12 amb el Ricard Ostrell i el Garriga i tots els presentadors de la casa. Si voleu venir, truqueu a partir d'ara mateix al 93 201 7474, 93 201 7474.

0: El Camp Nou avui a Catalunya Ràdio per recordar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12, 93-201-7474, 93-201-7474, si voleu venir-hi, invitacions per venir a aquest programa que farem avui des de l'Spotify Camp Nou. Benvinguts a un nou matí, benvinguts al divendres, molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andolfi i Toni Bolaño.

0: Quan falten 3 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Solana, Pol Foradada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Creix la tensió.
2: A Ceuta, on augmenta el risc d'un esclat social, desenes de manifestants van irrompre ahir a la platja de la ciutat autònoma on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns.
3: A més, com sentíem, els manifestants van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la Crisi, ha condemnat aquests atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
5: En aquest sentit, a través d'una piulada a la xarxa X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat.
0: Més llenya al foc.
2: L'expresident José María Aznar augmenta la crispació amb una visita a la ciutat autònoma de Ceuta. Feia 26 anys que no hi anava. La visita d'ahir s'interpreta com un desafiament de l'exdirigent popular als governs espanyols i marroquí. Aznar s'alinea amb el posicionament de l'actual líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i exigeix l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
6: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
3: I va enviar aquest missatge al Marroc.
6: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
3: Els socialistes ho han qualificat tot plegat de provocació. La seva número 3, Rebeca Turró, ha publicat un missatge a les xarxes socials on ha relacionat els incidents d'ahir a la platja de Ceuta amb la visita d'Aznar.
0: Busca solucions.
5: El govern espanyol, per tal de traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta i gestionar des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però PP i Vox continuen negant-se a acollir.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Sira Rego, per això demana acollir voluntàriament.
8: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible fer-lo en Ceuta.
7: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
9: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
10: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
7: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria a menors. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Compareix.
2: Fernando Grande Marlaska, avui al Congrés, 3 dies després d'haver-se enganxat amb la ministra de Defensa pel paper del CNI a Ceuta.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
12: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
3: El titular d'Interior donarà explicacions del dispositiu a la ciutat autònoma i després ho farà el d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: Àlex Giral Robert.
13: Marlaska ha estat a l'ull de l'huracà per les versions diferents que han donat Margarita Robles i ell dels avisos previs dels serveis d'intel·ligència. L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però a la pràctica fan costat al responsable d'Interior i reconeixen que el CNI no els va advertir del perill d'un assalt com el que es va produir. Ahir ho va defensar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que des de la cambra baixa va descartar que el Marroc estigués al darrere dels fets.
14: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas.
13: Després de Marlaska serà el torn d'Álvarez, el ministre que pilota les relacions amb el país africà. A tot això, el PP ha recuperat el mantra que cal avançar eleccions. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan passa un minut d'un quart de vuit, jornada de treball.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
2: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al Monestir de les Avellanes a la Noguera.
0: Jordi Corbalan.
15: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta màxima.
3: El Tibet, pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal riuada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac, que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
0: Nou balanç.
5: El Nepal ha elevat aquesta matinada el balanç de víctimes encara provisional d'aquesta riuada que ha afectat tota una vall del nord del país, ha tocat a la frontera amb el Tibet, i ja són 469 les persones mortes i 1.400 les desaparegudes. Unes 500 d'aquestes són turistes i d'aquestes n'hi ha 4 que són de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
1: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: Contra el Canadà.
2: En plena guerra comercial amb els veïns del nord, el president dels Estats Units ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat més enllà.
16: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
3: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario.
0: El carnisser dels Balcans.
5: Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i genocidi per les atrocitats comeses durant la Guerra dels Balcans, als anys 90. El Tribunal de Nacions Unides ha ordenat una investigació sobre les circumstàncies de la seva mort a La Haia.
0: Ignasi Abad.
17: L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia era conegut com el carnisser dels Balcans i complia cadena perpètua a La Haia pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats el 1995. El periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, Eric Haug, ha explicat a aquesta casa que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
18: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
17: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:20, continua descontrolat.
2: L'incendi que crema a l'Albufera, a tocar de València. Els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc, que ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge d'alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
19: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: Risc molt alt d'incendi.
3: A 178 municipis de 21 comarques, els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per la seva possible relació amb l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. El foc ja està estabilitzat, ha cremat 57 hectàrees.
0: Sense carregadors.
5: Només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això, malgrat que totes estan obligades per llei a posar-ne, perquè superen els 5 milions de litres de carburants venuts a l'any.
0: Roger Santaló.
20: Els responsables de les benzineres diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors perquè les concessions són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats i els usuaris es queixen. serveixen.
4: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
21: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
22: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
20: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de càrrega a les àrees de servei de l'AP7. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: IVA reduït.
2: Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat de preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per la seva tasca diària. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
23: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: I cap positiu.
3: De pesta porcina a Catalunya per segona setmana consecutiva. El Departament d'Agricultura ha confirmat que cap dels gairebé 270 senglars capturats en la zona del risc tenia la malaltia. Des de l'esclat de la crisi el novembre passat s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers.
0: Mor a l'hospital.
5: L'home de 63 anys de Torelló, a Osona, qui van apallissar a casa seva el passat 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança als presumptes responsables, que són un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa.
2: Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili. Quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori.
0: Presó provisional.
3: Per les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: Robatori al País Valencià.
5: Ha passat a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres van rebentar una finestra blindada del museu i es van emportar 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena i són un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc, així ho explicava el seu alcalde, Fulgencio Cerdán.
24: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
2: Els investigadors creuen que els lladres van fer que es disparés l'alarma del poliesportiu del municipi pocs minuts abans de la sala al museu com a maniobra de distracció. Això va fer que la policia tingués menys temps de reacció quan poc després es va activar l'alarma del museu. Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris similars en un museu de Badajoz i un altre d'Albacete.
0: 7 i 24 minuts, gairebé 25. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
25: Molt bé, bon dia.
0: El Barça suma la segona victòria a la Lliga, 2-0 davant de l'Atlètic.
25: Bona serena blaugrana, gols de Rafinha i Fermín, Cubarsí i Pedri i Gordo van sortir com a titulars i Rodri va jugar els seus primers minuts de blaugrana.
26: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
25: El Camp Nou es va omplir d'estelades en la prèvia del partit, també a primera Celta 1-2.
0: I el Barça jugarà contra el PSG i el Manchester City a la lligueta inicial de la Champions.
25: City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, fora, París Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabat de la Azerbaijan.
0: I l'Atlètic de Madrid, que tanca la porta al traspàs de Julián Álvarez al Barça.
25: El director general del club Gilbert diu que l'entorn de Julián Álvarez l'ha enredat i afegeix que mai jugarà al Barça a qui acusa de falta d'ètica.
27: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta d'ètica, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
25: Ara que es compleixen 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de Joaquim Maria Puyol en un Barça a les Palmes, avui a les 12 recordarem aquest moment.
28: Facultats Nis que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golà!
25: les 12 del migdia amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de l'Spotify Camp Nou. Parlarem de l'evolució de les transmissions esportives en català amb Eduard Boet, Eudald Serra, Màrius Serra i Bernat Soler. Podeu venir a veure el programa en directe a les 12 des del mateix Spotify Camp Nou. Truqueu ara mateix 93207474 si voleu entrades per assistir al programa que farem des de la sala París del Camp Nou amb visita guiada al museu inclosa.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14159265359 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10: El 19 de setembre del 1963.
9: I el número de la sort, el...
10: 10.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
12: Un resplandor y hace... Digo, ya está aquí la guerra.
13: Aquest de Petit hi ha hagut tiros.
0: Sí,
13: tiros.
0: Sí,
14: encara
0: sí,
14: no
0: sí.
14: Sabem exactament què ha passat, però de totes maneres no pensàvem parlar amb vostè d'aquest tema concretament.
13: Mira, jo ja no surto.
14: Que és Maica Navarro, ara, tu, Armini.
13: Ja no
14: és una cosa que s'està investigant i no hem de començar a fer alarmisme ni...
13: No,
14: que tant li agrada a vostè.
13: Alarmisme no, però ens hem de defensar. I ara ja sempre porto de sobre alguna cosa.
14: Home, Armínia, no generi alarma social. Vostè què porta per defensar-se? Un esprai pimienta d'aquells que venen a Andorra?
13: Sí, home, un esprai pimienta. Porto una katana,
14: fill. Sí, home, una katana. Com va portar una
13: katana? Mira, l'he agafada només per venir des de casa fins aquí. El que passa
14: sí
13: que no.
14: Que porto una katana,
13: la porto, perquè el detector de metalls a l'entrada, doncs, bueno, l'ha detectada,
14: el la ràdio,
13: sí. Ha pitat,
14: sí, allà està, la katana.
13: L'he deixat allà fora l'estudi.
14: Hem de passar, que això la gent no ho sap, que hem de passar pel detector de metalls. Sí, aquí es passa per un arc detector, eh?
13: Sí.
29: Que sempre pita i ningú t'atura.
14: Pita, però tu passes, perquè ja et coneixen, Ricard. Ja et coneixen. Ja no entraràs amb una bomba, tu, Ricard.
29: Bueno, jo, mira, no ho descartaria, eh?
13: Ai.
29: Però aquí... Pum!
13: I patapam, tots morts.
14: Bé, Armínia, en tot cas, no li recomanem nos que vagi amb una
29: sense
14: katana
29: fer mal a ningú,
14: carrer.
29: Eh?
14: No, per favor.
29: No, però no, així serà la manera de canviar l'estudi.
30: Sí. No, bomba ja. Informativa, bomba...
14: Ah, clar, tu entres amb bombes informatives. Molt bé, Sergi.
29: Sí,
30: gràcies.
13: Avui estàs finet, avui, eh?
30: Bueno, en tot cas... Estàveu parlant de la seguretat a Barcelona, sí, i això sí, no puc fer una altra cosa que estar d'acord amb l'Armínia, no?
14: Home, no li doni la raó a l'Armínia. No li doni la raó a l'Armínia. Per edat hi ha una sintonia.
29: Sí, sí.
0: I amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: No consten incidents aquesta nit a Ceuta, no consten incidents com a mínim com els que vam veure ahir. Desenes de manifestants, com sabeu, van entrar al campament dels migrants en una platja de la ciutat autònoma per fer-hi destrosses i fins i tot calar-hi foc. Amb aquests crits també van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja, que portava menjar i ajuda per les persones que hi havia acampades, amb els crits que sentíeu de la Creu Roja és una màfia. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència que coincidien, i de fet el seu relacionava, amb la visita d'Aznar a la ciutat.
1: Ceuta és Espanya i el futuro de Ceuta és el futuro de España.
0: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per aquesta crisi migratòria amb la participació d'11 dels seus ministres, mentre un d'ells, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix avui al Congrés després de les seves discrepàncies amb la ministra de Defensa sobre si els serveis secrets haurien avisat o no de l'entrada de migrants ara fa tot just un mes. I mentrestant, el president Salvador Illa avui reuneix, avui i demà, el seu govern per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats de l'estiu ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I continuem seguint amb molta atenció la riuada catastròfica del Nepal, que ja ha fet més de 400 morts i 1.400 desapareguts, i que ara manté en alerta màxima el Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la desllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format es podria trencar en els pròxims dies i provocar una altra gran riuada. I dues imatges de les últimes hores. La primera, el Camp Nou, ple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la duia al partit contra l'Elx, i l'altra, si us heu llevat ben d'hora com nosaltres, l'eclipsi lunar parcial del matí.
2: Si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de sol. Estaries veient com la Terra oculta el sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra. Una llum molt afeblida.
0: Així ens ho descrivia l'astrofísic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio i literalment minuts després que es completés aquest eclipsi de lluna. I els esports, Robert Prat?
3: Doncs l'Atlètic Club eclipsat pel Barça, que guanya 2-0 amb gols de Rafinha i Fermí. L'Atlètic de Madrid qualifica de repugnant l'actitud del club blaugrana en el cas Julián Álvarez i diu que no traspassaran mai el jugador al club blaugrana. Un Barça que jugarà contra el City, el PSG i l'Aston Villa a la lligueta de la Champions.
0: I ens falta el temps. Tomàs Molina, què tal?
4: De mica en mica torna a l'estabilitat. Aquest matí amb una miqueta de mestral que ha fet que la temperatura sigui una miqueta més baixa durant el dia. Farà bàsicament sol amb alguna nuvolada al Pirineu, sense més importància, i amb temperatura que també quedarà una miqueta més baixa la màxima, ara que encara tot just s'està ponent la lluna, que està en aquesta fase final d'aquesta eclipsi parcial. Algunes persones l'han vist, però ara ja es pondrà i està sortint el sol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Efectivament, està sortint el sol. Actualitzem la situació de la mobilitat amb la Sílvia Andrés. Sílvia, bon dia.
5: Bon dia. Rodalies, els retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. També el tren que tenia previst arribar a Girona des de Barcelona a les 7:47 circula amb 15 minuts de demora. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia Andrés. I el trànsit, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs especialment tranquil en aquest últim divendres d'agost. S'intensifica la circulació als accessos a Barcelona, però de moment no consten retencions i tampoc incidències, segons informa Trànsit.
0: Gràcies, Mariluz. Gràcies. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada. Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andolf i Toni Bolaño, però de moment mirem els diaris. I com sempre comencem mirant-los per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Ceuta i Camp Nou a totes les portades.
8: Sí, la tensió esclata a Ceuta amb la crema d'un campament, titula l'Ara. La tensió desborda Ceuta, llegim el periòdico.
9: Tots dos diaris coincideixen en la mateixa fotografia que ocupa mitja portada i veiem part del campament de migrants cremant mentre agents de la policia controlen la zona per evitar més incidents.
8: A Madrid, El Mundo titula un mes sense solucions apropa Ceuta a l'enfrontament social.
9: I El País explica que l'esclat de brots de violència agreuja la crisi migratòria a Ceuta.
8: Pel que fa al Barça, al Camp Nou, fotografies destelades en algunes de les portades, per exemple, ocupa més de 3/4 de pàgina a la portada del Punt Avui, que titula Gol a la repressió.
9: Milers d'estelades i 3 punts per al Barça, diu l'Ara. On no surten estelades és a les portades. Primer del Periódico, hi ha una fotografia petita de Fermín López, o a La Vanguardia, amb diversos jugadors del Barça celebrant la victòria davant l'Atlètic Club.
8: Article d'opinió, això sí, de la seva directora, Lola García, diu que una policia que permet l'agressió a un jove té un problema.
9: I considera que segur que hi ha solucions perquè els 8 blaugranes que van guanyar amb Espanya el Mundial puguin rebre el reconeixement per el seu mèrit, haver estat els millors del món.
8: I també a la premsa d'avui, a El País concretament, llegim que els jubilats poden tornar a treballar com a autònoms des d'avui i mantenir part de la pensió.
9: El govern espanyol ha acabat les reformes del sistema amb incentius perquè els treballadors allarguin la seva vida laboral.
0: 2:06 de 8. Seguim el repàs a la premsa, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb la Sílvia Solanes i també amb la Sílvia Creus. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Quina és la casa en venda més cara de Catalunya?
7: Doncs un xalet a Roses està a la venda ni més ni menys que per 22 milions d'euros. Té 1.200 metres quadrats construïts i 970 d'útils. 8 habitacions, 7 banys, està situat a primera línia de mar a la platja d'Almadrava i té una construcció principal, una casa de convidats i l'antiga casa del servei, però està lluny de ser la més cara de l'Estat. Lidera el rànquing una mansió Marbella que es ven per 70 milions, ho explica l'Ara.
0: Què? I més qüestions. Qui va disparar a l'orca Toñi?
10: El Ministeri per la Transició Ecològica manté oberta la investigació per esbrinar qui va disparar una desena de perdigons a l'aleta dorsal d'aquesta orca, considerada la matriarca de la manada de l'estret de Gibraltar i que té uns 60 anys. Aquesta manada d'orques ibèriques és coneguda com les Gladys i han protagonitzat alguns atacs a vaixells als últims anys. Les primeres indagacions indiquen que els trets provenien d'una embarcació amb bandera espanyola i s'haurien disparat en aigües de jurisdicció portuguesa. Ho recull El País.
0: I per què estan amoïnats a Bèlgica?
7: Doncs per si aquesta temporada es queden sense les seves típiques patates fregides. Els seus mulls frits, musclos i patates, són una menja nacional i el cas és que la calorada d'aquest estiu ha fet que la collita de patates sigui inusualment curta i les patates petites. Hi ha llocs que són de la mida d'una pilota de ping-pong i això fa que sigui impossible convertir-les en patates fregides. Els productors avisen que podria ser insuficient per abastar les necessitats del país i una altra cosa, menys oferta, més car, ho recull Euronews.
0: Calen voluntaris per arrossegar una torre de 400 tones.
10: Si vols anar-hi, Freddy, al Japó, centenars de voluntaris fa dies que arrosseguen amb cor la torre d'un castell per tornar-la a la ubicació original després d'una dècada d'obres de restauració. En 5 dies, entre dissabte passat i dimecres, l'han desplaçat 3 metres i 64 centímetres. L'objectiu és que els voluntaris, fins a 4.000 repartits en grups de 80 persones, arrosseguin la torre amb cordes i un sistema de rails fins a 5 metres del lloc de destí i les màquines completin la resta de la feina. Ho llegim al 3cat.info.
0: Doncs continuem repassant els diaris a 8:15. Ara us expliquem els destacats en Internacional Economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
11: Seguim amb la mirada posada al Nepal. La premsa local se centra d'una banda en el testimoni dels supervivents. Llegim, de fet, moltes històries de persones que es van poder salvar del desastre, però de l'altra també expliquen les crítiques d'alguns pobles devastats que diuen que s'han sentit abandonats i indefensos i que el govern no els ha ajudat gens. Per cert, que aquests diaris també es fan ressò del minut de silenci ahir al Camp Nou per les víctimes mortals. Al Washington Post llegim que un donant de Trump s'embutxacarà 900 milions de dòlars després que l'administració de la Casa Blanca hagi cancel·lat un projecte eòlic per impulsar la inversió de combustibles fòssils. A la premsa britànica, The Guardian explica que uns pirates informàtics han robat dades de 8 milions de passatgers d'aeroports de Manchester i Londres gràcies a haver iniciat sessió amb el wifi públic del mateix aeroport. I a The Telegraph hi trobem un reportatge sobre el consum d'alcohol i citen un estudi fet amb gairebé 1,7 milions de persones. La conclusió, que els més grans de 40 anys són ja l'última generació de bebedors habituals perquè els joves beuen amb menys freqüència i en quantitats més petites.
12: A la premsa econòmica, 5 dies es fa ressò de la sentència del Tribunal Suprem que considera legals les comissions d'obertura de les hipoteques. Les úniques condicions són que han de ser individuals, prou clares i no poden superar l'1,5%. Ara mateix, la gran competència entre entitats fa que només Bank Inter i Unicaja cobrin aquest tipus de comissions. El diari digital On Economia reflecteix l'increment de la demanda aèria per fer el trajecte entre Barcelona i Madrid. Davant els problemes amb l'AVE, l'anomenat pont aeri revifa. En els primers 7 mesos de l'any s'han operat gairebé 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Aquest augment ha fet pujar també el nombre de passatgers un 5%, fins a superar el 1.100.000 usuaris. Finalment, Expansión explica amb detall totes les claus de la nova jubilació flexible que entra avui en vigor. Aquesta modalitat permet la reincorporació al mercat laboral com a autònom o amb un contracte a temps parcial. La principal novetat és que s'exigeix més temps de treball, però a canvi s'ofereix una millora de la quantia de la pensió a rebre. La voluntat és retardar el moment en què els treballadors es jubilen. Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, aquest mes d'agost l'edat mitjana d'accés a la jubilació és de 65 anys i 4 mesos, mentre que l'any 2019 era un any abans, als 64 anys i 4 mesos.
0: Vinga, més cosetes dels diaris, en concret de la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El líder demana pas, destaca el Mundo Deportivo, que parla d'un Barça excel·lent que agafa el comandament de la Lliga amb un recital davant l'Atlètic Club que, gràcies a Unai Simón, va evitar la golejada.

0: El diari Esport destaca el lideratge del Barça a la Lliga en el debut de Rodri amb un Lamine Yamal més refet. Joan Baguils diu que no va ser un partit brillant, però sí una victòria important. L'Esportiu parla de clam de llibertat, el que es va viure al Camp Nou amb l'afició responent en aquesta crida, omplint d'estelades a la graderia en una nit que passa a la història del Barça i també del país. Pel diari Ara són 3 punts pel Barça davant milers d'estelades. La Vanguardia parla de nit estelada amb una marea de banderes independentistes que va marcar un partit que van jugar simultàniament 7 campions del món amb Espanya. Joan Josep Pallàs remarca que el Camp Nou es va enamorar de Rodri, un Barça que s'ho creu. Pel periòdico, Rafinha va fascinar entre estelades davant un Camp Nou bolcat en una nit reivindicativa. Hola, Simón. ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco que... A El País, Ramon Bes apunta que el Barça va disfrutar davant d'un Athletic Club en formació i el diari Marca, Alfredo Relaño, diu que el Barça col·loca els independentistes davant els herois de la selecció espanyola en la incòmoda posició de còmplices d'un estat opressor.
1: La premsa del cor ara mateix. Sílvia Andrés, molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy. Victoria Beckham ha publicat un post a Instagram en què declara el seu amor per la seva filla petita Harper, que acaba de complir 15 anys. La Victoria confessa que Harper és tot el seu món. Un detall, recordem que té 3 fills més, malgrat que amb un no es parla. La Harper ha estat la nina de Victoria i David Beckham. L'han vestida des de petita com una princesa Disney i ha crescut davant les càmeres. És la típica Nepo Baby. La Harper a la fotografia sembla més que tingui 20 anys que 15. Un apunt, la cara de Victoria Beckham, estirada pels retocs i amb aquelles ulleres de sol enormes, no ho recorda cada cop més a Michael Jackson? En definitiva, la Harper està cridada a ser la nova estrella de la família per seguir facturant milions. Llàstima que pel camí li hagin robat la innocència de la infantesa.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu, us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
10: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
9: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
11: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
12: Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
13: Que l'any serien 1, 2, 3...
12: Més de 2.400 euros.
13: Ja m'has descomptat!
12: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
15: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
14: Tornen els draps bruts.
16: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
14: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
9: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
14: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 3:15. Anem als aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
17: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
17: Avui comencem per Shaila Durcal, filla de Rocío Durcal.
18: Estoy harta de fracassos. Quiero un hombre en un payaso.
17: Què, quants?
1: 44.
17: 47.
1: Mira, prou bé.
17: Bojan Krik, que en fa quants?
1: Home, el Bojan. Mira, el vaig veure ahir a la tele. Evidentment, al Camp Nou. Bojan, 40?
17: 36.
1: Mira, bueno, tampoc estàvem tan lluny.
17: Enric Auqué.
1: L'Enric Auqué, 32.
17: 38?
1: 38, bueno, per què rius? No estem tan malament.
17: No, estem molt bé,
1: Hi ha hagut dies que he dit 60 quan tenien 40,
17: Amb això tens raó.
1: Sí.
17: I acabem amb l'actriu Jennifer Coolidge.
1: Home, la Jennifer Coolidge, 55.
17: 65.
1: 65,
17: veus? Molt bé, generosos avui.
1: Ho he dit, exactament, exactament. Anem al santoral.
17: Avui és Sant Agustí, Sant Julià, Sant Pelai, Sant Ante, Sant Moisès i Santa Adelina.
1: Gràcies, Marta Viana. I ara una recomanació literària per últim dia avui des d'una llibreria.
19: Bon dia, sóc en Francesc Llopis, llibreter de la Bookman Llibreria Figueres, i aquest estiu vull recomanar-vos el llibre Quan la Terra respon, de Jordi Emanuel. Ara que sembla que tots plegats estem redescobrint l'espai, aquesta novel·la de ciència-ficció ens porta a un futur no gaire llunyà, en el que la humanitat, per tal de sobreviure a un cataclisme provocat per un cometa, decideix crear una colònia lunar. És una novel·la molt amena i molt ben construïda, que va dirigida no només als amants de la ciència-ficció, sinó que també agradarà als amants de la novel·la negra, que trobaran una subtrama amb un crim esgarrifós que portarà el seu autor a fer un experiment que transgredeix els principis de la bioètica, per tal d'expiar-se la culpa.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tierra de Mafiosos.
20: Ambientada a Londres actual, dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes. I enmig dels dos bàndols, un solucionador de problemes que se les haurà d'empescar perquè el conflicte no li acabi esclatant als morros. Acció, violència i molt humor negre en 10 capítols. Els dos primers els ha dirigit Guy Ritchie i el repartiment és imponent. Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, entre d'altres. La trobareu a Sky Showtime. La segona temporada s'estrena el 21 de setembre.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
21: Un mensaje contundente contra la violencia. No a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
22: La soberanía nacional no tiene vacaciones.
23: L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant.
24: The lake change in the Lake of America was something I've been thinking about for a long time.
25: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de la Clara de Cervera.
26: Plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Esclat.
27: Acció d'esclatar, rebentar, rompre's amb soroll i projecció de fragments, per exemple, una bomba que esclata. De bomba cap, però a Ceuta està augmentant el risc d'un esclat social. Ahir mateix, desenes de manifestants van irrompre a la platja de la ciutat, on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences.
1: Burxar.
27: Provocar, excitar algú a fer una cosa o excitar algú a la baralla. Qui punxa a tort i a dret és Donald Trump, que en plena guerra comercial amb el Canadà ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, partit entre els dos països en dirà Llac Amèrica. El Canadà ha replicat que li seguirà dient Llac Ontario.
1: Relleu.
27: Porció d'un objecte que sobresurt de la superfície general, per exemple, el relleu d'una medalla, però també és l'acció d'alliberar algú d'una obligació. Aquest ha sigut Freddy has rellevat el Ricard, que dilluns hi torna, i parlant de relleu, és de justícia posar en relleu la bona feina de fet aquestes 8 setmanes. Dilluns a les 6, Sant Tornem-hi.
1: Gràcies, Marc. Ara mateix posem-hi també 3 xifres a l'actualitat amb la Sílvia Creus. 300.
17: Són els quilòmetres que va recórrer la riuada des de la frontera entre el Nepal i el Tibet fins al límit entre el Nepal i l'Índia. L'aigua i els sediments van baixar amb una força impressionant i a una velocitat de més de 100 km per hora. S'apunta com a causa el despreniment d'una glacera a la serralada de l'Himàlaia. L'any 2023, les Nacions Unides ja alertaven que les muntanyes del Nepal havien perdut un terç de la capa de gel en només 30 anys per l'escalfament global.
1: 5.
17: El nombre d'àrees de servei que tenen carregadors per a vehicles elèctrics a l'AP7, la principal autopista del país, on hi ha una vintena. Si bé per llei totes les benzineres d'aquesta via n'haurien de tenir. Els carregadors disponibles, a més, estan mal repartits. 4 a les comarques de Girona i 1 a les de Barcelona. També n'hi ha que fa temps que estan instal·lats, però no han funcionat mai.
1: 274.
17: Són els escaladors que han coronat els 8.849 metres de l'Everest per la part nepalesa aquest dimecres i han establert així un nou rècord d'ascensions en un sol dia des d'aquest costat, ja que l'altra via d'accés pel costat tibetà està tancada per la Xina. I això que, segons els operadors d'expedicions, en conjunt els escaladors solen gastar entre 45.000 i 100.000 dòlars en una expedició a l'Everest.
1: I ara les 3 imatges del matí amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem el lateral de la graderia del Camp Nou, milers de persones que mostren una bandera independentista, l'estelada, penjant del balcó de la segona graderia dues banderes estelades, també aquestes de grans dimensions.
0: Un Spotify Camp Nou reivindicatiu com en els moments més àlgids del procés. L'estrena de la temporada a l'estadi que es va convertir així en una defensa a la llibertat d'expressió. Recordem que molts recintes esportius no s'hi deixen entrar estelades. En lloc del previst homenatge als blaugranes campions del món amb Espanya, que es va suspendre, pot servir com a reconeixement que 7 dels campions van jugar de titulars o que el Barça va arribar a tenir sobre la gespa alhora 10 jugadors seleccionables per De La Fuente.
1: A la segona imatge hi veiem uns quants edificis des del cel, fotografiats amb un dron. D'alguns només en queden algunes parets amb prou feines. Els que conserven la teulada està, igual que el terra, absolutament coberta de fang.
0: Una de les moltíssimes imatges que reflecteixen la devastació de les riuades al Nepal.

0: Mélenchon i els 3 i 4 ocupats pels macronistes Philippe i Attal. En total, 7 candidats. Tots fent propostes sobre com redreçar l'economia francesa en un debat organitzat per la patronal. Receptes molt diferents davant un diagnòstic, però compartit. França no va bé.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Marc Jurado, creix la tensió a Ceuta després que desenes de manifestants irrompessin ahir el campament dels migrants d'una platja de Ceuta i calessin foc.
2: També van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja amb menjar i ajuda. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència.
1: I això coincidia pràcticament amb hores amb la visita a Ceuta d'Aznar.
3: Ceuta és Espanya i el futuro de Ceuta és el futuro de España.
4: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per la crisi migratòria amb la participació d'11 ministres, mentre Fernando Grande Marlaska compareix al Congrés per donar explicacions.
1: I Salvador Illa reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
2: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al Monestir de les Avellanes a la Noguera.
1: I el Camp Nou s'omple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la portava al partit de diumenge contra l'Elx.
4: L'ANC havia repartit 10.000 abans del Barça Atlètic Club de Bilbao, que va acabar en 2-0. El defensa del Barça, Pau Cubarsí, ho valorava a TV3.
5: Sí, al final ha sigut una decisió del club no fer jo. També em sembla bé per lo que va passar els, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
1: Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de divendres.
2: Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. El balanç oficial de la tragèdia que ha afectat el Tibet i el Nepal és de més de 400 morts i 1.400 desapareguts.
6: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
1: I a Catalunya avui augmenta el risc d'incendi. Tenim 178 municipis de 21 comarques que estan en risc molt alt.
4: Mentre continua descontrolat el foc de l'Albufera a València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. Juan Carlos Valderrama, conseller valencià d'Emergències.
7: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
1: I si us heu aixecat d'hora, heu pogut veure l'eclipsi lunar parcial.
2: El punt màxim del fenomen ha sigut a tocar d'un 7:15, quan el 93% de la Lluna ha quedat tapada per l'ombra de la Terra. El divulgador científic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al Matí Catalunya Ràdio.
8: Però ha estat un parcial d'un 96%. Vol dir que no tota la Lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu en les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La Lluna s'anomena Lluna de Sang perquè queda feblement il·luminada.
1: I Spider-Man, Brand New Day, l'última pel·lícula del superheroi, ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest any a Catalunya.
4: A més, està un pas de superar Titanic i entrar al top 5 de les cintes que més diners han recaptat als cinemes catalans.
9: Avui tindrem un temps marcat ja per l'estabilitat, amb una miqueta de mestral que ha entrat les últimes hores. La temperatura ha baixat una miqueta i les màximes, la temperatura de migdia, també tendirà a la baixa. En un dia marcat pel sol i un cap de setmana també marcat pel sol, però amb les temperatures que seran més altes.
1: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs es manté la circulació plàcida en aquest últim divendres d'agost. Continua intensificant-se la circulació als voltants de Barcelona, però de moment sense retencions i, segons informa Trànsit, tampoc no hi ha incidències.
1: Gràcies, Marilu. Fins ara.
10: Fins ara.
1: I el transport públic com el tenim? Silvia Andrés, bon dia.
11: Bon dia. Rodalies i els retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 8:37 circula a mitja hora de demora.
1: Gràcies, Silvia. Fins ara.
12: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: I per què?
17: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.

0: En un parell de minuts arribarem a les 8 del matí. Aquests dies hem aprofitat per si algú volia dedicar alguna cançó a algú, doncs que ho féssiu. Ens heu enviat notes de veu. Moltes, moltes, moltes gràcies a tots els oients i les oients que hi han participat. L'última que dedicarà una cançó, de moment, és l'Imma.
1: Hola, bon dia. Soc la Imma i voldria dedicar una cançó de Bruno Mars i Lady Gaga a la meva parella Josep, que el diumenge és el seu aniversari, i a la meva fillola Ingrid, que és el seu sant. Felicitats. Passeu un dia ben xulo.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, un matí de divendres força tranquil. A les carreteres catalanes no consten incidències, tot i que s'intensifica la circulació als voltants de Barcelona.
0: L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir, desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. El govern espanyol reitera les crides a la calma i avui Pedro Sánchez encapçala una reunió del comitè de crisi on aplegarà fins a una desena de ministres. En paral·lel compareixerà al Congrés Fernando Grande Marlaska després del xoc de versions amb la ministra Robles sobre la informació que tenia el CNI en relació amb l'entrada massiva d'ara fa un mes. Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllevissada de dimecres. Les autoritats xineses han suspès les operacions de rescat davant el risc imminent d'una nova gran riuada. L'últim balanç oficial de la tragèdia que ha afectat al Tibet i al Nepal s'acosta als 500 morts i als 1.400 desapareguts. En plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump firma un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario per anomenar-lo Llac Amèrica. El president nord-americà també ha ironitzat amb la possibilitat de rebatejar els oceans Atlàntic i Pacífic. Continua sense control l'incendi de l'Albufera, 10 quilòmetres de València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. A Catalunya avui augmenta el risc d'incendis. 178 municipis de 21 comarques estan en risc molt alt. L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tira endavant una nova adjudicació de les rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà les connexions a Madrid i Palma. I avui s'estrena als cinemes el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental La supervivent, l'11S va ser només el principi, compta amb la participació de 3CAT i també es podrà veure més endavant al programa Sense Ficció.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals tindran a la fase de la Lliga de Campions. S'enfrontaran al Manchester City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como al Camp Nou i jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: I el temps torna a l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, en especial a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clàries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, creix la preocupació a Ceuta davant la possibilitat d'un esclat de violència derivat de la situació generada per l'arribada massiva de migrants d'ara fa un mes. La tensió creix amb un degoteig d'incidents contra els migrants, l'últim dels quals en un dels assentaments improvisats en una de les platges de la ciutat autònoma. Els manifestants hi van irrompre i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns, tot plegat després d'una acció de bloqueig del pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. Des del govern espanyol, el ministre Ángel Víctor Torres, cap visible del Comandament Únic per la Crisi, insisteix en les crides a la calma i condemnava els últims atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: I amb una piulada a la xarxa Social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, defensava la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i també condemnava que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat. Doncs bé, en aquest context, avui el president espanyol Pedro Sánchez encapçalarà una nova reunió del Comitè de Crisi, on també estan convocats fins a una desena de ministres, alguns dels quals hi participaran de forma telemàtica. En paral·lel, continua la desfilada de compareixences de membres del govern al Congrés per donar explicacions. Fernando Grande-Marlaska ho farà 3 dies després de les discrepàncies amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel paper del CNI a Ceuta.
5: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
0: L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però la pràctica fa costat al responsable d'Interior i sosté que el CNI no va advertir del perill d'un assalt com el que hi va haver. El govern espanyol, mentrestant, també busca solucions pel trasllat d'urgència a la península dels menors migrants que són a la ciutat autònoma i gestionat des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però el PP i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Sirarrego, per això demana acollir voluntàriament.
8: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo, francamente, creo que és insostenible fer-lo en Ceuta.
7: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
9: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
10: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
7: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria menors.
0: La ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 8 i 8, molt pendents del Tibet, la Xina ha suspès les tasques de rescat a la zona afectada per l'arribada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que hi ha un risc molt elevat que rebenti un nou llac format arran d'aquella esllevissada i que provoqui una altra gran riuada. Segons el comunicat, la nova bossa d'aigua podria trencar-se en els propers 3 dies. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. Per això les autoritats xineses han decidit aturar les operacions de recerca de desapareguts. Per la seva banda, el govern nepalès ha demanat a la gent i també als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu. Mentrestant, el balanç oficial de la riuada que afecta tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet, és de 469 morts i 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, a Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
11: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata.
2: Tresca Info.
12: Què et passa?
13: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
13: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Continua descontrolat l'incendi que crema l'Albufera a tocar de València. Els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc que ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge SOS. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
16: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya avui torna a pujar el risc d'incendi. Hi ha 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per presumpta relació amb l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 57 hectàrees. Canviem de qüestió. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs a les xarxes i reclama als governs que actuïn. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump atia l'enfrontament amb el Canadà en plena guerra comercial amb els veïns del nord. El president nord-americà ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca on fins i tot ha anat més enllà.
18: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través d'un missatge també a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario. I ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, criminal de guerra i genocida conegut com el Carnisser dels Balcans. Complia una condemna a cadena perpètua al Centre de Detenció de les Nacions Unides a La Haia i feia temps que el seu estat de salut s'havia deteriorat molt. A Mladic se'l considera responsable de dos dels episodis més horribles de la Guerra dels Balcans de principis dels anys 90, el setge de Sarajevo amb 10.000 morts i, sobretot, la massacre de Srebrenica amb l'extermini de 8.000 bosnians. Aquesta és l'atrocitat més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Segons el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia, Mladic pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans, bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia. Precisament a la Sèrbia actual, mentre molts ciutadans consideren que aquell episodi va ser una vergonya, encara hi ha líders ultranacionalistes que reivindiquen la seva figura. Tornem a casa nostra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui i demà el seu govern en una jornada de treball per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes a la Noguera. Des d'Os de Balaguer ens ho explica el Jordi Corbalan.
19: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Generalitat abans de trobar-se amb el seu govern. Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Actualitzem dades a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs tenim de moment un matí de divendres especialment tranquil. No consta que hi hagi incidències. La circulació s'intensifica a l'àrea de Barcelona, als principals accessos i a les rondes, però de moment sense retencions. I només trobem un tram de circulació lenta a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en direcció Barcelona, perquè recordem que en aquest tram es fan obres importants que restringeixen o desvien la circulació. El transport públic també es manté sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació al punt de dos quarts.
2: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
20: Torna un temps més estable. Avui un dia marcat en general pel sol a la major part del país, com a molt amb alguns núvols prims a aquestes primeres hores del dia, i a la tarda potser alguna nuvolada al Pirineu, però en principi sense més conseqüències. Un dia amb temperatura que en conjunt tendirà a baixar. Ha entrat una miqueta de mestral de matinada i això ha fet baixar la temperatura mínima. Les màximes també quedaran sensiblement més baixes que les d'ahir, excepte a la Costa Daurada, on fins i tot podran pujar una miqueta respecte a les d'ahir. El cap de setmana es presenta molt estable, marcat pel sol, tant dissabte com diumenge, amb temperatura amb tendència a pujar una mica, no pas massa, amb una calor molt moderada. La nit serà relativament no pas massa càlida, i la setmana vinent podria dilluns encara ser un dia majoritàriament assolellat, però a partir de llavors la inestabilitat sembla que podria anar en augment.
0: Més coses, l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, tindrà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà ha engegat un nou concurs per adjudicar les rutes regulars que mantindrà les connexions a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
21: La concessió substituirà l'actual en mans d'Air Nostrum i que s'acaba el 31 de desembre. La principal novetat seran els vols a París. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
22: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquest és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
21: El nou contracte preveu uns mínims d'unes 1.400 hores de vol anuals que es podran ampliar si les aerolínies ho volen, uns vols pels quals el govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any.
22: Els 5 milions de dotació pressupostària, sí, és per garantir que la línia funcioni i és la part que el govern satisfarà d'acord amb els vols que realitzin, amb el nombre de passatgers, amb el preu del bitllet, totes aquestes condicions que es tindran en compte.
21: Aquest estiu, fins al 16 d'agost, els vols regulars des de la Seu han tingut 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat. Els vols a Madrid tenen 41 viatgers de mitjana i els de Palma 36.
0: Les colònies de gats a la ciutat de Girona s'han reduït de 124 a 78 i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols. Girona, Maria Rovira.
23: El nou programa de gestió de les colònies felines a Girona fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CERT de captura, esterilització, registre i retorn, i s'amplia ara amb criteris de benestar animal. Segons la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, és un pas endavant en la responsabilitat municipal de protecció i control amb un programa integral que dona estabilitat i amplia les actuacions.
24: Contempla doncs, protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tinguin oportunitats d'adopció i, a més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, tenint en compte també inclús punts de vista sanitari.
23: Amb aquest pla s'avança doncs també en el tractament dels gats malalts amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies.
24: Totes aquestes voluntàries, el que fa aquest programa és que els dona una formació anual en relació a la gestió de les colònies, en tant que com s'han d'alimentar, quines situacions s'ha de poder atendre el gat, en situacions d'urgència, de salut del gat, en quines situacions s'han de poder capturar, com realitzar les captures.
23: El fet de tenir les colònies felines geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament i en 6 anys s'ha passat de 124 a 78. L'objectiu és, segons la regidora de Benestar Animal, que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure i per això cal incidir, diu, en campanyes d'esterilització per evitar també abandonaments i incentivar adopcions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta matinada a Catalunya s'ha pogut veure un eclipsi gairebé total de lluna, tot i que anava baixa, el temps ha permès veure-la, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'astrofísic Joan Anton Català.
3: Ha estat un parcial d'un 96%, vol dir que no tota la lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta, un trosset, però tot això ha estat preciós. La lluna s'anomena lluna de sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del Sol, i queda d'aquesta llum vermella afablida, molt, molt, molt bonic.
0: Aquest fenomen arriba 2 setmanes després de l'eclipsi de sol, com és de fet habitual.
3: 2 setmanes després aproximadament d'un eclipsi de sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La lluna es mou i en lloc de situar-se entre la Terra i el Sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és Sol-Terra-Lluna.
0: El pròxim eclipsi de sol serà el 2 d'agost de l'any que ve i es podrà veure al sud de la península Ibèrica. El director Quique Maillo recupera en un documental la sorprenent història de Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys, un quart de segle. La supervivent, l'11S, va ser només al principi. És una cinta participada per 3CAT. S'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció. Ens en parla l'Òscar Callao.
4: My name is Tania Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
5: El cas es va destapar l'any 2007, quan Tania Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de persones que van sobreviure als atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El diari New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona, on encara vivia el dia de l'atac terrorista. Una història que recorda molt el cas d'Enric Marco fent-se passar per supervivent dels camps d'extermini nazis. En tots dos casos, molt mediàtics, els suposats supervivents van colpir la societat pels seus relats emotius i dramàtics sobre la superació d'un drama que, en realitat, no havien viscut. Sentim el director Quique Maillo en declaracions a 3CAT Info.
6: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació ja va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
5: L'equip del documental ha preferit recrear la història de la Tania amb una actriu que interpreta textos i declaracions verídiques en comptes de recórrer a l'abundant material d'arxiu de l'època. El motiu ens l'explica el guionista de La supervivent, Marcos Goicolea.
8: Fer servir una actriu creiem que era un dispositiu interessant. Al mateix temps, també, com que la història es tracta d'una impostora, ens semblava com un lloc de miralls interessant.
5: El documental recupera episodis del passat d'Alicia Esteve que poden ajudar a entendre per què va decidir convertir la seva vida en una gran mentida. Una greu lesió al braç i la implicació de la seva família en el cas Planes d'Amunt de corrupció als anys 90.
6: Arriba en un moment al documental, el documental està explicant que per interpretar amb tanta qualitat un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat, un accident, i per l'altre costat, aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
5: La supervivent, l'11S, va ser només al principi, també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
0: The 82nd floor of the North Tower. L'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat que atorgué la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i de gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX. El Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2015 rebrà el reconeixement el 30 de setembre al Museu Nacional d'Art de Catalunya dins de la Fira Internacional del Llibre Liber 2026.
2: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia i bona hora. El Barça se situa líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada i després de dues jornades disputades. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però els va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destaca el fet que en les dues primeres jornades l'equip hagi marcat ja 7 gols i encara no n'hagi encaixat cap.
9: No, it's very important for me. More important is...
10: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
9: But at the end I'm happy about the performance.
7: Rodri va ser, com dèiem, un altre dels protagonistes del partit al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
11: Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
7: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. A banda del Barça Atlètic Club, ahir també es va jugar un altre partit, Celta 1 o Osasuna 2, també pendent de la primera jornada. Un cop completades les dues primeres jornades, el Barça és líder amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits. Racing de Santander, Elx, a les 7, i a la vez, Villarreal, a 9:45.
2: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça ja sap els rivals als quals s'enfrontarà a la fase de la Lliga de Campions després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, com a locals, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán, com a visitants. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, va tornar a insistir que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça. Són declaracions a Movistar.
13: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
7: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat i carregava contra el dirigent Matalasser.
25: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. Això és un insult d'una forma no vetllada directa.
7: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu per una indisposició.
2: 3CAT Info.
7: L'Espanyol oficialitza la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
26: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
7: El davanter andalús que serà presentat la setmana que ve podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat. Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, firmat fins al 2030. D'altra banda, el club gironí va fer oficial també ahir tres sortides. L'ucraïnès Sigankov ha estat traspassat a l'Ajax, a l'extrem minso se'l va al Glasgow Rangers i el defensa Antal jugarà cedit a l'Atlètic de Madrid B. I Tadej Pogacar suma la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta després d'aconseguir ahir el triomf en la sisena etapa de 177 quilòmetres entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Avui, setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera, situat a la mateixa arribada.

0: Dos quarts de nou del matí, repàs de les principals notícies del dia. Suspenen les tasques dels equips de rescat davant del risc imminent d'una nova riuada a la zona fronterera entre el Nepal i el Tibet, provocada per l'aigua acumulada de la primera. L'últim balanç oficial de la tragèdia eleva les víctimes mortals a mig miler, mentre que encara hi ha més de 1.400 desapareguts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir, desenes de persones van irrompre a la platja per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. I continua descontrolat l'incendi de l'Albufera a 10 quilòmetres de València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. De tot això us n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà. Lluny de l'objectiu inicial, l'ofensiva sembla haver reforçat el règim dels ayatolars i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz amb efectes com l'encariment del preu del gasoil i del petroli. I avui arrenca la 49a edició de la que la Red de Cervera ha marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra i per la figura del rei Felip V. El monarca que governava Castella el 1714 ha inspirat l'espectacle central de la que la Red, que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració. I en esports, Audal, el Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga.
1: Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri.
0: Pel que fa al temps, torna l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, especialment a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada. I fem un cop d'ull al trànsit. Mariluz, bon dia.
2: Les carreteres força tranquil·les i a Rodalies, els trens Barcelona-Figueres circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per incidència d'un comboi a la sortida de Girona.
0: Dos quarts de nou i dos minuts, augmenta el temor que el segon llac que s'ha format al nord del Nepal, a tocar del Tibet, rebenti de forma abrupta, com va passar fa 2 dies amb una riuada sobtada que ha deixat fins ara més de 470 morts. Les autoritats han advertit que aquest llac, situat a la mateixa zona devastada, comença a sobreeixir i la policia ha llançat una alerta per inundació. De moment s'han aturat les feines de rescat i han demanat a la població que s'allunyi de les ribes del riu. Des d'ahir s'està fent un seguiment exhaustiu de com es va omplint d'aigua i es calcula que podria contenir ja uns 3 milions de metres cúbics. Mentrestant, com us dèiem, el balanç oficial de la riuada que ha afectat tota una vall és de 469 morts al Nepal i 3 al Tibet. Entre els dos països es calcula que hi ha uns 1.900 desapareguts, 500 dels quals són estrangers. Als hospitals de la capital, a Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat, condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Pendents, també molt pendents de Ceuta, perquè creix la preocupació davant la possibilitat d'un esclat de violència derivat de la situació generada per l'arribada massiva de migrants d'ara fa un mes. La tensió creix amb un degoteig d'incidents contra els migrants, l'últim dels quals en un dels assentaments improvisats en una de les platges de la ciutat autònoma. Els manifestants hi van irrompre i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per possibles enfrontaments amb els veïns. Tot plegat després d'una acció de bloqueig del pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar. Des del govern espanyol, el ministre Ángel Víctor Torres, cap visible del Comandament Únic per la Crisi, insisteix en les crides a la calma i condemnava els últims atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violència, no a la violència. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
0: I amb una piulada a la xarxa social X, el ministre de Sanitat defensava la tasca que fa sobre el terreny a la Creu Roja i també condemna bé que alguns veïns assenyalin els voluntaris d'aquesta entitat. Doncs bé, en aquest context, avui el president espanyol Pedro Sánchez encapçalarà una nova reunió del comitè de crisi, on també estan convocats fins a una desena de ministres. Algun d'ells hi participaran telemàticament. En paral·lel, continua la desfilada de compareixences de membres del govern al Congrés per donar explicacions. Fernando Grande Marlaska ho farà 3 dies després de les discrepàncies amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel paper del CNI a Ceuta.
5: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
0: L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però la pràctica fa costat al responsable d'Interior i sosté que el CNI no va advertir del perill d'un assalt com el que hi va haver. Després de Marlaska serà el torn del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que és el ministre que pilota les relacions amb el país africà.
7: 3CAT Info.
0: Continua sense control l'incendi que crema a l'Albufera, a tocar de València. Els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc que ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge és alert. L'Ajuntament de València ha habilitat 2 espais per acollir la 50ena d'afectats. Juan Carlos Valderrama és conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
8: Està actiu, l'incendi està actiu en tot moment i que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya avui torna a pujar el risc d'incendi. Hi ha 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
7: 3CAT Info.
0: 2:30 de 9, avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que va escapçar la cúpula de la República Islàmica, però que en cap cas ha acabat amb el règim dels ayatolars. L'ofensiva, que havia de durar 4 o 5 setmanes, segons va dir Donald Trump, ja s'allarga mig any i el principal efecte generat, a més de les víctimes civils pels bombardejos, és el caos i pujada de preus de gas i petroli arreu del món pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. Amb Sergi Roca, cap d'Internacional, repassem en quin punt estan els principals actors del conflicte.
9: L'Iran, un règim reforçat, un poble ofegat.
10: Sense el líder suprem Ali Khamenei i sense una 70ena dels càrrecs més, el règim iranià semblava destinat al col·lapse. No ha estat així. L'absència d'oposició interna, aplacada pel règim durant 5 dècades, i la preparació militar i estratègica han protegit la columna vertebral de la república, por interna i fortalesa de portes en fora. Fins i tot sense cap aparició pública del nou líder suprem, Khamenei fill. Amb els seus míssils, però sobretot amb drons, la Guàrdia Revolucionària ha posat en escac l'economia mundial, atacant Israel, països del Golf Pèrsic, bases nord-americanes a la regió i demostrant un control absolut de l'estret d'Hormuz. I la població va resistir 40 dies seguits de bombardejos permanents per després passar a un alto el foc trencat cada 2x3 i això és el que més amoïna els iranians, no veuen fi a un ofec econòmic que va a més i només una minoria dona un suport clar a les autoritats. La resta no oblida la repressió mortal de principis d'any per part del règim als seus propis ciutadans.
11: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
9: Els Estats Units, del Trump implacable al Trump més erràtic.
10: L'eufòria inicial del president dels Estats Units al febrer, encara crescut per la captura recent de Maduro a Venezuela, el va portar a garantir un èxit immediat de l'operació. Res més lluny de la realitat. Desenes de milers de dòlars invertits en la guerra esquivant el permís del Congrés, cap prova almenys evident de control sobre el petroli iranià i fins i tot 17 soldats abatuts a l'Orient Mitjà. De l'amenaça d'acabar amb la civilització a base de míssils s'ha passat a intentar collar més el règim amb la carta econòmica, però els missatges canviants i sense fonament aparent de Trump dient que l'Iran vol negociar, que estan a punt de rendir-se o que l'alça dels preus és un cost assumible han fet caure la seva popularitat dins els Estats Units.
12: והיעד החשוב ביותר
9: Israel, de les armes desbocades, el silenci pacient.
10: Amb l'ofensiva a l'Iran i l'eliminació de l'Ayatollah Khamenei, Benjamin Netanyahu feia un pas més en el seu camí per capgirar com un mitjó els equilibris a l'Orient Mitjà i defensar-se, segons ell, dels que volen fer desaparèixer Israel. La sintonia inicial necessària a nivell militar amb els Estats Units s'ha estroncat en algunes converses pujades de to amb Trump, però Israel se sent més fort i continua comptant amb Washington a l'espera dels seus moviments a la regió.
12: وقف اطلاق النار الوهمي وتفسيره بان يوقف حزب الله
9: ليبان اكسود ان ام país malferit
10: المقاومون els libanesos veïns d'Israel i amb les milícies de Hezbollah encara proactives han tornat a ser els més afectats. Hi ha hagut centenars de milers de desplaçats en un país que no arriba als 5 milions d'habitants. Israel ha esgarrapat territori pel sud, a més de provocar centenars de morts. L'atac múltiple a un centenar d'objectius a Beirut el mateix dia va ser un punt d'inflexió per forçar Israel a rebaixar la intensitat contra els aliats de l'Iran.
9: Un futur incert per la regió i pel món.
10: Aquests 6 mesos el petroli s'ha arribat a enfilar per sobre dels $100. Encara hi ha vaixells atrapats al Golf Pèrsic i l'amenaça d'escalada és permanent perquè els intents diplomàtics han fracassat un rere l'altre. Caldrà veure fins a quin punt l'agenda política, amb eleccions a Israel a l'octubre i als Estats Units al novembre, canvien alguna cosa.
0: Doncs bé, així estan les coses encara de l'àmbit internacional. Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització. Ho va fer dins d'una campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. L'objectiu era rebaixar la taxa de natalitat de Groenlàndia, que era de les més altes del món. Les autoritats de l'illa àrtica van qualificar posteriorment els fets com un genocidi i també els actuals líders tant de Dinamarca com de Groenlàndia van fer l'any passat un acte oficial per demanar disculpes. Ara el Parlament danès ha aprovat que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquella campanya. El cas també està en mans dels tribunals perquè un grup de dones groenlandeses han demandat a l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros. I segons acabem de saber, mort als 89 anys, el rei Harald de Noruega, el que fins ara era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Portava dies hospitalitzat, però ja feia anys que arrossegava un delicat estat de salut. Malgrat tot, es va resistir sempre a abdicar perquè, segons ell, el jurament que el va portar al tron el 1991 era de per vida. Ara el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon, de 53 anys, que aquests últims dies ja estava, de fet, assumint aquest paper de forma provisional. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en la reina consort, malgrat estar envoltada per diverses polèmiques als últims temps. D'una banda, ha hagut d'admetre que era amiga del delinqüent sexual Jeffrey Epstein i, de l'altra, el seu fill Marius ha estat condemnat per la violació de dues dones.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Robatori de pel·lícula al País Valencià. S'ha comès a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres van rebentar una finestra blindada del museu i es van emportar 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena, un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc. Així ho explicava l'alcalde Fulgencio Cerdán.
13: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris semblants en un museu de Badajoz i en un altre d'Albacete. A casa nostra, presó provisional per les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats de 32 i 34 anys es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari. I ha mort a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes responsables, un home i una dona de 46 i 50 anys, respectivament. Ara estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori. 8:45 del matí. Ampliem dades pel que fa a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Marilut García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Les carreteres es mantenen força tranquil·les, només amb un tram de circulació lenta a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en tots dos sentits, a causa de les obres que restringeixen o desvien la circulació. El transport públic, els trens de Rodalies de Barcelona a Figueres, circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per l'avaria d'un comboi a la sortida de l'estació de Girona. Més informació al punt de les 9.
7: El temps.
0: Tomàs Molina.
14: Torna l'estabilitat atmosfèrica avui i també el cap de setmana. Avui un dia bàsicament assolellat, potser entrenyinar per la presència de núvols prims. A la tarda potser també alguna nuvolada al Pirineu, de poca importància, sense més conseqüències. Ha entrat una mica de mestral al llarg de la matinada i això ha fet que les mínimes fossin una miqueta més baixes. Les màximes també baixaran una miqueta, sobretot a l'Empordà es notarà aquesta davallada de la temperatura, excepte a l'àrea de la Costa Daurada, on la temperatura pujarà respecte a la d'ahir. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, bàsicament sol. Un temps estable, gairebé sense nuvolositat, ni tan sols al Pirineu. Un cap de setmana de sol, de temperatura que tendirà a pujar una miqueta, amb un ambient que serà una miqueta més calorós, però no pas massa. La nit tampoc tindrà un ascens massa marcat de la temperatura, és a dir, que serà un cap de setmana típic de final del mes d'agost.

0: El Festival Temporada Alta arribarà a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom i d'aquí com Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Pereira.
1: Tornen grans noms com el del director Gai Cassier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has-Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
2: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre, amb un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
1: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana. Des de Girona, Núria Pereire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Cervera, la Segarra. La Quela recomemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat la Quela del Rei Boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiar i una primera cercavila amb foc. Lleida, Júlia Albacar.
3: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de l'Aquelarre de Cervera. Representat com el rei boig i amb l'estètica barroca característica de la festa, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà. Gemma Oriol és la codirectora artística.
4: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
3: Un espectacle que mobilitza més de 200 persones i que culmina amb l'escorreguda del Mascle Cabró, el punt àlgid de la nit del dissabte. Durant tot el cap de setmana, la pirotècnia i el foc també seran grans protagonistes. De fet, s'arriben a cremar gairebé 500 quilos de pólvora durant els 3 dies. Així resumeix Oriol els pilars d'esta festa.
4: Hi ha aquests 3 grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
3: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats previst per a demà i esta nit la que la recomença amb una encesa de bestiari i l'espectacle Arquer. Demà espai per als més petits amb la que la ret i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals, una de les més grans d'aquest àmbit a Catalunya.
0: I ara passem per Tarragona perquè avui s'estrena la 3a edició del Festival Terrer Priorat, que proposa diversos recitals i propostes etnoturístiques arreu de la comarca. A motiu d'aquest aniversari s'han ampliat el nombre de concerts i d'activitats. Clara Chavarría Domingo.
5: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Blai Rosés és el director del festival.
6: El festival sempre ha volgut ser un aparador de la comarca, ser respectuós doncs, amb la identitat dels vins, no? Intentem també maridar amb l'espai, és a dir, que la proposta tingui tres potes, la proposta cultural eminentment musical, la proposta enològica, no, el tast, i després l'espai. I a partir d'aquests tres vectors, crear doncs, un petit relat.
5: El pes del desè aniversari s'ha fet notar a l'hora de dissenyar la programació, que és més extensa que mai, i mirant d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Rosés en fa balanç.
6: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història, doncs sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
5: El certamen arrenca amb Mos Azimans a Pradell de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant hi actuaran Arturo Gaia i Remei de Calafresca. Poc abans i aquí mateix es farà un tast de vins amb motiu del 25è aniversari de la Déu Montsant. Altres noms destacats són Miquel Gil, Pepet i Marieta, Anna Andreu, Lia Sampai o Marina Herlop.
0: I el Giracir torna a convertir cada racó de Collsuspina, un poble del Moianès, en un gran circ en la seva 11a edició. Avui i demà es podran veure els espectacles amb les entrades a 3 euros. Clàudia Roses.
7: El festival manté l'essència d'acostar la cultura de qualitat a un poble que no arriba als 400 habitants, amb una programació àmplia i espectacles repartits en 8 escenaris. Hi haurà acrobàcia, funambulisme, clown i circ contemporani de la mà.

0: que en llengua de signes catalana i una trobada sota el nom de Cafè Crític per tractar temes com la inclusivitat en el circ.
1: Coneixíem a la Serena, que és una artista de circ que va actuar al Giracirc fa molts anys, i ella ha desenvolupat aquest projecte de llengua de signes catalans per poder ampliar una sèrie de conceptes que no existien en llengua de signes en el món del circ. Però es vam conèixer del projecte, ens va superinteressar i vam dir, doncs, aquest any donem visibilitat i tota la part més social i d'altaveu i de crítica, de sensibilització que tingui en compte aquest espai que es pugui explicar i sensibilitzar de que existeix una altra llengua en el nostre país i que molts cops no es té en compte.
0: El Giracirc compta amb un gran nombre de voluntaris i Vinuesa assegura que el festival també ha servit per fer comunitat en un poble tan petit, on al llarg dels anys hi ha pogut haver discrepàncies que el circ ha deixat enrere.
2: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy. But it's the truth.
3: La pel·lícula Spider-Man Brand New Day ha passat a ser la pel·lícula més taquillera de l'any a Catalunya.
4: Everybody good?
5: Yeah, Spider-Man!
3: A més, està un pas de superar Titanic i entrar al top 5 de les cintes que més diners han recaptat als cinemes catalans. Segons dades de la companyia Comscore, ja l'han anat a veure més de 860.000 espectadors. El film protagonitzat per Tom Holland i Zendaya, que es va estrenar el 29 de juliol, ha superat l'altra gran producció estrenada aquest estiu, l'Odissea, que va aterrar als cinemes gairebé dues setmanes abans que Spider-Man.
6: You're gonna forget who I am.
7: What?
6: What are you talking about?
7: I'm gonna come and find you. And I'll explain everything.
6: You better. I love you. I love you.
7: Just
6: wait and tell me when you see me again.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça se situa líder de la Lliga després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada i després de dues jornades disputades. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però li va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destacava el fet que en les dues primeres jornades l'equip hagi marcat ja 7 gols i encara no n'hagi encaixat cap.
3: No, it's very important for me. More important
4: is... Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
3: But at the end I'm happy about the performance.
2: Rodri va ser un altre dels protagonistes sens dubte del partit al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
5: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que es tracta de llibertat d'expressió. A banda del Barça Athletic Club, ahir també es va jugar el Celta 1 o Osasuna 2, pendent també de la primera jornada. Un cop completades les dues primeres jornades, el Barça, com dèiem, és líder amb 6 punts, empatat per home el Madrid, el Betis i el Sevilla. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits. Racing de Santander Elx a les 7 i a la Alavés Villarreal a 2:15. I el Barça també ja sap quins seran els rivals als quals s'enfrontarà a la fase Lliga de la Champions després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como com a locals al Camp Nou i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán com a visitants. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Marín, va insistir en que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça.

0: Son declaraciones a Movistar.
1: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
0: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat i carregava contra el dirigent Matalassé.
2: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, té una forma no vetllada directa.
0: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu, per una indisposició.
3: 3CAT Info.
0: L'Espanyol oficialitza la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
4: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
0: El davanter andalús que serà presentat la setmana que ve podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat.
3: 3CAT Info.
0: Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, firma fins al 2030. D'altra banda, el club gironí va fer oficial també i tres sortides. L'ucraïnès Sigankov ha estat traspassat a l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. L'extrem Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i el defensa central jugarà l'Atlètic de Madrid B, com ha cedit. I en ciclisme, Tadej Pogacar va sumar ahir la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta després d'aconseguir el triomf en la sisena etapa entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Avui, setena etapa, 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb 5 ports de muntanya.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards que poden superar els 30 minuts per avaria d'un comboi a l'entrada de l'estació de Girona. Se circula per via única entre Girona i Flaçà. A les carreteres, de moment, sense complicacions.
0: Interrompudes les feines de rescat al Nepal i al Tibet per la riuada sobtada de dimecres pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. El balanç de la tragèdia supera ja els 470 morts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu, després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i de menjar per part de la Creu Roja. El govern espanyol reitera les crides a la calma i avui Pedro Sánchez encapçala una reunió del comitè de crisi on aplegarà fins a una desena de ministres. En paral·lel, compareixerà al Congrés Fernando Grande Marlaska després del xoc de versions amb el ministre Robles sobre la informació que tenia el CNI en relació amb l'entrada massiva de la fa un mes. Ha mort als 89 anys el rei Harald de Noruega després de dies hospitalitzat i d'anys d'un delicat estat de salut. Era el cap d'estat en actiu més longeu a Europa i sempre havia negat a abdicar. Ara el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon. Avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units a Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà. Lluny de l'objectiu inicial, l'ofensiva sembla que ha reforçat el règim dels ayatolàs i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz, amb efectes com l'encariment del preu del gas i del petroli. L'aeroport d'Andorra, la seu d'Urgell, incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tira endavant una nova adjudicació de rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà les connexions amb Madrid i amb Palma. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari a la capital de la Segarra i també per la figura del rei Felip V, el monarca que governava Castella el 1714, ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
2: Esports.
3: El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick ja saben quins rivals tindran a la fase de la Lliga de Campions. S'enfrontaran al Manchester City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como al Camp Nou i jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaijan. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem variant Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Real Societat.
0: I pel que fa al temps, torna l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, especialment a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts exactes de les 9 del matí. Salutacions, soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 10 del matí. Augmenta el temor que el segon llac que s'ha format al nord del Nepal, a tocar del Tibet, rebenti de forma abrupta com va passar fa 2 dies amb una riuada sobtada que ha deixat fins ara més de 470 morts. Les autoritats han advertit que aquest llac, situat a la mateixa zona devastada, comença a sobreeixir i la policia ha llançat una alerta per inundació. De moment s'han aturat les feines de rescat i han demanat a la població que s'allunyi de les ribes del riu. Des d'ahir s'està fent un seguiment exhaustiu de com es va omplint d'aigua d'aigua i es calcula que podria contenir ja uns 3 milions de metres cúbics. Mentrestant, el balanç oficial de la riuada que ha afectat tota una vall és, com dèiem, de 469 morts al Nepal i 3 al Tibet. Entre els dos països es calcula que hi ha uns 1.900 desapareguts, 500 als quals són estrangers. Als hospitals de la capital, a Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
4: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Parlem ara de Ceuta, on creix la preocupació davant la possibilitat d'un esclat de violència derivat de la situació generada per l'arribada massiva de migrants ara fa un mes. La tensió creix, ho fa amb un degoteig d'incidents contra els migrants, l'últim dels quals ha estat en un dels assentaments improvisats en una de les platges de la ciutat autònoma. Els manifestants hi van irrompre i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Tot plegat després d'una acció de bloqueig del pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El govern espanyol, el ministre Ángel Víctor Torres, cap visible del comandament únic per aquesta crisi, insisteix en les crides a la calma i condemnava els últims atacs.
5: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes, por nadie, como no se puede atacar...
6: ¿Tú crees que trobarem un lloc per posar-hi el parasol?
5: No puede ser que voluntarios de Cruz Roja, que son de Ceuta, se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
0: I amb una pilota a la xarxa social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, defensava la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i també condemnava que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat. En aquest context, avui el president espanyol Pedro Sánchez encapçalarà una nova reunió del comitè de crisi, on també estan convocats fins a una desena de ministres, alguns dels quals hi participaran telemàticament. En paral·lel, continua la desfilada de compareixences de membres del govern al Congrés per donar explicacions. Fernando Grande Marlaska ho farà tres dies després de les discrepàncies amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel paper del CNI a Ceuta.
7: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
8: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
0: L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però la pràctica fa costat al responsable d'Interior i sosté que el CNI no va advertir del perill d'un assalt com el que hi va haver. Després de Marlaska serà el torn del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, el ministre que pilota les relacions amb el país àfricà. A tot això, el govern espanyol que busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta i gestionar des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però el PP i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Saendiaja.
9: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Sira Rego, per això demana acollir voluntàriament.
10: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
9: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
11: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
12: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
9: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria menors.
0: La ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve, per cert, començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció als menors i a les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, diftèria, tètanus, polio i varicela portades per les comunitats.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Continuem 9 del matí, 10 minuts. Ho acabem de saber, ha mort als 89 anys el rei Harald de Noruega, el que fins ara era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Portava 11 dies hospitalitzat, però ja feia anys que arrossegava un delicat estat de salut. Malgrat tot, es va resistir sempre a abdicar, perquè, segons ell, el jurament que el va portar al tron de 1991 era per a tota la vida. Ara, el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon, de 53 anys, que aquests últims dies ja estava assumint aquest paper de forma provisional. La seva dona, la princesa Mette-Marit, es convertirà doncs en la reina consort, malgrat estar envoltada per diverses polèmiques els últims temps. D'una banda, ha hagut d'admetre que era amiga del delinqüent sexual Jeffrey Epstein, i de l'altra, el seu fill Marius ha estat condemnat per la violació de dues dones. L'empresa nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha guanyat una part de la batalla legal contra el Pentàgon. Una jutge federal dels Estats Units ha sentenciat que les sancions acordades per l'administració de Trump contra la companyia són il·legals, amb l'argument que es van imposar per castigar l'empresa per haver criticat públicament el Pentàgon. La magistrada de Califòrnia assegura que les sancions tenien una motivació política. La decisió és una victòria legal per a la companyia, però encara parcial, perquè es pot recórrer i perquè té enviar una causa oberta a Washington. El conflicte amb Trump d'Anthropic va començar quan l'empresa d'IA es va negar a aixecar determinades restriccions sobre l'ús del seu model Claude per a atacs letals completament autònoms o per la vigilància massiva de ciutadans nord-americans. Doncs bé, Trump va qualificar l'empresa de l'esquerra radical i el Departament de Defensa va cancel·lar tots els seus contractes i va incloure Anthropic a la llista d'empreses que representen un risc per a la cadena de subministrament i també per a la seguretat nacional. Doncs bé, l'ONU que reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors a la seva xarxa social s'estenguin a tota la indústria. El cap dels drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver esperat que hi hagi una demanda judicial per estar segurs a les xarxes i reclama als governs que actuïn. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar aquest disseny addictiu a les xarxes.
13: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa. Parlem ara de l'incendi que crema l'Albufera, a tocar de València. Continua descontrolat. Els bombers i agents de l'UME treballen per controlar-lo, ja que ha calcinat 31 hectàrees a la pedania de Saler i s'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns, també dels càmpings propers, a través d'un missatge d'alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller

0: d'emergències interior de la Generalitat Valenciana.
1: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya avui torna a pujar el risc d'incendi. Hi ha 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, a la Noguera, a la Catalunya Central i al Vallès, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme, i alhora a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per presumpta relació amb l'incendi d'aquesta setmana, Collserola, el foc, que ja està estabilitzat, ha cremat al final 57 hectàrees. Com us dèiem, l'aeroport d'Andorra la Seu d'Urgell tindrà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà ha engegat un nou concurs per adjudicar les rutes regulars que mantindrà les connexions amb Madrid i amb Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: La concessió substituirà l'actual en mans d'Air Nostrum i que s'acaba el 31 de desembre. La principal novetat seran els vols a París. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
3: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquest és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
2: El nou contracte preveu uns mínims d'unes 1.400 hores de vol anuals que es podran ampliar si les aerolínies ho volen, uns vols pels quals el govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any.
3: Els 5 milions de dotació pressupostària, sí, és per garantir que la línia funcioni i és la part que el govern satisfarà d'acord amb els vols que realitzin, amb el nombre de passatgers, amb el preu del bitllet, totes aquestes condicions que es tindran en compte.
2: Aquest estiu, fins al 16 d'agost, els vols regulars des de la Seu han tingut 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat. Els vols a Madrid tenen 41 viatgers de mitjana i els de Palma 36.
0: És un quart de 10 del matí. Àrea de servei, començarem fent un cop d'ull al trànsit i a la mobilitat a aquesta hora. Mariluz García, equip viari, bon dia.
4: Hola, bon dia. De moment, pel que fa a les carreteres, poques complicacions. Hi ha trànsit lent a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en tots dos sentits, perquè recordem que s'hi fan obres que restringeixen o desvien la circulació. A l'autopista AP7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Cardedeu, en direcció Girona. Es troba situat al voral i no provoca retencions, però cal anar-hi amb precaució. Al transport públic sí que hi ha una incidència. La línia R11 de Rodalies té retards que poden superar els 30 minuts per l'avariat d'un tren a l'estació de Girona. Entre Girona i Flaçà se circula per via única. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
5: El temps.
0: Escoltem ara Tomàs Molina.
6: Torna un temps més estable. Avui un dia marcat en general pel sol a la major part del país, com a molt amb alguns núvols prims aquestes primeres hores del dia, i a la tarda potser alguna nuvolada al Pirineu, però en principi sense més conseqüències. Un dia amb temperatura que en conjunt tendirà a baixar. Ha entrat una miqueta de mestral de matinada i això ha fet baixar la temperatura mínima. Les màximes també quedaran sensiblement més baixes que les d'ahir, excepte a la Costa Daurada, on fins i tot podran pujar una miqueta respecte a les d'ahir. El cap de setmana es presenta molt estable, marcat pel sol, tant dissabte com diumenge, amb temperatura amb tendència a pujar una mica, no pas massa, amb una calor molt moderada, la nit serà relativament no pas massa càlida, i la setmana vinent podria dilluns encara ser un dia majoritàriament assolellat, però a partir de llavors la inestabilitat sembla que podria anar en augment.
0: Aquesta matina de Catalunya s'ha pogut veure un eclipsi gairebé total de lluna, tot i que anava baixa, el temps ha permès veure-la, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'astrofísic Joan Anton Català.
7: Ha estat un parcial d'un 96%, vol dir que no tota la lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta, un trosset, però tot això ha estat preciós. La lluna s'anomena lluna de sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del sol, i queda d'aquesta llum vermella, afeblida, molt, molt, molt bonic.
0: Aquest fenomen arriba dues setmanes després de l'eclipsi de sol, com és habitual.
7: Dues setmanes després, aproximadament, d'un eclipsi de sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La lluna es mou i, en lloc de situar-se entre la Terra i el sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és sol, Terra, lluna.
0: El pròxim eclipsi de sol serà el 2 d'agost de l'any que ve i es podrà veure al sud de la península Ibèrica.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: És un 43 minuts de 10 del matí. Avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units a Israel contra l'Iran. Va escapçar la cúpula de la República Islàmica, però que en cap cas ha acabat amb el règim dels ayatolars. L'ofensiva, que havia de durar 4 o 5 setmanes, segons Donald Trump, ja s'allarga en mig any, i el principal efecte generat, a més de les víctimes civils pels bombardejos, és el caos i pujada de preus de gas i petroli arreu del món per aquest bloqueig que hi ha de l'estret d'Hormuz. Amb Sergi Roca, cap d'Internet Internacional, repassem en quin punt estan els principals actors del conflicte.
12: L'Iran, un règim reforçat, un poble ofegat.
13: Sense el líder suprem Ali Khamenei i sense una setantena dels càrrecs més, el règim iranià semblava destinat al col·lapse. No ha estat així. L'absència d'oposició interna, aplacada pel règim durant 5 dècades, i la preparació militar i estratègica han protegit la columna vertebral de la República, por interna i fortalesa de portes en fora. Fins i tot sense cap aparició pública del nou líder suprem, Khamenei fill. Amb els seus míssils, però sobretot amb drons, la Guàrdia Revolucionària ha posat en escac l'economia mundial, atacant Israel, països del Golf Pèrsic, bases nord-americanes a la regió i demostrant un control absolut de l'estret d'Hormuz. I la població va resistir 40 dies seguits de bombardejos permanents per després passar a un alto el foc trencat cada 2x3 i això és el que més amoïna els iranians, no veuen fi a un ofec econòmic que va a més i només una minoria dona un suport clar a les autoritats. La resta no oblida la repressió mortal de principis d'any per part del règim als seus propis ciutadans.
14: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
12: Els Estats Units, del Trump implacable al Trump més erràtic.
13: L'eufòria inicial del president dels Estats Units al febrer, encara crescut per la captura recent de Maduro a Venezuela, el va portar a garantir un èxit immediat de l'operació. Res més lluny de la realitat. Desenes de milers de dòlars invertits en la guerra esquivant el permís del Congrés. Cap prova, almenys evident, de control sobre el petroli iranià. I fins i tot 17 soldats abatuts a l'Orient Mitjà. De l'amenaça d'acabar amb la civilització a base de míssils, s'ha passat a intentar collar més el règim amb la carta econòmica. Però els missatges canviants i sense fonament aparent de Trump, dient que l'Iran vol negociar, que estan a punt de rendir-se, o que l'alça dels preus és un cost assumible, han fet caure la seva popularitat dins els Estats Units.
12: Israel, de les armes desbocades, el silenci pacient.
13: Amb l'ofensiva a l'Iran i l'eliminació de l'ayatollah Khamenei, Benjamin Netanyahu feia un pas més en el seu camí per capgirar com un mitjó els equilibris a l'Orient Mitjà i defensar-se, segons ell, dels que volen fer desaparèixer Israel. La sintonia inicial necessària a nivell militar amb els Estats Units s'ha estroncat en algunes converses pujades de to amb Trump, però Israel se sent més fort i continua comptant amb Washington a l'espera dels seus moviments a la regió.
15: وقف اطلاق النار الوهمي وتفسيره بان يوقف حزب الله
12: ليبان اكسود ان ان país malferit.
13: Els libanesos, veïns d'Israel i amb les milícies de Hezbollah encara proactives, han tornat a ser els més afectats. Hi ha hagut centenars de milers de desplaçats en un país que no arriba als 5 milions d'habitants. Israel ha esgarrapat territori pel sud, a més de provocar centenars de morts. L'atac múltiple a un centenar d'objectius a Beirut el mateix dia va ser un punt d'inflexió per forçar Israel a rebaixar la intensitat contra els aliats de l'Iran.
12: Un futur incert per la regió i pel món.
13: Aquests 6 mesos el petroli s'ha arribat a enfilar per sobre dels 100 dòlars. Encara hi ha vaixells atrapats al Golf Pèrsic i l'amenaça d'escalada és permanent perquè els intents diplomàtics han fracassat un rere l'altre. Caldrà veure fins a quin punt l'agenda política, amb eleccions a Israel a l'octubre i als Estats Units al novembre, canvien alguna cosa.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: És un quart i mig de 10 del matí. Anem a Cervera. L'Aquelarre commemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat l'Aquelarre del rei boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiari i una primera cercavila amb foc. Lleida, Júlia Becar.
16: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de l'Aquelarre de Cervera. Representat com el rei boig i amb l'estètica barroca característica de la festa, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà. Gemma Oriol és la codirectora artística.
17: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
16: Un espectacle que mobilitza més de 200 persones i que culmina amb l'escorreguda del Mascle Cabró, el punt àlgid de la nit del dissabte. Durant tot el cap de setmana, la pirotècnia i el foc també seran grans protagonistes. De fet, s'arriben a cremar gairebé 500 quilos de pólvora durant els 3 dies. Així resumeix Oriol els pilars d'esta festa.
17: Hi ha aquests 3 grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
16: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats previst per a demà i esta nit la que la recomença amb una encesa de bestiari i l'espectacle Arquer. Demà espai per als més petits amb la que la ret i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals, una de les més grans d'est àmbit a Catalunya.
18: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
19: Segur que no n'hi ha per tant.
20: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
21: Bon dia. El Barça se situa líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però li va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destaca el fet que en les dues primeres jornades l'equip hagi marcat ja 7 gols i encara no n'hagi encaixat cap.
22: No, it's very important for me. More important is...
23: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
22: But at the end I'm happy about the performance.
21: Rodri va ser un dels protagonistes del partit al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
24: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
21: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat al Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó llibertat d'expressió. A banda del Barça Athletic Club, ahir també es va jugar un altre partit, el Celta 1 o Osasuna 2, pendent també de la primera jornada. Un cop completades les dues primeres jornades, el Barça és líder, com dèiem, amb 6 punts, empatat per home el Madrid, el Betis i el Sevilla. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits. Racing de Santander-Elx a les 7 i a la Vés Villarreal a 2:15. Mentrestant, el Barça ja sap els rivals als quals s'enfrontarà la fase Lliga de la Champions, després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, com a locals, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán, com a visitants. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, insistia que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça. Són declaracions a Movistar.
1: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
21: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat i carregava contra el dirigent Matalassé.
2: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
21: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu per una indisposició.
5: 3CAT Info.
21: L'Espanyol, per la seva banda, oficialitza la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
3: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
21: El davanter andalús, que serà presentat la setmana que ve, podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat.
5: 3CAT Info.
21: Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. D'altra banda, el club gironí va fer oficial també tres sortides, la de l'ucraïnès Sigankov a l'Ajax, la de Minsu al Glasgow Rangers i la cessió d'Antal a l'Atlètic de Madrid B. I en ciclisme, Tadej Pogačar va sumar la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta, després d'aconseguir el triomf a la sisena etapa entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general. Avui, setena etapa entre Vall d'Alba i Aramon Valdelinares amb 5 ports de muntanya, un de primera.

0: Ara són 9:45 del matí d'aquest divendres 28 d'agost. Recapitulem i repassem les informacions més destacades a aquesta hora. De fet, segons acabem de saber, la inflació ha augmentat 7 dècimes a l'agost i s'ha situat en el 4,3% a nivell estatal per l'encariment dels carburants. De seguida us en donarem més detalls. Us estem explicant també que ha quedat interrompudes les feines de rescat al Nepal i al Tibet per la riuada sobtada de dimecres pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. El balanç de la tragèdia supera ja els 470 morts. A Ceuta, l'augment de la tensió deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir, desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats després d'una acció per impedir l'accés al repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. Aquestes qüestions a seguida les ampliarem, però fins al punt de les 10 també parlarem de Ratko Mladic, que ha mort als 83 anys. El criminal de guerra serbo-bosnià condemnat a cadena perpètua pel genocidi de Srebrenica i el setge de Sarajevo. La seva mort reobre ferides als Balcans. Mentre que les víctimes el recorden com un genocida, sectors ultranacionalistes serbis encara el reivindiquen i els experts alerten que pot despertar vells fantasmes i noves tensions. També passarem per Girona, on les colònies de gats a la ciutat s'han reduït de 124 a 78. S'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció a gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols. I també parlarem de música. El Festival Terré Priorat arriba a la 10a edició i amplia els concerts i les activitats programades. El certamen, que inclou fins al desembre recitals i propostes enoturístiques, comença avui a Pradell de la Teixeta. I demà a Cornudella de Montsant. I actuaran Arturo Gaia i el grup Remei de Cala Fresca. En esports, el Barça, que supera Udal Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa ja el líder de la Lliga.
1: Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugrana en el dia del debut de Rodri.
0: Pel que fa al temps, torna a l'estabilitat amb un temps assolellat, amb una mica de mestral, que farà que baixi la temperatura, especialment a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada. Segons acabem de saber, els preus continuen pujant, l'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte a la inflació del mes de juliol. A més dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques també han contribuït a aquesta alça de preus. Les dades definitives i detallades per comunitats autònomes es donaran a conèixer el 15 de setembre.
2: 3Cat Info.
0: Anem ara cap al Nepal perquè augmenta el temor que el segon llac que s'ha format al nord del país a tocar del Tibet rebenti de forma abrupta, com va passar fa 2 dies amb una riuada sobtada que ha deixat fins ara més de 470 morts. Les autoritats han advertit que aquest llac, situat a la mateixa zona devastada, comença a sobreixir i la policia ha llançat una alerta per inundació. De moment s'han aturat les feines de rescat i han demanat a la població que s'allunyi de les ribes del riu. Des d'ahir s'està fent un seguiment exhaustiu de com es va omplint d'aigua i es calcula que podria contenir ja uns 3 milions de metres cúbics. Mentrestant, el balanç oficial d'aquesta riuada, que afecta tota una vall, és, com dèiem, de 469 morts al Nepal i 3 al Tibet. Entre els dos països es calcula que hi ha uns 1.900 desapareguts, 500 dels quals estrangers. Als hospitals de la capital, que és Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 9:15 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: I del Nepal anem a Ceuta, on creix la violència contra els migrants que des de fa un mes són aquesta ciutat autònoma, quan hi va haver una entrada massiva de milers de persones procedents del Marroc. A les últimes hores, un grup de veïns ha cremat algunes cabanes en un campament on els immigrants malviuen en una de les platges. Abans van impedir que la Creu Roja pogués repartir-los menjar. Des de la ciutat de Ceuta ens porta a l'última hora la Begoña Guillermo, enviada especial de TV3.
4: Si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència. L'atac d'ahir a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes, instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants, no té precedents en aquesta ciutat. Les persones que vivien aquí, per exemple, van haver de sortir corrent, protegits per la policia, i ho van acabar perdent tot. I ahir aquests mateixos manifestants van intentar, de fet, van barrar el pas del camió de la Creu Roja, que va haver de fer una ruta alternativa per arribar fins a la platja, distribuir el menjar, però no va poder fer l'atenció sanitària que hi fa habitualment. També han sortit veus des de la península i també des de la pròpia ciutadania d'aquí de Ceuta que criden a la calma als veïns a no anar a aquestes manifestacions. Denuncien que hi ha grups neonazis que estan aprofitant aquesta situació per fer arribar el discurs d'odi i fer créixer l'odi cap als musulmans que hi viuen des de fa molts anys o que han nascut aquí a la ciutat autònoma. Denuncien que s'han produït atacs a molts musulmans instal·lats aquí a Ceuta i demanen que les responsabilitats no les prengui la ciutadania, que això pot provocar un trencament de la convivència. Reclamen l'actuació urgent als polítics per aturar aquesta escalada i evitar que es trenqui el respecte a les cultures i al veí que s'ha tingut sempre en aquesta ciutat. La realitat és que aquí ja fa moltes setmanes que s'ha produït aquesta arribada massiva, que continua havent milers de persones malvivint als carrers i que això no els agrada ni als uns ni als altres. Els que han vingut no volen estar aquí i el que diuen els ciutadans de Ceuta és que mentre els polítics s'arreglin, ells, bueno, entenen, molts entenen que se'ls ha de donar una acollida, però que aquestes setmanes no s'està gestionant prou bé com per facilitar la convivència. Hi ha gent que té por, s'està instal·lant també el discurs de vincular immigració a violència i això està fent molt mal al benestar social dels veïns, pel que podem copsar.
0: Doncs sobre aquesta crisi migratòria, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha referit als incidents de Ceuta a l'inici de la seva compareixença aquest matí al Congrés.
5: A pesar de los intentos partidistas de algunos que se han decidido a desinformar, a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
0: El ministre ha assegurat que queden 5.000 persones de les 75.000 que van arribar a la ciutat autònoma a l'entrada massiva del 30 de juliol. I tot seguit us parlarem de la mort als 83 anys de Ratko Mladic, el criminal de guerra serbo-bosnià condemnat a cadena perpètua pel genocidi de Srebrenica i el 16 de Sarajevo. Repassem amb Xavi Vilà els aspectes clau de la vida de Ratko Mladic.
6: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamat proclamen la República Serbska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
7: Hem creat la República Serbska.
6: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a l'Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
0: Doncs bé, continuem amb Crònica Internacional, parlant ara de Donald Trump, que atia l'enfrontament amb el Canadà en plena guerra comercial amb els veïns del nord. El president dels Estats Units ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països. Segons el decret, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat més enllà.
8: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps. De fet, com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà resposta a Trump a través de les xarxes. Diu que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario. Parlem ara del govern de la Generalitat, perquè el president Salvador Illa es reuneix avui i demà a la seu del govern en una jornada de treball per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats aquest estiu ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
9: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran en fil a l'agulla les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris.
0: Anem a altres qüestions. Les colònies de gats a la ciutat de Girona s'han reduït de 124 a 78 i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció a gats malalts i adopcions a través de protocols. Girona, Maria Rovira.
10: El nou programa de gestió de les colònies felines a Girona fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CERT de captura, esterilització, registre i retorn i s'amplia ara amb criteris de benestar animal. Segons la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, és un pas endavant en la responsabilitat municipal de protecció i control amb un programa integral que dona estabilitat i amplia les actuacions.
11: Contempla doncs, protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tenim oportunitats d'adopció i, a més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, tenint en compte punts de vista sanitari.
10: Amb aquest pla s'avança doncs, també en el tractament dels gats malalts amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies.
11: Totes aquestes voluntàries, el que fa aquest programa és que els dona una formació anual en relació a la gestió de les colònies, en tant que com s'han d'alimentar, quines situacions s'ha de poder atendre el gat, en situacions d'urgència, de salut del gat, en quines situacions s'han de poder capturar, com realitzar la captura.
10: El fet de tenir les colònies felines geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament i en 6 anys s'ha passat de 124 a 78. L'objectiu és, segons la regidora de Benestar Animal, que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure i per això cal incidir, diu, en campanyes d'esterilització per evitar també abandonaments i incentivar adopcions.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ha mort a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança als presumptes responsables, un home i una dona de 46 i 50 anys, respectivament. Ara estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil d'aquesta agressió detenció fos realment un robatori. I presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari. Són 3:15 del matí. Àrea de servei, comencem fent un cop d'ull a la mobilitat. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. L'única incidència es troba situada al transport públic. La línia R11 de Rodalies té retards que poden superar els 30 minuts perquè hi ha un comboi avariat a l'entrada de l'estació de Girona. Per això se circula per via única entre Girona i Flaçà. Pel que fa a les carreteres, poques complicacions, només petites retencions a la Nacional 2, al Portús, a la Jonquera d'entrada a França, i a l'autovia 2, circulació lenta a Jorba en tots dos sentits a causa d'obres. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
13: Torna l'estabilitat atmosfèrica avui i també el cap de setmana. Avui un dia bàsicament assolellat, potser entrenyinar per la presència de núvols prims. A la tarda potser també alguna nuvolada al Pirineu, de poca importància, sense més conseqüències. Ha entrat una mica de mestral al llarg de la matinada i això ha fet que les mínimes fossin una miqueta més baixes. Les màximes també baixaran una miqueta, sobretot a l'Empordà es notarà aquesta davallada de la temperatura, excepte a l'àrea de la Costa Daurada, on la temperatura pujarà respecte a la d'ahir. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, bàsicament sol. Un temps estable, gairebé sense nuvolositat, ni tan sols al Pirineu. Un cap de setmana de sol, de temperatura que tendirà a pujar una miqueta, amb un ambient que serà una miqueta més calorós, però no pas massa. La nit tampoc tindrà un ascens massa marcat de la temperatura, és a dir, que serà un cap de setmana típic de final del mes d'agost.
0: Abordem ara temes de la pàgina cultural perquè avui s'estrena la 10a edició del festival Terrer Priorat, que proposa diversos recitals i propostes enoturístiques arreu de la comarca. Amb motiu d'aquest aniversari s'han ampliat el nombre de concerts i d'activitats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Blai Rosés és el director del festival.
15: El festival sempre ha volgut ser un aparador de la comarca, ser respectuós doncs, amb la identitat dels vins, no? Intentem també maridar amb l'espai, és a dir, que la proposta tingui tres potes, és a dir, la proposta cultural eminentment musical, la proposta enològica, no, el tast, i després l'espai. I a partir d'aquests tres vectors, crear doncs, un petit relat.
14: El pes del desè aniversari s'ha fet notar a l'hora de dissenyar la programació, que és més extensa que mai, i mirant d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Rosés en fa balanç.
15: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història, doncs sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
14: El certamen arrenca amb Mos Azimans a Pradell de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant hi actuaran Arturo Gaia i Remei de Calafresca. Poc abans i aquí mateix es farà un tast de vins amb motiu del 25è aniversari de la Déu Montsant. Altres noms destacats són Miquel Gil, Pepet i Marieta, Anna Andreu, Lia Sampai o Marina Herlop.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la sorprenent història de Tanya Heat, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara fa 25 anys. La supervivent l'11S va ser només al principi, aquest és el títol, cinta participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció. Òscar Callau.
16: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
17: El cas es va destapar l'any 2007 quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de persones que van sobreviure als atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El diari New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona, on encara vivia el dia de l'atac terrorista. Una història que recorda molt el cas d'Enric Marco fent-se passar per supervivent dels camps d'extermini nazis. En tots dos casos, molt mediàtics, els suposats supervivents van colpir la societat pels seus relats emotius i dramàtics sobre la superació d'un drama que, en realitat, no havien viscut. Sentim el director Quique Maillo en declaracions a 3CAT Info.
18: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació ja va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
17: L'equip del documental ha preferit recrear la història de la Tania amb una actriu que interpreta textos i declaracions verídiques en comptes de recórrer a l'abundant material d'arxiu de l'època. El motiu ens l'explica el guionista de La supervivent, Marcos Goicolea.
19: Fer servir una actriu creiem que era un dispositiu interessant. Al mateix temps, també, com que la història es tracta d'una impostora, ens semblava com un lloc de miralls interessant.
17: El documental recupera episodis del passat d'Alicia Esteve que poden ajudar a entendre per què va decidir convertir la seva vida en una gran mentida. Una greu lesió al braç i la implicació de la seva família en el cas Planes d'Amunt de corrupció als anys 90.
18: Arriba en un moment al documental, el documental està explicant que per interpretar amb tanta qualitat un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat, un accident, i per l'altre costat, aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
17: La supervivent, l'11S, va ser només al principi, també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
0: Anem a altres temes. Erika Badu, Mastodon o Pulp són alguns dels artistes que estrenen disc avui. Repassem les novetats discogràfiques amb en Mark Reed.
20: La cantant de Neo Soul i Jazz, Erika Badu, acaba de publicar Before the World Blows. Feia 16 anys que aquesta cantant de culte no publicava cap àlbum. I ara ho fa acompanyada del productor de hip-hop The Alchemist, un creador que ha treballat amb Kendrick Lamar o Snoop Dogg, entre d'altres. I aquí els descriu com una parella d'iconoclastes que mostren les seves habilitats per crear ambients atmosfèrics per una banda i per fer filigranes amb els samplejats per l'altra.

Si no heu pogut anar mai a un concert de Pulp, esteu d'enhorabona, perquè la banda britànica publica avui Live. És la gravació de dos concerts que van fer a l'O2 Arena de Londres l'any passat amb una qualitat de so extraordinària. I conté clàssics com Disco 2000, Help the Aged, This is Hardcore o Common People. L'àlbum també serà la banda sonora oficial de la pel·lícula concert Pulp What Do You Do for an Encore, dirigida per Garth Jennings.

Interpol publiquen avui el distòpic This Mirror Waits a Ton. Els de Nova York reflexionen sobre la hiperconnectivitat de la nostra societat i la transformació dels avenços tecnològics en una forma més de control. La banda que està a punt

0: Pilota i Sigal, entre d'altres.
1: I ara parlem del Giracirc, que torna a convertir cada racó de Collsuspina, el Moianès, en un gran circ en la seva 11a edició. Avui i demà, entrades a 3 euros. Clàudia Roses.
2: El festival manté l'essència d'acostar la cultura de qualitat a un poble que no arriba als 400 habitants, amb una programació àmplia i espectacles repartits en 8 escenaris. Hi haurà acrobàcia, funambulisme, clown i circ contemporani de la mà de companyies com Circ Vermut o Cia Traslados. També hi haurà tallers de malabars i una fira d'artesania. El director del festival, Xavier Vinuesa, explica quina és la particularitat del Giracirc.
3: Sí que tens altres festivals petits com els nostres, però no és la sensació aquesta de que tu arribes al poble i ja pots deixar el cotxe aparcat a fora i ara, o sigui, tot el poble és circ. I això és una reflexió que ens van fer les companyies i la van prendre com un gran factor important per tenir en compte, perquè hem de poder donar oportunitat, perquè a vegades és molt difícil poder seguir amb aquesta línia de fer-ho en aquesta comunitat petita, en aquest petit poble, perquè jo crec que són molts els factors que influeixen.
2: Aquest any el festival vol posar el focus en l'accessibilitat amb una formació de circ en llengua de signes catalana i una trobada sota el nom de Cafè Crític per tractar temes com la inclusivitat en el circ.
3: Coneixíem a la Serena, que és una artista de circ que va actuar al Giracirc fa molts anys, i ella ha desenvolupat aquest projecte de llengua de signes catalans per poder ampliar una sèrie de conceptes que no existien en llengua de signes en el món del circ. Però es vam conèixer del projecte, ens va superinteressar i vam dir, doncs, aquest any donem visibilitat i tota la part més social i d'altaveu i de crítica, de sensibilització que tingui en compte aquest espai, que es pugui explicar i sensibilitzar de que existeix una altra llengua en el nostre país i que molts cops no es té en compte.
2: El Giracirc compta amb un gran nombre de voluntaris i Vinuesa assegura que el festival també ha servit per fer comunitat en un poble tan petit, on al llarg dels anys ja ha pogut haver discrepat panxes que el circ ha deixat enrere.
1: Esports. Amb la del Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça se situa líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon van donar el triomf als Blaugrana en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però els va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destacava el fet que en les dues primeres jornades l'equip hagi marcat ja 7 gols i no n'hagi encaixat cap.
5: No, it's very important for me. More important is...
6: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
5: But at the end, I'm happy about the performance.
4: Rodri va ser un altre dels protagonistes del partit al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
7: Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
4: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. En aquest cas, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. A banda del Barça Athletic Club, ahir també es va jugar el Celta 1 o Sassuna 2, pendent també de la primera jornada, i un cop completades ja les dues primeres jornades, el Barça és líder amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. El Barça és primer per millor gol averès general. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits, Racing de Santander-Elx a les 7 i a la Vés Villarreal a 2:15. I el Barça ja sap quins seran els rivals als quals s'haurà d'enfrontar a la fase Lliga de la Champions, després del sorteig fet ahir a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i a fora, com a visitants, al Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, va insistir en que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça. Ho va dir en declaracions a Movistar.
8: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
4: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident del Barça, Rafael Juste.
9: La línia vermella se supera per mi quan...

0: quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
1: Més futbol. L'Espanyol oficialitza la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba a cedir pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
2: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
1: El davanter andalús, que serà presentat la setmana que ve, podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat.
3: 3CAT Info.
1: Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, firma fins al 2030, i va anunciar també les sortides de l'ucraïnès Siganov a l'Ajax, de l'extrem Minsu al Glasgow Rangers i la cessió del defensa Antal a l'Atlètic de Madrid B. I en ciclisme, Tadej Pogačar suma la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta després d'aconseguir el triomf a la sisena etapa entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara és segona a la general. Avui, setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Albà i Aramón Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos més de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.

0: En punt les 10 del matí. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte al mes de juliol. Interrompudes les feines de rescat del Nepal i el Tibet per l'arribada sobtada de dimecres pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. El balanç de la tragèdia supera els 470 morts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. Aquesta nit els bombers han pogut frenar les flames de l'incendi que crema des d'ahir a Albufera, a tocar de València. El foc s'ha pogut perimetrar i ara cal reforçar les feines d'extinció amb els mitjans aeris, aprofitant que al matí no hi ha previsió de vent. En plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump firma un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario per anomenar-lo Llac Amèrica. El president nord-americà també ha ironitzat amb la possibilitat de rebatejar els oceans Atlàntic i Pacífic. Avui s'estrena al cinema el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental La supervivent, l'11S va ser només al principi, compta amb la participació de 3CAT. I el festival Terré Priorat arriba a la desena edició i amplia els concerts i les activitats programades al certament, que inclou fins al desembre recitals i propostes enoturístiques arreu de la comarca. Comença avui a Pradell de la Teixeta i demà Cornudella de Montsant, i actuaran Arturo Gaia i el grup Remei de Calafresca.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals podran o s'enfrontaran a la fase Lliga de la Champions. S'enfrontaran en aquest cas al City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como, al Camp Nou, i com a visitants jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol ha fet oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich, fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Real Societat.
0: I al temps encara hi haurà alguns intervals amb núvols al litoral al matí, però cada vegada s'imposarà més el sol a Ponent i al Pirineu i s'anirà generalitzant al migdia. Bufarà vent de mestral i la temperatura baixarà. El cap de setmana serà de sol i temperatura normal per l'època de l'any.
1: 3CAT Info.
0: 10 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Com us dèiem, els preus continuen pujant, l'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte a la inflació del mes de juliol. A més dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques també han contribuït a l'alça dels preus. Les dades definitives i detallades per comunitats autònomes es donaran a conèixer el dia 15 de setembre.
1: 3CAT Info.
0: Augmenta el temor que el segon llac que s'ha format al nord del Nepal, la toca del Tíbet, rebenti de forma abrupta, com va passar fa 2 dies amb una riuada sobtada que ha deixat fins ara més de 470 morts. Les autoritats han advertit que aquest llac, situat a la mateixa zona devastada, comença a sobreeixir i la policia ha llançat una alerta per inundació. De moment s'han aturat les feines de rescat i han demanat a la població que s'allunyi de les ribes del riu. Des d'ahir s'està fent un seguiment exhaustiu de com es va omplir d'aigua i es calcula que podria contenir ja uns 3 milions de metres cúbics. Mentrestant, el balanç oficial de la riuada que ha afectat tota una vall és de pràcticament 500 morts al Nepal i 3 al Tibet. Entre els dos països es calcula que hi ha uns 1.900 desapareguts, uns 500 dels quals són estrangers. Als hospitals de Katmandú hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Doncs bé, per ampliar la informació sobre la situació al voltant d'aquesta notícia, podem parlar ara amb Nacho Puig, és president i fundador de l'ONG Valladur Social Project, una ONG que treballa a la zona afectada. Senyor Puig, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com esteu?
3: Bueno, pues gràcies a Déu estem bé, tant nosaltres com el nostre equip, com les famílies. A la zona de Gorka, que és on treballem, les famílies han perdut cases, els ponts se'ls ha portat al riu, però els danys només es queden amb danys materials, gràcies a Déu.
0: Quan preparàvem aquesta entrevista, ens has dit que podíem aprofitar per fer-la ara perquè ara hi ha electricitat. Sabem que la riuada va destrossar moltes infraestructures elèctriques. Com està ara el subministrament?
3: Bueno, pues és inestable, va i ve. De fet, quan us he enviat això, just després s'ha anat la llum i ha tornat ara farà 5 minuts. Aleshores, és molt inestable i és difícil comunicar-se, ja no només amb la gent de Gorka, sinó amb la gent que hi ha en tot el país.
0: On eres i què feies en el moment que va passar aquesta tragèdia?
3: Pues nosaltres estàvem a Gorka, que és on tenim els projectes, i estàvem fent una visita per veure les famílies, veure com estava tot, i just el dia abans vam marxar per casualitat, perquè ens havíem de quedar un dia més, i vam marxar per la nit i pel matí ens vam trobar tota aquesta moguda ja.
0: Déu-n'hi-do. Ara les autoritats han dit que aturen les feines de rescat perquè hi ha el risc que un altre llac que s'ha format rebenti de forma brusca i provoqui un altre desastre. No sé si a vosaltres us han arribat avisos.
3: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos, hi ha molt de desastre aquí. Aleshores, és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona. Hem sentit això i estem a l'espera de veure què passa.
0: Per tant, entenc que vosaltres a la zona afectada no hi heu pogut arribar ara encara.
3: Nosaltres no, el nostre equip es va quedar allà, per tant, estan tots aïllats amb les famílies perquè no es pot ni entrar ni sortir, perquè s'han caigut tots els ponts. Aleshores, tenim presència allà, però sí que és veritat que ara encara és d'hora i encara és difícil estimar quina és la millor manera de donar suport o d'ajudar aquestes famílies. Sí que sabem que en un primer moment el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies pues és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però bueno, encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Nacho, la vostra entitat, Valladur Social Project, a què es dedica? Quins projectes exactament desenvolupa?
3: Nosaltres treballem amb comunitats indígenes que estan a la regió de Gorka i de Dadi. Aquestes són dos de les quatre regions que més han estat afectades per aquest desastre. Nosaltres, aquestes són comunitats que anteriorment eren nòmades i farà una o dues generacions es van assentar. Són comunitats que viuen en zones molt remotes, no per distància en quant a la capital, sinó per la zona on es troben, enmig de la muntanya, amb poc accés a l'educació, per arribar a hospitals o inclús al mercat per comprar, per abastir-se de menjar. Nosaltres el que fem aquí és col·laborem amb el govern local, amb escoles rurals, capacitant a professors locals perquè puguin ensenyar adequadament als nens i nenes. A la vegada també tenim un programa de beques escolars. Som conscients que hi ha molts nens i nenes que triguen fins i tot 4 hores per arribar a l'escola. Aleshores, el que fem nosaltres, els bequem en un internat que hi ha a prop de l'escola. Viuen allà, van a l'escola i els caps de setmana poden tornar. I després tenim un centre de dia, tenim diversos centres de dia amb l'objectiu d'acabar amb el treball infantil, on abans i després de l'escola els nens poden venir al nostre centre per fer els deures, per estar, per jugar i per fer classes de repàs. A la vegada també tenim programes de nenes, de noies, per l'empoderament de la dona, on es treballen temes sobre igualtat de gènere, sobre matrimonis infantils, sobre educació sexual i reproductiva. I aquest treball es fa tant amb nenes a les escoles com amb noies joves, i no tan joves, però que ja no estan a l'escola. I per últim, sí que és veritat que, com us deia, el treball infantil està a l'ordre del dia. És un tema que no només depèn de les escoles, depèn de les famílies. Aleshores, tenim grups amb famílies d'agricultura on nosaltres capacitem aquestes famílies per optimitzar els recursos que ja tenen. Aquesta gent són agrícoles i, bàsicament, el que nosaltres fem és formar-los de tal manera que on avui obtenen 10, demà puguin obtenir 15 per a dedicar aquests 5 extra a l'educació dels nens i nenes.
0: Ens has dit que esteu col·laborant amb les autoritats del país. Us heu reunit per valorar l'emergència? Us han demanat alguna cosa en concret?
3: Ara nosaltres estem parlant amb les famílies, amb el nostre equip local. Avui, aquesta tarda, sí que tenim una trucada amb la gent del govern local per entendre millor com ens podem coordinar per fer arribar aquesta ajuda.
0: D'acord, fa un any va haver-hi una riuada com la que s'ha viscut ara, més o menys. Com se n'havia refet el país?
3: El tema és que això no és el primer cop que passa. Va passar fa un any, va passar fa tres i ha estat passant contínuament. El problema aquí és que el Nepal no és capaç de trobar solucions sostenibles per fer front a aquests desastres. Els ponts es cauen, es reconstrueixen i es tornen a caure. Les carreteres es netegen i l'any següent tornen a haver landslides. Aleshores, és difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
0: D'acord, Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project. T'agraïm moltíssim que ens hagis atès en aquesta situació i cuideu-vos molt. Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
3: Adéu.
1: 3CAT Info.
4: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Creix la violència a Ceuta contra els migrants, que des de fa un mes són a la ciutat autònoma, quan hi va haver una entrada massiva de milers de persones procedents del Marroc. A les últimes hores, un grup de veïns ha cremat algunes cabanes en un campament on els immigrants malviuen en una de les platges. I abans van impedir que la Creu Roja pogués repartir-los menjar. Des de la ciutat de Ceuta ens porta l'última hora la Begoña Grigelmo, enviada especial de TV3.
5: Si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència. L'atac d'ahir i a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes, instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants, no té precedents en aquesta ciutat. Les persones que vivien aquí, per exemple, van haver de sortir corrent, protegits per la policia, i ho van acabar perdent tot. I ahir aquests mateixos manifestants van intentar, de fet, van barrar el pas del camió de la Creu Roja, que va haver de fer una ruta alternativa per arribar fins a la platja, distribuir el menjar, però no va poder fer l'atenció sanitària que hi fa habitualment. També han sortit veus des de la península i també des de la pròpia ciutadania d'aquí de Ceuta que criden a la calma als veïns a no anar a aquestes manifestacions. Denuncien que hi ha grups neonazis que estan aprofitant aquesta situació per fer arribar el discurs d'odi i fer créixer l'odi cap als musulmans que hi viuen des de fa molts anys o que han nascut aquí a la ciutat autònoma. Denuncien que s'han produït atacs a molts musulmans instal·lats aquí a Ceuta i demanen que les responsabilitats no les prengui la ciutadania, que això pot provocar un trencament de la convivència, i reclamen l'actuació urgent als polítics per aturar aquesta escalada i evitar que es trenqui el respecte a les cultures i al veí que s'ha tingut sempre en aquesta ciutat. La realitat és que aquí ja fa moltes setmanes que s'ha produït aquesta arribada massiva, que continua havent milers de persones malvivint als carrers i que això no els agrada ni als uns ni als altres. Els que han vingut no volen estar aquí i el que diuen els ciutadans de Ceuta és que mentre els polítics s'arreglin, ells, bueno, entenen, molts entenen que se'ls ha de donar una acollida, però que aquestes setmanes no s'està gestionant prou bé com per facilitar la convivència. Hi ha gent que té por, s'està instal·lant també el discurs de vincular immigració a violència i això està fent molt mal al benestar social dels veïns, pel que podem copsar.
0: Gràcies, Begoña. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha referit a aquests incidents de Ceuta a l'inici de la seva compareixença aquest matí al Congrés.
4: A pesar de los intentos partidistas de algunos que se han decidido a desinformar, a buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
0: Hem arribat així a un quart d'onze del matí. Obrim àrea de servei. Com tulla la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora? Equip viari, Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic perquè hi ha dues incidències que afecten l'R11 de Rodalies. L'última, un robatori de cable de la infraestructura a l'altura de Vilamalla, a l'Alt Empordà. I d'altra banda, un tren avariat a l'entrada de l'estació de Girona que obliga a circular per via única des de Flaçà. Per això els trens de la línia R11 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts. A les carreteres, poques complicacions. Només veiem petites retencions a la Nacional 2, al Portús, a la Jonquera d'entrada a França i a l'autovia A2, lentitud a Jorba, en tots dos sentits, a causa d'obres. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
7: Encara queden alguns intervals en núvols en punts del litoral, de la costa central, de les comarques gironines, però el sol s'imposa ja per les comarques de Ponent. A la Catalunya central, aquest sol anirà guanyant terreny i a partir de migdia s'imposarà a tot el país. Amb temperatura, malgrat tot, que es mantindrà més baixa que la d'ahir, amb aquest vent de mestral que bufa i que porta aire una miqueta més fresquet, avui les màximes estaran al voltant dels 30-31 graus. A bona part del país potser pugin a la façana litoral de la Costa Daurada, on les màximes podran arribar als 32, 33 o 34 graus. El cap de setmana es presenta majoritàriament assolellat i amb temperatures normals per l'època. Serà, doncs, un cap de setmana típic de finals del mes d'agost.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta nit els bombers han pogut frenar les flames de l'incendi que crema des d'ahir a l'Albufera Toca de València. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat que el foc s'ha pogut perimetrar i que ara cal reforçar les feines d'extinció amb els mitjans aeris, aprofitant que al matí no hi ha previsió de vent. De manera preventiva s'han desallotjat més de 160 persones del nucli del Saler i dels càmpings de la zona i s'han habilitat dos espais per acollir els afectats, com explica l'alcaldessa de València, Maria José Català.
8: Y a pesar de tener todos los efectivos disponibles trabajando, veíamos necesario y oportuno desalojar preventivamente, insisto, preventivamente el pueblo del Saler para evitar inhalación de humo y sobre todo por prudencia y por precaución, ¿no? Y todas las personas que han sido evacuadas del pueblo del Saler han sido evacuadas con autobuses de la EMT. Estos autobuses las han desplazado, hemos activado la Fonteta y la Alquería del Bàsquet.
0: De moment es desconeix l'origen del foc, però l'alcaldessa ja ha anunciat que arribaran fins al final per saber-ne les causes, ja que aquest incendi posa en risc el pulmó verd de València. I aquí a casa nostra, 178 municipis de 21 comarques estan en risc molt alt d'incendi. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Dona el tramatí a l'enfrontament amb el Canadà en plena guerra comercial amb els veïns del nord. El president nord-americà ha firmat un decret per canviar el nom del llac Ontario, compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca on fins i tot ha anat més enllà.
9: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través de la xarxa X, on ha dit que digui el que digui el president nord-americà, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario. I el director Quique Maillo recupera en un documental la sorprenent història de Tania Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa un quart de segle. La supervivent, l'11S, només va ser al principi. És una cinta participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció. Ens ho explica l'Òscar Callau.
10: My name is Tania Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
11: El cas es va destapar l'any 2007, quan Tania Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de persones que van sobreviure als atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El diari New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona, on encara vivia el dia de l'atac terrorista. Una història que recorda molt el cas d'Enric Marco fent-se passar per supervivent dels camps d'extermini nazis. En tots dos casos, molt mediàtics, els suposats supervivents van colpir la societat pels seus relats emotius i dramàtics sobre la superació d'un drama que, en realitat, no havien viscut. Sentim el director Quique Maillo en declaracions a 3CAT Info.
12: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
11: L'equip del documental ha preferit recrear la història de la Tania amb una actriu que interpreta textos i declaracions verídiques en comptes de recórrer a l'abundant material d'arxiu de l'època. El motiu ens l'explica el guionista de La supervivent, Marcos Goicolea.
13: Fer servir una actriu creiem que era un dispositiu interessant. Al mateix temps, també, com que la història es tracta d'una impostora, ens semblava com un lloc de miralls interessant.
11: El documental recupera episodis del passat d'Alicia Esteve que poden ajudar a entendre per què va decidir convertir la seva vida en una gran mentida. Una greu lesió al braç i la implicació de la seva família en el cas Planes d'Amunt de corrupció als anys 90.
12: Arriba en un moment al documental que el documental està explicant que per interpretar amb tanta qualitat un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat, un accident, i per l'altre costat, aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
11: La supervivent, l'11S, va ser només al principi, també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
1: Info. Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
18: Hola a tothom.
17: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: 3CAT Info.
0: Avui s'estrena la 10a edició del Festival Terrer Priorat, que proposa diversos recitals i propostes enoturístiques arreu de la comarca. A motiu d'aquest aniversari s'ha ampliat el nombre de concerts i d'activitats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Blai Rosés és el director del festival.
20: El festival sempre ha volgut ser un aparador de la comarca, ser respectuós doncs, amb la identitat dels vins, no? Intentem també maridar amb l'espai, és a dir, que la proposta tingui tres potes, és a dir, la proposta cultural mínimament musical, la proposta enològica, no, el tast, i després l'espai. I a partir d'aquests tres vectors, crear doncs, un petit relat.
19: El pes del desè aniversari s'ha fet notar a l'hora de dissenyar la programació, que és més extensa que mai, i mirant d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Rosés en fa balanç.
20: La nostra aposta per reforçar aquesta idea aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història, doncs sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
19: El certamen arrenca amb Mos Azimans a Pradella de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant hi actuaran Arturo Gaia i Remei de Calafresca. Poc abans i aquí mateix es farà un tast de vins amb motiu del 25è aniversari de la Déu Montsant. Altres noms destacats són Miquel Gil, Pepet i Marieta, Anna Andreu, Lia Sampai o Marina Herlop.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça se situa líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però els va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destaca el fet que en les dues primeres jornades el seu equip hagi marcat ja 7 gols i encara no n'hagi encaixat cap.
18: No, it's very important for me. More important is...
21: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
18: But at the end, I'm happy about the performance.
2: Rodri va ser un altre dels protagonistes del partit al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
22: Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. A banda d'aquest Barça-Atlètic Club, ahir es va jugar un altre partit a primera, també pendent de la primera jornada, amb el marcador final de Celta 1 o Sassuna 2. Un cop completades les dues primeres jornades, com dèiem, el Barça és líder, amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. El Barça però és primer perquè té millor gol a veres general. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. I avui mateix, però, ja comença la tercera jornada. Ho farà amb 2 partits. A partir de les 7, Racing de Santander, Elx, i a partir de 9:15, a la vés, Villarreal. El Barça, mentrestant, ja sap els rivals als quals s'enfrontarà la fase Lliga de la Champions. Després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco, els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como com a locals, al Camp Nou, i al Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán com a visitants. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, va parlar de Julián Álvarez i va insistir que no anirà de cap de les maneres al Barça.
23: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat.
24: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el FC Barcelona. Això és un insult, té una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu per una indisposició.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol ha oficialitzat la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich, fins a final de temporada amb una opció de compra.
25: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
2: El davanter andalús que serà presentat la setmana que ve podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat. Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, té 21 anys, firma fins al 2030, i el club gironí també va fer oficial ahir 3 sortides. L'ucraïnès Sigankov, que ha estat traspassat a l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, l'extrem Minsu, que se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió, i el defensa Antal, que jugarà a l'Atlètic de Madrid B, com ha cedit. I un darrer punt de futbol, perquè l'Inter Escaldes ha eliminat el Drita de Kosovo als penals a la ronda prèvia a la Conference League i serà, per tant, el primer equip andorrà a jugar una fase final d'una competició europea.
3: 3CAT Info.
2: Tadej Pogacar suma la tercera victòria en aquesta edició de la Volta a Espanya després d'aconseguir el triomf en la sisena etapa entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general.
4: Un dia que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y yo ya hacía mucho calor.
2: Avui s'ha de disputar la setena etapa de 150 quilòmetres de recorregut entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera situat a la mateixa arribada. I el Mundial de MotoGP avui es fan ja els primers entrenaments lliures del Gran Premi de l'Aragó, que demà tindrà la cursa sprint i diumenge la cursa llarga.

0: Dos quarts d'onze del matí fem un repàs de les principals notícies d'aquest darrer divendres del mes d'agost. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat, publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte al mes de juliol. Interrompudes les feines de rescat al Nepal i al Tibet per l'arribada sobtada de dimecres pel risc que el mur de roques, que ha format un nou llac, cedeixi de forma brusca. De fet, ha començat a desbordar-se i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. I l'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Anirem al Congrés dels Diputats per veure com ha anat la compareixença del ministre Grande Marlaska. De tot això n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa reuneix avui i demà el seu govern en una jornada de treball per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats d'aquest estiu ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes. Això és a la comarca de la Noguera. I s'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6. El tràiler, de més de 20 minuts, es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. I en esports Audal, el Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga.
1: Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri.
0: Al temps, encara hi haurà alguns intervals amb núvols al litoral al matí, però cada vegada s'imposarà més el sol a Ponent i al Pirineu i s'anirà generalitzant al migdia. Bufarà vent de mestral i la temperatura baixarà. El cap de setmana serà de sol i temperatura normal per l'època de l'any. Dos quarts d'onze i dos minuts creix la violència a Ceuta contra els immigrants des de fa un mes que són a la ciutat autònoma, això després de l'entrada massiva de 75.000 persones procedents del Marroc. Ahir a la nit un grup de veïns van cremar algunes de les pertinences que els migrants tenien a la platja on acampaven i també van impedir que la Creu Roja els repartís menjar. Doncs bé, al Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la no violència i a frenar les incitacions a l'odi contra els migrants. El PP i Vox han tornat a parlar d'invasió orquestrada des del Marroc, mentre que el govern espanyol mirava cap a un altre costat. I Suma li ha retret que han fet tard en tot. També ho ha fet Esquerra en una intervenció de Francesc Marc Álvaro en què ha exhibit Madrid Paula Brujats una estelada.
2: Sí, bon dia. Aquesta compareixença de Marlaska, que també està tenint aquesta derivada per la pallissa d'un policia nacional a Elx per a un aficionat del Barça que portava una estelada. De moment, el que ha fet Marlaska ha estat parlar de la crisi a Ceuta. Ha dit que està molt lluny de recuperar la normalitat. Ha xifrat en 5.000 els migrants que hi queden i ha condemnat la violència d'aquestes últimes hores. De fet, el ministre de l'Interior ha apuntat al Partit Popular i a Vox per alimentar l'odi contra els migrants.
3: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes.
2: Marlaska, aquí al Congrés, avui ha tornat a elogiar la col·laboració del Marroc abans i després, ha dit, de la crisi i per ara ha evitat el xoc amb la ministra Robles. No aclareix si el CNI va fallar en prevenir la tragèdia o si Interior va menys tenir els avisos d'un repunt d'entrades els dies previs. L'oposició, però també els aliats parlamentaris del PSOE, li han reclamat al ministre que faci més autocrítica i el PP li demana directament que dimiteixi.
4: Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
2: I Esquerra, com dèiem al principi, ha aprofitat la compareixença del ministre per exigir-li explicacions per la pallissa d'un policia nacional cap a aquest aficionat del Barça que portava una estelada diumenge a Elx. Francesc Marc Álvaro, diputat dels Republicans, ha interpel·lat així el ministre.
5: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit. Perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat i lliure, no prohibit, que es pot exhibir també en manifestacions esportives.
2: I és que Marc Álvaro ha exhibit una estelada aquí a la sala de comissions del Congrés, també vesteix una corbata del Barça. Marlaska, que haurà de respondre a aquesta polèmica, per ara el Ministeri de l'Interior ha dit que havia obert d'ofici una investigació per analitzar si el policia s'havia excedit.
0: Paula, gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia, fins ara.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els preus continuen pujant. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte a la inflació del mes de juliol. A més dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques també han contribuït a l'alça dels preus. Les dades definitives i detallades per comunitats es donaran a conèixer el dia 15 de setembre. La mort d'ahir de l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, criminal de guerra i genocida a la presó de La Haia, remou vells fantasmes als Balcans. Tenia 83 anys i l'ONU ha ordenat una investigació sobre la seva mort, tot i que feia temps que arrossegava problemes greus de salut. Les víctimes de genocidis com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, aquesta nit els polítics serbo-bosnians de la República Srpska, al territori de Bòsnia, majoria sèrbia, han fet un homenatge a l'excomandant. Al capdavant, el seu líder, Milorad Dodik.
7: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska. Un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal. Un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
0: També hi ha hagut declaracions nostàlgiques de polítics de Sèrbia. Francesc Veiga, professor d'Història Contemporània de la UAB, deia a 3Cat Info que amb la mort de Mladic s'acaba una era.
8: És el final d'una època. Allò que va passar va ser un petit avançament del tipus de guerra que ara s'està portant a l'engròs. Veiem Gaza, veiem Ucraïna, veiem Iran, i en aquella època doncs, hi havia encara criminals de guerra amb cara i ulls. No? Avui en dia hi ha moltíssims Mladic per tot arreu i no es coneixen.
0: Segons el TPI per a l'antiga Iugoslàvia, Mladic, com també ja el ja mort Slobodan Milosevic o l'encara empresonat Radovan Karadžić, pretenien una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia.
6: 3Cat Info.
0: Canviem de qüestió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui i demà el seu govern en una jornada de treball per encarar el tercer any de la legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes, a la comarca de la Noguera. Os de Balaguer, Jordi Corbalán.
9: La fotografia de família del govern aquí davant d'aquest monestir del segle XII marcarà el començament d'aquesta reunió informal, que ja s'ha convertit en tota una tradició al començament del curs polític. Abans de la reunió, el president Illa firma amb els presidents de les quatre diputacions catalanes un conveni en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. De fet, les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic ocuparan una part important d'aquesta trobada informal del govern.
0: Aquesta tarda se sabrà el resultat de la consulta no vinculant organitzada a la Catalunya Nord sobre el canvi del seu nom administratiu. Entre les opcions que s'han votat hi ha la de Pirineus Catalans. En total hi han participat més de 40.000 persones. Anem cap a Perpinyà, Laura Bertran.
10: Aquest divendres es fa el recompte de les butlletes enviades en paper sobre la consulta del possible canvi de nom organitzada pel Consell Departamental. La votació estava oberta del 22 de juny fins al 15 d'agost. S'han rebut gairebé 27.000 vots per internet i 13.000 en versió paper, el que representa un 10% del cens electoral. Els ciutadans podien escollir entre tres propostes: Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Aquesta consulta no serà vinculant, excepte si guanya mantenir el nom actual. En cas de victòria d'una de les dues opcions de canvi, el Consell Departamental haurà de formalitzar al govern francès la proposta d'un nou nom que haurà de ser validat per les institucions franceses.
0: La intel·ligència artificial ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia, és l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica.
11: El major impacte que puc tenir l'IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però la IA ha de millorar. Més per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
0: Aquest especialista creu que els centres de dades s'han d'ubicar en espais on hi hagi molta energia renovable i poder treballar aspectes com la recuperació de calor per fer-la servir com a calefacció.
11: Intentar que les centres de dades siguin el més eficients possibles, que el seu impacte sigui el menor possible, i fins i tot, per què no, incentivar, per exemple, doncs, la recuperació de calor, que és un element que és el principal emissor d'aquests centres de dades, i es pot fer servir per exemple, processos secundaris, si és possible, o fins i tot per calefacció per vivendes.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana els requisits mediambientals que hauran de complir els nous centres de dades amb més d'un megawatt de potència. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables. El Departament de Justícia preveu tenir instal·lats inhibidors de telèfons mòbils a totes les presons catalanes al llarg de l'any que ve. Tot i que l'ús de mòbils a dins de la presó per part dels interns està prohibit, es donen casos que el Departament titlla d'aïllats. Segons detallen aquestes fonts, els presos acaben aconseguint un aparell després que des de l'exterior els fan arribar a través de drons, uns artefactes amb què també s'entra droga a la presó. En aquest sentit, els centres penitenciaris més grans de Catalunya ja compten amb tecnologia que evita l'arribada dels drons fins a les finestres de les cel·les. I s'ha detingut 20 persones en un nou dispositiu campai dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas el Camp de Tarragona. L'operatiu s'ha dut a terme en estacions de trens i autobusos, a més de zones costaneres. Tarragona, Clara Chavarria, Domingo.
12: Entre la vintena de detencions fetes ahir hi ha autors de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi van participar 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i policia nacional. Al matí es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Vall i Sant Vicenç de Calders, així com a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. A més de les detencions, els agents van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials. També es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit, pertinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres. El dispositiu també va inspeccionar alguns establiments i es va intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita.
0: I la Guàrdia Civil ha comissat a Badalona, al barcelonès, 40.600 ulleres de sol de conegudes marques falsificades que estan valorades en prop d'1,5 milions d'euros. Es tracta d'una de les operacions més grans que la policia ha fet d'aquest tipus de productes en els darrers anys. Els investigadors van veure com alguns venedors de Tom Manta anaven a un local de Badalona on hi havia les ulleres de marca falsificades. Segons la Guàrdia Civil, les falsificacions estaven molt ben fetes i no es podien distingir a simple vista de les originals. Un jutjat de Badalona investiga la propietària del local per un delicte contra la propietat intel·lectual.
6: 3CAT Info.
0: Canviem radicalment de qüestió.
13: Yo, crack it!
14: I guess they know we're coming.
15: All right, that's the block right here. Be cool, don't...
0: I és que s'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6. El tràiler, de més de 20 minuts, es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc desenvolupat per Rockstar surt el 19 de novembre i estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. També als Estats Units les forces armades han donat 4 dies lliures per jugar-hi a tots aquells que ampliïn el contracte amb l'exèrcit diversos anys. L'anterior versió, la cinquena, que va sortir el 2013, ja va ser el producte cultural que ha recaptat més diners de la història, més de 8.500 milions d'euros.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3:15 del matí. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Hi ha vehicles aturats a l'autopista AP7 entre Barberà del Vallès i Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona i és que hi ha un accident. Els vehicles es troben al voral, segons informen des de trànsit. També veiem aturades a la C-17 a Sant Martí de Centelles en direcció Vic. Aquí hi ha alguna possible incidència també. També aturats a la Nacional 2 al Portús, a la Jonquera, en sentit nord d'entrada a França. I al transport públic, dues incidències estan afectant la línia R11 de Rodalies. Hi ha un robatori de cable de la infraestructura a l'altura de Vilamalla, a l'Alt Empordà, i d'abans un tren avariat a l'entrada de l'estació de Girona, cosa que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà. Per això els trens de la línia R11 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
0: Tomàs Molina.
16: El dia d'avui serà majoritàriament assolellat en tot el país. Potser aquest matí encara amb aquests intervals en núvols que es mantenen presents en punts del litoral, de les comarques gironines, de la meitat oriental del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el sol s'anirà imposant també en aquestes zones. Vent de lleuger mestral que anirà perdent força, però que ha aportat aire una miqueta més fresquet, que farà que avui les temperatures màximes siguin més baixes que les d'ahir, llevat de la Costa Daurada, on les màximes podran arribar als 32-33 graus en alguns casos, però bona part del Principat tindrà temperatures entre els 30 i els 31-32 com a molt. Un cap de setmana que es presenta també assolellat, marcat en general pel sol, sense precipitacions, amb un cel molt més blau. La pols en suspensió ha marxat ja cap a la zona oriental del Mediterrani i, per tant, farà un cel blau, assolellat i amb temperatura que es mantindrà potser una miqueta més alta que la d'avui, però amb valors normals per l'època de l'any.
0: I això és a Cervera. La que la recomemori aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat la que l'arre del rei Boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiari i una primera cercavila amb foc. Lleida, Julià Albacar.
17: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de l'Aquelarre de Cervera. Representat com el rei Boig i amb l'estètica barroca característica de la festa, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà. Gemma Oriol és la codirectora artística.
18: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
17: Un espectacle que mobilitza més de 200 persones i que culmina amb l'escorreguda del Mascle Cabró, el punt àlgid de la nit del dissabte. Durant tot el cap de setmana, la pirotècnia i el foc també seran grans protagonistes. De fet, s'arriben a cremar gairebé 500 quilos de pólvora durant els 3 dies. Així resumeix Oriol els pilars d'esta festa.
18: L'arre, hi ha aquests 3 grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
17: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats previst per a demà i esta nit la que la recomença amb una encesa de bestiari i l'espectacle Arquer. Demà espai per als més petits amb la que la ret i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals, una de les més grans d'est àmbit a Catalunya.
19: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
20: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
21: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
20: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
21: Aquí el que fem és que els alumnes es barallen, no?, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat, sinó el que els transmet. I penso que això doncs, és una excusa molt bona, no?, per poder treballar-ho.
20: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
1: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
3: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre, vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar, i allò, per venir aquí després a Plàstica i escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
20: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
22: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper i de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment, i també això ha estat molt bé.
20: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
23: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
20: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
3: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix, i ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
20: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
23: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida, o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació, però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
20: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
24: El nostre poema és la gent i, bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins, i a dins el que intentem representar és la soledat, i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia repeteix el mateix.
20: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
25: M'ha agradat més el tema de Plàstica, que era fer doncs les escultures i tot això.
24: Jo crec que el

0: I encara afegirem que el Girar Circ torna a convertir cada racó de Collsuspina, un poble del Moianès, en un gran circ en la seva 11a edició. Avui i demà es podran veure els espectacles amb les entrades a 3 euros.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia, bona hora. Aquest cap de setmana és cap de setmana del Mundial de MotoGP. Torna a haver-hi una altra prova, en aquest cas el Gran Premi de l'Aragó. I avui, primera jornada d'entrenament. Sapiguem-ne l'última hora, marxem cap al circuit de Motorland. Damià Aguilar, enviat especial de 3Cat Info, bon dia.
5: Hola, bon dia. Falten 35 minuts perquè tanqui aquesta primera sortida dels pilots de MotoGP en pista aquí al circuit de l'Aragó, amb un temps magnífic, amb els dos germans Márquez ara mateix liderant el grup després de les primeres 5 voltes. Àlex Márquez, Marc Márquez i Pedro Acosta, que ocupen aquestes 3 primeres posicions. Un Marc Márquez que ahir va reconèixer que aquest circuit se li escau i ha guanyat 7 vegades en MotoGP. Per tant, l'objectiu és intentar guanyar els 37 punts del cap de setmana per poder fer front a altres circuits en els quals el seu braç dret doncs no respongui adequadament. De moment, 34 minuts perquè s'acabi aquesta primera sessió.
4: Gràcies, Damià Aguilar.
2: 3Cat Info.
4: Més coses, el Barça se situa líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada. Un gol de Rafinha a la primera part i un altre de Fermín a la segona donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser molt superior a l'Atlètic Club, però els va costar sentenciar el partit en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destaca el fet que en les dues primeres jornades el seu equip hagi marcat 7 gols i encara no n'hagi encaixat cap.
6: No, it's very important for me. More important is...
7: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
6: But at the end, I'm happy about the performance.
4: Rodri va ser un altre dels protagonistes del partit, el debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
8: Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
4: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. A banda del Barça Atlètic Club, ahir també es va jugar el Celta 1 o Osasuna 2. Un cop completades les dues primeres jornades, el Barça és líder amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. El Barça és primer perquè té un millor gol a veure general. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits, Racing de Santander-Elx a les 7 i a la Vés Vila-Real a 9:45. I el Barça ja sap també els rivals als quals s'enfrontarà la fase Lliga de la Champions, després del sorteig celebrat ahir a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran a casa al City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, i a fora el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, insistia que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça. Són declaracions a Movistar.
9: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
4: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste.
10: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
4: I l'Espanyol va fer oficial ahir la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
11: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar.

0: disfrutar de futbol i sacar mi futbol.
1: El davanter andalús que serà presentat la setmana que ve podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat. Els blanquiblaus fan a hores d'ara un últim entrenament. Mentrestant, a segona, el Girona va anunciar ahir el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, i també les sortides de Sigankov a l'Ajax, de Minsu al Glasgow Rangers i del defensa Antal, que jugarà cedit a l'Atlètic de Madrid B. I a la Vuelta, Tadej Pogacar va sumar ahir la tercera victòria en aquesta edició, després d'aconseguir el triomf a la sisena etapa en final a Castelló de la Plana. Enric Mas es va situar segon a la general després d'arribar juntament amb Pogacar. Avui, setena etapa amb 5 ports de muntanya entre Vall d'Alba i Aramón Valdelinares.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. El Nepal reprèn la recerca de víctimes per la riuada de dimecres. Les havia aturat pel perill que rebenti un segon llac i torni a provocar una tragèdia. A la zona xinesa es mantenen aturades les feines mentre Xi Jinping organitza l'emergència. El balanç global s'acosta ja als 500 morts. El govern espanyol fa una crida a la no violència a Ceuta i a frenar les incitacions a l'odi contra els migrants. Tot plegat després que un grup de veïns cremés ahir part del campament dels migrants a la platja i impedís el repartiment de menjar que feia la Creu Roja. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat, respecte a fa un any. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC Avançat, publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte al juliol. 22 detencions en un nou dispositiu campai dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. L'operació s'ha fet bàsicament en estacions de tren i autobús i als municipis costaners. El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents dels Mossos que els va prometre i que encara no han arribat. Argumenten que són essencials per a molts pobles petits que no disposen de policia local i que per a actes com les festes majors han d'acabar contractant seguretat privada. La Guàrdia Civil ha comissat a Badalona 40.600 ulleres de sol de marques conegudes, falsificades i valorades en prop d'1,5 milions d'euros. El jutge investiga per un delicte contra la propietat intel·lectual la propietària del local on anaven els Top Manta a proveir-se d'aquestes ulleres. I avui s'estrena als cinemes el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental, que es titula La supervivent 11S va ser només al principi, compta amb la participació de 3CAT i també es podrà veure més endavant al programa Sense Ficció.
1: Esports.
2: El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals tindran a la fase Lliga de la Champions. S'enfrontaran a casa el City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, i a fora jugaran al camp del Paris Saint-Germain, de l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem Bayern en Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada, amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: Encara hi ha alguns intervals amb núvols al litoral al matí, però cada cop s'imposarà més el sol a Ponent i al Pirineu i s'anirà generalitzant al migdia. Bufarà vent de mestral i la temperatura baixarà. El cap de setmana serà de sol i temperatura normal per l'època.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara fins al punt de les 12.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comencem. El Nepal ha decidit reprendre les tasques de recerca per la riuada sobtada de dimecres. Aquest matí les havia suspès preventivament pel perill que un segon llac es desbordés de cop i provoqués una segona tragèdia. També ha demanat a la gent que s'allunyi de la llera del riu i la policia ha emès una alerta per inundació. Uns avisos, però, que no han arribat a la gent, com ha explicat des d'allà a 3CAT Info Nacho Puig de l'ONG Bahadur Social Project.
3: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: De fet, aquest segon llac s'ha començat a desbordar, però de moment ho fa progressivament. Al costat tibetà de la frontera, les autoritats xineses mantenen les feines aturades pel perill. Tot i això, han actualitzat el balanç de morts, que ha passat de 3 a 5 víctimes mortals. Al costat nepalès, el balanç és de 469 víctimes mortals. La devastació és absoluta. I Puig, que encapçala un projecte d'educació en comunitats indígenes, explica que les prioritats han de canviar.
3: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics, En el cas d'aquestes famílies, pues és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: El president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència en un gest per subratllar la gravetat de la situació. També ha ofert ajuda al Nepal. Tot i això, les autoritats d'aquest país rebutgen l'ajut estranger pels rescats, mentre el govern espanyol ha rebaixat a 3 el nombre d'espanyols desapareguts. Al Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la no violència i a frenar les incitacions a l'odi contra els migrants. Paraules que arriben poques hores després que un grup de veïns cremés el campament on els immigrants malviuen en una de les platges de Ceuta i impedís el repartiment, volem dir, de menjar. Aquest matí, el ministre Marlaska compareix al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi des que a finals de juliol milers de migrants van entrar a la ciutat autònoma. El PP i Vox han tornat a parlar d'invasió orquestrada des del Marroc, mentre que el govern espanyol mirava cap a un altre costat. I Sumar li ha retret que han fet tard en tot. Madrid, Paula Brujats.
4: Marlaska reconeix que la crisi s'enquista i que Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat. Ha xifrat en 5.000 els migrants que hi queden. Promet que retornarà tothom que no tingui dret a asil i el ministre condemna la violència de les últimes hores, apunta al PP i Vox per alimentar l'odi contra els migrants.
5: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes.
4: Marlaska ha tornat a elogiar la col·laboració del Marroc abans i després de la crisi i per ara ha evitat el xoc amb la ministra Margarita Robles. No aclareix si el CNI va fallar en prevenir la tragèdia o si Interior va menystenir els avisos d'un repunt d'entrades els dies previs. L'oposició, però també els aliats parlamentaris del PSOE, li han reclamat més autocrítica i al PP directament que dimiteixi.
6: Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable más de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
4: I Junts també se suma a aquesta crítica, Marta Madrenas.
7: Què sabia Interior abans del 30 de juliol? Quines mesures extraordinàries va ordenar? Reconeixi que cap. Reconeixi que van perdre el temps vilment i que després s'ha demostrat vital.
4: El ministre ha anunciat una inversió de 35 milions d'euros per evitar una nova tragèdia i per reforçar la frontera Ceuta, entre d'altres, enviant-hi més barques, més drons i allargant els espigons.
0: Des d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro també ha retret al ministre la gestió de la crisi a Ceuta, però abans ha exhibit una estelada.
8: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit, perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat i lliure, no prohibit, que es pot exhibir també en manifestacions esportives.
0: Això arran de l'agressió policial a un menor diumenge passat abans del partit entre el Barça i l'Elx perquè hi duia una estelada. 11 del matí i 9 minuts. Parlem d'economia. Els preus continuen pujant. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte a la inflació del juliol. A més dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques també han contribuït a l'alça de preus. Les dades definitives i detallades per comunitats autònomes es donaran a conèixer el 15 de setembre.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: I ara hem de marxar cap a Tarragona perquè s'han detingut 20 persones en un dispositiu campai dels Mossos d'Esquadra a aquesta zona, al Camp de Tarragona. L'operació s'ha dut a terme en espais com ara estacions de tren i autobusos, a més de zones costaneres i barris amb més activitat delictiva. Clara Chavarria, Domingo, endavant.
9: Entre la vintena de detencions fetes ahir hi ha autors de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu dissenyat per combatre la multa i reincidència i la delinqüència itinerant hi van participar 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i policia nacional. Al matí es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders, així com a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. A més de les detencions, els agents van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials. També es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit, pertinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres. El dispositiu també va inspeccionar alguns establiments i es va intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita.
0: I la Guàrdia Civil, que ha comissat a Badalona, mentrestant al Barcelonès, 40.600 ulleres de sol de conegudes marques falsificades que estan valorades en prop d'1,5 milions d'euros. Es tracta d'una de les operacions més grans que la policia ha fet aquest tipus de productes els darrers anys. Els investigadors van veure com alguns venedors del Top Manta anaven a un local de Badalona on hi havia les ulleres de marca falsificades. Segons la Guàrdia Civil, les falsificacions estaven molt ben fetes i no es podien distingir a simple vista de les originals. Un jutjat de Badalona investiga la propietària del local per un delicte contra la propietat intel·lectual. Quan els agents li van demanar factures de les ulleres, no va poder presentar-ne cap. Els investigadors han pogut determinar que les ulleres falsificades procedien d'un país asiàtic. El Departament de Justícia ha sabut que preveu tenir instal·lats inhibidors de telèfons mòbils a totes les presons catalanes al llarg de l'any que ve. Tot i que l'ús de mòbils a dins de la presó per part dels interns està prohibit, es donen casos que el departament titlla d'aïllats. Segons detallen aquestes fonts, els presos acaben aconseguint un aparell després que des de l'exterior els en fan arribar a través de drons, uns artefactes amb què també s'entra droga a la presó. Per cert, en aquest sentit, els centres penitenciaris més grans de Catalunya ja compten amb tecnologia que evita l'arribada dels drons a les finestres de les cel·les. I a Osona, l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi aquest dissabte a les banderes de la Casa de la Vila, onejaran a mig pal. Es tracta d'un home de 63 anys que ha mort a l'hospital després de ser apallissat a casa seva el 10 d'agost. Els dos presumptes responsables són a presó provisional i sense fiança. La investigació continua oberta i els Mossos descarten que el mòbil fos un robatori com semblava. Anem a altres temes. Parlem ara mateix d'incendis. El de la Bufera, a tocar de València, que no ha crescut durant la nit gràcies a la feina feta pels bombers. Una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres treballen en les feines d'extinció per poder controlar les flames que ja han afectat més d'una trentena d'hectàrees. El conseller d'Emergències del País Valencià, Juan Carlos Valderrama, ha informat que l'evacuació dels veïns es mantindrà fins que el foc es pugui donar per estabilitzat. En total, s'han desallotjat més de 160 persones del nucli de Saler i dels càmpings també de la zona. I s'han habilitat dos espais per acollir els afectats. Ho explica l'alcaldessa de València, María José Català.
10: Y a pesar de tener todos los efectivos disponibles trabajando, veíamos necesario y oportuno desalojar preventivamente, insisto, preventivamente el pueblo del Saler para evitar inhalación de humo y sobre todo por prudencia y por precaución, ¿no? Y todas las personas que han sido evacuadas del pueblo del Saler han sido evacuadas con autobuses de la AMT. Estos autobuses las han desplazado, hemos activado la fonteta y la alquería del básquet.
0: De moment es desconeix l'origen del foc, però l'alcaldessa ja ha anunciat que arribaran fins al final per saber-ne les causes, ja que aquest incendi posa en risc, diu el Pulmó Verd de València. I mentrestant, a Catalunya, 178 municipis de 21 comarques estan en risc molt alt d'incendi. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, a la Noguera, a la Catalunya Central, al Vallès també oriental i occidental, però també cap a la zona de la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme. I a les comarques també al mateix temps de les Terres de l'Ebre. I amb aquesta informació ens situem ja pràcticament a un quart de 12 del migdia. Obrim àrea de servei. Volem saber a aquesta hora com circula la xarxa viària catalana i com està la mobilitat. Marilús García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs millora la situació a l'AP7, però encara queda lentitud i aturades entre Barberà del Vallès i Cerdanyola en sentit sud, després que han retirat el voral els vehicles que han tingut un accident. També aturats per una altra topada a la C17 a l'altura de Tagamanent, en sentit nord, en direcció Vic, perquè hi ha un carril tallat a la circulació. Ara també hi ha un vehicle avariat a l'autovia 2, a l'altura del Bruc, en direcció Barcelona. Es troba situat al voral, però cal circular-hi amb precaució. Petites aturades habituals d'aquests dies d'agost a la Nacional 2, al Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. I al transport públic encara dues incidències que afecten l'R11 de Rodalies. Per una banda, l'última, un robatori de cable de la infraestructura a l'altura de Vilamalla, a l'Alt Empordà. I de l'altra, d'abans, un tren avariat a l'entrada de l'estació de Girona, cosa que obliga a circular per via única des de Flaçà. Per això, els trens de la línia R11 de Rodalies circulen amb retards que poden superar els 30 minuts. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Tomàs Molina.
12: Encara queden alguns intervals amb núvols en punts del litoral, de la costa central, de les comarques gironines, però el sol s'imposa ja per les comarques de Ponent. A la Catalunya central, aquest sol anirà guanyant terreny i a partir de migdia s'imposarà a tot el país. Amb temperatura, malgrat tot, que es mantindrà més baixa que la d'ahir, amb aquest vent de mestral que bufa i que porta aire una miqueta més fresquet, avui les màximes estaran al voltant dels 30-31 graus. A bona part del país potser pugin a la façana litoral de la Costa Daurada, on les màximes podran arribar als 32, 33 o 34 graus. El cap de setmana es presenta majoritàriament assolellat i amb temperatures normals per l'època. Serà, doncs, un cap de setmana típic de finals del mes d'agost.
13: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
14: Però si a aquesta hora la platja està buida.
13: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
14: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
13: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Val més que en busquem un altre.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
18: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
17: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
19: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ara és un quart i tres minuts de 12 del migdia. En Crònica del Món ens fixem ara en l'Iran, que ha defensat que tornar a la via diplomàtica no és impossible. Ho diu coincidint amb els primers 6 mesos de la guerra a l'Orient Mitjà. Mig any després de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel, els atacs estan en pausa i les converses de pau encallades. I Trump concentra els esforços en una campanya de pressió econòmica per ofegar el règim de Teheran. Sense solució a la guerra a la vista, els països mediadors en aquest conflicte centren a intentar que reobri l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de petroli. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions perquè reobri l'estret d'Hormuz arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar, un dels països mediadors, ahir a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi segueix sense ser segur i demana als operadors que ho evitin mentre no hi hagi garanties. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
20: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
0: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra amb 19 mariners morts. Durant els 6 primers mesos que fa que dura aquest conflicte, no s'ha vist encara el nou líder suprem de l'Iran. Ni cap fotografia, ni vídeo, ni àudio de Mokhtaba Khamenei, escollit al març després de la mort del seu pare el primer dia d'una guerra que deixa milers de víctimes civils, almenys 1.700 només a l'Iran, i una pujada del preu del petroli i el gas arreu del món. Mentrestant, Donald Trump catia l'enfrontament amb el Canadà en plena guerra comercial amb els veïns al nord. El president dels Estats Units ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat més enllà.
2: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario. Tornem a Catalunya perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre, assegurant que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Pereira.
21: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
22: Que ens va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
21: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la sorprenent història de Tania Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara fa 25 anys. El títol és La supervivent, l'11S va ser només el principi. Una cinta participada per 3CAT, que s'estrena avui als cinemes i que es podrà veure properament al Sense Ficció. Ens en parla l'Òscar Callau.
23: My name is Tania Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
24: El cas es va destapar l'any 2007 quan Tania Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de persones que van sobreviure als atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El diari New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona, on encara vivia el dia de l'atac terrorista. Una història que recorda molt el cas d'Enric Marco fent-se passar per supervivent dels camps d'extermini nazis. En tots dos casos, molt mediàtics, els suposats supervivents van colpir la societat pels seus relats emotius i dramàtics sobre la superació d'un drama que, en realitat, no havien viscut. Sentim el director Quique Maillo en declaracions a 3CAT Info.
25: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
24: L'equip del documental ha preferit recrear la història de la Tania amb una actriu que interpreta textos i declaracions verídiques en comptes de recórrer a l'abundant material d'arxiu de l'època. El motiu ens l'explica el guionista de La supervivent, Marcos Goicolea.
26: Fer servir una actriu creiem que era un dispositiu interessant. Al mateix temps, també, com que la història es tracta d'una impostora, ens semblava com un lloc de miralls interessant.
24: El documental recupera episodis del passat d'Alicia Esteve que poden ajudar a entendre per què va decidir convertir la seva vida en una gran mentida. Una greu lesió al braç i la implicació de la seva família en el cas Planes d'Amunt de corrupció als anys 90.
25: Arriba en un moment al documental, el documental està explicant que per interpretar amb tanta qualitat un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat, un accident, i per l'altre costat, aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
24: La supervivent, l'11S, va ser només el principi, també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
27: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula Oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Esports.
0: Des d'ara i fins al punt de 11:15 amb l'Alfons Gorina. Bon dia.
4: Bon dia i comencem amb esport en directe perquè tenim en marxa els primers entrenaments lliures de MotoGP i en Motorland ho està seguint el Damià Aguilar. Damià, bon dia.
5: Bon dia, 13a cursa de la temporada, Gran Premi de l'Aragó. Acabem d'assistir a una caiguda sense conseqüències de Pedro Acosta, el pilot de KTM, i a bandera groga en pista, la qual cosa vol dir que tothom ha d'afluixar, però Marc Márquez ho té clar. Marc Márquez, que té clar que ha de guanyar els 37 punts aquest cap de setmana en un circuit en què ha guanyat 8 vegades 7 en MotoGP i que necessita aquests punts per continuar remuntant a la classificació, ara a 40 punts del líder Jorge Martín. Els dos Márquez lideren aquesta sessió, la primera Marc Márquez, Àlex Márquez, seguits per Marco Bezzecchi, Pedro Acosta i Fermín Aldeguer, a 4 minuts i mig per la bandera de quadres.
4: Gràcies, Damià. I ara parlem de futbol. El Barça s'ha situat líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada i després de dues jornades disputades. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però els va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick ha destacat el fet que en les dues primeres jornades l'equip hagi marcat ja 7 gols i encara no n'hagi encaixat cap.
6: No, it's very important for me. More important is...
7: Mantenir la porteria a 0 és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
6: But at the end I'm happy about the performance.
4: Rodri va ser un altre dels grans protagonistes del partit, el debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
8: Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
4: El Barça, per cert, va sortir amb l'11 d'inici més jove de la seva història, amb només 23,18 anys de mitjana. En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional.
1: 3CAT Info.
4: A banda del Barça Athletic Club, ahir també es va jugar el Celta 1 o Osasuna 2, pendent també de la primera jornada. Un cop completades les dues primeres jornades, el Barça és líder amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de dos partits, Racing de Santander-Elx a les 7 i a la Vés Vila-Real a 9:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I el Barça ja sap els rivals als quals s'enfrontarà a la fase de la Lliga de les Champions després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como com a locals al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabat de l'Azerbaidjan com a visitants. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, insistia que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça. Són declaracions a Movistar.
9: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
4: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat i carregava contra el dirigent Matalassé.
27: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
4: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició per tercer dia consecutiu.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogacar va assumir la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta a Espanya després d'aconseguir el triomf en la sisena etapa de 177 quilòmetres entre Alcossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar a 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf al sprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogacar.
10: Un dia que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y yo ya hacía mucho calor.
4: Avui setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.

0: Són 11:45 del migdia d'aquest divendres 28 d'agost. Recapitulem aquesta hora, repassem les informacions més destacades que us estem explicant. S'han reprès ja les tasques de recerca de víctimes per la riuada de dimecres al Nepal i al Tibet. S'havien aturat pel perill que rebentés un segon llac i tornés a provocar una tragèdia. El president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència. El balanç global s'acosta als 500 morts. L'altre focus informatiu està posat a Ceuta. Creix la violència contra els migrants que des de fa un mes són en aquesta ciutat autònoma, quan hi va haver una entrada massiva de 75.000 persones procedents del Marroc. A les últimes hores, un grup de veïns ha cremat algunes cabanes en un campament on els immigrants malviuen en una de les platges i abans han impedit que la Creu Roja pogués repartir-los menjar. De seguida ho ampliarem. A banda d'aquestes qüestions, fins al punt de les 12 també passarem per la Catalunya Nord, perquè avui s'ha de conèixer el resultat de la consulta no vinculant que s'ha organitzat sobre el canvi del seu nom administratiu. Hi ha una participació d'una mica més de 40.000 vots, tant electrònicament com per correu tradicional. I també parlarem de l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell, que tindrà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà ha engegat un nou concurs per adjudicar les rutes regulars que mantindran les connexions amb Madrid i Palma. De seguida en parlem. També tindrem temps de passar per Cervera, perquè avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre, marcat per la commemoració del mil·lenari a la capital de la Segarra i per la figura del rei Felip V, el monarca que governava Castella l'any 1714, ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre d'aquest any, que es farà demà, i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració. Passarem per la Segarra. I el més important de la pàgina esportiva.
1: El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Els de Hansi Flick ja saben quins rivals tindran a la fase de la Lliga de Champions. S'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou i jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaidjan.
0: I pel que fa al temps, encara hi haurà alguns intervals amb núvols al litoral al matí, però cada cop s'imposarà més el sol a Ponent i al Pirineu i s'anirà generalitzant al migdia. Bufarà vent de mestral i la temperatura baixarà. El cap de setmana serà de sol i temperatura normal per l'època. Ens hi posem 2:45 de 12 del migdia. Reprenen les tasques de recerca per la riuada sobtada de dimecres al nord del Nepal i al Tibet. Aquest matí s'havien suspès preventivament pel perill que un segon llac es desbordés de cop i provoqués una segona tragèdia. També s'havia demanat a la gent que s'allunyés de la llera del riu i la policia nepalesa ha emès una alerta per inundacions. Uns avisos, però, que no han arribat a tothom, com ha explicat des d'allà a 3CAT Info Nacho Puig de l'ONG Badur Social Project.
2: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: De fet, aquest segon llac s'ha començat a desbordar, però de moment ho fa progressivament. Al costat tibetà de la frontera, les autoritats xineses han actualitzat el balanç de morts, que han passat de 3 a 5 víctimes mortals. Al costat nepalès, el balanç és de 469 morts. La devastació és absoluta i Puig, que encapçala un projecte d'educació en comunitat d'indígenes, explica que les prioritats han de canviar. Escoltem-lo.
2: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: El president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència en un gest per subratllar la gravetat de la situació. També ha ofert ajuda al Nepal. Tot i això, les autoritats d'aquest país rebutgen l'ajut estranger pels rescats. Mentrestant, el govern espanyol, que ha rebaixat a 3 el nombre d'espanyols desapareguts. I ara passarem per Madrid perquè al Congrés el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la no violència i a frenar les incitacions a l'odi contra els migrants. Paraules que arriben poques hores després que un grup de veïns cremés al campament on els immigrants malviuen en una de les platges de Ceuta i s'impedís el repartiment de menjar. Aquest matí el ministre Marlaska compareix al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi des que a finals de juliol milers de migrants van entrar a la ciutat autònoma. El PP i Vox, per la seva banda, han tornat a parlar d'invasió orquestrada des del Marroc, mentre que el govern espanyol mirava cap a un altre costat. I Sumar li ha retret que han fet tard en tot aquest conflicte. Madrid, Paula Brujats.
3: Marlaska reconeix que la crisi s'enquista i que Ceuta està molt lluny de recuperar normalitat, ha xifrat en 5.000 els migrants que hi queden, promet que retornarà tothom que no tingui dret a asil i el ministre condemna la violència de les últimes hores, apunta al PP i Vox per alimentar l'odi contra els migrants.
4: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar immigrantes.
3: Marlaska ha tornat a elogiar la col·laboració del Marroc abans i després de la crisi i per ara ha evitat el xoc amb la ministra Margarita Robles. No aclareix si el CNI va fallar en prevenir la tragèdia o si Interior va menystenir els avisos d'un repunt d'entrades els dies previs. L'oposició, però també els aliats parlamentaris del PSOE, li han reclamat més autocrítica i al PP directament que dimiteixi.
5: Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: I Junts també se suma a aquesta crítica, Marta Madrenas.
6: Què sabia Interior abans del 30 de juliol? Quines mesures extraordinàries va ordenar? Reconeixi que cap. Reconeixi que van perdre el temps vilment i que després s'ha demostrat vital.
3: El ministre ha anunciat una inversió de 35 milions d'euros per evitar una nova tragèdia i per reforçar la frontera Ceuta, entre d'altres, enviant-hi més barques, més drons i allargant els espigons. 3CAT Info.
0: Anem a altres qüestions de la pàgina econòmica, en aquest cas els preus que s'han disparat a l'agost més del que es preveia. La inflació ha escalat fins al 4,3%, a nivell més alt des de fa 3 anys i mig. Tot plegat per l'encariment de l'energia, especialment del gas, cosa que hem notat tant a l'hora de fer benzina com en la factura de la llum. 3CAT Info. 3CAT Info. I encara parlant d'inflació, dir-vos que la inflació interanual ha pujat de cop 7 dècimes. Si la dada es confirma, s'haurà d'arribar al nivell més alt des del febrer del 2023. Aquesta tarda se sabrà el resultat de la consulta no vinculant organitzada per la Catalunya Nord sobre el canvi del seu nom administratiu. Entre les opcions que s'han votat hi ha la dels Pirineus Catalans. En total hi han participat més de 40.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
7: Aquest divendres es fa el recompte de les butlletes enviades en paper sobre la consulta del possible canvi de nom organitzada pel Consell Departamental. La votació estava oberta del 22 de juny fins al 15 d'agost. S'han rebut gairebé...
0: A aquesta hora hem de tallar aquesta informació perquè hem d'escoltar en directe el president Illa des del Monestir de les Avellans, a la Noguera.
8: Gràcies a tots els equips tècnics que hi han treballat i gràcies als quatre presidents i presidentes de les diputacions de Catalunya. Avui enviem tres missatges clars i explícits al conjunt de la ciutadania de Catalunya. Primer missatge, que a Catalunya, davant del foc, actuem amb unitat i amb sentit de país. Administracions, Generalitat, Diputacions, Ajuntaments i societat civil, unim esforços. I això és un motiu d'orgull. Jo ho valoro molt positivament, perquè no és així de tot arreu. Tan sols cal llegir alguns titulars i algunes declaracions. Hi ha certes qüestions que requereixen acord, pacte i actuar units. A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos: gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi. Aprofito per dir que també apliquem per afrontar al costat dels ajuntaments les solucions estructurals que les comarques i municipis de Tarragona i de les Terres de l'Ebre necessiten enfront de les inundacions per temporals. Hem tingut alguns darrerament, aquestes darreres setmanes, i en fi, estem en un període en què en podem tenir més. Segon missatge. Un missatge també nítid a tots els catalans i catalanes. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció. Tot el contrari. Incrementem recursos tècnics, incrementem plantilles de bombers i d'agents rurals i, com fem avui, incrementem la coordinació o reforcem la coordinació entre administracions. I tercer missatge. A Catalunya creiem en la ciència. Som pro-ciència. Afrontem el canvi climàtic per protegir-nos més i millor, no pas el neguem com fan d'altres administracions. Cal prendre plena consciència de l'immens repte que afrontem, un repte global que implica el conjunt de tota la humanitat. Tan sols cal veure la tragèdia aquests dies al Nepal o els efectes que ha patit Europa aquest estiu. Ciència, consciència, pedagogia i responsabilitat compartida. El canvi climàtic també és una oportunitat per fer les coses millor, per progressar conjuntament tots millor. Dit això, permetin-me contextualitzar on signem aquest acord. Som al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, al municipi d'Os de Balaguer, a la comarca de la Noguera, a Lleida, per celebrar la cinquena jornada de treball del govern, a l'inici d'un nou curs polític. Vull remarcar-ho, jornada de treball, som un govern que fa feina i que va per feina. Ho vull explicitar perquè tenim per davant un curs polític en què Catalunya, el país sencer, no només el govern en si mateix, sinó el conjunt del país, afrontarà grans reptes i grans decisions que configuraran i determinaran la propera dècada. Prendrem decisions, aquest curs polític tindran conseqüències pels propers 10 anys. Garantir la pau i la seguretat a Europa. Aprovar un nou finançament autonòmic. Executar fins al darrer euro del pressupost més ambiciós de la història de la Generalitat. Garantir l'accés a l'habitatge. Millorar l'educació. Millorar les infraestructures. I millorar la protecció dels boscos enfront del canvi climàtic, en són només alguns exemples. Potser els més rellevants, però només alguns exemples. Crec que tots podem intuir, en tenim signes prou evidents, que el soroll serà intens i continuat. Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. També hi estem avesats. Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina. El govern seguirà fent la feina que li correspon com a govern. Seguirem treballant a ple ritme, seguirem exercint la nostra responsabilitat, seguirem complint amb les prioritats, el rumb i el model de país amb el qual ens vam comprometre a l'inici d'aquest mandat. Seguirem fidels als valors que han fet gran Catalunya. I seguirem posant l'interès de Catalunya i del bé comú per davant i per sobre de tot i de tothom. Com fem avui aquí, amb aquest acord, unint esforços, les diputacions, per protegir-nos més i millor enfront del canvi climàtic. És un bon exemple del que Catalunya vol i del que els catalans i les catalanes reclamen. Quan està en joc el nostre futur, la nostra seguretat no s'hi va a confrontar, el que toca és justament sumar, aportar i treballar plegats. Dit això, vull agrair a l'alcaldessa d'Os de Balaguer i als seus veïns i veïnes i als responsables d'aquest monestir de les Avellanes l'hospitalitat rebuda. Vull agrair als germans maristes la seva acollida en aquest monestir. Aquestes parets d'aquest monestir tenen més de 850 anys d'història. El monestir fou fundat l'any 1195 pel comte d'Urgell Armengol VII. Avui és un monestir del segle XXI. Vull dir, és un monestir de portes obertes al servei de les persones, de la cultura i del territori en el magnífic entorn actual natural del Montsec. En aquest edifici també hi trobem simbolitzats, si m'ho permeten, els tres àmbits que han protagonitzat aquest estiu i dels que en podem treure algunes lliçons. Primer, la necessitat de tenir cura del nostre patrimoni natural i de la nostra seguretat enfront del canvi climàtic. Segon, la responsabilitat de promoure el coneixement i la ciència. I tercer, el deure de protegir el valor d'acollida i integració a casa nostra, a Catalunya. Tots tres àmbits, el govern hi esmercem tots els esforços i recursos necessaris. Comencem pel patrimoni natural. Som al Montsec, un entorn de gran valor que cal preservar i per això, com saben, estem impulsant la seva declaració com a parc natural. Ho he dit abans i ho repeteixo ara, protegir els boscos és un deure de país, de tot el país. Això no va de camp o de ciutat, això va de país, ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Amb el foc i amb els boscos no s'hi juguen. Cal ser capaç i dir les coses pel seu nom. Els qui neguen el canvi climàtic posen en risc la nostra seguretat. Ho repeteixo, els qui neguen el canvi climàtic posen en risc la nostra seguretat. El negacionisme climàtic posa en risc les nostres vides. L'acord que avui hem signat és una mostra més que a Catalunya ens podem sentir orgullosos. Som un model a seguir en els àmbits de la prevenció, de la gestió forestal i en la resposta que es dona des dels serveis d'emergència i de protecció civil quan hi ha un incendi. Malauradament no és així a tot arreu i cal que també en siguem conscients. Aquest estiu també ha quedat palès que no tothom afronta aquesta qüestió de la mateixa manera i que no tothom respon de la mateixa manera. Si analitzem i comparem les dades del nombre total d'incendis i d'hectàrees cremades, 5,5 hectàrees per incendi, es constata que a Catalunya tenim una molt bona capacitat de resposta per limitar la propagació i contenir l'afectació sobre el territori. Dono les gràcies un cop més al conjunt de professionals que ho fan. Comptem amb uns serveis d'emergència bons, punters i que són una referència arreu. Vull recordar que el nou Pla Estratègic 2030 del cos d'agents rurals preveu duplicar la plantilla fins a 1.304 professionals. I vull recordar que el Pla Estratègic de Bombers 2030 preveu consolidar una plantilla de 4.000 efectius. Tenim grans serveis públics d'emergència, ara hem d'accelerar més encara la preparació de Catalunya per la nova realitat accelerada del canvi climàtic. En aquest sentit, el govern vol donar exemple i em plau anunciar-vos una important millora, un pas endavant en la gestió activa dels boscos com una política estructural del govern. Triplicarem la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat. Fins ara, la feina feta era bona, però cal accelerar-la i cal millorar-la. Entre el 2023 i el 2025 es tractaven a Catalunya 418 hectàrees de bosc per any. El 2026 seran 620 hectàrees que tractarem de bosc. Per revertir aquesta situació, accelerem en gestió forestal els boscos públics de la Generalitat per assolir una mitjana de 2.000 hectàrees cada any. Aquest és el repte i el compromís i l'anunci que faig avui amb vostès. Segon tema d'actualitat de l'estiu, que també ens vincula en aquest monestir, la ciència. Insisteixo en el que he dit abans, el negacionisme climàtic, el negacionisme científic posa en risc les nostres vides. Catalunya és terra de ciència. Som un país, som un govern que protegim, promovem i ens regim i prenem decisions en base a la ciència. Aquest mateix monestir on som fou un dels focus de coneixement més importants de Catalunya en el seu temps. I avui Catalunya és un país de referència científica. Vull posar en valor que en un estiu en què hem pogut gaudir d'un fet científic excepcional com ha estat l'eclipsi, també Catalunya ha protagonitzat molt bones notícies en l'àmbit de la ciència. La Universitat de Barcelona és l'única universitat d'Espanya entre les 200 universitats més valorades al món. Es diu aviat. L'única en tot el conjunt d'universitats d'Espanya entre les 200 més valorades del món. Catalunya ja som capital de la computació quàntica i ja som capital avui de la computació quàntica al sud d'Europa, gràcies a la recerca científica i sòlida i la infraestructura d'alt nivell com és el Barcelona Supercomputing Center. I això què vol dir? Doncs vol dir més llocs de treball qualificats, vol dir més oportunitats per als nostres joves estudiants i vol dir més empreses al país, vol dir més prosperitat, vol dir més seguretat. I tercer àmbit, patrimoni natural, primera lliçó d'aquest estiu i que ens vincula també aquest entorn del Montsec. Segona, la ciència. I la tercera, les persones. Les persones. Aquest estiu hem viscut una important crisi humanitària. Estem vivint encara a Ceuta. Poso l'accent en l'aspecte humanitari. Tothom oblida, o sembla que ha oblidat, que hi ha hagut gairebé 150 persones que han perdut la vida. estem parlant, ho cuidem per damunt de tot, de persones. I no podem perdre mai el sentit humanitari de la política. Però què ens queda si perdem aquesta visió humanitària, humanista de la política? Per alguns sembla que es tracti d'escollir entre valors humanistes i seguretat. Qui ho diu està enganyant a la gent. Està enganyant a la gent. És una falsa, és un fals dilema. Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Ordre i valors. No són coses contradictòries, són coses complementàries. A Catalunya i el govern, en primer lloc, tenim el deure de protegir el valor de l'acollida i el valor de la integració que han fet encarat i han fet prosperar el nostre país. Ho dic davant dels quatre presidents de les diputacions del país, en representació, si m'ho permeten, del conjunt d'alcaldes, perquè al final la integració es produeix en un barri, en un carrer, en una ciutat, en un poble, en una escola, en un club esportiu, en un centre cívic, en una biblioteca, en una festa major. És aquí on es produeix la integració. I està funcionant. En tenim exemples molt positius, malgrat que sempre surt l'exemple negatiu. En tenim exemples molt positius, que ens hem de sentir orgullosos. Aquests dies, a mi això m'ha decepcionat, he vist també com alguns utilitzen un cop més el drama humanitari, les crisis, les emergències, amb curta mirada i amb benefici propi. Aquest no és el camí, aquest no és el camí. El camí justament és el contrari. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa. Acabo ja, faig una crida a pensar en el conjunt de Catalunya, en tots els grans reptes de país que tenim per davant. És temps de feina, és temps de generositat i és temps de responsabilitat. Com demostrem avui amb aquest acord, aquest protocol que hem signat, la Generalitat i les Diputacions, per protegir els nostres boscos. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya. Catalunya guanya. Moltes gràcies. Bon dia.
0: Aquesta ha estat la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Montsec, des del monestir de les Avellanes, el Noguera. Ha anunciat que el govern i les quatre diputacions han firmat per primera vegada un protocol per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. El president Illa ha firmat aquest acord abans de començar la trobada d'inici de curs del govern, com us dèiem, des de la Noguera. També ha parlat i ha anunciat en concret que s'estriplicarà la gestió de boscos públics de fins a 2.000 hectàrees anuals, perquè ha dit que protegir els boscos va de país. Amb això no s'hi juga, ens hi juguem vides. I sobre la crisi migratòria a Ceuta, ha recordat la xifra de víctimes mortals, unes 150, ha dit que no hem de perdre el sentit humanitari en aquesta crisi, que calen fronteres segures, sí, però també acollida i integració. Ha parlat d'ordre, valors, de solidaritat, responsabilitat i també rigor.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tot seguit fem un punt més d'informació abans de passar als esports per dir-vos que la intel·ligència artificial ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. És l'opinió, almenys, que han expressat els professors d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin

0: que el seu impacte sigui el menor possible i fins i tot, per què no, incentivar que, per exemple, doncs, la recuperació de calor, que és un element que és el principal emissor d'aquests centres de dades, i es pot fer servir per exemple, processos secundaris, si és possible, o fins i tot per calefacció per vivendes.
1: El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana justament els requisits mediambientals que hauran de complir els nous centres de dades amb més d'un megawatt de potència. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables.
2: Esports.
1: Fins al punt de les 12 amb l'Alfons Gorina. Bon dia.
3: Bon dia. Comencem amb esport en directe perquè estàvem pendent dels primers entrenaments lliures de MotoGP que s'estan disputant a Motorland i allà està el Damià Aguilar seguint-ho. Damià, bon dia.
4: Bon dia. Bon dia, Alfons. Marc Márquez, que lidera la primera sessió al circuit de Motorland, és el que pensem que hauria de ser la norma en aquest circuit, si em permeteu, però Raúl Fernández acaba de 35 mil·lèsimes només. Al darrere, Marco Bezzecchi, Àlex Márquez i cinquena posició per un Pedro Acosta que ha anat per terra. Per tant, Aprilia, que d'entrada no renuncia a trencar la supremacia de Ducati i Marc Márquez al Motorland. Si bé el màxim favorit continua sent el Tro de Cervera, que ha guanyat a l'Aragó fins a en 7 ocasions. Les dues darreres amb Ducati i l'any passat, concretament Marc Márquez, va liderar totes les sessions al Canyís. El líder Jorge Martín, aquest matí el trobem de moment molt lluny, 18è a un segon i mig. Els altres dos catalans, 12è Àlex Rins i 15è Pol Espargaró. Segona sessió del dia a partir de les 3 de la tarda.
3: Gràcies, Damià.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I en futbol, el Barça se situa líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada i després de dues jornades disputades. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però els va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos Unai Simón. Hansi Flick ha destacat el fet que les dues primeres jornades l'equip hagi marcat ja 7 gols i no n'hagi encaixat cap.
5: No, it's very important for me. More important is...
6: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
5: But at the end I'm happy about the performance.
3: Rodri va ser un altre dels protagonistes del partit al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
7: Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
3: El Barça, per cert, va sortir amb l'11 d'inici més jove de la seva història de només 23,18 anys de mitjana. En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir un munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. A banda del Barça Athletic Club, ahir també es va jugar el Celta 1 Osasuna 2, pendent també de la primera jornada, i un cop completada les dues primeres jornades, el Barça és líder amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits. Racing de Santander, Elx a les 7 i a la Vés Vila-real a 9:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I el Barça ja sap els rivals, que s'enfrontarà a la fase de Lliga de la Champions després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como com a locals, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabat de l'Azerbaidjan com a visitants. Encara en futbol internacional, avui es juguen partits destacats a altres 4 grans lligues europees. A Anglaterra juga el Manchester City, que visita el Crystal Palace a les 9. A Alemanya, el Bayern rep l'Stuttgart a 9:45. A França, el Paris Saint-Germain visita el Lille a 9:45. I a Itàlia, el Milan rep el Venècia també a 9:45. I Tadej Pogacar va assumir la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta a Espanya després d'aconseguir el triomf en la 6a etapa de 177 quilòmetres en final a Castelló de la Plana. L'eslové va atacar a 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Avui, setena etapa de 150 km.

0: entre la Vall d'Alba i Aramon Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% segons l'IPC avançat. Des de l'Organització de Consumidors, Facua, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros per primera vegada en els últims 4 anys. Es reprenen les tasques de recerca de víctimes per la riuada de dimecres al Nepal i al Tibet. S'havien aturat pel perill que rebenti un segon llac i torni a provocar una tragèdia. El president xinès Xi Jinping participa en una reunió per organitzar l'emergència. El balanç global s'acosta a les 500 víctimes mortals. El ministre de l'Interior intenta tancar la polèmica amb defensa sobre el paper del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Detalla al Congrés que no van fallar els serveis d'intel·ligència ni el control de les fronteres amb la informació que tenien, però que no es podia preveure la magnitud de l'entrada massiva de migrants. El president Salvador Illa afirma que calen fronteres segures, però també capacitat d'acollida. Abans de la trobada amb els membres del govern per engegar el curs polític, el govern i les quatre diputacions han firmat un protocol per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. L'incendi de l'Albufera Toca de València no ha crescut durant la nit gràcies a la feina feta pels bombers. Una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres treballen en les feines d'extinció per poder controlar les flames. Un incendi que estem que pugui haver estat provocat. La Guàrdia Civil ha comissat a Badalona 40.600 ulleres de sol de marques conegudes, falsificades i valorades en prop d'un milió i mig d'euros. El jutge investiga per un delicte contra la propietat intel·lectual la propietària del local on anaven els Top Manta a proveir-se d'aquestes ulleres. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra i per la figura del rei Felip V, el monarca que governava Castella el 1714 ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre, que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bon dia.
2: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. L'equip blaurana s'enfrontarà a la Champions, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou, i jugarà als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de l'Azerbaidjan. L'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús podria ja debutar demà al camp de la Real Societat.
0: I el temps, tendència aquesta tarda que el cel estigui poc ennuvolat o serè en bona part del país. Quedaran núvols als punts de la costa de Barcelona i a l'est de les comarques de Girona, però no plourà. La temperatura baixa amb una calor moderada i amb menys xafegó.
1: Trescat Info.
0: 12 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Sigueu benvinguts. Com us dèiem, els preus s'han disparat a l'agost més del que es preveia. La inflació ha escalat fins al 4,3%, al nivell més alt des de fa 3 anys i mig, tot plegat per l'encariment de l'energia, especialment del gas, cosa que hem notat tant a l'hora de fer benzina com en la factura de la llum. La inflació interanual ha pujat de cop 7 dècimes. Si la dada es confirma, s'haurà arribat al nivell més elevat des del febrer del 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna els preus es van disparar un 6%. Ara la crisi a l'estret d'Hormuz continua pressionant els preus del gas a l'alça. A l'agost, el que fem servir a Europa s'ha disparat un 14%. L'increment està repercutint especialment en el cost del dièsel. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum, com us dèiem, també ha pujat i força. I ha influït la calor extrema i una demanda especialment alta al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica. És llavors quan el sistema ha de recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats de gas. Maria López, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Facu alerta que el rebut d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros. Serà la primera vegada en 4 anys que això passi.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Marxem ara cap a Madrid. Al Congrés del Ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska nega que el CNI o el Ministeri fallessin a l'hora de prevenir l'entrada massiva a Ceuta. Marlaska ho atribueix a molts factors imprevisibles, com la desinformació a les xarxes, però també evita culpar-ne al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Sí, bon dia. Marlaska tanca files amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i també exculpa el CNI de la tragèdia. El ministre de l'Interior ha explicat que tenien informes d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. N'hi va haver més d'un miler entre l'1 i el 29 de juliol i Marroc n'havia frenat gairebé 3.000. Partien, ha dit Marlaska, d'aquesta col·laboració amb el Marroc que res feia pensar que el 30 de juliol entrarien 70.000 migrants.
5: Los servicios de información siempre funcionan. Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información. Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien lo hubiera visto, perdonen, ¿me quieren decir que no se hubiera elevado en la forma que todos podemos entender?
4: Marlaska es defensava així de les crítiques de tots els grups al Congrés que l'han acusat d'haver fallat en la previsió de la tragèdia i el PP i Vox li han reclamat que dimiteixi. Diu el ministre de l'Interior que aquesta entrada massiva es deu a moltes causes imprevisibles, com la desinformació a les xarxes socials i les mentides de que la frontera estava oberta aquest dia. Però avui Marlaska, com a mínim fins ara, perquè encara continua aquesta compareixença aquí al Congrés, ha evitat responsabilitzar al Marroc de la tragèdia i no ha volgut dir si van fallar.
0: Gràcies, Paula. Fins ara, bon dia.
4: Fins ara, adéu.
0: Es reprenen, mentrestant, les tasques de recerca per l'arribada sobtada de dimecres al nord del Nepal i el Tibet. Aquest matí s'havien suspès preventivament pel perill que un segon llac es desbordés de cop i provoqués una segona tragèdia. També s'havia demanat a la gent que s'allunyés de la llera del riu i la policia nepalesa ha emès una alerta per inundació. Uns avisos, però, que no han arribat a tothom, com ha explicat des d'allà 3Cat Info Nacho Puig, de l'ONG Vajadur Social Project.
6: Avisos no ens han arribat, sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: De fet, aquest segon llac s'havia començat a desbordar, però de moment ho fa progressivament. Al costat tibetà de la frontera, les autoritats xineses han actualitzat el balanç de morts, que ha passat de 3 a 5 víctimes mortals. Al costat nepalès, el balanç és de 469 morts. La devastació és absoluta i Puig, que encapçala un projecte d'educació en comunitats indígenes, explica que les prioritats han de canviar.
6: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: El president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència en un gest per subratllar, vaja, la gravetat de la situació. També ha ofert ajuda al Nepal. Tot i això, les autoritats d'aquest país rebutgen l'ajut estranger per als rescats. Mentrestant, el govern espanyol ha rebaixat a 3 el nombre d'espanyols desapareguts.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 12 i 9 minuts, el govern i les quatre diputacions han firmat per primera vegada un protocol per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. El president Salvador Illa ha firmat l'acord abans de començar la trobada d'inici de curs del govern al monestir de les Avellanes, a la comarca de la Noguera. Os de Balaguer, Jordi Corbalán.
7: El govern posa fil a l'agulla a les polítiques de neteja dels boscos per avançar feina de cara a l'estiu que ve. El protocol firmat amb les diputacions té com a objectiu ajudar amb recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir els incendis. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha posat com a exemple de la unitat i sentit de país amb què el govern encara els reptes del nou curs polític.
8: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avasats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. També hi estem avasats. Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
7: Les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic centren aquest matí la primera part de la trobada informal que el govern fa avui i demà aquí al monestir de les Avellanes.
0: Doncs ja parlem d'incendis. La Guàrdia Civil sospita que el foc forestal que crema des d'ahir a l'Albufera, Toca de València, podria haver estat provocat. Ho ha avançat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
9: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado y, por lo tanto, ahora vamos a empezar, está ya trabajando el SEPRONA en la investigación de forma directa.
0: Una decena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres treballen en les feines d'extinció del foc que ja ha afectat 37 hectàrees. El conseller d'Emergències del País Valencià, Juan Carlos Valderrama, ha explicat que la nit ha estat complicada pels bombers, tot i que han aconseguit que el perímetre del foc no creixi. Tot i això, fins al vespre no preveuen donar-lo per estabilitzat, ja que al migdia està previst un canvi de vent. Uns 160 veïns del nucli del Saler i dels càmpings de la zona continuen desallotjats.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara havíem d'afegir que a Catalunya hi ha 178 municipis de 21 comarques que estan en risc molt alt d'incendi. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Ara sí que canviem de qüestió, sortim a l'exterior. L'Iran defensa que tornar a la via diplomàtica no és impossible, coincidint amb els primers 6 mesos de la guerra a l'Orient Mitjà. Mig any després de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel, els atacs estan en pausa i les converses de pau encallades. I Trump concentra els esforços en una campanya de pressió econòmica per ofegar el règim de Teheran. Sense solució a la guerra a la vista, els països mediadors en el conflicte se centren a intentar que reobri l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial del petroli. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions perquè reobri l'estret d'Hormuz arran d'aquesta pressió feta pel primer ministre de Qatar, un dels països mediadors a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi segueix sense ser segur i demana als operadors que ho evitin mentre no hi hagi garanties. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
10: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
0: L'Agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra amb 19 mariners morts. Durant els 6 mesos que fa que dura el conflicte, no s'ha vist encara el nou líder suprem de l'Iran, ni cap fotografia, ni vídeo, ni àudio de Mojtaba Khamenei, escollit al març després de la mort del seu pare, el primer dia d'una guerra que deixa milers de víctimes civils, almenys 1.700 només a l'Iran, i una pujada del preu del petroli i del gas arreu del món.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: I una qüestió curiosa, i és que avui surt aquest videojoc.
11: Yo, crack it!
12: I guess they know we're coming.
13: Don't worry, that's the block right here.
0: Vaja, avui no, el dia 19 de novembre. Avui s'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6. El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc desenvolupat per Rockstar surt, com us dèiem, el 19 de novembre. Hi ha estudis que calculen que aquell dia, atenció, la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. També als Estats Units les forces armades han donat 4 dies lliures per jugar-hi a tots aquells que ampliïn el contracte amb l'exèrcit diversos anys. L'anterior versió, la cinquena, que va sortir el 2013, ja va ser el producte cultural que ha recaptat més diners de la història, més de 8.500 milions d'euros. Un quart d'una del migdia. Repassar la situació a carreteres i autopistes i al transport públic al nostre país. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic, perquè és on avui hi ha hagut més incidències. Ara hi ha un tren de l'R4 de Rodalies avariat a l'estació de Montcada Bifurcació. Per això els trens entre Terrassa i Manresa circulen amb retards mitjans que poden superar els 30 minuts, segons informen des de Rodalies de Catalunya. En canvi, s'han resolt en dues incidències que afectaven l'R11 també de Rodalies. La línia, doncs, recupera la normalitat de forma progressiva. Pel que fa a les carreteres, encara aturats a l'autovia C-17 a l'altura de Tagamanent, en uns 2 quilòmetres de cua en sentit nord en direcció Vic per una topada entre un camió i un turisme, segons informen des de Trànsit. Hi ha un carril tallat a la circulació. També veiem lentitud a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud en direcció Barcelona-Tarragona, aquí sense cap incidència que consti a banda de les obres de la B30. Hi ha aturats també a la Nacional 2, al Portús, a la Jonquera d'entrada a França. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
14: Avui el més destacable pel que fa al temps és la davallada de la temperatura. Baixa, doncs, la calor, disminueix, i també la humitat. Per tant, notarem també menys xafogor a gran part de la costa, una xafogor molt intensa que hem tingut gran part del mes d'agost, i ara aquests dies, sobretot avui, potser també el cap de setmana notarem que va de baixa. Temperatura que quedarà curta en general, entre 28 i 32 de màxima aproximadament, les més altes 32-33 a Ponent, res a veure amb els valors de 35-36 que hi vam tenir fins i tot al prelitoral gironí. I la temperatura aquesta matinada ha pujat a algun sector de Girona i Barcelona amb cel ennuvolat, 26 graus de mínima, Sant Feliu de Guíxols, també Palamós, 24 a la ciutat de Girona, 26 a Barcelona, 23 a Lleida, 23 a Tortosa, 19 a Lleida, 11 a Arties. Però a muntanya ha baixat i hem tingut la temperatura més freda del que portem d'agost, a la cota 2.500 de Buitaull, 2,4 graus. 4 graus a Certescans, 5 graus a la Tosa, per tant, alta muntanya sí que baixa la temperatura. I aquesta matina hi ha hagut una tempesta molt local al Garraf que ha deixat mig litre, un litre i mig, a Vilanova, la Geltrú i a Sant Pere de Ribes. Això ha estat molt anecdòtic. Bé, demà i diumenge, sol, la temperatura demà baixa de matinada, de dia es recupera, 33-34 ponent les més altes, diumenge una mica més elevades, ja per sobre dels 35, i per tant l'ambient serà d'estiu, farà calor, més calor que no pas avui, però no parlem de cap calor desbocada. Tot això amb sol i sense cap tempesta.
0: Més coses. La Guàrdia Civil ha comissat a Badalona, al barcelonès, 40.600 ulleres de sol de conegudes marques, ulleres falsificades que estan valorades en prop d'1,5 milions d'euros. Es tracta d'una de les operacions més grans que la policia ha fet d'aquest tipus de productes en els darrers anys. Els investigadors van veure com alguns venedors del Top Manta anaven a un local de Badalona on hi havia les ulleres de marca falsificades. Segons la Guàrdia Civil, les falsificacions estaven molt ben fetes i no es podien distingir a simple vista de les originals. Un jutjat de Badalona investiga la propietària del local per un delicte contra la propietat intel·lectual. Quan els agents li van demanar factures de les ulleres, no va poder presentar-ne cap. Els investigadors han pogut determinar que les ulleres falsificades procedien d'un país asiàtic. I s'han detingut 20 persones en un nou dispositiu campai dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. L'operació s'ha dut a terme en espais com ara estacions de trens i autobusos, a més de zones costaneres i barris amb més activitat delictiva a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: Entre la vintena de detencions fetes ahir hi ha autors de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi van participar 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i policia nacional. Al matí es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Vall i Sant Vicenç de Calders, així com a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. A més de les detencions, els agents van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials. També es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit, pertinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres. El dispositiu també va inspeccionar alguns establiments i es va intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita.
0: I hem de parlar d'un possible nou crim masclista. Isla Cristina Huelva, una dona de 47 anys, ha estat assassinada a mans presumptament de la seva parella, un home de 60, que ja ha estat detingut per la Guàrdia Civil. El cadàver de la víctima ha estat localitzat a la platja de Punta del Caimán amb múltiples ferides d'arma blanca, segons fonts de la investigació. Des de principis d'any, 36 dones han mort assassinades per les seves parelles o exparelles a tot l'estat. I a Cervera? L'Aquelarre commemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat l'Aquelarre del Rei Boig. Avui, primer dia de festa, que arrencarà amb la trobada del bestiari i amb una primera cercavila amb foc. Lleida, Júlia Albacar.
16: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de l'Aquelarre de Cervera. Representat com el rei boig i amb l'estètica barroca característica de la festa, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà. Gemma Oriol és la codirectora artística.
17: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
16: Un espectacle que mobilitza més de 200 persones i que culmina amb l'escorreguda del Mascle Cabró, el punt àlgid de la nit del dissabte. Durant tot el cap de setmana, la pirotècnia i el foc també seran grans protagonistes. De fet, s'arriben a cremar gairebé 500 quilos de pòlvora durant els 3 dies. Així resumeix Oriol els pilars d'esta festa.
17: A l'arre hi ha aquests 3 grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
16: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats previst per a demà i esta nit l'Aquelarre comença amb una encesa de bestiari i l'espectacle Arquer. Demà espai per als més petits amb l'Aquelarre i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals, una de les més grans d'est àmbit a Catalunya.
18: Aguantem per la feina ja!
1: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de Tresca Info.
19: Diumenge celebra la Diada de Sant Fèlix, la cita més important de l'estiu casteller. La diada començarà un quart d'una del migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
20: Hi participen les quatre millors colles del moment. Actuaran per aquest ordre la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Valls. La diada la podreu seguir en directe després de les àrees de servei de Trescat Info i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio.
19: A banda de Sant Fèlix, aquest diumenge hi ha previstes més actuacions.
20: A la plaça de l'Om de Manresa, un quart de 12, hi actuen els Tirallongs, acompanyats dels castellers de Terrassa i els margeners de Guissona. Hi ha un quart d'una a la plaça de la Porxada de Granollers i podreu veure els xics acompanyats dels castellers de Sabadell i els marrecs de Salt.
19: I aquest dissabte a Sitges hi podreu veure castells a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
20: Hi actuaran els Minyons de Terrassa, els Nens del Vendrell i els Xiquets del Serrallo acompanyant la colla local, la Jove de Sitges. A Vilafranca del Penedès, a les 2 a la plaça de la Vila, hi actuen les dues colles locals, els Castellers i els Xicots de Vilafranca. I a les 6 de la tarda a la plaça Bonet i Moixí de Barcelona hi actuaran els Castellers de Sants.
19: Dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Palau-Solità i Plegamans hi podreu veure els capgrossos de Mataró, els Castellers de Caldes de Montbui i els Castellers de Mediona. A la plaça Catalunya de Pineda de Mar, també a les 6, hi actuaran les colles de Figueres i de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a les 8 del vespre, a la plaça de la Font de Vinaixa, als Torreires de Montblanc.
20: A les 10 del matí, diada de les 7 parròquies, Andorra la Vella, amb els castellers d'Andorra. A les 3 de la tarda, al centre de Canet de Rosselló, hi actuaran els Pallagos del Conflent. I a 2:15, a la plaça Jacint Rocinach de Juneda, hi podreu veure els castellers de Lleida.
19: El cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 rondes de Trescat Info i Catalunya Ràdio.
0: Alfons Gorina, bon dia.
2: Bon dia. Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputa a partir de les 3 de la tarda. El circuit de Motorland ha fet roda de premsa al nou conseller delegat adjunt de MotoGP, Carlos Ezpeleta, que reconeix que no és segur que es pugui disputar el Gran Premi de Qatar, una cursa estratègica al calendari. Damià Aguilar, enviat especial, bon dia.
21: Bon dia. Ha començat el compte enrere per conèixer el calendari de MotoGP 2027, però no es podrà tancar fins que es tingui clar com pot evolucionar la guerra al golf, cosa ben difícil com s'ha anat veient. Ara mateix, de fet, la cursa de Qatar del 2026, programada per començaments de novembre, penja d'un fil. Carlos Ezpeleta, conseller delegat adjunt de MotoGP.
22: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días, intentando ir a Qatar y si no es así, pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía, la prioridad sigue siendo ir a Qatar.
21: I és que aquesta cursa ja es va bellugar des de l'abril al novembre, que hi ha pla B, és clar, i la idea seria passar-la a un altre circuit, sigui de l'Àsia o sigui d'Europa. Però cal tenir en compte que Qatar és la tercera cursa per la cua. Suprimir-la li pot fer mal a algun dels aspirants al títol i, segons on la recol·loquis, també.
2: Gràcies, Damià.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I en futbol, el Barça es va situar líder de la Lliga després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada i després de dues jornades disputades. Els gols van ser obra de Rafinha i de Fermín. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però els va constar sentenciar el partit en gran part per la gran feina del porter dels bascos, Unai Simón. Hansi Flick va destacar en roda de premsa que les dues primeres jornades de l'equip ha marcat ja 7 gols i encara no n'ha encaixat cap.
23: No, it's very important for me. More important is...
24: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
23: But at the end, I'm happy about the performance.
2: Rodri va ser un altre dels protagonistes del partit, el debutar amb l'equip blaurana a l'última mitja hora de joc.
25: Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: A banda del Barça Athletic Club, ahir també es va jugar el Celta 1 o Osasuna 2, pendents també de la primera jornada. Un cop completada aquestes dues primeres jornades, el Barça és líder amb 6 punts, empatat amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. L'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits. Racing de Santander, Elx a les 7 i a l'Alavés Villarreal a 2:15. El Barça, per cert, també ja sap els rivals als quals s'enfrontarà a la fase Lliga de la Champions després del sorteig d'ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou i visitaran el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaidjan com a visitants.
1: 3CAT Info.
2: I al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, insistia que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça.
26: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat i carregava contra el dirigent Matalasser.
27: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. Això és un insult, una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició per tercer dia consecutiu.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol internacional, avui es juguen partits destacats a les altres quatre grans lligues europees. A Anglaterra juga el Manchester City, que visita el Crystal Palace a les 9. A Alemanya, el Bayern rep l'Stuttgart a 8:45. A França, el PSG visita el Lille a 8:45. I a Itàlia, el Milan rep el Venècia també a 8:45. Per altra banda, l'Sporting de Portugal, un dels rivals del Barça a les Champions, visita el Rio Ave a 9:15.
1: 3CAT Info.
2: Tadej Pogačar va sumar la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta a Espanya després d'aconseguir el triomf en la sisena etapa de 177 quilòmetres en final a Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogacar.
3: Un dia que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
2: Avui, setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramont Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.
0: Dos quarts d'una del migdia, fem un repàs a les principals notícies del dia. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% segons la dada de l'IPC avançat. Des de l'Organització de Consumidors Facua, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros per primera vegada en els últims 4 anys. Es reprenen les tasques de recerca de víctimes per la riuada de dimecres al Nepal i al Tibet. S'havien aturat pel perill que es desbordi de cop un segon llac i torni a provocar una tragèdia. El president Xi Jinping participa en una reunió per organitzar l'emergència. I el govern espanyol fa una crida a la no violència a Ceuta i a frenar les incitacions a l'odi contra els migrants, tot plegat després que un grup de veïns cremés part del campament dels migrants a la platja i impedís el repartiment de menjar que estava fent la Creu Roja. De tot plegat us hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que Sèrbia rebrà les despulles del cadàver de Ratko Mladic, el carnisser de Srebrenica, amb honors militars i d'estat. L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tirarà endavant una nova adjudicació de les rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà les connexions amb Madrid i Palma. I farem un repàs als festivals i concerts que hi ha aquest cap de setmana. En esports, Alfons, què destaquem a aquesta hora?
2: Doncs que el Barça va superar l'Atlètic Club per 2-0 i es va situar líder de la Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, ha fet oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern a Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. I Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputarà a les 3 de la tarda.
0: Tendència aquesta tarda que el cel estigui poc ennuvolat o serà en bona part del país. Quedaran núvols als punts de la costa de Barcelona i a l'est de les comarques de Girona, però no plourà. La temperatura baixa amb una calor moderada i a menys xafogó. Dos quarts d'una i dos minuts, els preus s'han disparat a l'agost més del que es preveia. La inflació ha escalat fins al 4,3%, que és el nivell més alt des de fa 3 anys i mig, tot plegat per l'encariment de l'energia, especialment del gas, cosa que hem notat tant a l'hora de fer benzina com en la factura de la llum. La inflació interanual ha pujat de cop 7 dècimes. Si la data es confirma, s'haurà arribat al nivell més elevat des de febrer del 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna els preus es van disparar un 6%. Ara la crisi a l'estret d'Hormuz continua pressionant els preus del gas a l'alça. A l'agost el que fem servir a Europa s'ha disparat un 14%. L'increment està repercutint especialment en el cost del dièsel. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum, us ho dèiem, també ha pujat i ha influït la calor extrema i una demanda especialment alta al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica. És llavors quan el sistema ha de recórrer a altres tecnologies com els cicles combinats de gas. Maria López, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Facu alerta que el rebut d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros. Serà la primera vegada, us ho pensàvem, en 4 anys que això passi.
1: 3CAT Info.
0: Al Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, nega que el CNI o el Ministeri fallessin a l'hora de prevenir l'entrada massiva a Ceuta. Marlaska ho atribueix a molts factors imprevisibles, com la desinformació a les xarxes, però també evita culpar-ne al Marroc. Madrid, Paula Brujats.
5: Marlaska tanca files amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i també exculpa el CNI de la tragèdia. El ministre de l'Interior ha explicat que tenien informe repunt d'entrades nedant a Ceuta. N'hi va haver més un miler entre l'1 i el 29 de juliol i Marroc n'havia frenat gairebé 3.000. Partien, ha dit Marlaska, d'aquesta col·laboració amb el Marroc que res feia pensar que el 30 de juliol entrarien 70.000 migrants.
6: Los servicios de información siempre funcionan. Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información. Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien lo hubiera visto, perdonen, ¿me quieren decir que no se hubiera elevado en la forma que todos podemos entender?
5: Marlaska es defensava així de les crítiques de tots els grups al Congrés que l'han acusat d'haver fallat en la previsió de la tragèdia i el PP i Vox li han reclamat que dimiteixi. Diu el ministre de l'Interior que aquesta entrada massiva es deu a moltes causes imprevisibles, com la desinformació a les xarxes socials i les mentides de que la frontera estava oberta aquest dia. Però avui Marlaska ha evitat responsabilitzar el Marroc de la tragèdia i no ha volgut dir si van fallar.
0: Esquerra Republicana ha aprofitat aquesta compareixença del ministre per demanar-li explicacions per l'agressió policial a un menor diumenge passat abans del partit entre el Barça i l'Elx perquè duia una estelada. En el torn d'Esquerra, el diputat francès Marc Álvaro ha exhibit una estelada.
7: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit. Perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat i lliure, no prohibit, que es pot exhibir també en manifestacions esportives.
0: Més enllà de la política, les ONGs que treballen a peu de carrer a Ceuta reclamen més mitjans i coordinació de governs i institucions i alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. Patricia Ruiz, portaveu de Metges del Món, en unes declaracions a 3CAT Info.
8: És molt evident que conforme passen els dies en situacions de hacinament, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas, debido a esas condiciones, pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población.
0: Ruiz remarca també que, a banda de les malalties, els preocupa la salut mental de moltes d'aquestes persones.
8: Y también recalcar el deterioro en la salud mental, ¿no? Porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que... apuntar.
0: Metges del Món atén un miler de persones que estan acollides a les naus del Tarajal i unes 600 més, sobretot dones i infants, a l'assentament de Sidi Mbarek. Estem també avui molt pendents del Tibet. El balanç de la riuada sobtada de fa dos dies al nord del Nepal i el Tibet puja a 543 morts i 1.400 desapareguts, segons dades oficials. Les feines s'han interromput aquest matí durant una estona pel perill que un segon llac format aquests dies es desbordés de forma brusca. Els dos països han reprès les feines, però vigilen l'evolució d'aquest llac que ja ha començat a vessar i d'un altre que hi ha a la mateixa zona del desastre. El govern xinès ha donat un impuls a l'emergència amb la participació del president Xi Jinping en una reunió sobre la gestió d'aquesta crisi i el primer ministre s'ha desplaçat a la zona tibetana. Els mitjans oficials xinesos expliquen que els equips d'emergència han aconseguit arribar al centre de la catàstrofe. Fins ara s'han localitzat 5 cadàvers en aquesta zona. La Creu Roja ha dit que hi ha 93.000 damnificats i amb grans necessitats. De fet, en una entrevista a aquesta emissora, Nacho Puig, de l'ONG Vajadur Social Project, ha explicat les noves prioritats.
9: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Les autoritats nepaleses diuen que de moment no els cal ajuda estrangera pel rescat, però sí financera. L'Índia ha recuperat 4 cossos que el riu ha arrossegat fins al seu país. Mentrestant, el govern espanyol ha rebaixat a 3 el nombre d'espanyols desapareguts.
1: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. La mort ahir de l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, criminal de guerra i genocida a la presó de l'Haia, remou vells fantasmes als Balcans. Tenia 83 anys i l'ONU ha ordenat una investigació sobre la seva mort, tot i que feia temps que arrossegava problemes greus de salut. Les víctimes de genocidis, com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ell no canviarà res. En canvi, aquesta nit, ni els polítics serbo-bosnians de la República Srpska, al territori de Bòsnia, majoria sèrbia, han fet un homenatge a l'excomandant, al capdavant al seu líder Milorad Dodik.
10: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska. Un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal. Un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
0: Doncs bé, Sèrbia ja ha anunciat que el seu cadàver serà rebut amb honors militars i d'estat, ho ha dit el ministre serbi de Justícia, malgrat que encara no se sap quan s'enviaran les despulles de l'excomandant serbo-bosnià des de l'Haia, on estava empresonat. Canviem ara de qüestió.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I parlem de les mostres de condol dels principals líders mundials i banderes a mig pal al Palau Reial d'Oslo. Centenars de persones s'apleguen per acomiadar el rei Harald de Noruega, mort avui als 89 anys. Era fins ara el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Portava 11 dies hospitalitzat, però ja feia anys que arrossegava un delicat estat de salut. Malgrat tot, es va resistir sempre a abdicar, perquè, segons ell, el jurament que el va portar al tron el 1991 era de per vida. El rei Harald va tenir sempre els índex de popularitat entre els noruecs, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
11: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: Ara el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon, de 53 anys, que aquests últims dies ja estava de fet assumint aquest paper de forma provisional. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en la reina consort, malgrat estar envoltada per diverses polèmiques als últims temps. Tornem ara a casa nostra. No hi ha previsió d'aixecar les restriccions per la peste porcina africana, tot i que s'ha complert la segona setmana consecutiva sense cap nou cas de porc senglar afectat. Justament avui fa 9 mesos que va començar aquest brot i fins ara s'han detectat 379 casos positius. Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Carme Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions. Ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
12: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes dues setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
0: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars. Des de Unió de Pagesos demanen que es continuïn les captures fins que no en quedi cap, perquè fins que no passi un any sense cap nou cas no es podrà fer la declaració de zona lliure de peste porcina africana. El responsable de porcí d'Unió de Pagesos, Rossen Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre a una mitjana d'1,18 euros per quilo de porc per sota del cost de producció, que és de 1,34. Això vol dir que s'han perdut 20 euros per cada porc i que les pèrdues han estat milionàries.
13: Bueno, nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible en els propers anys.
0: Santiberi ha explicat que encara no poden exportar porc ni al Japó ni a Mèxic pel que fa a l'origen d'aquest brot. L'últim informe no és concloent, però reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana, segons el Departament d'Agricultura. La intel·ligència artificial ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. És l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al Matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica.
14: El major impacte que puc tenir la IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible com amb el que tenim, però la IA ha de millorar. Més per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
0: Aquest especialista creu que els centres de dades s'han d'ubicar en espais on hi hagi molta energia renovable i poder treballar aspectes com la recuperació de calor per fer-la servir, per exemple, com a calefacció.
14: Intentar que les centres de dades siguin el més eficients possibles, que el seu impacte sigui el menor possible i, fins i tot, per què no, incentivar, que, per exemple, doncs, la recuperació de calor, que és un element que és el principal emissor d'aquests centres de dades, i es pot fer servir per exemple, processos secundaris, si és possible, o fins i tot per calefacció per vivendes.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana els requisits mediambientals que hauran de complir els nous centres de dades a més d'un megawatt de potència. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables.
1: A 3CAT Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
16: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3:15 del migdia. Nova connexió amb l'equip viari per saber com estan les carreteres i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. En general s'intensifica una mica la circulació al conjunt del país després d'un matí, primeres hores, molt tranquil a banda d'algunes incidències. Ara hi ha un nou accident que afecta la C30 Sud a l'altura de Vilanova i la Geltrú. S'hi fa pas alternatiu i això provoca retencions en totes dues en direccions. També hi ha encara aturades a la C17 a l'altura de Tagamanent en direcció Vic per una topada entre un camió i un turisme que talla un carril a la circulació. També aturades a la Nacional 2, al Portús, a la Jonquera d'entrada a França, i també al nord, la C31, a Palafrugell i a Torroella de Montgrí. A l'àrea de Barcelona, com us dèiem, augmenta una mica el volum de trànsit i veiem intensitat a l'autopista P7 a l'altura de Martorell, en sentit nord, també a Barberà del Vallès, en direcció sud, i també s'intensifica la circulació a les rondes de Barcelona amb algun petit tram de retenció, com ara la ronda litoral, a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat. El transport públic, un tren de l'R4 de Rodalies avariat a l'estació de Montcada Bifurcació, provoca retards de 10 a 15 minuts a tota la línia, segons informa Renfe Catalunya. En canvi, després que han quedat resoltes dues incidències que afectaven l'R11, la línia continua recuperant la normalitat de forma progressiva. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: La previsió meteorològica és del Dani Ramírez.
20: Avui, al llarg de la tarda, els núvols aniran marxant cap a les comarques de Girona, Costa Brava, Maresme, punts de Barcelona, però vaja, en general, respecte al matí, hi haurà menys núvols a la meitat est, on, de bon matí, els núvols eren abundants, i fins i tot de matinada, cap allà a les 4, hi ha hagut algun xàfec, alguna gotellada molt local, 4 trons al Garraf, entre mig litre, un litre i mig per metre quadrat, a Sant Pere de Ribes o a Vilanova. La Geltrú ha estat un núvol molt passatger, molt ràpid i molt local. Per tant, tendència a anar-se obrint el cel, els núvols anien marxant, aquests núvols prims es van esqueixant, s'anien retirant cap a Girona, l'est de Barcelona, Costa Brava, Maresme, a bona part del país s'imposarà el sol i la temperatura, 28, 30, 32 en general, 32, 33 de ponent, per tant, baixa el termòmetre, baixa la temperatura màxima, baixa la humitat, avui ho hem notat, també doncs, disminueix aquesta sensació de calor enganxifosa d'aquesta xafoga que ens ha acompanyat gran part del mes d'agost. I al cap de setmana no canvien les coses, és a dir, estabilitat, sol, cap pluja, cap tempesta, ni tan sols a la tarda al Pirineu. Demà baixa la mínima, puja una mica la màxima, 33-34 a ponent, a Lleida o la Ribera d'Ebre, i diumenge una mica per sobre els 35, però no ve cap onada de calor. La setmana que ve, potser cap a dimarts i dimecres tinguem alguns ruixats, justament en començar el mes de setembre.
0: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell tindrà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà ha engegat un nou concurs per adjudicar les rutes regulars que mantindrà les connexions amb Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
22: La concessió substituirà l'actual en mans d'Air Nostrum i que s'acaba el 31 de desembre. La principal novetat seran els vols a París. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
28: Aquesta nova convocatòria fixa
2: una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquesta és un requisit mínim que es necessite, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
22: El nou contracte preveu uns mínims d'unes 1.400 hores de vol anuals que es podran ampliar si les aerolínies ho volen, uns vols pels quals el govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any.
2: Els 5 milions de dotació pressupostària, sí, és per garantir que la línia funcioni i és la part que el govern satisfarà d'acord amb els vols que realitzin, amb el nombre de passatgers, amb el preu del bitllet, totes aquestes condicions que es tindran en compte.
22: Aquest estiu, fins al 16 d'agost, els vols regulars des de la Seu han tingut 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat. Els vols a Madrid tenen 41 viatgers de mitjana i els de Palma 36.
0: Les colònies de gats a la ciutat de Girona s'han reduït de 124 a 78 i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols. Girona, Maria Rovira.
3: El nou programa de gestió de les colònies felines a Girona fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CERT de captura, esterilització, registre i retorn i s'amplia ara amb criteris de benestar animal. Segons la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, és un pas endavant en la responsabilitat municipal de protecció i control amb un programa integral que dona estabilitat i amplia les actuacions.
21: Contempla doncs, protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tinguin oportunitats d'adopció i, a més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, tenint en compte també inclús punts de vista sanitari.
3: Amb aquest pla s'avança doncs, també en el tractament dels gats malalts amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies.
21: Totes aquestes voluntàries, el que fa aquest programa és que els dona una formació anual en relació a la gestió de les colònies, en tant que com s'han d'alimentar, quines situacions s'ha de poder atendre el gat, en situacions d'urgència, de salut del gat, en quines situacions s'han de poder capturar, com realitzar les captures.
3: El fet de tenir les colònies felines geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament i en 6 anys s'ha passat de 124 a 78. L'objectiu és, segons la regidora de Benestar Animal, que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure i per això cal incidir, diu, en campanyes d'esterilització per evitar també abandonaments i incentivar adopcions.
0: Continuen els concerts a festes majors i festivals en un divendres amb gran afluència musical. Ho repassem amb l'Adrià Clotet. On esperen i van,
23: on és que van trencant. La Fúmiga canta aquesta nit a la seva gira de comiat al Festival Acústica. El concert serà una de les poques oportunitats per veure aquesta formació, carregada d'intensitat, per acomiadar un grup que ha deixat una empremta a la música catalana. Diumenge sense drama. Els Catarres són el plat fort de la Festa Major d'Alcarràs, al Segrià. Serà una nit per cantar de dalt a baix els himnes que han fet de la banda d'Aigua Freda, una de les formacions més populars de la cançó en català, i també per repassar-ne els últims èxits. Avui pensem en veu alta. Manu Guix arriba al cicle Sons de nit de Mont-roig del Camp amb un concert acústic, en format veu i piano, repassarà la seva discografia i l'últim treball, Galàxies. Un EP de 6 cançons on Guix construeix un recorregut emocional i converteix l'univers en metàfora de l'amor en totes les seves formes. Mariona Escoda protagonitza la nit biofònica al Mas de Colom de Tàrrega. En un concert acústic íntim i proper i en un entorn singular, l'artista connectarà la seva veu amb la natura en una experiència que uneix música, gastronomia i biodiversitat.

El pianista Javier Perianes porta la Xubertia de Vilabertran, un programa que explora les connexions entre Falla, Chopin i Albéniz. En el marc del 150è aniversari del naixement de Falla, ofereix un recorregut per les peces i els fragments més coneguts dels tres compositors.

0: Nova edició aquest vespre del Festival Poetes Sota la Lluna, la trobada poètica que es fa a Can Balleria, a Premià de Dalt, la masia on va néixer l'escriptor Valeria Pujol. S'hi veurà per primera vegada a Catalunya l'espectacle poètico-musical De Bon Canta Suau. És el treball conjunt del poeta Pere Suau, el músic Antoni Bujosa i el cantant d'Antònia Font, Pau De Bon. Pere Suau reconeix que fer l'espectacle en Pau De Bon atreu molta gent.
1: Sabem que el nom d'en Pau i tota la ressonància que té amb Antònia Font arrossega molta gent, perquè jo que m'ho moc dins el món de la poesia, jo fer recitals i tenir 30 o 40 persones és ja un èxit, no? I és vera que estan fent recitals aquí a Mallorca en 200, 400 persones, que mos sorprèn i mos alegra molt, eh? Mos alegra molt, perquè sent de poesia és capaç d'apropar-se a la gent.
0: Abans de Bon Canta Suau es podrà escoltar les poetes Dolors Coll i Mireia Calafell. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament.
2: Esports.
0: Alfons Gorina, bon dia.
3: Bon dia. En futbol arrenca avui la tercera jornada de Lliga després de que el Barça se situés ahir

0: de Madrid per tercer dia consecutiu. Avui n'ha parlat el seu entrenador, el Cholo Simeone.
1: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
0: L'Espanyol, per la seva banda, ha oficialitzat la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
2: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
0: El davanter andalús, que serà presentat la setmana que ve, podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol internacional, avui es juguen partits destacats a les altres quatre grans lligues europees. Anglaterra juga al Manchester City, que visita el Crystal Palace a les 9 del vespre. A Alemanya, el Bayern rep l'Stuttgart a 9:15. A França, el PSG visita el Lille a 9:15. I a Itàlia, el Milan rep el Venècia també a 9:15. Per altra banda, l'Sporting de Portugal, un dels rivals del Barça a la Champions, visita el Rio Ave a 9:15.
3: 3Cat Info.
0: Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputa a partir de les 3 de la tarda. El circuit de Motorland ha fet roda de premsa el nou conseller delegat adjunt de MotoGP, Carlos Ezpeleta, que reconeix que no és segur que es pugui disputar el Gran Premi de Qatar, una cursa estratègica al calendari. Sentim a Carlos Ezpeleta.
4: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días, intentando ir a Qatar y si no es así, pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía, la prioridad sigue siendo ir a Qatar.
0: Ara parlem de ciclisme. Tadej Pogačar va sumar la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta a Espanya després d'aconseguir el triomf en la sisena etapa de 177 quilòmetres en final a Castelló de la Plana. L'eslové va atacar a 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogačar.
5: Un dia que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y yo ya hacía mucho calor.
0: Avui, setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara fem un bloc poliesportiu. El Mundial de Piragüisme, la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Palach, disputarà avui la final de la prova del K1-1000 després d'acabar ahir segona a la seva semifinal.
3: 3Cat Info.
0: El Mundial de Hockey Herba, que es fa als Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans a l'equip, disputarà aquesta tarda a les 6 una de les semifinals contra el combinat neerlandès. El torneig femení, la selecció espanyola, amb 10 catalanes, ha acabat setena després de derrotar ahir la Xina als penals. I en futbol sala avui també s'han de jugar a Santa Coloma de Gramenet les semifinals de la Copa Catalunya amb aquests enfrontaments. CatGas Energia, Santa Coloma, Rubí i Barça, Sala 5, Martorell. En atletisme ahir es van celebrar a Zuric la penúltima prova de la Diamond League. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos, els 400 tanques, i el de la nord-americana Masai Russell, els 100 tanques.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La una del migdia. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% segons l'IPC avançat. Des de l'Organització de Consumidors Facua s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros per primer cop els últims 4 anys. Avui fa justament 6 mesos de l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà, lluny de l'objectiu inicial. L'ofensiva sembla que ha reforçat el règim dels ayatolàs i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz, amb efectes, com escoltàvem, l'encariment del preu del gas i del petroli. El ministre de l'Interior intenta tancar la polèmica amb defensa sobre el paper del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Detalla al Congrés que no van fallar els serveis d'intel·ligència ni el control de les fronteres amb la informació que tenien, però que no es podia preveure la magnitud de l'entrada massiva de migrants. Les ONGs que treballen a peu de carrer a Ceuta reclamen més mitjans i més coordinació de governs i institucions i alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. També els preocupa la salut mental dels infants i dels adolescents. Puja gairebé 550 el nombre de morts per la riuada sobtada de fa 2 dies al nord del Nepal i del Tibet. Els dos països han reprès les feines de rescat que aquest matí s'han suspès una estona pel perill de desbordament d'un segon llac format fa poc. La Creu Roja xifra 93.000 els damnificats. El president Salvador Illa reivindica ordre i valors davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida de migrants. Illa ho ha dit després de firmar amb les 4 diputacions un protocol pioner per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra i també per la figura del rei Felip V. El monarca que governava Castella al 1714 ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
1: Esports. En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Vila-real després que el Barça se situés ahir líder de la Lliga en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada en el dia del debut de Rodri. Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputa a partir de les 3 de la tarda. I avui, setena etapa de la Vuelta de 150 km amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.
0: Tendència aquesta tarda que el cel estigui poc ennuvolat o serè en bona part del país. Quedaran núvols als punts de la costa de Barcelona i l'est de les comarques de Girona, però no plourà. La temperatura baixa amb una calor moderada i menys fogor.
2: 3CAT Info.
0: Ara mateix són la una del migdia i 4 minuts. Salutacions a qui us parla, Nàtia Dell, des d'ara i fins al punt de les 2.
2: 3CAT Info.
0: Els preus s'han disparat a l'agost més del que es preveia. La inflació ha escalat fins al 4,3%, al nivell més alt des de fa 3 anys i mig. Tot plegat per l'encariment de l'energia, especialment del gas, cosa que hem notat tant a l'hora de fer benzina com en la factura de la llum. La inflació interanual ha pujat de cop 7 dècimes. Si la dada es confirma, s'haurà arribat al nivell més elevat des del febrer del 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna els preus es van disparar un 6%. Ara la crisi a l'estret d'Hormuz continua pressionant els preus del gas a l'alça. A l'agost, el que fem servir a Europa s'ha disparat un 14%. L'increment està repercutint especialment en el cost del dièsel. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que la gasolina es mantindrà en els 5 cèntims previstos. imprevistos. La factura de la llum també ha pujat i ha influït la calor extrema i una demanda especialment alta al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica. És llavors quan el sistema ha de recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats de gas. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Facu alerta que el rebut d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros. Serà la primera vegada en 4 anys que passa. I tot això vinculat amb la guerra que hi ha a l'Orient Mitjà. L'Iran defensa que tornar a la via diplomàtica no és impossible, coincidint amb aquests primers 6 mesos de conflicte. Mig any després de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel, els atacs estan en pausa i les converses de pau encallades. I Trump concentra els esforços en una campanya de pressió econòmica per ofegar el règim de Tehran. Sense solució a la guerra a la vista, els països mediadors en aquest conflicte se centren a intentar que reobri l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions perquè reobri aquest estret arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar, un dels països mediadors a Teheran ahir. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi segueix sense ser segur i demana als operadors que ho evitin mentre no hi hagi garanties. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
4: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
0: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts. Durant els 6 mesos que fa que dura aquest conflicte, no s'ha vist encara el nou líder suprem de l'Iran, ni cap fotografia, ni cap vídeo, ni àudio tampoc, de Mojtaba Khamenei, escollit al març després de la mort del seu pare, el primer dia d'una guerra que deixa milers de víctimes civils, almenys 1.700 només a l'Iran, i una pujada, com estàvem explicant, del preu del petroli i el gas arreu del món. I ara el focus informatiu el posem a Ceuta. Al Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, nega que el CNI o el Ministeri fallessin a l'hora de prevenir l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Marlaska ho atribueix a molts factors imprevisibles, com la desinformació a les xarxes, però també evita culpar-ne el Marroc. Madrid, Paula Brujats.
5: Marlaska tanca files amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i també exculpa el CNI de la tragèdia. El ministre de l'Interior ha explicat que tenien informes d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. N'hi va haver més un miler entre l'1 i el 29 de juliol i Marroc n'havia frenat gairebé 3.000. Partien, ha dit Marlaska, d'aquesta col·laboració amb el Marroc que res feia pensar que el 30 de juliol entrarien 70.000 migrants.
6: Los servicios de información siempre funcionan. Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información. Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien lo hubiera visto, perdonen, ¿me quieren decir que no se hubiera elevado en la forma que todos podemos entender?
5: Marlaska es defensava així de les crítiques de tots els grups al Congrés que l'han acusat d'haver fallat en la previsió de la tragèdia i el PP i Vox li han reclamat que dimiteixi. Diu el ministre de l'Interior que aquesta entrada massiva es deu a moltes causes imprevisibles, com la desinformació a les xarxes socials i les mentides de que la frontera estava oberta aquest dia, però avui Marlaska ha evitat responsabilitzar el Marroc de la tragèdia i no ha volgut dir si van fallar.
0: I des de l'esquerra, Francesc Marc Álvaro també ha retret al ministre la gestió de la crisi a Ceuta, però abans ha exhibit una estelada.
7: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit, perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat i lliure, no prohibit, que es pot exhibir també en manifestacions esportives.
0: Això arran de l'agressió policial, recordem, a un menor diumenge passat abans del partit entre el Barça i l'Elx, perquè hi duia una estelada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
0: El balanç de la riuada sobtada de fa dos dies al nord del Nepal i el Tibet puja a 543 morts i a 1.400 desapareguts, segons dades oficials. Les feines s'han interromput aquest matí durant una estona pel perill que un segon llac format aquests dies es desbordés de forma brusca. Els dos països han reprès les feines, però vigilen l'evolució d'aquest llac, que ja ha començat a vessar, i d'un altre que hi ha a la mateixa zona del desastre. El govern xinès ha donat un impuls a l'emergència amb la participació del seu president, Xi Jinping, en una reunió sobre la gestió de la crisi, i el primer ministre s'ha desplaçat a la zona tibetana. Els mitjans oficials xinesos expliquen que els equips d'emergència han aconseguit arribar al centre de la catàstrofe. Fins ara s'han localitzat 5 cadàvers en aquesta zona. La Creu Roja ha dit que hi ha 93.000 damnificats i amb grans necessitats. De fet, en una entrevista a aquesta emissora, Nacho Puig, de l'ONG Badur Social Project, ha explicat les noves prioritats.
8: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Les autoritats nepaleses diuen que de moment no els cal ajuda estrangera pels rescats, però sí financera. L'Índia ha recuperat 4 cossos que el riu ha arrossegat fins al seu país. Mentrestant, el govern espanyol ha rebaixat a 3 el nombre d'espanyols desapareguts. I ara unes declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, respecte a la crisi migratòria de Ceuta. Reivindica ordre i valors humanistes davant d'aquesta crisi i garanteix que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants. Anem a Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
9: Abans de començar la trobada del govern de començament de curs aquí al monestir de les Avellanes, el president ha assegurat que el seu executiu actuarà amb responsabilitat i solidaritat.
10: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
9: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès complir els compromisos, tot i que pronostica que hi haurà soroll i atacs a Catalunya.
10: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
9: Illa ha anunciat que el govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any. L'executiu ha firmat un protocol amb els presidents de les 4 diputacions per dotar de recursos econòmics i tècnics, sobretot els municipis més petits, per netejar boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
0: La Guàrdia Civil sospita que el foc forestal que crema des d'ahir a l'Albufera, a tocar de València, podria haver estat provocat. Ho ha avançat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
11: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado y, por lo tanto, ahora vamos a empezar, está ya trabajando el SEPRONA en la investigación de forma directa.
0: Una desena de mitjans aèries i una quarantena d'efectius terrestres treballen en les feines d'extinció del foc, que ja ha afectat 37 hectàrees. El conseller d'Emergències del País Valencià ha explicat que la nit ha estat complicada pels bombers, tot i que han aconseguit que el perímetre del foc no creixi. Tot i això, fins al vespre no preveuen donar-lo per estabilitzat, ja que al migdia està previst un canvi de vent. Uns 160 veïns del nucli del Saler i dels càmpings de la zona continuen desallotjats. I afegir que aquí a Catalunya són 178 municipis de 21 comarques els que estan en risc molt alt d'incendis. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme, i també a les comarques de les Terres de l'Ebre. Catalunya Ràdio arrenca dilluns, que ve nova temporada, i aquest migdia celebra una festa final d'estiu des de l'Spotify Camp Nou, alhora que commemora els 50 anys de les transmissions esportives en català. L'actuació de Mamaduixa ha obert la festa en un programa especial obert als oients amb tots els presentadors de Catalunya Ràdio. Després d'un estiu intens a nivell informatiu, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, ha dit quin és el repte d'aquesta temporada.
12: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I, per tant, encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria al món, perquè no només a Catalunya, sinó al món, que ens escolten d'arreu, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: Entre les novetats hi ha el canvi d'horari del Catalunya Nit, editat i presentat per Manel Elias i Agnès Marquès, que s'avança i es farà de 9 del vespre a 11 de la nit. Una vegada acabi, s'emetrà el programa Les dones i els dies amb Montse Virgili. Serà una temporada on també es celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Animàrius, els 10 anys de Ciutat Maragda o els també 10 anys del Tot Costa, presentat per Jordi Costa i Sònia Gelmà. I parlant d'aquesta casa, arribem ja a l'hora de l'àrea de servei. Fem un cop d'ull al trànsit, a la mobilitat a aquesta hora, amb la nostra equip viari, Mariluz García. Bon dia.
13: Hola, bon dia. S'incrementa la circulació a les carreteres catalanes i a banda hi ha un parell d'incidències. Es manté el pas alternatiu a la C31 Sud a Vilanova i la Geltrú per un accident, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. Lentitud a la B20, la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet en direcció d'entrada a Barcelona, i és que hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. A la P7 veiem congestió a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, i també intensitat a l'altura del Papiol, també a Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, i a Barberà del Vallès en sentit a sud. A Barcelona, a la Ronda Adal, petites retencions d'Horta a Canyelles en sentit Besòs, i al nord, la Nacional 2, amb aturades al Portús, a la Jonquera, en direcció França, i la C31 a Palafrugell i Torroella de Montgrí cap a Figueres. Al transport públic es mantenen els retards de 10 a 15 minuts a la línia R4 de Rodalies per un tren avariat a l'estació de Montcada Bifurcació, mentre que l'R11 encara pot arrossegar afectacions després que s'han resolt dues incidències que l'afectaven. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
14: Avui el més destacable pel que fa al temps és la davallada de la temperatura. Baixa, doncs, la calor, disminueix, i també la humitat. Per tant, notarem també menys xafogor a gran part de la costa, una xafogor molt intensa que hem tingut gran part del mes d'agost, i ara aquests dies, sobretot avui, potser també el cap de setmana, notarem que va de baixa. Temperatura que quedarà curta en general, entre 28 i 32 de màxima aproximadament, les més altes 32-33 a Ponent, res a veure amb els valors de 35-36 que hi vam tenir fins i tot al prelitoral gironí. I la temperatura aquesta matinada ha pujat a algun sector de Girona i Barcelona amb cel ennuvolat, 26 graus de mínima, Sant Feliu de Guíxols, també Palamós, 24 a la ciutat de Girona, 26 a Barcelona, 23 a Lleida, 23 a Tortosa, 19 a Lleida, 11 a Arties. Però muntanya ha baixat i hem tingut la temperatura més freda del que portem d'agost, a la cota 2.500 de Buitaull, 2,4 graus. 4 graus a Certescans, 5 graus a la Tosa, per tant, alta muntanya sí que ha baixat la temperatura. I aquesta matina hi ha hagut una tempesta molt local al Garraf, que ha deixat mig litre, un litre i mig, a Vilanova, a la Geltrú i a Sant Pere de Ribes. Això ha estat molt anecdòtic. Bé, demà i diumenge, sol, la temperatura demà baixa de matinada, de dia es recupera, 33-34 ponent les més altes, diumenge una mica més elevades, ja per sobre dels 35, i per tant l'ambient serà d'estiu. Farà calor, més calor que no pas avui, però no parlem de cap calor desbocada. Tot això amb sol i sense cap tempesta.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: És un quart i quatre minuts de dues del migdia. Continuem repassant temes d'actualitat aquí a 3Cat Info. No hi ha previsió d'aixecar les restriccions per la pesta porcina africana, tot i que s'ha complert la segona setmana consecutiva sense cap nou cas de porc senglar afectat. Justament avui fa 9 mesos que va començar aquest brot i fins ara s'han detectat 379 casos positius. Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions. Ho deia en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes dues setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
0: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap, perquè fins que no passi un any sense cap nou cas, no es podrà fer la declaració de zona lliure de pesta porcina africana. El responsable del porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre a una mitjana de 1,18 euros per quilo de porc, per sota el cost de producció, que és de 1,34. Això vol dir que s'han perdut 20 euros per cada porc i que les pèrdues han estat milionàries.
16: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.
0: Saltiveri ha explicat que encara no poden exportar porc ni al Japó ni a Mèxic. Pel que fa a l'origen d'aquest brot, l'últim informe no és concloent, però reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana, segons el Departament d'Agricultura. Anem a altres qüestions, anem cap a les comarques de Tarragona. Us hem de parlar de la detenció d'una vintena de persones en un nou dispositiu campai dels Mossos d'Esquadra a la zona. L'operació s'ha dut a terme en espais com ara estacions de tren i autobusos del Camp de Tarragona, a més de zones costaneres i barris amb més activitat delictiva. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
17: Entre la vintena de detencions fetes ahir hi ha autors de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi van participar 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i policia nacional. Al matí es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders, així com a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. A més de les detencions, els agents van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials. També es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit, pertinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres. El dispositiu també va inspeccionar alguns establiments i es va intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita.
0: Possible nou crim masclista a Isla Cristina, Huelva. Una dona de 47 anys ha estat assassinada a mans presumptament de la seva parella, un home de 60 anys que ja ha estat detingut per la Guàrdia Civil. El cadàver de la víctima, localitzat aquest matí a la via pública, presentava diverses ferides d'arma blanca. I si es confirma que es tracta d'un cas de violència masclista amb aquesta nova víctima, ja serien 37 les dones mortes a tot l'estat per la parella o per l'exparella. I a la pàgina cultural marxem cap a Cervera. La Kelarre commemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat la Kelarre del rei boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiari i també una primera cercavila amb foc. Lleida, Júlia Albacar.
18: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de la Kelarre de Cervera. Representat com el rei boig i amb l'estètica barroca característica de la festa, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà. Gemma Oriol és la codirectora artística.
19: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
18: Un espectacle que mobilitza més de 200 persones i que culmina amb l'escorreguda del Mascle Cabró, el punt àlgid de la nit del dissabte. Durant tot el cap de setmana, la pirotècnia i el foc també seran grans protagonistes. De fet, s'arriben a cremar gairebé 500 quilos de pòlvora durant els 3 dies. Així resumeix Oriol els pilars d'esta festa.
19: Hi ha aquests 3 grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
18: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats previst per a demà i esta nit l'aquelarre comença amb una encesa de bestiari i l'espectacle Arquer. Demà espai per als més petits amb l'aquelarret i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals, una de les més grans d'aquest àmbit a Catalunya.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina, des d'ara i fins al punt de 2:15. Bon dia.
1: Bon dia. En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga després de que el Barça se situés ahir líder de la Lliga després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 a l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada en el dia del debut de Rodri. Els blaugranes són líders amb 6 punts, empatats amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. I com dèiem, avui comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits. Racing de Santander, Elx a les 7 de la tarda i a la vés Villarreal a 2:15. Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu. Avui n'ha parlat el seu entrenador, el Cholo Simeone, en roda de premsa.
20: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Y todo lo que va a suceder, sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: L'Espanyol, per la seva banda, juga demà a les 7 al camp de la Reial Societat. Avui ha parlat Manolo González a la roda de premsa prèvia d'aquest partit i amb atenció especial al nou fitxatge blanc i blau, Brian Zaragoza.
21: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. No ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González, però, ha deixat clar que demà no debutarà encara Brian Zaragoza, ja que vol que entreni encara uns dies més amb l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, avui es juguen partits destacats a les altres 4 grans lligues europees. Anglaterra juga al Manchester City, que visita el Crystal Palace a les 9. A Alemanya, el Bayern de Munic rep l'Stuttgart a 2:15. A França, el PSG visita el Lille a 3:15. I a Itàlia, el Milan rep el Venècia també a 3:15. Per altra banda, l'Sporting de Portugal, un dels rivals del Barça a la Champions, visita el Rio Ave a 9:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputa a partir de les 3 de la tarda. El circuit de Motorland ha fet roda de premsa al nou conseller delegat adjunt de MotoGP, Carlos Ezpeleta, que reconeix que no és segur que es pugui disputar el Gran Premi de Qatar, una cursa estratègica al calendari.
22: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días, intentando ir a Qatar y si no es así, pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía, la prioridad sigue siendo ir a Qatar.
1: En ciclisme, Tadej Pogačar va sumar la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta a Espanya després d'aconseguir el triomf a la 6ª etapa de 177 quilòmetres en final a Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogačar.
23: Un dia que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
1: Avui, 7ª etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb 2 ports de tercera categoria, 2 de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.
2: 3CAT Info.
1: Obrim bloc poliesportiu. El Mundial d'Hockey Herba que es fa als Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans a l'equip disputarà aquesta tarda a les 6 una de les semifinals contra el combinat neerlandès. El torneig femení, la selecció espanyola amb 10 catalanes, ha acabat 7ª després de derrotar ahir a la Xina als penals.
2: 3CAT Info.
1: En futbol sala, avui també s'han de jugar a Santa Coloma de Gramenet les semifinals de la Copa Catalunya amb aquests enfrontaments. Catgas Energia Santa Coloma Rubí i Barça Sala 5 Martorell. I al Mundial de Piragüisme, la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, La palista de Banyoles, Laia Palax, disputarà avui la final de la prova del K1000 després d'acabar ahir segona a la seva semifinal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Dos quarts de dues del migdia d'aquest divendres 28 d'agost. Repassem les informacions més destacades que us estem explicant. L'encariment de l'energia ha disparat la inflació fins al 4,3% segons l'IPC avançat. Des de l'Organització de Consumidors Facua s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros per primer cop els últims 4 anys. Amb el focus a la crisi migratòria de Ceuta, dir-vos també que el ministre de l'Interior intenta tancar la polèmica amb defensa sobre el paper del CNI. Detalla al Congrés que no van fallar els serveis d'intel·ligència ni el control de les fronteres amb la informació que tenien, però que no es podia preveure la magnitud de l'entrada massiva de migrants. I puja gairebé 550 el nombre de morts per l'arribada sobtada de fa 2 dies al nord del Nepal, al Tibet. I els dos països han reprès les feines de rescat que aquest matí s'han suspès una estona pel perill de desbordament d'un segon llac format fa poc. La Creu Roja xifra en 93.000 els damnificats. De seguida ampliarem aquestes informacions i n'explicarem d'altres fins al punt de les 2. Parlarem de Ratko Mladic. El cadàver serà rebut amb honors militars i d'estat a Sèrbia. L'excomandant serbo-bosnià va morir ahir a la presó de l'Haia, on complia una condemna per crims de guerra i per genocidi. Líders polítics ultranacionalistes, tant serbis com de la majoria sèrbia-bòsnia, el consideren un heroi de guerra. Parlarem. L'aeroport d'Andorra la Seu d'Urgell incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tira endavant així una nova adjudicació de rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà connexions amb Madrid i amb Palma. I en cultura, el Festival Terré Priorat, que arriba a la 10a edició i amplia els concerts i activitats programades. El certamen, que inclou fins al desembre recitals i propostes enoturístiques arreu de la comarca, comença avui. Ho fa a Pradell de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant. Hi actuaran Arturo Gaya i el grup Remei de Calafresca. Què és el més destacat a la pàgina esportiva?
1: Doncs que en futbol arrenca avui la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Vila-real, després de que el Barça se situés ahir líder de la Lliga en superar l'Atlètic Club per 2-0, l'estrena oficial al Camp Nou i en el dia del debut de Rodri. Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputa a partir de les 3 de la tarda. I avui, 7a etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres, amb 2 ports de tercera categoria, 2 de segona i 1 de primera a la mateixa línia d'arribada.
0: Pel que fa al temps, tendència aquesta tarda que el cel estigui poc ennuvolat o serè en bona part del país. Quedaran núvols als punts de la costa de Barcelona i l'est de les comarques de Girona, però no plourà. La temperatura baixa amb una calor moderada i menys xafogó. Comencem parlant de temes econòmics. Els preus s'han disparat a l'agost amb més del que es preveia. La inflació ha escalat fins al 4,3%, el nivell més alt des de fa 3 anys i mig. Tot plegat per l'encariment de l'energia, especialment del gas, cosa que hem notat tant a l'hora de fer benzina com en la factura de la llum. La inflació interanual ha pujat de cop 7 dècimes. Si la dada es confirma, s'haurà arribat al nivell més elevat des del febrer del 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, els preus es van disparar un 6%. Ara la crisi a l'estret d'Hormuz continua pressionant els preus del gas a l'alça. A l'agost, el que fem servir a Europa s'ha disparat un 14%. L'increment està repercutint especialment en el cost del dièsel. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà a anunciar les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que la gasolina es mantindrà en els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també ha pujat i ha influït a la calor extrema i una demanda especialment alta al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica. És llavors quan el sistema ha de recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats de gas. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
2: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Facu alerta que el rebut d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros. Serà la primera vegada en 4 anys que passa una cosa així. I té a veure, com explicàvem, aquesta guerra de l'Orient Mitjà que fa ja 6 mesos que tenim. L'Iran defensa que tornar a la via diplomàtica no és impossible. Mig any després de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel, els atacs estan en pausa i les converses de pau encallades. Trump concentra els esforços en una campanya de pressió econòmica per ofegar el règim de Teheran. Sense solució a la vista, els països mediadors en el conflicte se centren a intentar que reobri l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de petroli. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions perquè es reobri arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar, que és un dels països mediadors. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi segueix sense ser segur i demana als operadors que ho evitin mentre no hi hagi garanties. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
3: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
0: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts. Durant aquests 6 mesos que fa que dura el conflicte, no s'ha vist encara el nou líder suprem de l'Iran. No se l'ha vist en fotografia, en vídeo i tampoc en àudio, de Mojtaba Khamenei, escollit al març després de la mort del seu pare el primer dia d'una guerra que deixa milers de víctimes civils, almenys 1.700 només a l'Iran. I també, com explicàvem, una pujada del preu del petroli i del gas arreu del món. I encara en pàgina internacional, dir-vos que el balanç de la riuada sobtada de fa 2 dies al nord del Nepal i el Tibet puja a 543 morts i a 1.400 desapareguts, segons dades oficials. Les feines s'han interromput aquest matí durant una estona pel perill que un segon llac format aquests dies es desbordés de manera brusca. Els dos països han reprès les feines, però vigilen l'evolució d'aquest llac, que ja ha començat a vessar, i també d'un altre, que hi ha a la mateixa zona del desastre. La Creu Roja ha dit que hi ha 93.000 damnificats i amb grans necessitats. De fet, en una entrevista a 3CAT Info, Nacho Puig de l'ONG Badur Social Project ha explicat les noves prioritats.
4: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Marxem ara cap a Madrid perquè al Congrés el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat que el CNI o el Ministeri fallessin a l'hora de prevenir l'entrada massiva a Ceuta. Marlaska ho atribueix a molts factors imprevisibles, com la desinformació a les xarxes, però també evita culpar-ne el Marroc. Madrid, Paula Brujats.
5: Marlaska tanca files amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i també exculpa el CNI de la tragèdia. El ministre de l'Interior ha explicat que tenien informes d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. N'hi va haver més d'un miler entre l'1 i el 29 de juliol i Marroc n'havia frenat gairebé 3.000. Partien, ha dit Marlaska, d'aquesta col·laboració amb el Marroc que res feia pensar que el 30 de juliol entrarien 70.000 migrants.
6: Los servicios de información siempre funcionan. Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información. Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien lo hubiera visto, perdonen, ¿me quieren decir que no se hubiera elevado en la forma que todos podemos entender?
5: Marlaska es defensava així de les crítiques de tots els grups al Congrés que l'han acusat d'haver fallat en la previsió de la tragèdia i el PP i Vox li han reclamat que dimiteixi. Diu el ministre de l'Interior que aquesta entrada massiva es deu a moltes causes imprevisibles, com la desinformació a les xarxes socials i les mentides de que la frontera estava oberta aquest dia, però avui Marlaska ha evitat responsabilitzar el Marroc de la tragèdia i no ha volgut dir si van fallar.
0: A tot això, les ONG ONGs que treballen a peu de carrer a Ceuta reclamen més mitjans i coordinació de governs i institucions i alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. Patricia Ruiz, portaveu de Metges del Món, en unes declaracions a 3CAT Info.
7: Es muy evidente que conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas, debido a esas condiciones, pueden enfermar, y es lo que estamos viendo en esta población.
0: Ruiz remarca també que, a banda de les malalties, els preocupa la salut mental de moltes d'aquestes persones.
7: Y también recalcar el deterioro en la salud mental, ¿no? Porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
0: Metges del Món atén un miler de persones que estan acollides a les naus del Tarajal i unes 700 més, sobretot dones i infants, a l'assentament de Sidi Embarek. I ara ens traslladem fins a la Catalunya Nord. Aquesta tarda s'ha de saber el resultat de la consulta no vinculant organitzada a la Catalunya Nord sobre el canvi del seu nom administratiu. Entre les opcions que s'han votat hi ha la de Pirineus Catalans. En total hi han participat més de 40.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
8: Aquest divendres es fa el recompte de les butlletes enviades en paper sobre la consulta del possible canvi de nom organitzada pel Consell Departamental. La votació estava oberta del 22 de juny fins al 15 d'agost. S'han rebut gairebé 27.000 vots per internet i 13.000 en versió paper, el que representa un 10% del cens electoral. Els ciutadans podien escollir entre tres propostes: Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Aquesta consulta no serà vinculant, excepte si guanya mantenir el nom actual. En cas de victòria d'una de les dues opcions de canvi, el Consell Departamental haurà de formalitzar al govern francès la proposta d'un nou nom que haurà de ser validat per les institucions franceses.
0: Sèrbia ha anunciat que el cadàver de Ratko Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha dit el ministre serbi de Justícia, malgrat que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles d'aquest excomandant serbo-bosnià des de l'Haia, on estava empresonat després de ser sentenciat com a responsable de genocidi, crims de guerra i contra la humanitat. L'ONU ha ordenat una investigació sobre la seva mort als 83 anys. Feia temps que arrossegava problemes greus de salut i la família havia demanat repetidament que se'l deixés tornar a Sèrbia. La seva mort remou vells fantasmes als Balcans. Les víctimes de genocidis, com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians al 95, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, ahir la nit, els polítics serbo-bosnians de la República Srpska, al territori de Bòsnia amb majoria sèrbia, van homenatjar l'excomandant. Al capdavant, el seu líder, Miloslav Dodik.
9: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska. Un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal. Un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
0: Segons el Tribunal Penal Internacional, l'encara empresonat Rodan Karadzic pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans bosnians i croats del territori de Bòsnia i crear una gran Sèrbia. Mostres de condol dels principals líders mundials i banderes a mig pal al Palau Reial d'Oslo, on centenars de persones s'apleguen per acomiadar el rei Harald de Noruega, mort avui, als 89 anys. Era fins ara el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Portava 11 dies hospitalitzat, però ja feia anys que arrossegava un delicat estat de salut. Malgrat tot, es va resistir sempre a abdicar, perquè, segons ell, el jurament que el va portar al tron l'any 1991 era per tota la vida. El rei Harald va tenir sempre alts índexs de popularitat entre els noruecs, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
10: Personalment, diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: Ara el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon, de 53 anys, que aquests últims dies ja estava assumint aquest paper de forma provisional. La seva dona, que és la princesa Mette Marit, es convertirà en la reina consort, malgrat estar envoltada per diverses polèmiques els últims temps, recordem. D'una banda, ha hagut d'admetre que era amiga del delinqüent sexual Jeffrey Epstein, i de l'altra, el seu fill Marius ha estat condemnat per la violació de dues dones. Amb aquesta informació ens situem en punt a 2:45. Connectarem ara mateix amb l'equip viari, que hi ha la Mariluz García. Bon dia, Mariluz, quan vulguis.
11: Hola, bon dia. En general, poques complicacions, però sí que n'hi ha provocades per algunes incidències. Congestionada la P7 entre Montmeló i la Roca del Vallès en direcció a Girona, i és que hi ha un vehicle avariat que talla un carril, segons informen des de trànsit. També per vehicles avariats, retencions a Subirats, a l'Alt Penedès, en direcció a Tarragona, i també a la mateixa P7, a Sant Cugat del Vallès, en direcció a Girona. Per un camió avariat hi ha tallada a Olost, al Lluçanès, la carretera C62. Es fa pas alternatiu a la C31 Sud, a Vilanova i la Geltrú, a causa d'un accident, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. I a l'àrea de Barcelona, petits trams de lentitud a les rondes. La ronda a dalt entre Hort i Canyelles, en sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat. I també aturats a l'extrem sud de la Gran Via, a l'altura de l'Hospitalet, en totes dues direccions, per alguna possible incidència. Pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen els retards d'uns 10 a 15 minuts a la línia R4 de Rodalies, perquè hi ha un tren avariat a l'estació de Montcada Bifurcació. Per la seva banda, la línia R11 pot arrossegar retards després que s'han resolt en dues incidències que l'estaven afectant aquest matí. Més informació al punt de les dues.
12: El temps.
0: Crònica meteorològica, Dani Ramírez.
13: Avui, al llarg de la tarda, els núvols anien marxant cap a les comarques de Girona, Costa Brava, Maresme, punts de Barcelona, però vaja, en general, respecte al matí, hi haurà menys núvols a la meitat est, on de bon matí els núvols eren abundants i fins i tot de matinada cap allà a les 4 hi ha hagut algun xàfec, alguna gotellada molt local, 4 trons al Garraf, entre mig litre, un litre i mig per metre quadrat a Sant Pere de Ribes o a Vilanova i la Geltrú. Ha estat un núvol molt passatger, molt ràpid i molt local. Per tant, tendència a anar-se obrint el cel, els núvols anien marxant, aquests núvols prims es van esqueixant, s'anien retirant cap a Girona, l'est de Barcelona, Costa Brava, Maresme, a bona part del país s'imposarà el sol i la temperatura, 28, 30, 32 en general, 32, 33 de ponent, per tant, baixa el termòmetre, baixa la temperatura màxima, baixa la humitat, avui ho hem notat, també doncs, disminueix aquesta sensació de calor enganxifosa d'aquesta xafoga que ens ha acompanyat gran part del mes d'agost. I al cap de setmana no canvien les coses, és a dir, estabilitat, sol, cap pluja, cap tempesta, ni tan sols a la tarda al Pirineu. Demà baixa la mínima, puja una mica la màxima, 33-34 a ponent, a Lleida o la Ribera d'Ebre, i diumenge una mica per sobre dels 35, però no ve cap onada de calor. La setmana que ve potser cap a dimarts i dimecres tinguem alguns ruixats, justament en començar el mes de setembre.
0: L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, tindrà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà ha engegat un nou concurs per adjudicar les rutes regulars que mantindrà les connexions amb Madrid i amb Palma, la Seu d'Urgell. Joaquim Albalater.
14: La concessió substituirà l'actual en mans d'Air Nostrum i que s'acaba el 31 de desembre. La principal novetat seran els vols a París. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
15: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquest és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
14: El nou contracte preveu uns mínims d'unes 1.400 hores de vol anuals que es podran ampliar si les aerolínies ho volen, uns vols pels quals el govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any.
15: Els 5 milions de dotació pressupostària, sí, és per garantir que la línia funcioni i és la part que el govern satisfarà d'acord amb els vols que realitzin, amb el nombre de passatgers, amb el preu del bitllet, totes aquestes condicions que es tindran en compte.
14: Aquest estiu, fins al 16 d'agost, els vols regulars des de la Seu han tingut 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat. Els vols a Madrid tenen 41 viatgers de mitjana i els de Palma, 36.
0: La intel·ligència artificial ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. És l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona. Cristian Fàbrega, al Matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica, ha dit això.
16: El major impacte que puc tenir la IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però la IA ha de millorar. Més per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
0: Aquest especialista creu que els centres de dades s'han d'ubicar en espais on hi hagi molta energia renovable i poder treballar aspectes com la recuperació de calor per fer-la servir com a calefacció.
16: Intentar que les centres de dades siguin el més eficients possibles, que el seu impacte sigui el menor possible i, fins i tot, per què no, incentivar que, per exemple, doncs, la recuperació de calor, que és un element que és el principal emissor d'aquests centres de dades, i es pot fer servir per exemple, processos secundaris, si és possible, o fins i tot per calefacció per vivendes.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana els requisits mediambientals que hauran de complir els nous centres de dades amb més d'un megawatt de potència. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables.
17: You crack it!
18: I guess they know we're coming.
19: All right, that's the block right here. Be cool. Don't get up.
0: S'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6.
19: No. Y'all know Booby?
20: Booby, huh? Yeah.
0: El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc desenvolupat per Rockstar surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. També als Estats Units les Forces Armades han donat 4 dies lliures per jugar-hi a tots aquells que amplien el contracte amb l'exèrcit diversos anys. L'anterior versió, la cinquena, que va sortir el 2013, ja va ser el producte cultural que ha recaptat més diners de la història, més de 8.500 milions d'euros, que es diu ràpid. Anem ara cap a Tarragona. Avui s'estrena la 10a edició del Festival Terra Priorat, que proposa diversos recitals i propostes enoturístiques arreu de la comarca. A motiu d'aquest aniversari s'han ampliat el nombre de concerts i activitats. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
21: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Blai Rosés és el director del festival.
22: El festival sempre ha volgut ser un aparador de la comarca, ser respectuós doncs, amb la identitat dels vins, no? Intentem també maridar amb l'espai, és a dir, que la proposta tingui tres potes, és a dir, la proposta cultural eminentment musical, la proposta enològica, no, el tast, i després l'espai. I a partir d'aquests tres vectors, crear doncs, un petit relat.
21: El pes del desè aniversari s'ha fet notar a l'hora de dissenyar la programació, que és més extensa que mai, i mirant d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Rosés en fa balanç.
22: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història, doncs sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
21: El certamen arrenca amb Mos Azimans a Pradell de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant hi actuaran Arturo Gaia i Remei de Calafresca. Poc abans i aquí mateix es farà un tast de vins amb motiu del 25è aniversari de la Déu Montsant. Altres noms destacats són Miquel Gil, Pepet i Marieta, Anna Andreu, Lia Sampai o Marina Herlop.
0: I abans dels esports encara tenim temps per aquesta informació. L'empresa nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha guanyat una part de la batalla legal contra el Pentàgon. Una jutge federal dels Estats Units ha sentenciat que les sancions acordades per l'administració de Trump contra la companyia són il·legals, amb l'argument que es van imposar per castigar l'empresa per haver criticat públicament el Pentàgon. La magistrada de Califòrnia assegura que les sancions tenien una motivació política. La decisió és una victòria legal per a la companyia, però encara parcial, perquè es pot recórrer i perquè també hi ha una causa oberta a Washington. El conflicte d'Anthropic amb Trump va començar quan l'empresa DIA es va negar a aixecar determinades restriccions sobre l'ús del seu model cloud per a atacs letals completament autònoms o per a la vigilància massiva de ciutadans nord-americans. Trump va qualificar l'empresa de l'esquerra radical i el Departament de Defensa va cancel·lar tots els seus contractes i va incloure Anthropic a la llista d'empreses que representen un risc per a la cadena de subministrament i també per a la seguretat nacional.
12: Esports.
0: Ja tenim a punt aquí l'Alfons Gorina, fins a punt de les dues esports. Bon dia.
1: Bon dia. En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga després que el Barça se situés ahir líder en superar l'Atlètic Club per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada en el dia del debut de Rodri.

0: Muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: L'Espanyol, per la seva banda, juga demà a les 7 al camp de la Reial Societat. Avui ha parlat Manolo González a la roda de premsa prèvia d'aquest partit i amb atenció especial al nou fitxatge blanc i blau, Brian Zaragoza. Ha seguit la roda de premsa el Josep Gallà. Josep, bon dia.
2: Bon dia, Alfons. Doncs sí, l'Espanyol ja ha fet l'últim entrenament abans d'enfrontar-se a la Reial Societat en aquesta tercera jornada de Lliga. Avui, per fi, Brian Zaragoza ha pogut exercitar-se sota les ordres de Manolo González després de ser anunciat ahir com a nou jugador blanquiblau. Manolo ha parlat del fitxatge de Brian, ha destacat la gran feina de la junta directiva i, a més, ha remarcat que espera que sigui un jugador diferencial.
3: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. No ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
2: Pel partit de demà, Manolo ha dit que Brian Zaragoza no viatjarà a Donosti perquè vol que s'exerciti durant tota la setmana amb l'equip. Tampoc viatjarà Rubén Sánchez per decisió tècnica.
1: Gràcies, Josep.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en futbol internacional, avui es juguen partits destacats a les altres quatre grans lligues europees. A Anglaterra juga el Manchester City, que visita el Crystal Palace a les 9. A Alemanya, el Bayern rep l'Stuttgart a 9:15. A França, el Paris Saint-Germain visita el Lille a 9:15. I a Itàlia, el Milan rep el Venècia també a 9:15. Per altra banda, l'Sporting de Portugal, un dels rivals del Barça a la Champions, visita el Rio Ave a 9:15.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem de motor. Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputarà a partir de les 3 de la tarda. El circuit de Motorland ha fet roda de premsa el nou conseller delegat adjunt de MotoGP, Carlos Ezpeleta, que reconeix que no és segur que es pugui disputar el Gran Premi de Qatar, una cursa estratègica al calendari.
5: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días, intentando ir a Qatar y si no es así, pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía, la prioridad sigue siendo ir a Qatar.
1: Ciclisme, Tadej Pogacar va sumar ahir la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta a Espanya després d'aconseguir el triomf en la sisena etapa de 177 quilòmetres amb final a Castelló de la Plana. L'eslové va atacar a 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general, a 3 minuts i 34 segons de Pogacar.
6: Un dia que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
1: Avui setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: I el Mundial d'Hockey Herba, que es fa als Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans a l'equip, disputarà aquesta tarda a les 6 una de les semifinals contra el combinat neerlandès. Al torneig femení, la selecció espanyola, amb 10 catalanes, ha acabat setena després de derrotar ahir la Xina als penals.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La inflació es dispara al 4,3% a l'agost, un nivell que no es veia des del 2023. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Els preus continuen pujant, ho tornen a fer molt i, de fet, més del que es preveia. A l'agost, l'IPC s'ha situat al 4,3% i això són 7 dècimes més que el juliol, Estel Batet Carles.
2: El dia que es compleix mig any de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, la crescuda s'explica precisament per un efecte en cadena derivat de l'augment del preu dels combustibles que contamina tota la resta de productes. Sentiu Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Tornem a tenir diferents aspectes que s'estan retroalimentant

0: tant, per una banda, un augment en la demanda degut a que és estiu i tenim més desplaçaments, i per l'altra banda, pues, les tensions als mercats energètics d'origen.
1: Mentrestant, el Congrés crida a la calma de Fernando Grande Marlaska després dels últims enfrontaments a Ceuta en una compareixença on el ministre de l'Interior també ha intentat tancar la polèmica sobre les possibles disfuncions dels serveis secrets espanyols a l'inici d'aquesta crisi. Paula Brujats.
2: Si Marlaska tanca files amb Margarita Robles i nega cap error ni del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil i deixa clar que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, el ministre de l'Interior també ha reclamat acabar amb la violència als carrers de Ceuta i ha acusat el PP i Vox d'instigar les protestes.
3: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia en las calles de Ceuta.
1: Tensió, mentrestant, al Nepal i al Tibet pel perill que un segon llac que s'ha format a una gran alçada provoqui una nova riuada sobtada com la de dimecres.
4: Ara es tornen a fer tasques de rescat als dos costats de la frontera després que al matí se suspenguessin preventivament. La xifra de morts ja supera els 550 i la devastació és absoluta. Sobre el terreny, el cooperant Nacho Puig explicava això a 3CAT Info.
5: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics, aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: El govern i les diputacions es conjuren per unir esforços en la lluita contra els efectes del canvi climàtic amb un acord per prevenir els incendis de manera coordinada, amb la mirada posada sobretot a mantenir els boscos nets, que s'ha firmat aquest matí al Monestir de les Avellanes, a la Noguera, on l'executiu es concentra avui i demà per preparar l'inici del curs polític. Anem de Balaguer, Jordi Corbalan.
6: Davant les carpetes calentes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president promet que el govern no afluixarà, tot i que és conscient que hi haurà soroll.
7: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
1: I ho heu estat sentint fins fa 3 minuts. Al Catalunya Migdia d'avui us detallarem també les novetats de la temporada d'hivern de Catalunya Ràdio que arrenca dilluns que ve.
4: I que s'ha presentat avui en una festa de final d'estiu des de l'Spotify Camp Nou per commemorar també els 50 anys de transmissions esportives en català. Un altre aniversari destacat d'aquesta temporada és el de l'Enigmarius, 20 anys en antena. La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, fixa l'objectiu.
8: Ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria al món, perquè no només a Catalunya, sinó al món, que ens escolten d'arreu, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
1: I, per cert, sapigueu que el programa que esteu sentint al Catalunya Migdia recuperarà a partir de dilluns les dues hores diàries amb l'Òscar Fernández al capdavant i amb nous col·laboradors com en David Carabent o l'Elisenda Pineda. I quan faltin 20 minuts per les 3, als esports, avui amb el Barça, Marta García, que és líder de primera.
9: Ahir, segona victòria en la Lliga i lideratge, com deies. 2-0 contra l'Atlètic Club, amb gols de Rafinha i Fermín i el debut també de Rodri. Parlarem de tot això, també un dia més de Julián Álvarez. I de l'Espanyol, que demà juga en el camp de la Reial Societat, on podria debutar l'última incorporació a l'equip, Brian Zaragoza. L'actualitat també passa per la vuelta al Mundial de MotoGP, el d'hoquei herba i les competicions europees de tenis taula.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Maribel García.
10: Bon dia, doncs un divendres força tranquil, però ara hi ha congestió a l'AP7 de Mollet del Vallès a Montmeló, direcció Girona, perquè hi havia un vall variat. També retencions a Subirats de l'Alt Penedès, direcció Tarragona, per la mateixa causa. La C62 tallada a Olost, al Lluçanès, a causa d'un camió també avariat. I a Barcelona, aturats a la Ronda Ada, entre Hort i Canyella, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc.
1: I ara, temps pel temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Què hem d'esperar, Dani Ramírez?
12: Bé, bon dia. Poca cosa. Sembla mentida, però es tranquil·litza la situació de tempestes, d'aiguats, de pedregades que hem tingut els últims 6 o 7 dies. I tendim a un ambient estable. Avui no plourà, tampoc ho farà dissabte, tampoc ho farà diumenge. Hauríem d'esperar dimarts i dimecres en començar el mes de setembre, el primer de setembre i el dia 2, quan podria tornar algun ruixat, alguna tempesta. Avui, doncs, tendència a marxar aquests núvols que queden, núvols prims a Girona i Barcelona, tarda més assolellada, aquests núvols s'aniran, doncs, esqueixant, i la temperatura que baixa, entre 28 i 32, 33 de màxima, però també notem que ha baixat la humitat, ha entrat un vent no tan humit, i, per tant, notem menys xafogó. Demà a la tarda puja una mica la temperatura i la calor tornaria diumenge i dilluns, però no seria exagerada.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que hem sabut que els preus s'han disparat a l'agost i han assolit nivells que no es veien des de fa 3 anys i mig. I el principal culpable d'això és el gas, que amb les tensions per la guerra a l'Iran i l'increment de la demanda han encarit tant els carburants com la factura de la llum. Laia Ortega, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: És un panorama que situa aquesta dada d'inflació al 4,3%.
13: Sí, això són de cop 7 dècimes més que el juliol. Si es confirma el que avui avança l'Institut d'Estadística, estarem parlant de la inflació més elevada des del febrer del 2023, quan en plena crisi energètica pel conflicte d'Ucraïna els preus es van desbocar un 6%. L'increment ha superat totes les previsions i han contribuït diferents factors. D'entrada, l'OFEC a l'Estret d'Hormuz, que ha encarit el gas un 14%, i de l'altra, com deies, l'augment de la demanda. En època de vacances agafem més el cotxe i consumim més combustible, i això s'ha traduït en un repunt notable del dièsel. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarbur serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos.
1: A l'estiu també augmenta el consum d'aires condicionats i d'electricitat, però aquest any encara més amb les onades de calor.
13: Sí, la calor extrema ha fet que hagi pujat la necessitat dels aires, especialment al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica. És llavors quan el sistema ha de recórrer a altres tecnologies. I aquí tornem a topar amb el gas. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
13: Tot plegat tindrà un impacte a la factura de la llum, que no serà igual per tothom. Els usuaris del mercat lliure ho notaran quan els revisin els contractes, mentre que els del mercat regulat ja ho estan patint ara. Per l'Organització de Consumidors Facua, es tracta d'un bé de primera necessitat, l'electricitat, que el govern espanyol hauria de garantir intervenint en el mercat. Gerard Hernández és el seu president a Catalunya.
14: Sí, a través d'impostos, sí, a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no, en el consum domèstic no estiguin explotades, no, aquestes pujades de preu.
13: Facua calcula que el rebut d'un usuari mitjà superarà aquest agost els 100 euros. La primera vegada que això passa en 4 anys és un 20% més de factura que fa un any i un 10% més que el juliol.
1: Tot això ha derivat, com ens explica la Laia, d'aquesta guerra a l'Iran, que ha fet pujar els preus del gas i el petroli arreu del món i que compleix avui 6 mesos, amb els atacs en pausa, però amb Donald Trump centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis comercials del règim de Teheran per intentar ofegar la seva economia. L'Iran demana a aquests països que no respectin les sancions que imposen els Estats Units. Jordi Baró.
15: Mig any després de l'inici de la guerra, les converses de pau estan encallades i els països mediadors en el conflicte se centren ara en intentar que reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions per la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar ahir a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix, però, que circular-hi segueix sense ser segur. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
16: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo, no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
15: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts.
1: I mentrestant, el govern espanyol demana acabar amb la violència creixent a Ceuta. I ho fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants de la platja d'aquesta ciutat autònoma. i que bloquegessin també el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el PP i Vox com a instigadors de la violència contra els migrants. Madrid, Pablo Grujats, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i l'extrema dreta dels incidents d'aquestes últimes hores al PP i a Vox per vincular migrants amb invasors.
3: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
2: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negat errors del CNI, de la policia o de la Guàrdia Civil. Segons Marlaska, ningú va fallar. Diu que era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
3: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien lo hubiera visto, perdonen, ¿me quieren decir que no se hubiera elevado en la forma que todos podemos entender?
2: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que compareix ara mateix al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi i, segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
17: Las mentiras y los bulos matan. Matan personas, lo hemos visto. Matan la convivencia si no nos enfrentamos a ello, y matan finalmente la democracia si no les hacemos frente.
2: Però tots dos ministres s'han quedat sols de l'operació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez els han retret que van tard i que han fet una pèssima gestió d'aquesta crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden 5.000 migrants adults, dels que hi van arribar el 30 de juliol, i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint pels carrers.
1: Gràcies, Pablo. Per cert, que Junts i Esquerra han aprofitat la compareixença del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per retreure-li l'agressió policial a un menor a Elx que portava una estelada abans del partit del Barça contra l'equip d'aquesta localitat. Des de Junts, Marta Madrenes li ha demanat al ministre que porti el cas a la Fiscalia, mentre que el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, ha exhibit directament una estelada.
18: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit, perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat.
19: No serveix de res un expedient d'investigació, si us plau. Són delictes flagrants clars i ho havia d'haver posat immediatament vostè a Fiscalia.
1: Aquesta és la situació a Madrid. Mentrestant, a Catalunya, el president Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos, tot plegat, abans de reunir dos dies el seu executiu per encarar el nou curs polític. Anem a Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
6: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
20: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
6: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
20: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
6: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
20: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
6: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
1: I parlem precisament d'incendis, però al País Valencià. Perquè l'incendi del Saler a l'Albufera, a tocar de València, podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona, que investiga el foc, que ja ha afectat 37 hectàrees. Aquest migdia, un canvi de vent podria complicar les tasques dels bombers. Marriera.
5: Sí, de moment encara no l'han pogut donar per estabilitzat sobre el terreny i treballen una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres. El foc es va declarar ahir al migdia i tot fa pensar que és intencionat, segons ha explicat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
21: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado y, por lo tanto, ahora vamos a empezar, está ya trabajando el Seprona en la investigación de forma directa.
5: L'alcaldessa de València, María José Català, ja ha dit que arribaran fins al final per depurar responsabilitats.
22: Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el Parque Natural de la Devesa. No puede ser. Y, por tanto, tenemos que combatir esa sensación de impunidad, tenemos que buscar a los responsables y tenemos que ir a por ellos.
5: El centenar de veïns desallotjats del Saler i els càmpings de la zona podran tornar a casa quan el foc ja quedi estabilitzat.
1: I mentrestant, Mar, a Catalunya hi ha risc molt alt d'incendi avui en 178 municipis de 21 comarques.
5: Així és, els agents rurals demanen sobretot extremar la prudència al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, així com també a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
1: Així hem arribat a un quart i dos minuts i mig de les tres. Ara farem una pausa per la publicitat, és només un minut, i a la tornada actualitzem la situació al Tibet i al Nepal.
23: Catalunya migdia.
24: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida. Amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
25: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
26: Vine a Dazos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Dazos.
23: Catalunya migdia.
1: Ja som aquí, recuperem el fil de l'actualitat explicant-vos que el Nepal i el Tibet continuen recuperant cadàvers entre el fang de la riuada sobtada amb un ull posat a les muntanyes. De fet, n'estan tan pendents que aquest matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després aquestes feines s'han reprès. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac, que ha començat a vessar de forma progressiva, i també d'un altre que hi ha a la mateixa zona. Dos dies després del desastre, els líders xinesos es posen a dirigir l'emergència, Albert Manyà.
27: Sí, l'últim balanç oficial eleva el nombre de morts a 547 al Nepal i 5 al Tibet, i en total hi ha 1.400 desapareguts. El risc d'una segona riuada ha generat aquesta situació. Policies obligant la gent a evacuar la zona per temor fins que han cregut que l'amenaça disminuïa. De moment, l'electricitat va i ve i no hi ha aigua potable, ni pont, ni avisos. El desastre el supera, segons ha explicat a 3Cat Info Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
28: Avisos no ens han arribat, que sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
27: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents.
1: Això a la zona nepalesa. Mentrestant, al Tibet, com evoluciona la situació?
27: Doncs el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. El primer ministre, Li Qiang, s'ha desplaçat fins al lloc. Per la seva part, el govern del Nepal ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Aquest cooperant no veu una sortida clara, un problema cíclic que s'aguditza.
28: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
27: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu ha arrossegat fins allà.
1: I de l'Himàlaia saltem a França, on l'economia ha centrat l'inici de la campanya preelectoral a les presidencials de la primavera de l'any que ve. I els 7 candidats a l'Elisi han discutit sobre el deute públic i la jubilació dels francesos en un acte organitzat per la patronal. El debat marcat per grans diferències ideològiques s'ha fet a la mítica pista de Roland Garros. París, Isabel Galí.
0: Bon dia. Marine Le Pen va sortir a la pista central de Roland Garros com a cap de sèrie, amb més de 15 punts per sobre de la resta a totes les enquestes. Però encara falten 8 mesos per les presidencials.
4: Em mantinc extremadament prudent amb els sondejos, sobretot perquè la campanya tot just acaba de començar.
0: El deute francès va centrar el debat. Per aixugar-lo, la patronal reclama reformes com la de les pensions i Édouard Philippe, cap de sèrie número 3 i el més centrista dels macronistes, els donava la raó.
7: De posar els comptes en ordre i no augmentant els impostos, sinó treballant més.
0: El líder de la França Insumisa, segon en intenció de vot, havia proposat que el Banc Central Europeu eixugui el 18% del deute francès, recomprant-lo. Una proposta insensata, li replicava el macronista Gabriel Attal.
7: Dir això és prendre els francesos per imbècils. Si fos tan fàcil, per què no ho hauríem fet ja? I a més, si esborrant el deute ja n'hi ha prou, per què proposen augmentar els impostos?
0: Però el líder de la França Insumisa insistia amb les receptes antiliberals.
8: Ofereixo el retorn de l'Estat i amb aquest retorn una planificació ecològica.
0: En tot cas, el 82% dels empresaris francesos diuen ser molt pessimistes sobre els efectes de la política econòmica del successor o successora d'Emmanuel Macron.
1: Així estan les coses a França. Mentrestant, ahir, al Catalunya Migdia, enmig d'aquest Catalunya Migdia, us vam donar una notícia d'última hora, era la mort de Ratko Mladic. Doncs bé, 24 hores després, com era previsible, aquesta mort ja comporta conseqüències que consisteixen en aixecar vells fantasmes. Començant per Sèrbia, que ha anunciat que el cadàver de Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha dit el ministre de Justícia serbi, malgrat que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles d'aquest excomandant serbo-bosnià des de l'Haia, on estava empresonat Sergi Roca.
27: Sí, la seva mort remou vells fantasmes als Balcans, com és obvi. Les víctimes de genocidis com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians al 1995, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, ahir a la nit, els polítics serbobosnians de la República Srpska, al territori de Bòsnia, majoria sèrbia, van homenatjar l'excomandant, al capdavant el seu líder, Milorad Dodik.
9: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska. Un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal. Un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
27: Segons el Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia, Mladic pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia.
1: I de la crònica internacional, encara una altra mort, això sí, molt menys controvertida. Perquè avui s'han succeït les mostres de condol dels principals líders mundials i centenars de persones han anat al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
10: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
1: Ara el relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette-Marit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada d'escàndols com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. I de tornada a Catalunya, quan ja fa 9 mesos de l'inici del brot de pesta porcina africana i després de 2 setmanes sense cap cas nou, es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però podria ser aquesta tardor, Montse Generiba.
4: Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Tot i això, Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes 2 setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
4: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 casos han estat positius. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rossend Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada porc.
3: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, entre el que es pugui, pues, intentar mantenir tota l'activitat possible.
4: Pel que fa a l'origen d'aquest brot, l'últim informe reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana.
1: Avui us parlem també de la intel·ligència artificial, que ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. Aquesta és l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al Matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica.
11: El major impacte que pot tenir la IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però la IA ha de millorar. Més per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
1: Mentrestant, aquest especialista creu que es pot avançar en aspectes com recuperar la calor que emeten aquests centres per fer-la servir com a calefacció. Recordem que el Consell de Ministres ha imposat condicions mediambientals als nous centres de dades amb més d'un megawatt de potència que s'instal·lin. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables. I l'aeroport de la Seu d'Urgell tindrà l'any que ve vols a París. És una de les condicions que posa el govern andorrà al nou contracte de gestió de les línies regulars que mantindrà les connexions amb Palma i amb Madrid. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
12: Bon dia, sí, la nova concessió s'ha de posar en marxa l'1 de gener i la principal novetat són els 2 vols setmanals a París, com ja passa ara amb Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
13: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquesta és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
12: El govern andorrà aportarà per mantenir aquests vols fins a 5 milions d'euros cada any, una xifra que pot variar segons els ingressos i la xifra de viatgers. Aquest estiu per l'aeroport de la Seu han passat 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat i amb una quarantena de viatgers de mitjana en cada vol. Això tot i que els primers mesos de l'any s'hagin hagut de cancel·lar o desviar una quarantena de vols pel mal temps.
1: Al Camp de Tarragona, els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campà i l'operació s'ha dut a terme en estacions de tren i autobusos, a més de zones costaneres o barris on hi ha més activitat delictiva. Anem cap a Tarragona ara, Clara Echevarria Domingo.
14: Entre la vintena de detinguts i autors de furts, de robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu, dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi han participat 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i la Policia Nacional. Es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders, també en zones costaneres de Salou i Cambrils, a més d'alguns barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell. Sabadell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. Els agents també van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials i es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit, pertinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres.
1: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. Tenim un últim apunt abans de la publicitat. Després farem, com sempre, la cultura i els esports. I és que la ciutat de Girona ha reduït les colònies de gats de 124 a 78. Ho ha fet en 6 anys i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas endavant en el control i la gestió ètica amb un nou programa per regular l'atenció als gats malalts i també a les adopcions. Ens ho explica des de Girona mateix la Maria Rovira.
6: Amb aquest nou programa s'amplia el control i la gestió de les colònies felines amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explicava la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
15: Contempla protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que, a més, tenim oportunitats d'adopció. A més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, inclús a punts de vista sanitari.
6: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada, i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. El fet de tenir les colònies geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament, i l'objectiu és que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure.
1: Arriba el moment de fer una segona pausa per la publicitat. A la tornada, la cultura i els esports, com us dèiem, començant avui per les novetats de la nova temporada de Catalunya Ràdio, la temporada d'hivern d'aquesta emissora que hem presentat aquest migdia en una festa d'estiu, perquè tot va de canviar de cicle. De seguida, totes les novetats.
23: Catalunya migdia.
16: La dona que va revolucionar el món del xampany.
17: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
18: No expliquis mai a ningú els teus plans.
16: Basada en fets reals.
17: Et diré la collita del cometa del 1811.
19: S'ha perdut tota la collita?
17: Sí.
16: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
21: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
22: A 1861, un ric propietari...
29: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
21: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
23: Catalunya migdia.
30: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí.
1: I així com sentiu amb aquesta actuació de Mamaduixa, ha començat aquest migdia el programa especial de Catalunya Ràdio per presentar la nova temporada que arrenca dilluns que ve. S'ha fet a l'Spotify Camp Nou, en públic en directe, en una festa que també ha commemorat els 50 anys de les transmissions esportives en català. Montse Camps.
31: Sí, una temporada que comença amb reptes després d'un estiu intens, com explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
32: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català diria al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
31: Entre les novetats hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
33: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
34: Per tant, aniran a les 9 del
33: vespre, i això vol dir que la Virgínia Virgil i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
0: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
33: De 4 a 7.
0: A les 7, al Tot Costa.
33: Aquest any és any del Garriga.
31: I el matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
0: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriana es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
31: També celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius o els 10 anys de Tot Costa amb Jordi Costa i Sònia Jalmà.
1: I al Catalunya Migdia, com sempre, durant la temporada d'hivern, us continuarem acompanyant amb dues hores d'informació i tertúlia cada dia, amb Òscar Fernández al capdavant i enguany amb nous fitxatges com el de David Carabent o Elisenda Pineda.
2: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
1: Ara us parlem d'això que sentiu, aquest documental del director Quique Maillo que recupera la història de Tanya Head, que és una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. La supervivent, l'11S, va ser només al principi, participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció, Òscar Callau.
3: Sí, el cas es va destapar el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després la Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, troba molt interessant la figura ambivalent d'una impostora que va crear una gran mentida per ajudar els afectats.
4: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
3: La supervivent també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats. Yo, crack
1: it! I amb un canvi de to evident, s'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, GTA número 6. Valeria Obreda.
5: El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc, desenvolupat per Rockstar, surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. També als Estats Units, les forces armades han donat 4 dies lliures per jugar-hi a tots aquells que amplin el contracte amb l'exèrcit diversos anys. L'anterior versió, la cinquena, va sortir el 2013. Ja va ser el producte cultural que ha recaptat més diners de la història, més de 8.500 milions d'euros.
1: I ara anem cap a la Calarra de Cervera, que té aquest cap de setmana una dedicació especial per Felip V, amb un espectacle que han anomenat La Calarra del Rei Boig. Avui, primer dia de la festa, comença amb la trobada del bestiari i una primera cercavila amb foc. Pere Joan Álvarez.
7: L'espectacle central de la festa previst per a demà estarà dedicat a Felip V, protagonista d'aquesta 49a edició. Gemma Oriol n'és la codirectora artística.
8: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
7: La Calarre té previst cremar uns 500 quilos de pólvora, una festa on també hi ha espai per la música en directe. Demà destaca el concert de Doctor Prats. Durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc, dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals.
1: Últim apunt abans dels esports, el Festival Terré Priorat arriba a la seva desena edició amb una programació més extensa que mai. Entre les propostes enoturístiques i musicals destaquen els recitals de Miquel Gil, Arturo Gaya o Pepet i Marieta, a més de la commemoració dels 25 anys de la D.O. Montsant. Hola, Xavier Domingo.
6: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis, amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Amb motiu del desè aniversari s'ha dissenyat una programació que és més extensa que mai i s'ha mirat d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Blai Rosés és el director del festival.
9: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història. Sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
6: El certamen arrenca avui amb Moses i Mans a Pradell de la Teixeta. Altres noms destacats de la programació són Arturo Gaia i Remei de Calafresca, que actuen demà, a més de Miquel Gil o Pepet i Mariet, entre d'altres.
0: Just abans d'aquest Catalunya migdia sentíem la Laia Tudel al programa especial de presentació de temporada, que deia no sé si arribaré als esports. Doncs
10: he arribat,
0: sí que ha arribat.
10: He arribat, sí, sí.
0: I ha arribat per explicar-nos des d'ara i fins a les 3 que el Barça ja és líder de la Lliga.
10: Sí.
0: I un dia més continua pensant si necessita o no un nou, i aquest nou hauria de ser, o podria ser, o no, Julián Álvarez.
10: A veure, el Barça ho té clar, que el vol, el que passa que ho té molt complicat, però tranquil, Joan Bota, que només queden 5 dies de mercat, per tant, aviat el tema Julián hauria de passar un segon pla, però de moment avui n'hem de parlar, perquè també ho ha fet el seu tècnic Simeone.

0: Doncs de seguida obrirem la carpeta Julián, però abans, victòria ahir del Barça en el debut oficial a casa, Barça 2, Atlètic Club 0, i a més, amb bones sensacions, Joan Fitó.
1: Sí, 6 de 6 a la Lliga, el Barça tanca la segona jornada líder, tothom hi ha jugat els dos partits, i el Barça és líder ahir de nou, liderats per Rafinha i Fermín. El brasiler va fer el primer, Fermín el segon, sumen tots dos, 3 gols a la Lliga en aquestes dues primeres jornades. El Barça, més, no ha encaixat en aquests dos primers partits, i tot i això, Hansi Flick en vol més.
2: No, it's very important for me. More important is...
3: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
2: But at the end I'm happy about the performance.
1: Ahir va debutar Rodrigo Hernández, va entrar al minut 63, substituint Marc Bernal. Amb ell, el Barça va signar bons minuts, va fer el 2-0. El Barça, amb Rodri sobre la gespa, un Rodrigo content al final del partit.
4: Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria, hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo, y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: Va tornar a explicar Rodrigo que el Barça era la primera opció. Xavi Espart ahir va tornar a sumar els 90 minuts. Ahir també va debutar a la Lliga Pau Cubarsí. En canvi, cap minut per Alejandro Valde. Després d'aquestes dues jornades, només 4 equips han sumat 6 punts. Barça, Madrid, Betis i Sevilla.
0: I aquest partit va estar marcat sobretot a la prèvia per l'exhibició de milers i milers d'estelades per part de l'afició a les graderies del Camp Nou.
1: Sí, una imatge molt potent de la qual n'ha parlat aquest matí a l'especial de presentació de la nova temporada aquí a Catalunya Ràdio, Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional del Barça.
5: L'expressió del soci del culer popular davant d'un acte, diguéssim, indignant i inacceptable com va ser la violència contra un jove per portar una estelada, va ser un acte de reivindicació del dret i de la llibertat de tota persona, de tot soci, de tot culer, de tot català, de portar una bandera que representa un anhel de llibertat i un anhel de llibertat d'un país que és perfectament legal. Va ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. I a partir d'aquí que tothom es pugui expressar com vulgui.
0: Ara sí, parlem de Julián. Perquè aquest matí s'esperava la roda de premsa que havia de fer Simeone prèvia al partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid, que juguen demà, per veure què deia sobre Julián Álvarez, sobretot després de les dures declaracions que vam sentir ahir al vespre de Gilmarín, el CEO del Club Matalasser. Julián avui, a més, tampoc s'ha entrenat.
1: No, és el tercer dia consecutiu que no és apte Julián per entrenar-se. Avui n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
6: Creo que de parte del club él fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Y todo lo que va a suceder, sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: Julián demà no entrarà a la llista de convocats per jugar contra el Sevilla. No jugarà demà Julián després d'aquests 3 dies sense entrenar-se. Ahir, el sorteig de la Champions a Mónaco, creuament d'acusacions entre Gilmarín i Rafa Juste. Després del comunicat de l'Atlètic de Madrid, Gilmarín va disparar al Barça.
7: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. Y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
1: Després d'aquestes acusacions, Rafa Juste va respondre.
8: Home, la línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància a un club com el Fútbol Club Barcelona. I aleshores per això és per mi passar a una línia vermella. Posar-se en contra o en contra... això és un insult. És un insult, una forma no vetllada, directa.
0: I ja que estem parlant d'aquest sorteig de la Champions, on es van fer aquestes declaracions, Fitó, tu vas seguir en directe al sorteig, recordem els rivals del Barça.
1: Doncs mira, exigent el sorteig pel Barça, s'enfrontarà, sense anar més lluny, al PSG, l'actual campió. El Barça rebrà el Camp Nou, el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como de Cesc Fàbregas, i visitarà el Paris Saint-Germain, on es retrobarà, doncs, per exemple, en Ferran Torres. També jugarà el Barça, lluny del Camp Nou, contra l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán.
0: I a l'Espanyol demà afrontarà tercera jornada de Lliga al camp de la Reial Societat, amb Manolo González, el tècnic optimista, confia a seguir aconseguir un bon resultat, però no podrà disposar encara de l'últim gran fitxatge, Josep Gaya.
9: Sí, així ho ha decidit Manolo González després del primer entrenament de Brian Zaragoza amb l'Espanyol. El tècnic ha explicat en roda de premsa que prefereix que el jugador pugui entrenar més amb l'equip i així estigui disponible per jugar la setmana vinent. Durant la roda de premsa, Manolo ha parlat del fitxatge de Brian Zaragoza i ha elogiat la bona feina de la direcció esportiva.
10: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
9: També ha parlat del partit de demà contra la Real Societat. Ha dit que serà un enfrontament exigent, però que estan preparats per guanyar.
0: I a la segona divisió, encara parlem de futbol, el Girona rep demà les Palmes, que és el líder. Avui ha parlat l'entrenador, Quique Álvarez, que encara preveu, atenció, diversos moviments a la plantilla d'aquí al tancament de mercat, Eduard Solà.
11: Quique Álvarez ha tornat a insistir que la situació no és fàcil i que, tot i que aquesta setmana li han marxat diversos jugadors que han estat titulars a les dues primeres jornades, com ara, per exemple, Arnau i Minsu, entre d'altres, no creu que la plantilla estigui més debilitada que la setmana passada. Entenc que encara hi ha d'haver moviments, i més si acaben sortint jugadors com ara Unagi o Van de Beek. La situació no és fàcil, i més després d'haver sumat només un dels 6 punts disputats. Però està segur que dimarts a la nit, quan es tanqui el mercat, tindran un bon equip.
12: Jo crec que farem, ho segueixo dient, al final del mercat tindrem un molt bon equip. I això s'ha de valorar després a la llarga, diguéssim, no? Et dic, és una situació, s'han viscut situacions rares, difícils, però segueixo pensant que quan acabi el mercat tindrem un bon equip, una bona plantilla per competir i per ser un equip que és veritat que ens hem de ficar, però que serem un equip competitiu.
11: De cara al partit de demà contra les Palmes, el líder i un dels dos equips que ha sumat els 6 punts possibles són Baixa, Porto i Unagi. En canvi, ja està inscrit l'últim fitxatge, Javier Boñar, en qui han presentat aquest migdia i podrien debutar Mumin, Unai Hernández i Furtado.
0: I aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Futbol amb 3 equips catalans a la màxima categoria i entre ells un Barça renovat i que defensa el títol, David Gallofré.
13: Les de Pere Romeu buscaran aconseguir la seva 8ª lliga consecutiva. Debutaran diumenge a les 7 de la tarda contra el Tenerife al Johan Cruyff. En aquest primer partit podrien debutar les noves incorporacions Van Aasten, McKamey i Caroline. En canvi, Pere Romeu encara no podrà comptar ni amb Laia De Sandri, Aitana Bonmatí ni Clara Serra Jordi. També diumenge, però a les 12 del migdia i en directe per Esport 3, el Badalona Women visitarà l'Atlètic Club. Una de les noves incorporacions, Vicky Losada, valora positivament la pretemporada i espera començar la lliga sumant els 3 primers punts.
14: Sí, bueno, jo crec que hem fet una pretemporada molt bona. Crec que amb els nous fitxatges estem intentant posar totes les peces juntes i a poc a poc començar el diumenge amb el primer partit i suma de 3 en 3.
13: Demà serà el torn de l'Espanyol, que debuta a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar.
0: Passen gairebé 4 minuts a 3 quarts de 3. Farem ara una pausa i seguim.
15: Catalunya migdia.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramatúrgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
18: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb Fi.
17: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
19: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
20: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
21: Segur que no n'hi ha per tant.
22: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
15: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Catalunya migdia.
0: Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Temps ara per parlar de ciclisme i de la Vuelta. Avui hi ha una etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramunt Valdelinares, que ja està en marxa. Isaac Vilalta, què n'esperem avui?
22: Mira, avui podria passar coses a la classificació general, amb Pogacar sempre com el clar favorit. Encara queden 100 quilòmetres d'etapa. Han de pujar els ciclistes tots els ports de la jornada, un de segona, un de tercera, un de tercera, un de segona, i l'ascensió final, com deies, a Valdelinares, que és un port de primera. Ara mateix dos homes són cap de cursa, Wout van Aert i Alex Legnesun, amb mig minut respecte a un grupet perseguidor i amb un minut respecte del gran grup on hi és Tadej Pogacar i la resta d'homes importants. Com deia, encara queden 100 quilòmetres pel final de l'etapa.
0: I ahir vam veure una gran jornada per al ciclista balear Enric Mas. El d'Artà va ser protagonista en superar el mateix Tadej Pogacar en plena ascensió al Bartolo.
22: Sí, aquest port que es trobava inèdit a pocs quilòmetres, però al final, en l'últim instant, Enric Mas, reaccionant des de darrere, va atrapar l'eslovè i el va acabar superant per sumar bonificacions al cim. Una acció que va sorprendre tothom, el propi Pogacar, sense anar més lluny. Enric Mas parlava, però, de les seves opcions a la general.
23: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros, pues, como dije ayer o antes de ayer, pues tenemos que ir día a día y, como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco, pues, nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
22: Tots dos es van jugar la victòria d'etapa a l'esprint, va guanyar Pogacar, la seva tercera etapa en aquesta Vuelta. A la general, Enric Mas és segon a 3:34.
0: Avui comença la fase inicial de la Champions de tenis taula i participen 3 equips catalans, 2 a la categoria masculina i 1 a la femenina, Marta García.
24: La competició masculina se disputa en Lilla, França, on avui ha debutat en la màxima categoria l'Olot contra el Praga. De fet, encara està jugant este primer partit i ara mateix el resultat és de 2-0 en contra per als garrotxins. Els altres rivals de l'Olot seran el Roskilde de Dinamarca i l'Odorheu romanès. Ja serà de vesprada, de fet, d'ací a molt poquets minuts, a partir de les 3, que el Borges jugarà contra el Lilla, l'anfitrió. Els lleidatans també tindran com a rivals el Javi Rokcek i el Sokak de Bèlgica. I el Miró Ganchet ha sigut el primer en competir. Ho ha fet en la competició femenina que es disputa a Bordeus, a Hongria. En el primer enfrontament de les reusenques contra el Resou de Polònia, victòria catalana per 8-7 en el global dels 5 partits disputats. Demà jugaran contra el Linz i diumenge davant el Kals de Croàcia.
0: I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina disputa les semifinals del Campionat del Món 20 anys després i ho farà Josep contra l'anfitriona.
9: Sí, els Red Sticks s'enfrontaran als Països Baixos a les 6 de la tarda després de classificar-se com a segons de grup en la fase del Mundial. En la segona fase del Mundial, perdó. Els espanyols que arriben a l'eliminatòria amb 3 victòries, un empat i una derrota s'hauran de plantar cara a cara amb l'anfitriona, que a més és l'única semifinalista que no ha perdut cap partit en aquest Mundial.
25: Els jugadors estan amb confiança, crec que estem... Bueno, hem anat de menys a més en el torneig i veig a tothom preparadíssim. Veig que el grup està millor que mai i amb moltíssimes, moltíssimes ganes de que arribi ja el partit.
9: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà Alemanya i Argentina a 8:45 del vespre. Pel que fa a la selecció femenina, les espanyoles van guanyar ahir a la tarda a la Xina en el duel que decidia el 7è i el 8è lloc. Les Red Sticks van empatar un al partit amb un gol de la catalana Marta Segú. Les de Carlos García es van acabar important la victòria en els penals i acaben el Mundial en 7a posició.
0: Doncs això us ho ha explicat el Josep Galla, el nostre estudiant en pràctiques, que ens ha estat ajudant tot aquest estiu, que avui acabes. Així que moltes gràcies per tota la teva feina i desitjar-te molta sort.
9: A vosaltres.
0: I en motor, Marc Márquez ha liderat sense despentinar-se la primera sessió d'entrenaments, el Gran Premi d'Aragó de MotoGP. Ara, a les 3, d'aquí pocs minuts es fa la segona. El circuit de Motorland ha comparegut en roda de premsa el directiu de MotoGP, Carlos Espeleta, que reconeix que hi ha una escletxa al calendari d'aquesta temporada. I això ens ho explica el Damià Aguilar, enviat especial.
26: El nou home fort de MotoGP, Carlos Espeleta, ha fet aquest matí roda de premsa després del seu recent nomenament com a conseller delegat adjunt. Amb 35 anys, se situa al costat del seu pare, Carmelo Espeleta, de 80, que segueix de moment sent la referència del campionat en l'àmbit institucional més alliberat de la burocràcia diària. Carlos Espeleta.
27: El dia a dia de l'empresa ja lo venia llevando yo.
2: Carmelo sigue siendo la referencia en toda la parte deportiva e institucional del campeonato, relaciones con los gobiernos, con la FIM, con los constructores. Realmente, pues, poco a poco irá viendo una transición.
26: Espeleta ha parlat d'un afer immediat com és el Gran Premi de Qatar,

0: categoria masculina com David també en femenina.
1: La competició es disputarà al Pavelló No de Santa Coloma de Gramenet. Avui es juguen les dues semifinals masculines. La primera, a 6:45 de la tarda, enfrontarà el Rubí Futbol Sala i el CatGas Energia Santa Coloma. Abans d'aquest primer duel, el jugador del Santa Coloma, Aniol Vendrell, destaca la importància de disputar la fase final davant de la seva afició i deixa clar que, jugant a casa, l'objectiu no pot ser un altre que guanyar.
2: Bueno, doncs, molt contents de, després de molts anys, poder tornar a jugar a casa. Jo crec que és un factor molt important per nosaltres, per tenir la nostra gent. Bueno, tots els títols que juguem són importants, i més aquest, no? Que jugues a casa. Quan jugues a casa, pràcticament estàs obligat a guanyar.
1: I a les 9 del vespre serà el torn de l'altra semifinal amb el Barça davant del Sala 5 Martorell. Els blaugranes volen revalidar el títol, tal com explica el seu entrenador, Javi Rodríguez.
3: La Copa Catalunya se le da la importancia de que si la ganamos pues va a tener una importancia normal y si la perdemos pues va a tener muchísima más importancia porque al final la pierde el Barça, ¿no? Está claro que nosotros vamos con la mentalidad de ganarla, de volver a revalidar el título.
1: La final masculina jugarà diumenge a 6:45 de la tarda. Abans, a 16:00, es disputarà la final femenina que enfrontarà el Rubí Futbol Sala i les Corts Ubay. Tota la competició, tant les semifinals d'avui com les finals de diumenge, es podrà seguir en directe per Esport 3.
0: I sempre als últims minuts aprofitem per repassar altres coses del dia i ho fem sempre amb un format més breu i amb la Marta García. Avui què ens vols dir?
4: Doncs mira, per exemple, en futbol internacional arranca la Bundesliga. La setmana passada ja ho va fer, la Premier, el Calcio, també la Lliga de França. Doncs avui la Bundesliga amb el Bayern de Múnich-Stuttgart a partir de 9:15. I en la Lliga francesa, el Calcio i la Premier se disputa ja la segona jornada amb estos partits. Lilla-PSG i Milan-Venècia, que començaran a 9:15. I a partir de les 9, el Crystal Palace, Manchester City.
0: I la Marta García ja no ens explicarà res més ara, perquè ara...
4: No, home, sí, volia explicar-te, és important.
0: És important, doncs vinga, un apunt més.
4: La Laia Pérez, que ve fer una final en el cau 1.000 metres del Mundial de Polònia a partir de 4:15. Això és el Mundial de Piragüisme.
0: Doncs sí, perquè la Marta sempre ha cuidat molt el poliesportiu i avui tanca una etapa, la Marta García. Després de 25 anys va entrar una noieta molt jove a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, una xicoteta, una xicuela, per això li diem xicue, entrava amb molta il·lusió. En aquests 25 anys, doncs, ràpidament ella es va convertir en una de les veus més singulars dels Esports de Catalunya Ràdio. Has fet moltíssimes coses, Marta. No ploris, que ja et veig. Has narrat coses tan importants com Jocs Olímpics i medalles de Mireia Belmonte, que ho hem sentit molt. Ens has transmès 1.000 aventures des del Dakar, sempre cuidant el poliesportiu, amb moltíssims títols, i avui tanques aquesta etapa. Però no passa res. Tranquils, perquè la seguireu sentint. Aquesta veu no la perdreu a Catalunya Ràdio, i sobretot aquí al Catalunya Mitjà la sentirem, perquè ella torna a casa... I llavors la sentirem des de la delegació del País Valencià, Marta. Llavors, després de 25 anys, a la redacció d'Esports no et podem dir res, perquè ja ho saps tot, que t'estimem moltíssim i que moltes gràcies per la teva feina, però sobretot estem contents perquè et seguirem sentint a Catalunya Ràdio.
4: Seguireu sentint el Bona Vesprada, per tant.
0: Exacte, això aquí, no ho perdrem. Ni el D7DNU, aquestes també, coses també. Que no es poden perdre a Catalunya Ràdio. Gràcies, Marta García, Chicue, i molta sort en la nova etapa.
5: Trescat Info.

L'encariment de l'energia dispara la inflació fins a un 4,3%. És el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes a la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors, FACUA, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. L'Iran demana que no es respectin les sancions dels Estats Units per intentar així ofegar l'economia del règim de Teheran. La guerra avui compleix mig any, amb Donald Trump centrat en la campanya de pressió econòmica i amb els esforços dels països mediadors a intentar que es reobri l'estratègic estret d'Hormuz. El ministre Fernando Grande Marlaska crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta.

0: l'acte. Tanque també la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Negue errors dels serveis d'intel·ligència espanyols o de les forces de seguretat perquè diu ningú podia preveure l'entrada massiva de migrants. L'incendi del Saler a l'Albufera a tocar de València podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona que investiga el foc que ja ha afectat 37 hectàrees. Als bombers els preocupa que un canvi de vent aquesta tarda compliqui les tasques d'extinció. Al Nepal i al Tibet estan pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar i que podria tornar-ho a fer. El temor a una altra riuada atura una estona els rescats. Fins ara hi ha més de 550 víctimes mortals i encara 1.400 persones desaparegudes. Alguns cadàvers els troben a l'Índia ja. El president xinès ordena posar-hi tots els recursos. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant de la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president es compromet a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les quatre diputacions per netejar els boscos. Tot mentre reuneix el seu govern avui i demà per encarar el nou curs. El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials pels pobles petits que no tenen policia local. A l'estiu, per les festes majors, alguns municipis han hagut de contractar seguretat privada. Miquel Gil, Arturo Gaya, Marina Harlop o Anna Andreu són alguns dels noms inclosos a la programació de la 10a edició del festival Terrer Priorat, que comença a sonar avui. Un certamen que celebra els 10 anys, ampliant el nombre de recitals i activitats. I Catalunya Ràdio arrenca nova temporada dilluns amb novetats. Al matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit avança una hora la seva emissió i es farà de 9 de la nit a 11 de la nit. Avui s'ha presentat en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, en públic en directe, aquesta nova temporada, que també ha servit per commemorar els 50 anys de les transmissions esportives en català.
1: Esports.
2: En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Vila-Real després que el Barça se situés líder ahir en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0. A l'Espanyol, Manolo González ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà al camp de la Real Societat perquè vol que abans entreni més dies amb l'equip. I en marxa la setena etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres amb final anal, ara mateix 90 pel final d'etapa. Els escapats tenen gairebé 3 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
0: Cel poc ennuvolat o serè a bona part del país, però encara amb alguns núvols alts en punts de la costa de Barcelona i també a les de les comarques de Girona, sense precipitacions. Baixen les temperatures a tot arreu avui amb calor moderada i menys a favor.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i per l'augment de la demanda de combustibles i aires condicionats. La inflació ha escalat fins a un 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra a Ucraïna. Ara les restriccions a l'estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça i això impacta de ple el preu del gasoil. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts vinent, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que a la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acusa l'encariment del gas. La calor extrema ha augmentat la demanda d'electricitat, sobretot al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i fan falta d'altres tecnologies com cicles combinats. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, apunta.
3: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Segons l'Organització de Consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispararà aquest mes un 20% i superarà els 100 euros. Serà la primera vegada que passi en 4 anys. Davant d'aquesta situació, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït al 10% de la llum. El sindicat també urgeix a negociar una pujada del salari mínim interprofessional. Amb la guerra de l'Iran, que fa pujar els preus del gas i del petroli a tot el món, que avui compleix 6 mesos amb els atacs encara en pausa, però amb Donald Trump centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis comercials del règim de Teheran per intentar ofegar la seva economia. L'Iran demana a aquests països que no respectin les sancions que imposen els Estats Units. Mig any després de l'inici de la guerra, les converses de pau estan encallades. Els països mediadors en el conflicte se centren a intentar que reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions a la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de l'enclavament per recuperar des de Teheran la llibertat de navegació prèvia a la guerra. L'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi sense ser segur no es pot fer. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos que comporta.
4: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
0: L'Agència de l'ONU comptabilitza 70 incidents a l'estret d'Hormuz des del començament de la guerra amb 19 mariners morts. El govern espanyol ha demanat acabar amb la violència creixent a Ceuta. Això després que un grup de persones calés foc ahir al campament de migrants a la platja de Ceuta i bloquegessin el repartiment de menjar que intentaven fer membres de la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat PP i Vox com a instigadors d'aquesta violència contra els migrants. Madrid, Paula Brujats.
5: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
6: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
5: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
6: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
5: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
7: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
5: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret, anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
0: Junts i Esquerra han aprofitat la compareixença del ministre per retreure-li l'agressió policial que va patir un menor que portava una estelada a Elx abans del partit del Barça contra l'equip local. Des de Junts, Marta Madrenas ha demanat al ministre de l'Interior que porti el cas a la Fiscalia, mentre que el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, n'ha exhibit una d'estelada.
8: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit, perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat.
9: No serveix de res un expedient d'investigació, sisplau. Són delictes flagrants clars i ho havia d'haver posat immediatament vostè a Fiscalia.
0: Grande Marlaska ha argumentat que ho estan investigant, que el govern espanyol no els agrada aquesta actuació policial que hi va haver, però que creuen que es va tractar d'un cas aïllat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica ordre i valors humanistes davant de la crisi migratòria que es viu a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida d'aquestes persones. El president de la Generalitat s'ha compromès també a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les 4 diputacions per netejar els boscos. Tot això abans de reunir 2 dies al govern per encarar el nou curs polític. La reunió es fa a Os de Balaguer. Jordi Corbalán l'està seguint.
10: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
11: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
10: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
11: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
10: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
11: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
10: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: Els comuns, socis de govern de Salvador Illa, retreuen al president que encara té molta feina a fer, sobretot pel que fa al conflicte educatiu i en matèria d'habitatge. N'ha parlat el seu portaveu parlamentari, David Cid.
12: Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina dels reptes que té el país. Bàsicament estem parlant en educació i serveis públics. Té tota la feina pendent per resoldre el conflicte educatiu. Amb energies renovables, Catalunya no s'enlaira en el desplegament de les energies renovables, i evidentment és un govern que té feina per fer també en matèria de garantir l'accés al dret a l'habitatge.
0: David Cid ho ha dit en referència a les declaracions d'avui del president Illa abans de reunir el govern durant aquests dos dies a Os de Balaguer. L'incendi del Saler a l'Albufera, a Tocà-Tocà de València, podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona, que està investigant les flames que ja han afectat 37 hectàrees. Ho explicava la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
13: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado, y por lo tanto ahora vamos a empezar, está ya trabajando el Seprona en la investigación de forma directa.
0: L'alcaldessa de València, María José Català, ha assegurat que arribaran fins al final per depurar responsabilitats.
14: Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el Parque Natural de la Devesa. No puede ser. Y, por tanto, tenemos que combatir esa sensación de impunidad, tenemos que buscar a los responsables y tenemos que ir a por ellos.
0: Una desena de mitjans aeris i una quarantena de terrestres continuen treballant en aquest foc, i el que més preocupa és que avui a la tarda un canvi de vent compliqui les feines d'extinció. El centenar de veïns desallotjats del Saler i els càmpings de la zona podran tornar a casa quan quedi estabilitzat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de quatre. Trànsit i temps a punt. Primera connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Jaume. Doncs començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Montornès del Vallès en sentit nord i també a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, mentre que al tram sud de l'AP7 hi ha retencions a Subirats i també a Cambrils, tot això en sentit sud. A més, també hi ha retencions a la C60 a la Roca del Vallès en sentit sud, a la C32 a Montgat en sentit nord, tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de Pedralbes en tots dos sentits per l'avaria d'un vehicle, i entre Sant Gervasi i Nou Barris en sentit Besòs, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions de la Zona Franca al Poble Nou en sentit Besòs. Finalment, hem de dir que a causa del robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, la circulació de trens es veu afectada a la línia R1. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
15: Fins ara.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui el més destacable pel que fa al temps és la davallada de la temperatura. Baixa, doncs, la calor, disminueix, i també la humitat. Per tant, notarem també menys xafogor a gran part de la costa, una xafogor molt intensa que hem tingut gran part del mes d'agost, i ara aquests dies, sobretot avui, potser també el cap de setmana, notarem que va de baixa. Temperatura que quedarà curta en general, entre 28 i 32 de màxima aproximadament, les més altes 32-33 a Ponent, res a veure amb els valors de 35-36 que hi vam tenir fins i tot al prelitoral gironí. I la temperatura aquesta matinada ha pujat a algun sector de Girona i Barcelona amb cel ennuvolat, 26 graus de mínima, Sant Feliu de Guíxols, també Palamós, 24 a la ciutat de Girona, 26 a Barcelona, 23 a Lleida, 23 a Tortosa, 19 a Lleida, 11 a Arties. Però a muntanya ha baixat, i hem tingut la temperatura més freda del que portem d'agost, a la cota 2.500 de Vuitaüll, 2,4 graus. 4 graus a Certescans, 5 graus a la Tosa, per tant, alta muntanya sí que baixa la temperatura. I aquesta matina hi ha hagut una tempesta molt local al Garraf, que ha deixat mig litre, un litre i mig, a Vilanova, la Geltrú i a Sant Pere de Ribes. Això ha estat molt anecdòtic. Bé, demà i diumenge, sol, la temperatura demà baixa de matinada, de dia es recupera, 33-34 ponent les més altes, diumenge una mica més elevades, ja per sobre dels 35, i per tant l'ambient serà d'estiu, farà calor, més calor que no pas avui, però no parlem de cap calor desbocada. Tot això amb sol i sense cap tempesta.

0: El Nepal i el Tibet continuen recuperant cadàvers entre el fang de la riuada sobtada amb un ull posat a les muntanyes. Avui al matí s'han suspès les feines una estona pel perill que hi havia de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però que després s'han pogut reprendre. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac que ha començat ja a vessar de forma progressiva i d'un altre que hi ha a la mateixa zona. Dos dies després del desastre, els líders xinesos es posen a dirigir aquesta emergència que, segons el darrer balanç oficial, eleva ja el nombre de persones mortes a 547 al Nepal i al Tibet, i en total 1.400 desapareguts. Un risc d'una segona riuada que genera situacions com policies obligant la gent a evacuar la zona per la por fins que han cregut que l'amenaça disminuïa, admetent que el risc no desapareix fins que els llacs que s'han format es vagin buidant. De moment, la llum els va i els ve, no hi ha aigua potable, no hi ha ponts, no hi ha avisos. El desastre supera, lògicament, la població, segons ha explicat a 3CAT Info Nacho Puig, president i fundador de l'organització no governamental Bahadur Social Project.
1: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: Hi ha un centenar de treballadors bloquejats en un túnel en construcció i no troben l'entrada. La Creu Roja calcula que, com a mínim, hi ha 93.000 persones afectades en aquest punt. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping participava en una reunió per organitzar l'emergència i també ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert col·laborar a les tasques del Nepal. El primer ministre xinès, Li Qiang, s'ha desplaçat fins al lloc de la tragèdia i els seus equips d'emergència han arribat a la zona zero del desastre al Tibet, però, curiosament, el balanç de víctimes gairebé no varia. El govern del Nepal anuncia que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Segons aquest cooperant, no veu una sortida clara a un problema cíclic que, a més, diu, s'aguditza.
1: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses, continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
0: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu havia arrossegat fins allà.
2: 3CAT Info.
0: Possible nou crim masclista a Isla Cristina, a Huelva. Una dona de 47 anys ha estat assassinada a mans presumptament de la seva parella, un home de 60, que ja ha quedat detingut per la Guàrdia Civil. El cadàver de la víctima l'han trobat avui al matí a la via pública amb diverses ferides d'arma blanca. Si es confirma aquest nou cas, ja seran 37 les dones mortes a tot l'estat a mans de la parella o exparella. En casos de violència masclista, es pot trucar sempre que es vulgui al telèfon 900 900 120, que funciona tot el dia, tots els dies de l'any. Detingudes 20 persones en un nou dispositiu Campai dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. L'operació s'ha fet en estacions de trens i autobusos, a més en zones costaneres o barris on hi ha més activitat delictiva. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
3: Entre la vintena de detinguts i autors de furts, de robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu, dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi han participat 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i la Policia Nacional. Es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També en zones costaneres de Salou i Cambrils, a més d'alguns barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. Els agents també van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials i es van interposar una 80ena de denúncies de trànsit, pertinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents dels Mossos d'Esquadra que els van prometre. Asseguren que són essencials pels pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
4: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
5: Que ens va comprometre que aquests dimis serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca, perquè necessitem més efectius a la comarca.
4: Recorden que, tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: I quan ja fa 9 mesos que va començar la pesta porcina africana i després de 2 setmanes sense cap cas nou, es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però podria ser aquesta tardor. Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Però tot i això, Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes 2 setmanes amb negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat, eh?
0: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 casos han donat positiu. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rossend Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per porc.
7: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantenir tota l'activitat possible.
0: Pel que fa a l'origen del brot, l'últim informe reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana.
2: 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i mig i seran 3:45.
2: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
8: Bona tarda i comencem amb esport en directe perquè estan en marxa els segons entrenaments del divendres a MotoGP al Gran Premi de l'Aragó. Ho està seguint, com sempre, el Damià Aguilar des de Motorland. Damià, bona tarda.
9: Bona tarda. Recordeu que aquesta sessió és la que marca ja el primer tall del cap de setmana, és a dir, els 10 primers se'n van directament a fer Q2 i els altres, a partir de l'11è, hauran de fer la repesca. I el que estem veient de moment, quan falten 34 minuts per la bandera de quadres, és que el líder de la categoria, Jorge Martín, que aquest matí acaba pràcticament a 2 segons de Marc Márquez, ja ha retallat aquesta diferència. Ara mateix, Jorge Martín, que ja ha aconseguit posar-se a to, com a mínim, a 4 dècimes del Tro de Cervera, que és qui continua marcant el ritme. Un Marc Márquez que, recordeu, ha guanyat en aquest circuit 7 vegades, les 2 últimes amb Ducati, anys 2024 i 25, i es dona la circumstància que l'any passat va liderar tots els entrenaments. De fet, avui ha liderat el del matí, va camí, aviam, s'hi acaba liderant el de la tarda, i al darrere té Fabio Di Gianantonio, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Jorge Martín i Àlex Márquez en aquestes 6 primeres posicions. Falta poc més de mitja hora per la bandera de quadres.
8: Gràcies, Damià. I el circuit de Motorland, per cert, ha fet roda de premsa el nou conseller delegat adjunt de MotoGP, Carlos Ezpeleta, que reconeix que no és segur que es pugui disputar el Gran Premi de Qatar, una cursa estratègica al calendari.
10: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días, intentando ir a Qatar, y si no es así, pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía, la prioridad sigue siendo ir a Qatar.
8: Més esport en directe. Marxa la 7a etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Vall de Linares, amb 2 ports de categoria de segona i un de primera situat a la mateixa arribada. Ara mateix 76 quilòmetres pel final. Hi ha 5 escapats que tenen 1 minut i 20 segons de marge sobre el grup principal. Tadej Pogacar segueix líder de la general amb 3 minuts i 34 segons sobre el segon classificat, Enric Mas.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I en futbol, avui arrenca la 3a jornada de Lliga, després que el Barça se situés ahir líder de la Lliga, després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 a l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada, en el dia que va debutar Rodri. Els blaugranes són líders amb 6 punts, empatats amb el Madrid, el Betis i el Sevilla.
2: 3CAT Info.
8: I com dèiem, avui comença la 3a jornada amb la disputa de 2 partits. Racing de Santander Elx a les 7 i a la Ves Villarreal a 2:15.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: I avui amb el Barça ja s'ha entrenat el porter Livakovic per primera vegada, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu. N'ha parlat el seu entrenador, Cholo Simeone.
11: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
8: L'Espanyol, per la seva banda, juga demà a les 7 al camp de la Reial Societat. Avui n'ha parlat Manolo González en la roda de premsa prèvia a aquest partit i amb atenció especial al nou fitxatge blanquiblau, Brian Zaragoza.
12: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
8: Manolo González, però, ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà perquè vol que abans entreni uns dies amb l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. A aquesta hora destaquem que l'encariment de l'energia ha disparat la inflació fins al 4,3%. Segons l'IPC avançat des de l'Organització de Consumidors Facua, alerten que el rebut de la llum d'un usuari mitjà al mercat regulat aquest mes d'agost superarà els 100 euros per primera vegada en els últims 4 anys. L'Iran demana que no es respectin les sancions que imposen els Estats Units per intentar ofegar l'economia del règim de Teheran. Avui aquesta guerra compleix mig any. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. Intenta també tancar la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. D'ara fins a les 4, entre altres qüestions, ampliarem que el cadàver de Ratko Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat a Sèrbia. L'excomandant serbo-bosnià va morir ahir a la presó de La Haia, on complia una condemna per crims de guerra i genocidi. I en esports, aquesta hora, Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Alfons?
2: Que avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Vila-Real i amb el Barça líder després de la victòria ahir contra l'Atlètic Club per 2-0. Manolo González ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà al camp de la Reial Societat perquè vol que abans entrenin més dies amb el grup. I tenim en marxa la setena etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres, ara mateix una mica més de 70 pel final, amb els escapats amb 3 minuts i mig de marge sobre el grup principal.
1: Tarda de cel poc ennuvolat, seré a bona part del país, amb només alguns núvols en punts de la costa de Barcelona, però sense previsió de pluges. La temperatura baixa a tot arreu, avui amb calor moderada i menys afogó. Els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i per l'augment de la demanda de combustibles i aires condicionats. La inflació ha escalat fins a un 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra a Ucraïna. Ara les restriccions a l'estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça, cosa que impacta de ple el preu del petroli. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts vinent, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acusa l'encariment generalitzat del gas. La calor extrema augmenta la demanda d'electricitat, sobretot als vespres, quan cau la producció fotovoltaica i calen d'altres tecnologies, com els cicles combinats. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, ha explicat.
3: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
1: Segons l'Organització de Consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispararà aquest mes d'agost més d'un 20% i superarà els 100 euros. Serà la primera vegada que es doni aquesta situació en els últims 4 anys. Davant d'això, tant Facua com la UGT han demanat que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum i també el sindicat, UGT, ha urgit a negociar una pujada del salari mínim interprofessional. La guerra de l'Iran, que ha fet pujar els preus del gas i del petroli, ha complert avui mig any amb els atacs pausats, però amb Donald Trump centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis del règim de Teheran per intentar ofegar la seva economia. L'Iran demana a aquests països que no respectin les sancions dels Estats Units. Mig any després del començament de la guerra, les converses de pau estan encallades i els països mediadors al conflicte se centren ara a intentar que reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions per la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar ahir a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi continua sent insegur. El secretari general Arsenio Domínguez alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
4: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
1: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat fins a 70 incidents a l'estret d'Hormuz des que va començar la guerra, amb 19 mariners morts. I el govern espanyol ha demanat acabar amb la violència creixent a Ceuta, al voltant dels últims aldarulls protagonitzats per un grup de persones que van calar foc al campament de migrants a la platja de Ceuta i van bloquejar el departament de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Ferran Trevante Marlaska, ha assenyalat a PP i Vox com a instigadors de la violència contra aquestes persones. Madrid, Paula Brujats.
0: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
5: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor. Incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier

0: tipus de violència.
1: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
0: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
1: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
2: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
1: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc. L'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez, els han retret, anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
3: Les organitzacions no governamentals que treballen precisament a peu de carrer alerten que la salut d'aquests migrants s'està deteriorant. Patricia Ruiz, portaveu de Metges del Món, en declaracions a 3CAT Info.
4: Es muy evidente que conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas debido a esas condiciones pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población.
3: És per això que reclamen més coordinació de les institucions i més mans per atendre l'emergència humanitària. També remarca que, a banda de les malalties, els preocupa la salut mental de moltes d'aquestes persones.
4: Y también recalcar el deterioro en la salud mental, ¿no? Porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
3: Metges del Món atén fins a un miler de persones que estan acollides a les naus del Tarajal i unes 700 més, sobretot dones i infants, a l'assentament de Sidi Mbarek.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
3: Poc més de 5 minuts i seran 3:15 de la tarda. Mostres de condol dels principals líders mundials i centenars de persones al Palau Real d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, com ha confirmat el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
6: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
3: El seu relleu l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en reina consort malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que mantenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. I Sèrbia ha anunciat que el cadàver de Ratko Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha afirmat el ministre serbi de Justícia, tot i que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles de l'excomandant serbo-bosnià des de la Haia, on estava empresonat. Les Nacions Unides han ordenat una investigació sobre la seva mort als 83 anys. Feia temps que arrossegava problemes greus de salut i la família havia demanat repetidament que se'l deixés tornar a Sèrbia. La seva mort remou vells fantasmes als Balcans i és que les víctimes de genocidis com el de Srebrenica, amb l'extermini que va haver de 8.000 bosnians el 1995, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canvia res. En canvi, ahir a la nit els polítics serbo-bosnians de la República de Srpska, el territori de Bòsnia amb majoria sèrbia, el van homenatjar, al capdavant, el seu líder, Milorad Dodik.
7: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska. Un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal. Un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
3: Segons el Tribunal Penal Internacional per l'Antiga Iugoslàvia, Mladic, com també el ja desaparegut Slobodan Milosevic o l'encara empresonat Radovan Karadžić, pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans, bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'aeroport de la Seu d'Urgell tindrà l'any vinent vols a París. És una de les condicions que posa el govern andorrà al nou contracte de gestió de les línies regulars que mantindrà les connexions amb Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: La nova concessió s'ha de posar en marxa l'1 de gener i la principal novetat són els dos vols setmanals a París, a més de mantenir els de Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
3: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquesta és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
2: El govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir aquests vols, una xifra que pot variar segons els ingressos i la xifra de viatgers. Aquest estiu, per l'aeroport d'Andorra la Seu, han passat 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat, i amb una mitjana d'una quarantena de viatgers en cada vol. Això tot i que els primers mesos de l'any s'hagin hagut de cancel·lar o desviar una quarantena de vols pel mal temps.
1: La policia marítima dels Mossos d'Esquadra rep cada vegada més queixes de banyistes i usuaris d'embarcacions per l'incipisme d'alguns conductors, sobretot a la Costa Brava. Des que va començar l'estiu, aquesta policia marítima ha fet 53 propostes de sancions a tot el litoral català, la majoria de les quals a la Costa Brava perquè afirmen que és on hi ha més trànsit marítim d'esbarjo, segons dades dels Mossos per a 3CAT Info. Concretament, l'any passat, els Mossos d'Esquadra van fer 22 propostes de sanció al litoral gironí, i en el que portem d'aquest any ja se n'han fet 27 i encara no s'acaba la temporada. La majoria de les denúncies són per activitats no permeses, com per exemple conduir amb excés de velocitat, entrar en zones de banyistes o en espais protegits o no respectar les distàncies de seguretat. La intel·ligència artificial ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. És l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica.
4: El major impacte que pot tenir la IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però la IA ha de millorar, més per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
1: Aquest especialista també creu que es pot avançar en aspectes com, per exemple, recuperar la calor que emeten alguns d'aquests centres per fer-la servir com a calefacció. Recordem que el Consell de Ministres ha imposat condicions mediambientals als nous centres de dades a més d'un megawatt de potència que s'instal·lin. El 80% del consum elèctric haurà de procedir d'aquests fonts renovables.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: En punt, 3:15 de la tarda. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
5: Bona tarda, Jaume. A la P7 hi ha retencions a Montornès del Vallès en sentit nord i a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. Mentre que també hi ha retencions a la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada en sentit sud. A la C60, a la Roca del Vallès, en sentit sud. A la 2, a Sant Feliu de Llobregat, en sentit nord. A la C32, a Montgat, en sentit nord. També a la C58, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi i Nou Barris, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca, al Poblenou, també en sentit Besòs. Afegim que, a causa del robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, la circulació de trens es veu afectada a la línia R1. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
5: Fins ara.
0: El temps.
1: La previsió és del Dani Ramírez.
6: La temperatura avui ha baixat a comarques de Girona, l'Empordà, a Ponent. Ahir 36, 37, 38 les més altes del país i en canvi han pujat lleugerament cap a la costa de Barcelona i punts de la Costa Daurada per sobre dels 30, 33 graus La temperatura més alta al Prat de Llobregat, també Santa Coloma de Farners ha arribat als 33, i en general de nit han baixat a l'interior, al Pirineu. Al Pirineu, per exemple, alta muntanya, 2 graus de mínima, 2 de mínima a 8 a Ull, és la temperatura més baixa d'aquest mes d'agost, de tot el mes d'agost, a 2.500 metres d'altitud. Capes de núvols prims que es van desfilagarsant, es van doncs dissipant en punts de Girona, punts de Barcelona, bona part del país més aviat s'imposa el sol i aquesta temperatura una mica més baixa que la d'ahir. En general també ha baixat la humitat i, per tant, notem menys xafogó. Cap de setmana sense pluja, avui tampoc en preveiem, i a més sense nuvolades important. Tant dissabte com diumenge s'imposarà el sol i aquestes temperatures cada dia recuperen, tot i que la propera matinada pot ser una mica més fresca en general, però una lleugera xafogó a la costa quan s'aturi el vent de matinada. Tenim el mar a 28-29 graus a la costa sud, doncs la xafogó aquí li costarà de marxar a línia de mar.
1: El Festival Terrer Priorat arriba a la seva desena edició amb una programació més extensa que mai. Entre les propostes enoturístiques i musicals destaquen els recitals de Miquel Gil, Arturo Gaia o Pepet i Mariet, a més a més de la commemoració dels 25 anys de la denominació d'origen Montsant. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis, amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Amb motiu del desè aniversari s'ha dissenyat una programació que és més extensa que mai i s'ha mirat d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Blai Rosés és el director del festival.
8: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història. Sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
7: El certamen arrenca avui amb Moses i Mans a Pradell de la Teixeta. Altres noms destacats de la programació són Arturo Gaia i Remei de Calafresca, que actuen demà, a més de Miquel Gil o Pepet i Mariet, entre d'altres.
1: La figura de Felip V serà el gran protagonista de la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, una festa que comença avui al vespre a la capital de la Segarra, amb la primera cercavila amb foc i durant tot el cap de setmana per cremar gairebé mitja tona de pólvora. Lleida, Júlia Albacar.
9: La commemoració del mil·lenari de Cervera serà l'eix central d'esta nova edició de l'Aquelarre, que comença avui i s'allargarà fins diumenge. Demà, l'espectacle central tindrà com a protagonista Felip V, el rei boig, per la seva relació amb la ciutat. Ho explica Gemma Oriol, codirectora artística.
10: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
9: El punt àlgid de la festa arribarà durant la matinada amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats demà i per als més petits cercaviles i balls en el marc de l'Aquelarret. Oriol destaca així la importància de les activitats infantils.
10: És molt interessant l'Aquelarret perquè al final crea tot el perfil de nous nens i nenes que formaran algun dia part de l'Aquelarret quan siguin més grans, no? És una manera d'incorporar els infants en l'Aquelarre també.
9: També durant tot el cap de setmana es podrà visitar la Fira del Gran Boc, una de les més grans de Catalunya dedicada a l'esoterisme, tarot i arts espirituals.

0: pensant, encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
1: I el grup valencià La Fúmiga anuncia un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona. Serà el pròxim dia 18 d'octubre.
0: He trobat en altres cossos, altres llits en altres mossos.
1: L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que puguin anar famílies i públic d'arreu del país. I se suma a les dues nits ja anunciades els dies 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora. Igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles pels quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles a partir de demà a les 12 del migdia. La Fúmiga es va posar en marxa l'any 2012 a Alzira amb el projecte de portar l'esperit festiu reivindicatiu de xarangues valencianes als escenaris.
0: Tu i jo morim de ganes d'anar-nos en derrabe. Tu i jo a les barricades ballant sobre les cames.
1: Com sempre, música amb ambient lúdic, reivindicatiu i comunitari. L'etapa final del grup coincideix amb la publicació del seu LP Tot s'acaba, que recull grans èxits, remescles i temes inèdits. I a més, La Fúmiga toca avui al vespre al Festival Acústica de Figueres.

0: havia de passar.
1: La nova temporada de Catalunya Ràdio arrenca dilluns vinent després d'un estiu intens a nivell informatiu i també d'entreteniment i amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
2: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català diria al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital que cada vegada també és més important.
1: Una nova temporada que s'ha avançat avui al migdia en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, amb públic en directe i en una festa que també ha commemorat els 50 anys de les transmissions esportives en català. Entre les novetats per aquesta pròxima temporada en aquesta casa és que s'avança l'hora del Catalunya Nit, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
3: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
4: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
3: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
4: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
3: De 4 a 7
4: del Tot Costa.
3: Aquest any és l'any del Garriga.
1: I al matí de Catalunya Ràdio també incorpora nous espais. Ho ha explicat Ricard Ostrell.
4: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
1: El Catalunya a migdia recupera les dues hores diàries amb Òscar Fernández al capdavant i amb nous col·laboradors com David Carabent o Elisenda Pineda. També celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música. Cinc minuts i mig i seran les 4, eh? Aquesta hora, 3CAT Info.
5: Esports.
1: Amb l'Alfons. Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. Comencem una altra vegada amb esport en directe perquè segueixen els segons entrenaments del divendres a MotoGP, el Gran Premi de l'Aragó, i ho està seguint el Damià Aguilar des de Motorland. Damià, bona tarda.
7: Bona tarda. Els rivals estan portant Marc Márquez al límit fins al punt que el Tro de Cervera, qui veiem que vol acabar primer aquest divendres, està liderant amb nou rècord de pista. L'anterior era seu del 2025 i l'ha rebaixat de dues dècimes. També Àlex Márquez es manté en les posicions capdavanteres, segona posició, i al darrere Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Fabio Di Gianantonio i Jorge Martín, en aquestes sis primeres posicions que encapçala Marc Márquez i tanca ara mateix el líder de la categoria. Només hi ha Ducatis o Aprilias. 4 minuts i mig per la bandera de quadres.
6: Gràcies, Damià. Una informació més relacionada amb MotoGP, el circuit de Motorland. Ha parlat el nou conseller delegat adjunt, Carlos Ezpeleta, que reconeix que no és segur que es pugui disputar el Gran Premi de Qatar, una cursa estratègica al calendari.
8: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días, intentando ir a Qatar, y si no es así, pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía, la prioridad sigue siendo ir a Qatar.
5: 3CAT Info.
6: Més esport en directe. En marxa la setena etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares. Ara mateix 54 quilòmetres pel final de l'etapa. El grup d'escapats tenen més de 4 minuts i mig sobre el grup principal. Tadej Pogacar segueix líder de la general amb 3 minuts i 34 segons de marge sobre Enric Mas. Avui l'etapa

0: Per cert, que avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic. En canvi, Julián Álvarez segueix sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid. Avui ha faltat a l'entrenament per tercer dia consecutiu. N'ha parlat del futur de l'argentí una vegada més el seu entrenador, el Cholo Simeone.
1: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
0: I l'Espanyol juga demà a les 7 al camp de la Reial Societat. Avui ha parlat Manolo González a la prèvia d'aquest partit, posant especial atenció al nou fitxatge blanquiblau Brian Zaragoza.
2: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. No ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
0: Manolo González, però, ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà perquè vol que abans entreni uns dies més amb el grup.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Demà també juga el Girona a la segona divisió. 2:15 rep les Palmes a Montilivi. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat avui del rival de demà, l'equip canari.
4: El rival dur, com tots els de categoria, i més quan comences i comences amb dues victòries, doncs, bueno, això el que no tenim nosaltres, no? Aquesta moral i aquesta empenta. No? El rival és un rival que en pilota fa molt bé, també molt ben col·locat, t'intenta traure, t'ho fa molt bé. Després, quan troba espais, té jugadors importants a dalt que fan mal i, bueno, està traient resultats, no?
0: Unai i Porto són baixa per aquest partit.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: I en futbol internacional, avui juga el Manchester City, que visita el Crystal Palace a les 9, el Bayern rep l'Stuttgart a 8:15, a França el Paris Saint-Germain visita el Lille a 8:15 i a Itàlia el Milan rep el Venècia també a 8:15. Per altra banda, l'Sporting de Portugal, un dels rivals del Barça a la Champions, visita el Rio Ave a 9:15.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 4. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3%, el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes en la factura de la llum. Des de l'organització de consumidors FOACUA s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. L'Iran demana que no es respectin les sancions dels Estats Units per intentar ofegar l'economia del règim de Teheran. La guerra compleix avui 6 mesos, amb Trump centrat en la campanya de pressió econòmica i els esforços dels països mediadors a intentar que es reobri l'estret d'Hormuz. El ministre Marlaska crida a la calma, condemna la violència i culpa el PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. I tanca la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Ha negat errors dels serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè ningú podia preveure l'entrada massiva de migrants. Mentrestant, les ONGs que treballen a peu del carrer a Ceuta reclamen més mitjans i coordinació de governs i institucions i alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. També els preocupa la salut mental dels infants i els adolescents. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les 4 diputacions per netejar els boscos. Tot plegat, mentre reuneix el seu govern avui

0: i demà per encarar el nou curs. L'incendi de l'Albufera a tocar de València no ha crescut durant la nit gràcies a la feina feta pels bombers. Una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres treballen en les feines d'extinció per poder controlar les flames. L'evacuació dels veïns es mantindrà fins que el foc es pugui donar per estabilitzat. El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tania Heath, una dona barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys i que va arribar a ser la representant de les víctimes. La supervivent, amb la participació de Trescat, s'estrena avui als cinemes i s'emetrà al Sense Ficció.
1: Esports.
2: L'italià Marco Bezzecchi acaba com el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex Márquez i Marc Márquez a unes poques mil·lèsimes. En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Villarreal després que el Barça se situés ahir líder en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0. Manolo González deixa clar que Brian Zaragoza no jugarà demà amb l'Espanyol al camp de la Reial Societat perquè vol que abans entreni més dies amb l'equip. I en marxa la setena etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres, ara mateix menys de 50 quilòmetres pel final d'etapa. Els escapats tenen gairebé 5 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
0: I pel que fa al temps, quedaran alguns núvols prims aquesta tarda cap a l'est de les comarques de Girona i de la costa de Barcelona. Sol i calor moderada a la resta, amb menys humitat i menys afogó. De nit, també baixarà una mica la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda. Passen 4 minuts de les 4 de la tarda. És divendres 28 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i l'augment de la demanda de combustibles i aires acondicionats. La inflació ha escalat fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna. Ara, les restriccions a l'estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça, cosa que impacta de ple en el preu del gasoil. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acusa l'encariment del gas. La calor extrema ha augmentat la demanda d'electricitat, especialment al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica i fan falta altres tecnologies com els cicles combinats. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Segons l'Organització de Consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispara aquest mes un 20% i superarà els 100 euros. Serà la primera vegada que passi en 4 anys. Davant d'això, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El sindicat també urgeix a negociar una pujada del salari mínim interprofessional. Mentrestant, la guerra de l'Iran, que ha fet pujar els preus del gas i el petroli arreu del món, compleix avui 6 mesos amb els atacs en pausa, però amb Trump centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis comercials del règim de Teheran per intentar ofegar la seva economia. L'Iran demana a aquests països que no respectin les sancions dels Estats Units. Mitjans després de l'inici de la guerra, les converses de pau estan encallades i els països mediadors en el conflicte se centren ara a intentar que reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions per a la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar ahir a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi segueix sense ser segur. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per a la seguretat alimentària.
4: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
0: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts. El govern espanyol demana acabar amb la violència creixent a Ceuta. Ho fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants a la platja de Ceuta i bloquegessin el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat PP i Vox com a instigadors de la violència contra els migrants. Madrid, Paula Brujats.
5: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
6: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
5: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
6: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
5: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
7: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
5: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret, anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
0: I mentrestant, les ONGs que treballen a peu del carrer a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. Patricia Ruiz és portaveu de Metges del Món en unes declaracions a 3Cat Info.
8: Es muy evidente que conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas debido a esas condiciones pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población.
0: Reclamen més coordinació de les institucions i més mans per atendre l'emergència humanitària. Patricia Ruiz remarca també que, a banda de les malalties, els preocupa la salut mental de moltes d'aquestes persones.
8: Y también recalcar el deterioro en la salud mental, ¿no? Porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
0: Metges del Món atén un miler de persones que estan acollides a les naus del Tarajal i unes 700 més, sobretot dones i infants, a l'assentament de Sidi Embarek. Junts i Esquerra han aprofitat la compareixença del ministre Marlaska per retreure-li l'agressió policial a un menor que portava una estelada a Elx abans del partit del Barça contra l'equip local. Des de Junts, Marta Madrenes li ha demanat al ministre que porti el cas a la Fiscalia, mentre que el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, ha exhibit una estelada.
9: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit. Perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat.
10: No serveix de res un expedient d'investigació, sisplau. Són delictes flagrants clars i ho havia d'haver posat immediatament vostè a Fiscalia.
0: Marlaska els ha respost que ho estan investigant, que al govern espanyol no els ha agradat aquesta situació policial, però que creuen que és un cas aïllat. I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos. Tot plegat abans de reunir dos dies al govern per encarar el nou curs. Des d'Os de Balaguer ens n'informa en Jordi Corbalan.
11: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
12: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
11: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
12: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
11: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
12: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
11: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: I els comuns, socis de govern de Salvador Illa, retreuen al president que encara té molta feina a fer, sobretot pel que fa al conflicte educatiu i en matèria d'habitatge. N'ha parlat avui el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid.
13: Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina dels reptes que té el país. Bàsicament estem parlant en educació i serveis públics. Té tota la feina pendent per resoldre el conflicte educatiu. Amb energies renovables, Catalunya no s'enlaira en el desplegament de les energies renovables, i evidentment és un govern que té feina per fer també en matèria de garantir l'accés al dret a l'habitatge.
0: Sí, t'ho ha dit en referència a les declaracions d'avui del president Illa abans de reunir el govern durant dos dies per encarar el nou curs a Os de Balaguer, a la Noguera. I l'incendi del Saler, a Albufera, a tocar de València, podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona, que investiga el foc que ja ha afectat 37 hectàrees. Ho ha explicat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
14: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado, y por lo tanto ahora vamos a empezar, está ya trabajando el Seprona en la investigación de forma directa.
0: L'alcaldessa de València, María José Català, ha assegurat que arribaran fins al final per depurar responsabilitats.
15: Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el Parque Natural de la Devesa. No puede ser. Y, por tanto, tenemos que combatir esa sensación de impunidad, tenemos que buscar a los responsables y tenemos que ir a por ellos.
0: Una desena de mitjans aeris i una quarantena de terrestres continuen treballant en aquest foc, i el que més preocupa és que aquesta tarda un canvi de vent compliqui les feines d'extinció. El centenar de veïns desallotjats del Saler i els càmpings de la zona podran tornar a casa quan quedi estabilitzat el foc. És un quart de cinc, obrim l'àrea de servei, comencem pel trànsit i us informem que a aquesta hora hi ha intensitat habitual en algunes carreteres, avui que és divendres, i a més hi ha retards a la línia R1 de Rodalies. Ens amplia tota aquesta informació la Carmina Malagarriga. Carmina, bona tarda.
16: Bona tarda, Anna. Doncs sí, com deies, a la R1 hi ha problemes a causa de robatori de cable entre la Sagrera i Badalona. Això fa que els trens de la via, com dèiem, R1 es vegin afectats. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. I a banda d'això també hi ha problemes i força a la C32, que està tallada a l'altura de Sitges, en sentit sud, cap a Tarragona, i obliga a tallar la via, com dèiem. El túnel està tancat per l'incendi d'un vehicle. També se circula amb congestió en aquest mateix tram en sentit nord i només hi ha un carril obert. A banda de la C32, també hem de parlar de l'AP7. Hi ha retencions a la Jonquera en sentit nord, de Mollet a Montornès del Vallès en sentit nord també i entre Gelida i la Granada en sentit sud per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. Finalment, també parlem de retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, també en sentit Besòs. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Una crònica que aquesta tarda és d'en Dani Ramírez.
17: Pel que fa a aquesta tarda, no preveiem pluges ni tempestes, a diferència dels últims dies. Ahir, abans d'ahir, alguna gota de fang bruta. Aquesta matinada, un petit xàfec de mig litre, un litre i mig en punts del Garraf, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, al voltant de un litre per metre quadrat, amb trons, però això ha estat una excepció. I els núvols prims van disminuint cap a l'est, comarques de Girona, punts de Barcelona, però en principi s'imposarà el sol. Les temperatures una mica més altes cap a la costa barcelonina, 32, 33, les més altes han arribat, per exemple, al Prat de Llobregat, o també Santa Coloma Farners, al prelitoral gironí, a la costa Brava Sud. Però destaquem que la propera nit pot baixar una mica més la temperatura a cota baixa de l'interior i al prelitoral. A la costa potser baixa un grau, sí que es nota menys humitat, baixa la xafogor, tot i que el cap de setmana es torna a recuperar la temperatura i torna a incrementar-se una mica la humitat, especialment demà a la tarda i diumenge. Aleshores, tornaria a fer xafogor arran de mar. La temperatura demà pujant cap als 34, les més altes, i diumenge ja per sobre dels 35, en punts de ponent, o també cap a la vall de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre. No preveiem nuvolades importants, no hi ha pronòstic de pluja, el que queda d'agost sembla, aquest cap de setmana no hauria de ploure, i hauríem d'anar ja dimarts i dimecres, justament coincidint amb el canvi de mes, setembre ens portaria alguns ruixats.
1: 3CAT Info.
18: Aguanta'm bé, per la feina ja!
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
19: Diumenge celebra la Diada de Sant Fèlix, la cita més important de l'estiu casteller. La diada començarà un quart d'una del migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
20: Hi participen les quatre millors colles del moment. Actuaran per aquest ordre la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Valls. La diada la podreu seguir en directe després de les àrees de servei de 3CAT Info i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio.
19: A banda de Sant Fèlix, aquest diumenge hi ha previstes més actuacions.
20: A la plaça de l'Om de Manresa, un quart de 12, hi actuen els Tirallongs, acompanyats dels Castellers de Terrassa i els Marginers de Guissona. Hi ha un quart d'una a la plaça de la Porxada de Granollers i podreu veure els Xics acompanyats dels Castellers de Sabadell i els Marrecs de Salt.
19: I aquest dissabte a Sitges hi podreu veure Castells a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
20: Hi actuaran els Minyons de Terrassa, els Nens del Vendrell i els Xiquets del Serrallo acompanyant la colla local, la Jove de Sitges. A Vilafranca del Penedès, a les 2 a la plaça de la Vila, hi actuen les dues colles locals, els Castellers i els Xicots de Vilafranca. I a les 6 de la tarda a la plaça Bonet i Moixí de Barcelona hi actuaran els Castellers de Sants.
19: Dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Palau Solità i Plegamans hi podreu veure els capgrossos de Mataró, els Castellers de Caldes de Montbui i els Castellers de Mediona. A la plaça Catalunya de Pineda de Mar, també a les 6, hi actuaran les colles de Figueres i de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a les 8 del vespre, a la plaça de la Font de Vinaixa, als Torraires de Montblanc.
20: A les 10 del matí, diada de les 7 parròquies, Andorra la Vella, amb els Castellers d'Andorra. A les 3 de la tarda, al centre de Canet de Rosselló, hi actuaran els Pallagos del Conflent. I a 2:15, a la plaça Jacint Rossinach de Juneda, hi podreu veure els Castellers de Lleida.
19: El cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de 3CAT Info i Catalunya Ràdio.
1: Info.
0: La intel·ligència artificial ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. És l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al Matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica.
2: El major impacte que puc tenir la IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però la IA ha de millorar. Més per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
0: Mentrestant, aquest especialista creu que es pot avançar en aspectes com recuperar la calor que emeten aquests centres per fer-la servir com a calefacció. Recordem que el Consell de Ministres ha imposat condicions mediambientals als nous centres de dades amb més d'un megawatt de potència que s'instal·lin. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables. I el Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Núria Peraire.
21: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
22: Que ens va comprometre que aquests estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
21: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
23: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
24: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community I'm not allowed to talk about her.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. La supervivent, l'11S, va ser només al principi, participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció. El cas es va destapar l'any 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, troba molt interessant la figura ambivalent d'una impostora que va crear una gran mentida per ajudar els afectats.
25: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: L'equip del documental ha optat per recrear la història de la Tanya amb una actriu que interpreta textos i declaracions verídiques en comptes de recórrer al material d'arxiu. El motiu ens l'explica el guionista de La Supervivent, Marcos Goicolea.
26: Fer servir una actriu, com venim de treballar en ficció i tal, creiem que era un dispositiu interessant. Al mateix temps, també, com que la història es tracta d'una impostora o d'un personatge que es va interpretar a si mateix, ens semblava com un lloc de miralls interessant.
0: La supervivent, l'11S, va ser només al principi i també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
27: It was my 8th wedding anniversary, so...
0: Esports. Fins a 4:45 amb l'Alfons Gorín. Alfons, bona tarda.
28: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè teníem pendent saber com havien acabat els segons entrenaments de divendres de MotoGP, el Gran Premi de l'Aragó. Ho ha seguit el Damià Aguilar des de Motorland. Damià, bona tarda.
29: Bona tarda. Primera posició per Marco Bezzecchi, segona per Àlex Márquez, tercera per Marc Márquez i setena posició per al líder del campionat, Jorge Martín. Els rivals han portat Marc Márquez al límit i quan ja havia fet rècord de pista a falta de 3 minuts, en aquest temps ha perdut dues posicions. Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera, per tant, aquesta primera jornada i amb rècord de pista. seguit pels germans Márquez, Àlex i Marc, a mil·lèsimes. S'ha desfermat la guerra Ducati-Aprilia al Motorland. La referència continua sent Marc Márquez, però els rivals directes de la General intentaran que no sumi els 37 punts del cap de setmana que el Tro de Cervera considera vitals per seguir lluitant pel títol. Els bros de Cervera, Àlex Márquez, Marc Márquez, que superen el tall, mentre que Àlex Rins i Pol Espargaró hauran de fer repesca.
28: I al circuit de Motorland, per cert, ha fet roda de premsa el nou conseller delegat adjunt de MotoGP, Carlos Ezpeleta, que reconeix que no és segur que es pugui disputar el Gran Premi de Qatar, una cursa estratègica al calendari.
3: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días, intentando ir a Qatar y si no es así, pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía, la prioridad sigue siendo ir a Qatar.
1: 3CAT Info.
28: Més esport en directe. En marxa la setena etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres, amb final amb un port de primera categoria. Ara mateix 35 quilòmetres pel final. El grup d'escapats tenen gairebé 6 minuts sobre el grup principal, on està el líder, Tadej Pogacar, que recordem té 3 minuts i 34 segons de marge sobre el segon classificat, Enric Mas.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
28: I en futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga després que el Barça se situés líder en guanyar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0. Els blaugranes, doncs, són líders amb 6 punts, empatats amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. Avui arrenca aquesta tercera jornada amb dos partits, el Racing de Santander Elx a les 7 i l'Alavés Villarreal a 2:15. Avui, per cert, amb el Barça ja s'ha entrenat el porter Livakovic per primera vegada. En canvi, Julián Álvarez segueix sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid. Tercer dia consecutiu que el davanter argentí se salta als entrenaments. I d'aquest fet i de la polèmica amb el Barça n'ha parlat el seu entrenador, Cholo Simeone.
4: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
28: Per la seva banda, l'Espanyol juga demà a les 7 al camp de la Real Societat i avui ha parlat Manolo González d'aquest partit i també del nou fitxatge blanquiblau, Brian Zaragoza.
5: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
28: Manolo González, però, ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà perquè vol que abans entreni més dies amb el grup. Demà també juga el Girona a la segona divisió a 2:15, rep les Palmes a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez ha parlat avui del rival de demà.
6: El rival dur, com tots els de categoria, i més quan comences i comences amb dues victòries, doncs, bueno, això el que no tenim nosaltres, no? Aquesta moral i aquesta empenta. No? El rival és un rival que en pilota ho fa molt bé, també molt ben col·locat, t'intenta traure, t'ho fa molt bé. Després, quan troba espais, té jugadors importants a dalt que fan mal. I, bueno, està traient resultats, no?
28: Unai Porto són baixa per aquest partit.

0: Són 4:45. Fins ara hem destacat que l'encariment de l'energia ha disparat la inflació fins al 4,3%. És el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes en la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors Facua s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. L'Iran demana que no es respectin les sancions dels Estats Units per intentar ofegar l'economia del règim de Teheran. La guerra compleix avui 6 mesos, amb Trump centrat en la campanya de pressió econòmica i els esforços dels països mediadors a intentar que es reobri l'estret d'Hormuz. El ministre Marlaska crida a la calma, condemna la violència i culpa el PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. Tanca la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Ha negat errors dels serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè ningú podia preveure l'entrada massiva de migrants. I a partir d'ara us destacarem que el Nepal i el Tibet estan pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar perquè podria tornar a passar. El temor d'una altra riuada ha aturat una estona els rescats, però ara ja s'han reprès. De moment es compten més de 550 morts i prop de 2.500 desapareguts. La Creu Roja calcula que unes 93.000 persones han estat afectades directament per la tragèdia. I el cadàver de Ratko Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat a Sèrbia. L'excomandant serbo-bosnià va morir ahir a la presó de La Haia, on complia una condemna per crims de guerra i genocidi. Líders polítics ultranacionalistes, tant serbis com de majoria sèrbia a Bòsnia, el consideren un heroi de guerra. I pel que fa als esports, Alfons Gorina...
1: Doncs en futbol arrenca la tercera jornada de Lliga avui amb el Racing Elx i l'Alavés Vila-real i amb el Barça líder després d'imposar-se a l'Atlètic Club ahir per 2-0. Demà juga l'Espanyol al camp de la Reial Societat, però Manolo González ha deixat clar que Brian Zaragoza encara no jugarà perquè vol que entreni més dies amb l'equip. Marco Bezzecchi lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP davant d'Àlex Márquez i Marc Márquez. I a la Vuelta, marxa la setena etapa, queden 32 quilòmetres pel final. Els escapats tenen 6 minuts de marge sobre el grup principal.
0: I pel que fa al temps, quedaran alguns núvols prims aquesta tarda cap a l'est de les comarques de Girona i de la costa de Barcelona. Sol i calor moderada a la resta, amb menys humitat i menys xafogó. De nit també baixarà una mica la temperatura. Passen 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda. Avui és divendres 28 d'agost del 2026. Us expliquem ara que els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i l'augment de la demanda de combustibles i aires condicionats. La inflació ha escalat fins al 4,3%. És el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna. Ara les restriccions a l'estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça, cosa que impacta de ple en el preu del gasoil. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acusa l'encariment del gas. La calor extrema ha augmentat la demanda d'electricitat, especialment al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica i fan falta altres tecnologies com els cicles combinats. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
2: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Segons l'Organització de Consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispararà aquest mes un 20% i superarà els 100 euros. Serà la primera vegada que passi en 4 anys. Davant això, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El sindicat també urgeix a negociar una pujada del salari mínim interprofessional. Mentrestant, la guerra de l'Iran, que ha fet pujar els preus del gas i el petroli arreu del món, compleix avui 6 mesos amb els atacs en pausa, però amb Trump centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis comercials del règim de Teheran per intentar ofegar la seva economia. L'Iran demana a aquests països que no respectin les sancions dels Estats Units. Mig any després de l'inici de la guerra, les converses de pau estan encallades i els països mediadors en el conflicte se centren ara en que es reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions per a la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar ahir a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi segueix sense ser segur. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per a la seguretat alimentària.
3: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
0: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts. El govern espanyol demana acabar amb la violència creixent a Ceuta. Ho fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants a la platja de Ceuta i que bloquegessin el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el PP i Vox com a instigadors de la violència contra els migrants. Madrid, Pablo Brujats.
4: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa a la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure en rèdit polític.
5: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
4: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
5: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
4: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
6: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
4: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret, anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Nepal i el Tibet continuen recuperant cadàvers entre el fang de la riuada sobtada amb un ull posat a les muntanyes. Aquest matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després s'han reprès. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac, que ha començat a vessar de forma progressiva, i d'un altre que hi ha a la mateixa zona. Dos dies després del desastre, els líders xinesos es posen a dirigir l'emergència. L'últim balanç oficial eleva el nombre de morts a 553 al Nepal i 5 al Tibet, i hi ha més de 2.500 desapareguts. D'aquests, 3 són de nacionalitat espanyola i, segons les autoritats del Nepal, es tracta de 2 dones i un home. El risc d'una segona riuada ha generat aquesta situació. (Totipos) Policies obligant la gent a evacuar la zona per temor fins que no han cregut que l'amenaça disminuïa. Admeten que el risc no desapareixerà fins que els llacs que s'han format es buidin. De moment, l'electricitat va i ve i no hi ha aigua potable, ni ponts ni avions. El desastre el supera, segons ha explicat a 3CAT Info Nacho Puig, que és el president i fundació de l'ONG Bajador Social Project.
8: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: Hi ha un centenar de treballadors bloquejats en un túnel de construcció i no localitzen l'entrada. Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats entre necessitats urgents. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. El primer ministre xinès, Li Qiang, s'ha desplaçat fins al lloc i els seus equips d'emergència han arribat a la zona zero del desastre al Tibet, però, curiosament, el balanç de víctimes gairebé no varia. Per la seva part, el govern del Nepal ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Aquest cooperant no veu una sortida clara a un problema cíclic que s'aguditza.
8: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i, segons veiem com avancen les coses, continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
0: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu havia arrossegat fins allà. Mostres de condol dels principals líders mundials i centenars de persones al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
9: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Sèrbia anuncia que el cadàver de Ratko Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha dit el ministre serbi de Justícia, malgrat que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles de l'excomandant serbo-bosnià des de l'Haia, on estava empresonat. L'ONU ha ordenat una investigació sobre la seva mort dels 83 anys. Feia temps que arrossegava problemes greus de salut i la família havia demanat repetidament que se'l deixés tornar a Sèrbia. La seva mort remou vells fantasmes als Balcans. Les víctimes de genocidis, com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians el 1995, el consideren culpable directe de la massacre. Però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, ahir a la nit, els polítics serbo-bosnians de la República Srpska, el territori de Bòsnia amb majoria sèrbia, van homenatjar l'excomandant. Al cop davant, el seu líder, Milorad Dodik.
10: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska, un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal, un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
0: Segons el Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia, Mladic, com també el ja desaparegut Slobodan Milosevic o l'encara empresonat Radovan Karadzic, pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia. I a França, l'economia ha centrat l'inici de la campanya preelectoral a les presidencials de la primavera que ve. Els 7 candidats a l'Elisi han discutit sobre el deute públic i la jubilació dels francesos en un acte organitzat per la patronal. El debat, marcat per grans diferències ideològiques, s'ha fet a la mítica pista de Roland Garros. París, Isabel Galí.
11: Marine Le Pen va sortir a la pista central de Roland Garros com a cap de sèrie amb més de 15 punts per sobre de la resta a totes les enquestes, però encara falten 8 mesos per les presidencials.
12: Em mantinc extremadament prudent amb els sondejos, sobretot perquè la campanya tot just acaba de començar.
11: El deute francès va centrar el debat. Per eixugar-lo, la patronal reclama reformes com la de les pensions i Édouard Philippe, cap de sèrie número 3 i el més centrista dels macronistes, els donava la raó.
13: Hem de posar els comptes en ordre i no augmentant els impostos, sinó treballant més.
11: El líder de la França Insumisa, segon en intenció de vot, havia proposat que el Banc Central Europeu eixugui el 18% del deute francès, recomprant-lo. Una proposta insensata, li replicava el macronista Gabriel Attal.
14: Dir això és prendre els francesos per imbècils. Si fos tan fàcil, per què no ho hauríem fet ja? I a més, si esborrant el deute ja n'hi ha prou, per què proposen augmentar els impostos?
11: Però el líder de la França Insumisa insistia amb les receptes antiliberals.
15: Ofereixo el retorn de l'Estat i amb aquest retorn una planificació ecològica.
11: En tot cas, el 82% dels empresaris francesos diuen ser molt pessimistes sobre els efectes de la política econòmica del successor o successora d'Emmanuel Macron.
0: Són 4:45, moment de saber quin és l'estat de les carreteres i dels trens, a veure si ha millorat la situació a l'R1. Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, doncs no, que no ha millorat. A causa del robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, la circulació dels trens es veu afectada a la línia R1. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. I a banda d'això, hem de dir que s'ha reobert la C32 a Sitges, en sentit sud, que estava tallada per l'incendi d'un vehicle. Ara encara hi ha, però, un carril tallat. S'han recent la C32 també el seu pas per Castelldefels en sentit sud. A la P7 hi ha retencions a la Jonquera, tant a la P7 com a l'N2 en sentit nord, també a la P7 a Mollet del Vallès i de Montornès a la Roca en sentit nord. També a Martorell en sentit sud, a Subirats hi ha un carril tallat en sentit sud per un vehicle avariat i també hi ha retencions a la P7 a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud. A la P2, retencions a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera, també a la C42 a Campredó, en sentit nord cap a Tortosa. Finalment, a la Ronda de Dalt, ja a Barcelona, a l'altura de la Trinitat, en sentit Llobregat, i al Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs. De moment és tot des de l'equip viari.
7: El temps.
0: Una crònica d'en Dani Ramírez.
17: La temperatura avui ha baixat a comarques de Girona, l'Empordà, a Ponent, ahir 36, 37, 38 les més altes del país, i en canvi han pujat lleugerament cap a la costa de Barcelona i punts de la Costa Daurada per sobre dels 30, 33 graus la temperatura més alta al Prat de Llobregat, també Santa Coloma de Farners ha arribat als 33, i en general de nit han baixat a l'interior, al Pirineu, per exemple, alta muntanya, 2 graus de mínima, 2 de mínima avui a Taüll, és la temperatura més baixa d'aquest mes d'agost, de tot el mes d'agost, a 2.500 metres d'altitud. Capes de núvols prims que es van desfilagarsant, es van, doncs, dissipant en punts de Girona, punts de Barcelona, bona part del país més aviat s'imposa el sol i aquesta temperatura una mica més baixa que la d'ahir. En general també ha baixat la humitat i, per tant, notem menys xafogor. Cap de setmana sense pluja, avui tampoc en preveiem, i a més sense nuvolades important, tant dissabte com diumenge s'imposarà el sol i aquestes temperatures cada dia es recuperen, tot i que la propera matinada pot ser una mica més fresca en general, però una lleugera xafogor a la costa quan s'aturi el vent de matinada. Tenim el mar a 28, 29 graus a la costa sud, doncs la xafogor aquí li costarà de marxar, a línia de mar.
18: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
19: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
19: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
18: Escolteu-nos i fem pinya.
19: 3Cat Info.
0: Quan ja fa 9 mesos de l'inici de la pesta porcina africana i després de 2 setmanes sense cap cas nou, es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però podia ser aquesta tardor. Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Tot i això, Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions. És una entrevista que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes 2 setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
0: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 casos eren positius. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rossend Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada porc.
21: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.
0: Pel que fa a l'origen d'aquest brot, l'últim informe reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana. L'aeroport de la Seu d'Urgell tindrà l'any que ve vols a París. És una de les condicions que posa el govern andorrà al nou contracte de gestió de les línies regulars que mantindrà les connexions amb Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
22: La nova concessió s'ha de posar en marxa l'1 de gener i la principal novetat són els 2 vols setmanals a París, a més de mantenir els de Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
23: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquest és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
22: El govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir aquests vols, una xifra que pot variar segons els ingressos i la xifra de viatgers. Aquest estiu, per l'aeroport d'Andorra la Seu, han passat 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat, i amb una mitjana d'una quarantena de viatgers en cada vol. Això tot i que els primers mesos de l'any s'hagin hagut de cancel·lar o desviar una quarantena de vols pel mal temps.
0: La ciutat de Girona redueix les colònies de gats de 124 a 78 en 6 anys i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas endavant en el control i la gestió ètica amb un nou programa per regular l'atenció als gats malalts i les adopcions. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Maria Rovira.
24: Amb aquest nou programa s'amplia el control i la gestió de les colònies felines amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explicava la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
25: Contempla protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment, doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tenim oportunitats d'adopció. A més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, o sigui, amb l'hàbitat, inclús a punts de vista sanitari.
24: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada, i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. El fet de tenir les colònies geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament, i l'objectiu és que es continuïn reduint perquè pels gats no és el millor entorn on viure.
0: Felip V serà el gran protagonista de la 49a edició de la Calarra de Cervera. La festa comença aquest vespre amb la primera cercavila amb foc i durant tot el cap de setmana es cremarà gairebé mitja tona de pólvora. Lleida, Júlia Albacar.
26: La commemoració del mil·lenari de Cervera serà l'eix central d'esta nova edició de la Calarra, que comença avui i s'allargarà fins diumenge. Demà, l'espectacle central tindrà com a protagonista Felip V, el rei boig, per la seva relació amb la ciutat. Ho explica Gemma Oriol, codirectora artística.
27: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
26: El punt àlgid de la festa arribarà durant la matinada amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats demà i per als més petits cercaviles i balls en el marc de la Quelarret. Oriol destaca així la importància de les activitats infantils.
27: És molt interessant la Quelarret perquè al final crea tot el perfil de nous nens i nenes que formaran algun dia part de la Quelarret quan siguin més grans. No? És una manera d'incorporar els infants en la Quelarret també.
26: També durant tot el cap de setmana es podrà visitar la Fira del Gran Boc, una de les més grans de Catalunya dedicada a l'esoterisme, tarot i arts espirituals.
0: Esports. Fins a les 5 de la tarda amb l'Alfons Gorina. Alfons, bona tarda.
2: Bona tarda. Esport en directe. En marxa la setena etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres. Ho està seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
3: Què tal, Alfons? Bona tarda. Els ciclistes ja afrontant el tram final d'aquesta etapa. Encara els queden però un parell de dificultats. 19 quilòmetres, 700 metres però al final per els 5 homes que són cap de cursa. Tobias Johannessen, Wout van Aert, Eddy Dunbar, Alex Legnesun i Alexei Lutsenko no són homes perillosos a la general. Sí que són molt bons ciclistes, Johannessen i van Aert, per exemple, o Dunbar, amb dues victòries d'etapa a la Vuelta. Aquests cinc homes, escapats durant tot el dia, ara mateix li treuen més d'un minut i mig a un grup perseguidor de 15 corredors. I més enrere, avui ja sense opcions de lluitar per la victòria d'etapa, el pilot, amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, que es troba a 7 minuts. Per tant, Pogacar avui segur que no sumarà i no lluitarà per la victòria d'etapa. Com deia, l'etapa està al davant entre aquests 5 homes que a 19 quilòmetres per arribar al final de l'etapa estan encarant ara les rampes del port de Sant Rafael, de segona categoria. D'aquí baixaran, però ràpidament ja enllaçaran amb l'ascensió final a Valdelinares, un port de primera, un port de pràcticament 10 quilòmetres, el 6% de desnivell, és un port exigent després d'una jornada constantment pujant i baixant amb 5 ports de muntanya al llarg de tot el dia. Per tant, Valdelinares, que a banda de ser el final de l'etapa, doncs lògicament és el més dur del dia i serà qui decidirà. El vencedor de l'etapa entre Johannessen, van Aert, Dunbar, Legnesun, Lutsenko, un d'aquests 5 guanyarà l'etapa. Avui fan Pogacar, de moment vivint més tranquil, a 7 minuts el grup de Pogacar i la resta d'homes importants.
2: Gràcies, Isaac. I en futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga, després que el Barça se situés ahir líder, després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 a l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada. Els blaugranes són líders amb 6 punts, empatats amb el Madrid, el Betis i el Sevilla.
0: 3CAT Info.
2: Com dèiem, avui comença la tercera jornada amb la disputa de dos partits. Racing de Santander, Elx, a les 7 i a la Ves Villarreal, a 9:45.
0: 3CAT Info.
2: Avui, per cert, s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu. N'ha parlat el seu entrenador, el Cholo Simeone.

0: Blau, Brian Zaragoza.
1: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. No ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
0: Manolo González, però, ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà perquè vol que abans entreni més dies amb el grup. Demà també juga el Girona a la segona divisió a 2:15. Rep les Palmes a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez ha parlat avui del rival de demà.
2: El rival dur, com tots els de categoria, i més quan comences i comences amb dues victòries, doncs, bueno, això el que no tenim nosaltres, no? Aquesta moral i aquesta empenta, no? El rival és un rival que en pilota fa molt bé, també molt ben col·locat, t'intenta traure, t'ho fa molt bé, després quan troba espais té jugadors importants a dalt que fan mal i, bueno, està traient resultats, no?
0: Unagi i Porto són baixa pel partit de demà.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marco Bezzecchi, amb Aprilia, lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex Márquez i Marc Márquez amb Ducati a 10 i 38 mil·lèsimes, respectivament. Mentrestant, el líder del campionat, Jorge Martín, ha acabat setè. També passen el primer tall del cap de setmana Fabio Di Gianantonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Pedro Acosta, Franco Morbidelli i Joan Zarco. A la repesca van, entre d'altres, Alex Rins i Pol Espargaró. Al circuit de Motorland, per cert, ha fet roda de premsa el nou conseller delegat adjunt de MotoGP, Carlos Ezpeleta, que reconeix que no segur que es pugui disputar el Gran Premi de Qatar, una cursa estratègica al calendari.
4: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días, intentando ir a Qatar y si no es así, pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía, la prioridad sigue siendo ir a Qatar.
3: 3CAT Info.

0: Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: S'ha reobert la C32 a Sitges en sentit sud, que estava tallada durant una hora aproximadament per l'incendi d'un vehicle. Ara encara hi ha, però, un carril tallat. També força retencions a l'AP7, a la Jonquera. De fet, tant a l'AP7 com a l'N2 en sentit nord. I és que hi ha un carril tallat a l'AP7 per un vehicle avariat. També hi ha retencions a l'AP7, a Subirats. Hi ha un carril tallat en sentit sud per un vehicle avariat. I finalment, a causa del robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, la circulació de trens es veu complicada a la línia R1. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes.
0: L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i gairebé 2.500 les desaparegudes per la riuada patida al Nepal i al Tibet. Les tasques de rescat hi continuen, mentre que les autoritats de la Xina i el Nepal estan pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar, perquè pot tornar a passar. De fet, el temor a una altra riuada ha aturat una estona als rescats, però ja s'han pogut reprendre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents viscuts les últimes hores a Ceuta. També mira de tancar la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Nega errors dels serveis d'intel·ligència espanyols o de les forces de seguretat perquè, diu, ningú podia preveure l'entrada massiva que hi va haver de migrants. L'encariment de l'energia ha disparat la inflació fins a un 4,3%, el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda de l'electricitat de les onades de calor també tindran efectes a la factura de la llum. De fet, des de l'Organització de Consumidors Facua, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros, fet que no passava des de feia 4 anys. L'Iran demana que

0: no es respectin les sancions dels Estats Units per intentar ofegar l'economia del règim de Teheran. La guerra compleix avui mig any, amb Donald Trump centrat en la campanya de pressió econòmica i amb els esforços dels països mediadors a intentar que reobri l'estratègia que ha estret d'Hormuz. L'incendi del Saler a l'Albufera Tocà-Tocà de València podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona que investiga el foc, que ja ha afectat 337 hectàrees. Als bombers els preocupa que un canvi de vent avui a la tarda compliqui les tasques d'extinció. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant de la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president de la Generalitat es compromet a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les quatre diputacions per netejar els boscos. Tot mentre reuneix dos dies el seu govern, avui i demà, per encarar el nou curs polític. Catalunya Ràdio arrenca nova temporada dilluns amb novetats. Al matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 del vespre a 11 de la nit. La nova temporada s'ha presentat avui en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, amb públic en directe, i que també ha servit per commemorar els 50 anys de les transmissions esportives en català.
1: Esports.
2: En marxa la setena etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres. Ara en queden 14 pel final. Els escapats tenen gairebé 7 minuts d'avantatge sobre el grup principal. Avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el recinquè el Gil Alavés Villarreal i amb el Barça líder després de guanyar ahir a l'Atlètic Club per 2-0. L'Espanyol juga demà, però Manolo González ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà al camp de la Real Societat perquè vol que abans entrenin més dies amb l'equip. I Marco Bezzecchi lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP per davant d'Àlex i Marc Márquez.
0: Tarda amb sol arreu del país, només alguns núvols prims, poc importants al litoral i un ambient molt agradable amb màximes a l'interior que no passen dels 32 graus. Sense xafogor al litoral, cap de setmana amb sol, sense pluges i amb temperatures normalitzades per l'època de l'any.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen poc més de 5 minuts de les 5 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i gairebé 2.500 les desaparegudes per l'arribada al Nepal i al Tibet. De les persones desaparegudes, 3 són de nacionalitat espanyola i, segons les autoritats del Nepal, són 2 dones i un home. Les tasques de rescat continuen mentre les autoritats a la Xina i al Nepal estan pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar perquè podria tornar a passar. Avui al matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha tornat a formar fa poc, però després s'han pogut reprendre. Les autoritats estan molt pendents de l'evolució d'aquell llac que ha començat a vessar de forma progressiva i d'un altre, que hi ha també la mateixa zona a prop, i és que el risc d'una segona riuada genera situacions com la policia obligant la gent a evacuar la zona per temor fins que veuen que l'amenaça disminueix perquè diuen que el risc no desapareixerà fins que els llacs que s'han format es buidin. L'electricitat els va i els ve, no hi ha aigua potable, no tenen ponts i tampoc reben avisos. De fet, és un desastre que el supere, segons ha explicat a 3Cat Info Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
3: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: Hi ha un centenar de treballadors bloquejats en un túnel en construcció i no en troben l'entrada. Davant dels oferiments internacionals, Katmandú afirma que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. La Creu Roja calcula que com a mínim hi ha 93.000 persones afectades amb necessitats urgents. A la part tibetana, el president xinès, Xi Jinping, ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar a les tasques del Nepal. El primer ministre xinès, Li Qiang, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i els seus equips d'emergència han arribat a la zona zero del desastre al Tibet, però, curiosament, el balanç de víctimes, de moment, no ha variat. El govern del Nepal anuncia que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Segons aquest cooperant, no hi ha una sortida clara a un problema que diu que és cíclic i que, a més, s'aguditza.
3: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i, segons veiem com avancen les coses, continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
0: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu havia arrossegat fins allà.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol fa una crida a acabar amb la violència creixent que s'està vivint a Ceuta. Fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants a la platja de Ceuta i bloquegessin el repartiment de menjar que estava intentant fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat al Partit Popular i a Vox com a instigadors de la violència contra aquestes persones migrants. Madrid, Paula Brujats.
4: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure en rèdit polític.
5: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
4: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
5: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
4: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
6: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
4: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret, anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
0: Amnistia Internacional ha demanat que es protegeixin els migrants i que es garanteixi la seguretat per fer feines humanitàries a Ceuta. Això arran d'aquest episodi violent d'ahir contra aquestes persones. L'organització no governamental de defensa de drets humans insta els partits polítics i també les autoritats a condemnar públicament qualsevol acció d'aquest tipus o discursos racistes i xenòfobs i critica alhora que encara no s'hagin fet detencions per haver incendiat l'assentament.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de 6 de la tarda. Els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i per l'augment de la demanda de combustibles i aires condicionats. La inflació ha escalfat fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, als preus, en plena crisi energètica per la guerra a Ucraïna. Ara les restriccions a l'estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça, cosa que impacta i de ple en el preu del gasoil. De fet, per mirar de mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts vinent, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acusa l'encariment del gas. La calor extrema d'aquest estiu augmenta la demanda d'electricitat, sobretot al vespre quan cau la producció fotovoltaica i quan calen d'altres tecnologies, com cicles combinats. N'ha parlat Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona.
7: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Segons l'organització de consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispararà aquest mes d'agost un 20% i superarà els 100 euros, cosa que no passava en 4 anys. Davant d'aquesta situació, tant Facua com la UGT han demanat que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. La guerra de l'Iran, que ha fet pujar els preus del gas i del petroli, avui compleix mig any. Ho fa amb els atacs pausats, però amb un president nord-americà centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis comercials del règim de Teheran per intentar així ofegar la seva economia. L'Iran ja ha demanat a aquests països que no respectin les sancions que els imposen als Estats Units. Mig any després del començament del conflicte, les converses de pau estan encallades i els mediadors en el conflicte se centren a intentar que reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions per la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar i a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra, però de moment l'Agència Marítima de l'ONU adverteix que circular-hi segueix sense ser segur. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, ha alertat dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
8: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
0: L'Agència de les Nacions Unides ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica ordre i valors humanistes davant de la crisi migratòria que es viu a Ceuta. Garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos. Tot plegat, abans de reunir dos dies al govern per encarar el nou curs polític, trobada que es fa a Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
9: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
10: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor perquè ens hi juguem massa.
9: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
10: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
9: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
10: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
9: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de sis. A punt, trànsit i temps. Primera connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
11: Bona tarda, Jaume. Doncs començarem parlant de les retencions que hi ha a la Jonquera, tant a la P7 com a l'N2 en sentit nord. De fet, a la P7 hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També a la P7 retencions a Mollet del Vallès i a Montornès fins a la Roca en sentit nord. A Martorell en sentit sud, a Subirats també en sentit sud, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. I a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud. Notícia important és que s'ha reobert la C32 a Sitges en sentit sud, que està tallada, recordem-ho, durant una hora aproximadament per l'incendi d'un vehicle. Encara hi ha un carril tallat, però se'n ressent, on hi ha retencions també importants, a la C31 a Sitges en sentit sud. En aquest cas també s'ha produït un accident. A la P2 també trobem força afluència de vehicles a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc per obres, com també per obres a la 2, a Jorba, en sentit oest cap a Cervera. Finalment, parlem de la Ronda de Dalt, on hi ha retencions des de la Trinitat en sentit Llobregat i el passeig Vall d'Aura en sentit Besòs. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Carmina, gràcies, bona tarda.
11: Fins ara.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Tarda assolellada arreu del país, amb algunes teranyines de núvols alts que es presenten a la façana costanera, però amb clara tendència a desaparèixer. El que avui tenim és aquest ambient sec que tenim arreu, fins i tot al litoral i a la costa. La humitat es manté molt baixa, entre el 15 i el 20%, quan normalment es troba entre el 60, 70 o 80%, amb molta xafogó, com va ser el cas d'ahir. Avui les humitats una mica més altes cap a la Costa Brava arriben en algunes contrades al 50%. A la resta, com dèiem, humitats baixes, sense xafogó, fruit d'aquest vent de mestral que ha bufat durant tot el matí i encara bufa a punts de les Terres de l'Ebre i també de retruc a punts del Pla de Lleida. Tot això amb unes temperatures contingudes, màximes, que després que marxés l'aire càlid, avui està fent que les més altes del dia rondin la xifra dels 33 graus a Santa Coloma de Farners, també al Prat de Llobregat, sobretot a la franja litoral de la Costa Daurada i Costa Central. En canvi, cap a l'interior, temperatures curtetes. Les màximes no estan passant de la xifra dels 30 o dels 31 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, aquest darrer del mes d'agost, encapçalat pel sol, per l'estabilitat i per dos dies més sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures durant el cap de setmana tendiran a remuntar lleugerament, encara dintre del que són normals per aquestes dates. Pujaran més de cara a diumenge, amb valors que poden arribar fins als 35 graus a punts de ponent.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Bombers i UME han pogut estabilitzar ara fa una estona l'incendi que crema des d'ahir a El Saler, a València. Les flames han cremat ja 37 hectàrees i esperen poder donar l'incendi per controlat durant aquest cap de setmana. Enrique Xisbert, director d'Extinció dels Bombers de València.
13: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible, posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: Els veïns evacuats de la pedania del Saler podran retornar avui mateix cap a casa seva, però durant tot el cap de setmana ha restringirà l'accés al parc natural per facilitar les tasques encara dels equips d'emergència. S'hi ha referit Juan Carlos Valderrama, conseller d'Interior i Emergències.
14: No había ningún incidente en las viviendas ni en el colegio, que era la zona que más preocupaba en el día de ayer, con lo cual pueden ir retornando, pero sí que se han puesto unas limitaciones importantes para el día de hoy y el fin de semana. Estas son que la CV500 va a permanecer cortada, se va a poder acceder los vecinos de los campis y de la pedanía de Saler.
0: Les autoritats continuen investigant l'origen de les flames perquè apunten que haurien estat intencionades. María José Català, alcaldessa de València, ha llançat aquest missatge.
15: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no?, pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
0: A les tasques d'extinció i continuen treballant els bombers de València, de la Generalitat Valenciana i una unitat d'aquesta UME. Quan ja fa 9 mesos del començament de la pesta porcina africana i després de 2 setmanes sense cap cas nou, es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però pot anar passant aquesta tardor. Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, però, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar restriccions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes 2 setmanes amb negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
0: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 casos eren positius. Des d'Unió de Pagesos han demanat que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rosent Saltiberi, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana apuntat de 20 euros menys per cada porc.
17: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, entre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.
0: Pel que fa a l'origen del brot, l'últim informe reforça la idea que va arribar a Catalunya a través de l'activitat humana. Ha mort als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nyimba, més conegut com a rei Oyo, i que va pujar al tron del regne ugandès de Tooro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt, i de fet encara no se'n saben les causes de la seva defunció. El rei Oyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casar mai, tot i els seus súbdits demanant-li. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Tooro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 30 anys.
1: 3CAT Info.
0: La nova temporada de Catalunya Ràdio comença dilluns vinent i ho farà després d'un estiu intens, sobretot a nivell informatiu, i amb un repte marcat que ha explicat la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
18: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital que cada vegada també és més important.
0: La nova temporada s'ha avançat aquest migdia en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, amb públic en directe, i en una festa que també ha commemorat els 50 anys de les transmissions esportives en català. Entre les novetats de cara a aquesta temporada vinent, ja que s'avança l'hora del Catalunya Nit, com ha detallat el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
19: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
20: Per tant, aniran a les 9 del
19: vespre. A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgil i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
20: A veure, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
19: De 4 a 7,
20: al Tot Costa.
19: Aquest any és l'any del Garriga.
0: I al matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous. Ho ha explicat en Ricard Ostrell.
20: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: El Catalunya Migdia recuperarà les 2 hores diàries amb Òscar Fernández al capdavant i amb nous col·laboradors com David Caraveno i Elisenda Pineda. I també celebrarem molts aniversaris aquesta pròxima temporada, com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 6:15.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda, recta final de la 7a etapa de la Vuelta. Ho està seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
21: Què tal, Alfons? Bona tarda. Amb el noruec Andreas Legnesund, que va llançar cap a la victòria d'etapa ara mateix rodant en solitari com a cap de rodant com a cap de cursa en solitari amb 44 segons respecte a 2 perseguidors, Wout van Aert i el seu company d'equip Tobias Johannessen. Johannessen, company d'equip de Legnesund, els dos noruecs de l'equip 1X. Per tant, la victòria que està al davant, perquè Legnesund a 3 quilòmetres, 200 metres, ho té tot de cara, encarant ja un tram una mica més suau, una mica més fàcil, pujant Valde Linares. Insisteixo, Legnesund, cap de curs en solitari, a 3 quilòmetres de meta, 43 segons, van Aert i Tobias Johannessen. Per darrere no hi ha moviments entre els homes importants de la general, el pilot, on hi és Tadej Pogacar i els seus companys de l'UAE, també la resta d'homes importants de la general, a 6 minuts del cap de cursa. Per tant, Legnesund apurant ja ara en unes rampes del 10%, intentant superar aquest tram dur per encarar un final ja un puntet més suau. Com a cap de cursa en solitari, Legnesund, el noruec, busca la victòria d'etapa, 45 segons sobre van Aert i Johannessen, el grup de Pogacar, a 6 minuts.
2: Gràcies, Isaac. En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga, després que el Barça se situés líder ahir, després de derrotar l'Atlètic de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial del Camp Nou de la temporada. Els blaugranes són líders amb 6 punts, empatats amb el Madrid, el Betis i el Sevilla.
1: 3CAT Info.
2: Com dèiem, avui comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits, el Racing de Santander Elx a les 7 i l'Alavés Villarreal a 9:45.
1: 3CAT Info.
2: I avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu. De la situació de l'argentí ha parlat el seu entrenador, Cholo Simeone.
22: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
2: L'Espanyol, per la seva banda, juga demà a les 7 al camp de la Reial Societat. Avui ha parlat Manolo González a la prèvia d'aquest partit i fent especial atenció al nou fitxatge blanquiblau, Brian Zaragoza.
3: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. No ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
2: Manolo González, però, ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà perquè vol que abans entreni més dies amb el grup.
1: Trescat Info.
2: Demà també juga el Girona a la segona divisió, a 2:15 i contra les Palmes a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez ha parlat avui del rival de demà.
5: El rival dur, com tots els de categoria, i més quan comences i comences amb 2 victòries, doncs, bueno, això el que no tenim nosaltres, no? Aquesta moral i aquesta empenta. No? El rival és un rival que en pilota fa molt bé, també molt ben col·locat, t'intenta traure, t'ho fa molt bé. Després, quan trobes espais, té jugadors importants a dalt que fan mal i, bueno, està traient resultats, no?
2: Unagi i Porto són baixa pel partit de demà.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: I en futbol internacional, avui es juguen partits destacats a altres 4 grans lligues europees. Anglaterra juga al Manchester City, que visita el Crystal Palace a les 9. A Alemanya, el Bayern rep l'Stuttgart a 8:45. A França, el Paris Saint-Germain visita el Lille a 8:45 i a Itàlia, el Milan rep el Venècia també a 8:45. Per altra banda, l'Sporting de Portugal, un dels rivals del Barça a la Champions, visita el Rio Ave a 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex i Marc Márquez amb Ducati a 10 i 38 mil·lèsimes respectivament. Mentrestant, el líder del campionat, Jorge Martín, ha acabat 7è. També passen el primer tall del cap de setmana Fabio Di Gian Antonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Pedro Acosta, Franco Morbidelli i Johan Zarco, mentre que la repesca, entre d'altres, hi van Àlex Rins i Pol Espargaró.

0: 3cat.info.
1: Bona tarda, són dos quarts de sis. Comencem fent atenció al trànsit, equip viari. Carmina Mala Garriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Atenció, perquè està tallada la C31 a Sitges, a les costes de Garraf, en tots dos sentits, a causa d'un accident. Es mantenen encara retencions a la P7, a Martorell, Sant Sadurní d'Anoia i Santa Margarida i els Monjos, en sentit sud, i de Mollet del Vallès a la Roca, en sentit nord. I a banda d'això, a l'R1 circulen dos trens per hora i sentit amb retards mitjans de vora mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona.
1: Notícies destacades a aquesta hora. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i a gairebé 2.500 les desaparegudes per l'arribada al Nepal i al Tibet. Les tasques de rescat continuen. Les autoritats de la Xina i el Nepal estan pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar perquè podria tornar a passar. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. Mira de tancar la polèmica amb la defensa sobre el paper que ha tingut el CNI. L'encariment de l'energia ha disparat la inflació fins al 4,3%. És el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes a la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors FACUA, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. I des d'ara fins a arribar a les 6, també farem atenció al fet que l'economia central l'inici de campanya preelectoral pels comicis presidencials francesos

0: La primavera vinent, els 7 candidats a l'Elisi discuteixen sobre el deute públic, la jubilació dels francesos, en un acte organitzat per la patronal. I en esports a aquesta hora, Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Villarreal i amb el Barça líder després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0. Manolo González ha deixat clar que Brian Zaragoza no debutarà demà encara al camp de la Real Societat perquè vol que abans entreni més dies amb l'equip. I Marco Bezzecchi lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP per davant d'Àlex i Marc Márquez.
0: Tarda encara amb força estones de sol arreu del país, només núvols prims al litoral i ambient molt agradable amb màximes que no passen dels 32 graus a l'interior i al litoral sense xafogó. Cap de setmana marcat pel sol i sense precipitacions. L'últim balanç de víctimes eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i gairebé 2.500 les desaparegudes per la riuada que han patit al Nepal i al Tibet aquesta setmana. De les persones desaparegudes, 3 són de nacionalitat espanyola i, segons les autoritats del Nepal, es tractaria de 2 dones i un home. Les tasques de rescat han continuat, mentre les autoritats de la Xina i el Nepal estan molt pendents de l'evolució del riu, que dimecres es va desbordar perquè temen que pugui tornar a passar. I això fa que, en alguns moments, la policia obligui la gent a evacuar la zona per por i que no torni a la normalitat fins que veuen que l'amenaça disminueix. El risc no desapareixerà, però, diuen, fins que els llacs que s'han anat formant es buidin. No hi ha llum, no hi ha aigua potable i no reben avisos, segons que ha explicat a 3Cat Info Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
2: Avisos no ens han arribat, sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: Hi ha un centenar de treballadors bloquejats en un túnel en construcció que no en troben l'entrada. La Creu Roja calcula que com a mínim hi ha 93.000 persones afectades amb necessitats urgents. A Katmandú afirmen que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. El primer ministre s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i els seus equips d'emergència han arribat a la zona zero. El govern del Nepal anuncia que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera, però, segons aquest cooperant, és un problema cíclic que s'aguditza.
2: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i, segons veiem com avancen les coses, continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
0: A l'Índia han pogut recuperar 7 cossos que el riu va arrossegar fins allà. A Ceuta. El govern espanyol ha demanat acabar amb la violència creixent que s'hi viu hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants a la platja de Ceuta i bloquegessin el repartiment d'ajuda humanitària. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat al Partit Popular i a Vox com a instigadors, ha afirmat, de la violència contra aquestes persones migrants. Madrid, Paula Brujats.
3: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
4: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
3: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
4: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
3: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
5: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
3: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret, anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
0: En atenció a aquest col·lectiu, les organitzacions no governamentals que treballen a peu del carrer alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. N'ha parlat Patricia Ruiz, portaveu de Metges del Món, en declaracions a 3CAT Info.
6: Es muy evidente que conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas debido a esas condiciones pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población.
0: Reclamen més coordinació de les institucions i més mans per atendre l'emergència humanitària. Patricia Ruiz també ha remarcat que, a banda de les malalties, els preocupa la salut mental de moltes d'aquestes persones.
6: Y también recalcar el deterioro en la salud mental, ¿no? Porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
0: Metges del Món atén un miler de persones que estan acollides a les naus del Tarajal i unes 700 més, sobretot dones i infants, a l'assentament de Sidi Barek. Els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i per l'augment de la demanda de combustibles i aires condicionats. Una inflació que ha escalat fins al 4,3%. És el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra a Ucraïna. Ara les restriccions a l'estratègic Estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça, cosa que impacta de ple en el preu del gasoil. De fet, per mirar de mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts vinent, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que la gasolina es mantindrà en els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acuja l'encariment del gas. La calor extrema augmenta la demanda d'electricitat, especialment al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica i fan falta d'altres tecnologies com els cicles combinats. S'hi ha referit Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Segons l'Organització de Consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispararà aquest mes d'agost un 20% i superarà els 100 euros. Serà la primera vegada que això passe en 4 anys. Poc més de 4 minuts i seran 3 quarts de 6.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hi ha hagut un possible nou crim masclista a Isla Cristina, a Huelva. Una dona de 47 anys ha estat assassinada a mans presumptament de la seva parella, un home de 60 anys, que ja ha estat detingut per la Guàrdia Civil. El cadàver de la víctima, localitzat avui al matí a la via pública, presentava diverses ferides d'arma blanca. Si es confirma aquest nou cas, serien 37 les dones mortes a tot l'estat a mans de la seva parella o exparella. En casos de violència masclista, es pot trucar sempre al telèfon 900-900-120, telèfon que funciona a les 24 hores del dia durant tots els dies de l'any. Han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campai que els Mossos d'Esquadra han fet al Camp de Tarragona, amb una operació que s'ha fet en estacions de tren i autobusos, a més de zones costaneres o barris on han detectat que hi ha més activitat delictiva. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
9: Entre la vintena de detinguts i autors de furts, de robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu, dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi han participat 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i la Policia Nacional. Es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També en zones costaneres de Salou i Cambrils, a més d'alguns barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. Els agents també van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials i es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit, pertinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mosso d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
10: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
11: Que ens va comprometre que aquests tios serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
10: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: A França, l'economia ha centrat al començament de la campanya preelectoral per les presidencials de la primavera vinent. Els 7 candidats a l'Elisi han discutit sobre el deute públic i la jubilació dels francesos en un acte organitzat per la patronal. El debat, marcat per grans diferències ideològiques, s'ha fet a la mítica pista de Roland Garros París, Isabel Galí.
12: Marine Le Pen va sortir a la pista central de Roland Garros com a cap de sèrie, amb més de 15 punts per sobre de la resta a totes les enquestes, però encara falten 8 mesos per les presidencials.
13: Em mantinc extremadament prudent amb els sondejos, sobretot perquè la campanya tot just acaba de començar.
12: El deute francès va centrar el debat. Per eixugar-lo, la patronal reclama reformes com la de les pensions i Edouard Philippe, cap de sèrie número 3 i el més centrista dels macronistes, els donava la raó.
14: Hem de posar els comptes en ordre i no augmentant els impostos, sinó treballant més.
12: El líder de la França Insumisa, segon en intenció de vot, havia proposat que el Banc Central Europeu eixugui el 18% del deute francès, recomprant-lo. Una proposta insensata, li replicava el macronista Gabriel Attal.
15: Dir això és prendre els francesos per imbècils. Si fos tan fàcil, per què no ho hauríem fet ja? I a més, si esborrant el deute ja n'hi ha prou, per què proposen augmentar els impostos?
12: Però el líder de la França Insumisa insistia amb les receptes antiliberals.
16: Ofereixo el retorn de l'Estat i amb aquest retorn una planificació ecològica.
12: En tot cas, el 82% dels empresaris francesos diuen ser molt pessimistes sobre els efectes de la política econòmica del successor o successora d'Emmanuel Macron.
8: 3CAT Info.
0: Són 3:45. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Jaume. S'ha reobert la C31 a Sitges, a les costes de Garraf, que estava tallada fins fa un moment per un accident. Hi ha retencions a la P7, a Martorell, a Sant Sadurní d'Anoia i també a Santa Margarida i als Monjos en sentit sud i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. A la Jonquera hi ha retencions tant a la P7 com a l'N2 en sentit nord. També a l'N2, retencions entre Tordera i Vidreres en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C32 a Montgat i Argentona en sentit nord i a Sitges en sentit sud. A la C65 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, tant a la C58 com a la C33 a l'entrada a Barcelona i, finalment, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, Passeig de Valldaura en sentit Besòs i a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs i a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
17: Bona tarda.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
18: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel cel serè, l'estabilitat atmosfèrica i per aquesta humitat tan baixa que tenim arreu del país. L'entrada del vent de mestral ha fet fora la pols en suspensió, tenim avui el cel blau i a la vegada també ha permès que aquesta xafogó intensa marxi i que les temperatures baixessin. Només a la façana costanera les màximes estan arribant a valors de 33, potser arribarem a algun 34, però amb una humitat molt baixa comparada amb la que teníem fa 24 hores. A les comarques de l'interior les temperatures han caigut estrepitosament, màximes que en alguns casos no arriben a la xifra dels 30 graus. Tot això amb una tarda assolellada, amb algun núvol prim a la façana costanera i a les portes d'un cap de setmana estable, tant dissabte com diumenge, ampli domini del sol o domini del sol total tant dissabte com diumenge, sense precipitacions ni durant les tardes i amb unes temperatures que tendiran a recuperar-se molt lentament. Un cap de setmana de temperatures normalitzades, si bé diumenge pujaran fins als 32-33 graus a punts de l'interior, arribant a Ponent fins als 35.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
19: La commemoració del mil·lenari de Cervera serà l'eix central d'esta nova edició de l'Aquelarre, que comença avui i s'allargarà fins diumenge. Demà, l'espectacle central tindrà com a protagonista Felip V, el rei boig, per la seva relació amb la ciutat. Ho explica Gemma Oriol, codirectora artística.
20: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
19: El punt àlgid de la festa arribarà durant la matinada amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats demà i per als més petits cercaviles i balls en el marc de l'Aquelarret. Oriol destaca així la importància de les activitats infantils.
20: És molt interessant l'Aquelarret perquè al final crea tot el perfil de nous nens i nenes que formaran algun dia part de l'Aquelarret quan siguin més grans. No? És una manera d'incorporar els infants en l'Aquelarre també.
19: També durant tot el cap de setmana es podrà visitar la Fira del Gran Boc, una de les més grans de Catalunya dedicada a l'esoterisme, tarot i arts espirituals.
0: Propostes de Cervera amb la Júlia Albacar.
8: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
21: Avui viatgem fins a la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat una iniciativa per promoure el turisme de proximitat. La proposta l'han batejat amb el nom d'Itineraris i recorre aquest territori a través de 5 rutes que reivindiquen l'autenticitat, la història i el seu paisatge. En parlem amb el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
22: Hola, Fèlix.
21: Hi ha, com dèiem, 5 itineraris. Explica'ns.
22: Exacte. Per situar-nos, estem parlant de l'itinerari Fem un mos, dedicat als esmorzars de Forquilla. Anar fent per conèixer l'essència i els valors. Fem memòria, focalitzat en el patrimoni històric. Fem un tomb per gaudir del paisatge tant a peu com en bicicleta. I fem relat, centrat en els museus, la cultura i l'oferta artística de la comarca. Itineraris l'impulsa el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en col·laboració amb empreses i entitats del territori.
21: Una proposta turística que, entenc, també va destinada als veïns del mateix Pla d'Urgell.
22: Sí, podríem dir que el que es vol és tocar l'orgull de comarca als mateixos ciutadans del territori amb el concepte d'autenticitat molt present. Sentim Jordi Martínez, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
23: Autèntics és la marca, eh? O sigui, quan vols que la comarca s'enorgulleixi, necessites trobar un tret diferencial. Vale? I aquí teníem un gran dilema que era, sí, vale, volem explicar fora què és la comarca, però sobretot el que volem és explicar-ho a dins, perquè volem que la gent de la comarca sàpigui doncs, que pot anar a visitar doncs, a l'Estany de Bars, que pot anar a visitar el Parc de les Olors, que pot anar a visitar la Serra.
22: Aquesta autenticitat va de la mà d'un altre eslògan, el miracle de l'Oest. L'Oest és evident i el miracle refereix a la gran transformació que va representar per aquest territori la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX. Un canal que va transformar un territori de secà que a l'edat mitjana es coneixia com el Clot del Dimoni, que té el centre d'interpretació el nucli de Vallbert, un poble de 200 habitants del municipi d'Ivars d'Urgell. Ens en parla l'Antoni Costa, que n'és regidor.
24: El Clot del Dimoni és com es coneixia aquest territori de la plana d'Urgell a l'edat mitja,
1: però hi era un renom, un mal nom, una mica provocador, perquè en el fons el que és un territori que era molt inhòspit, molt sec, i que lògicament tothom sabem que amb la transformació del Canal d'Urgell això va canviar de dalt a baix.
22: També podem sentir l'Eric Garcia, que juntament amb la seva germana difon els atractius de la comarca a través d'un compte d'Instagram. Assegura que abans de difondre el patrimoni del Pla d'Urgell cal que els mateixos veïns el coneguin i se'l facin seu.
2: Tenim coses que s'han de exposar i ensenyar a la gent, però sembla que ens fa com a vergonya o donem tant per suposat la gent de cada poble que el que tenim, que a vegades no li donem aquesta importància perquè és una cosa que ha estat sempre allí, no? I crec que la idea d'aquests diferents itineraris és molt bona perquè va recollint diferents punts interessants de tota la comarca.
22: Una bona manera de conèixer el Pla d'Urgell és fer-ho a través de la Catigat, una marxa ciclista que aplega cada any un miler de ciclistes, una ruta que recorre tots els pobles de la comarca. L'Àlex Masses n'és el promotor.
4: La Catigat està senyalitzada físicament ara des de fa 3 anys, que es pot fer durant tot l'any. És la ruta mare, diguéssim, de totes les rutes que dels diferents pobles i del Consell Comarcal s'han anat articulant al llarg d'aquests anys. No? I a part de passar per tots els pobles, el bosc també intentem passar per diferents elements emblemàtics de la comarca.
22: Uns itineraris que també poden ser gastronòmics amb la promoció dels típics esmorzars de Forquilla. Roger Riu, tècnic del Consell Comarcal.
5: Descobreixes la cuina de les padrines. Descobreixes el producte de proximitat. I el que proposem nosaltres és una ruta d'establiments on tu pots tindre aquesta experiència gastronòmica, gaudir dels productes de la terra i recuperar i donar més visibilitat al porró.
22: Per acabar, una dada. El Pla d'Urgell és administrativament de creació recent. Existeix des del 1988 i la seva capital és Mollerussa.
21: Una comarca que està comunicada per carretera bàsicament a través de l'autovia A2. El muntatge musical d'aquest programa és de Toni Subirats.
8: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: 6 minuts i seran les 6.
8: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
24: Bona tarda, estàvem pendents de saber com acabava aquesta setena etapa de la Vuelta, ho ha seguit l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
25: Bona tarda, doblet noruec, doblet de l'equip 1X en una etapa marcada per dos grans focus d'atenció. D'entrada, el vencedor de l'etapa, Andreas Leignesson, ha guanyat en solitari, ha estat el millor d'una fuga de 5 homes, ha atacat a l'últim port a Valdelinares i se n'ha anat en solitari en una grandíssima estratègia d'equip. De fet, el seu company Tobias Johannessen, que era el gran favorit d'aquest grup, ha esperat per darrere ja els últims metres, ha deixat de roda a Wout van Aert, ha aconseguit la segona posició. Per tant, per davant, victòria d'etapa de Leignesson, noruec, de l'equip 1X, seguit en segona posició pel seu company d'equip, també noruec, Tobias Johannessen. Mentrestant, molt lluny, l'etapa a més de 5 minuts hi havia la lluita entre els homes de la General. No hi ha hagut grans atacs, però sí alguns moviments, especialment amb canvis de ritme progressius. O millor, dels de la General ha estat Tadej Pogacar, que ha obert una miqueta de forat respecte dels perseguidors. Darrere de Pogacar ha entrat Félix Gol, l'austríac. Darrere, Enric Mas. I una miqueta més enrere, un grupet amb Primoz Roglic, Oscar Only i Sepp Kuss. Això fa que la classificació general Pogacar sigui més líder. Ara li treu 3 minuts 50 segons a Enric Mas, 4 minuts 50 a Primoz Roglic, Félix Gol és quart a 5 minuts i un segon, Sepp Kuss és cinquè, Oscar Only sisè i Richard Carapaz, que avui ha perdut una mica de temps, passa a la setena posició. Per tant, victòria d'etapa per Andreas Leignesson, noruec, a la general Pogacar és una miqueta més líder.
24: Gràcies, Isaac.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: I Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP, amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex Márquez i Marc Márquez amb Ducati a 10 i 38 mil·lèsimes respectivament. Sentim a Marc Márquez.
26: Me he encontrado bien, cómodo. Bien, pero también es cierto que se ha visto, que también lo intuía, que está todo muy apretado. Y hemos rodado 3 pilotos por debajo del récord y he sido tercero hoy, así que tenemos que seguir trabajando.
24: El líder del campionat, Jorge Martín, ha acabat setè. També passen el primer tall del cap de setmana Fabio Di Gian Antonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Pedro Acosta, Franco Morbidelli i Johan Zarco. A la repesca, entre d'altres, hi van Àlex Rins i Pol Espargaró.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga després de que el Barça se situés líder ahir en derrotar l'Atlètic de Bilbao per 2-0. Els blaugranes són líders amb 6 punts, empatats amb el Madrid, el Betis i el Sevilla.
8: 3CAT Info.
24: I com dèiem, avui comença aquesta tercera jornada amb la disputa de dos partits. Racing de Santander-Elx a les 7 i a la Vés Villarreal a 2:15. Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu. D'aquest fet, n'ha parlat el seu entrenador, el Cholo Simeone.
3: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importante.

0: a cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González, però, ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà perquè vol que abans entrenin més dies amb l'equip.
2: Trescat Info.
1: Demà també juga el Girona a la segona divisió. A 2:15 rep les Palmes a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez ha parlat avui del rival de demà.
3: El rival dur, com tots els de categoria, i més quan comences i comences amb 2 victòries, doncs, bueno, això el que no tenim nosaltres, no? Aquesta moral i aquesta empenta. No? El rival és un rival que en pilota fa molt bé, també molt ben col·locat, t'intenta traure, t'ho fa molt bé. Després, quan troba espais, té jugadors importants a dalt que fan mal i, bueno, està traient resultats, no?
1: Unai Porto són baixa pel partit de demà.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: I en futbol internacional, avui es juguen alguns partits destacats. Per exemple, Anglaterra juga al Manchester City, que visita el Crystal Palace a les 9. A Alemanya, el Bayern rep l'Stuttgart a 8:45. A França, el Paris Saint-Germain visita el Lille a 8:45. I a Itàlia, el Milan rep el Venècia també a 8:45. L'Sporting de Portugal, un dels rivals del Barça, a la Champions, visita el Rio Ave a 9:15.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3Cat Info. Molt bona tarda, són les 6. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga.
1: Doncs començarem dient que està reoberta la C31 a Sitges, a les costes de Garraf, després que ha estat tallada uns minuts per un accident. Es mantenen retencions també a la C32 en aquest mateix tram i entre Castelldefels i Sitges en sentit sud. Les retencions també estan presents a la P7, a Gelida i a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud i de Mollet a Vilanova del Vallès en sentit nord. D'altra banda, també pel que fa a Rodalies, a l'R1 circulen dos trens paral·lel sentit amb retards mitjans de vora mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona.
0: 18 famílies desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet no podran tornar a casa probablement fins a principis de l'any vinent. El govern assegura que el terreny està estable, però manté el desallotjament per garantir la seguretat dels veïns. Mentrestant, els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa a mitjans d'octubre. Localitzada una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes a la riuada massiva del Nepal i el Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. El ministre Marlaska crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta i tanca la polèmica amb defensa sobre el paper del CNI. Ha negat errors en els serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè, diu, ningú no podia preveure l'entrada massiva de migrants. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3%. És el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes en la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors, FACUA, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les 4 diputacions per netejar els boscos. Tot plegat mentre reuneix el seu govern avui i demà per encarar el nou curs. El director

0: Quique Maillo recupera en un documental la història de Tania Head, una dona barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys i que va arribar a ser la representant de les víctimes. La supervivent, amb la participació de 3 cats, s'estrena avui als cinemes i s'emetrà al Sense Ficció.
1: Esports.
2: En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Gels i l'Alavés Villarreal i amb el Barça líder després de derrotar l'Atlètic de Bilbao per 2-0. Manolo González ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà encara al camp de la Real Societat perquè vol que abans entreni més dies amb l'equip. I en motor, Marco Bezzecchi lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP per davant d'Àlex i Marc Márquez.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol arreu del país o amb alguns núvols prims al litoral. L'ambient serà molt agradable, amb màximes a l'interior que no han passat dels 32 graus i amb ambient sense xafogor al litoral. I tot a les portes d'un cap de setmana de sol i sense pluges.
1: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passen poc més de 4 minuts del punt de les 6 de la tarda. És divendres 28 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 18 famílies del barri del Putxet de Barcelona desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa probablement fins a principis de l'any que ve. El govern assegura que el terreny està estable però considera que cal garantir la seguretat dels veïns abans d'autoritzar-ne el retorn. Connectem en directe amb la unitat mòbil a Barcelona, amb la Matilde Seoane i el Roger Santaló. Roger, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Els treballs de consolidació continuen sota les finques afectades per l'esvoranc i el govern permetrà el retorn dels veïns de 15 habitatges del bloc del carrer Teodora a la Madrid número 5, probablement d'aquí 5 setmanes, a mitjans d'octubre. Però hi haurà famílies que encara no saben si hauran d'esperar fins al 2027. Pilar Díaz, des de la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona.
4: La resta hauran d'esperar, primer, per un tema de seguretat, després per poder finalitzar aquestes feines de consolidació del terreny i també per poder posar la tuneladora en marxa. Això què vol dir? Doncs que en concret, dels 87 habitatges inicials afectats, 18 encara no podran retornar a curt termini. I estem parlant, doncs, possiblement de finals d'any.
3: Els tècnics de la Generalitat continuen auscultant el terreny per comprovar si hi ha moviments i asseguren que es manté estable. Però el director general d'Infraestructures, Ramon Ramírez, explica que necessiten fer més treballs de control i rehabilitació dels habitatges afectats abans d'autoritzar el retorn total.
5: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
3: Dels locals comercials afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar l'autorització de la Generalitat.
0: Era la crònica des de Barcelona del Roger Santaló amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Gràcies, Roger. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts per la riuada al Nepal i al Tibet. Segons les autoritats nepaleses, s'ha localitzat una de les 3 persones desaparegudes de nacionalitat espanyola, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni sobre la seva identitat. Hores abans, el Nepal havia especificat que els desapareguts serien 2 dones i un home. Les tasques de rescat continuen, mentre les autoritats de la Xina i el Nepal estan pendents de l'evolució del riu, que dimecres es va desbordar perquè podria tornar a passar. Aquest matí s'han suspès les feines una estona pel perill del desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després s'han reprès. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac, que ha començat a vessar de forma progressiva, i d'un altre que hi ha a la mateixa zona. El risc d'una segona riuada ha generat aquesta situació. El que estem sentint són policies obligant a la gent a evacuar la zona per temor fins que han cregut que l'amenaça disminuïa. Admeten que el risc no desapareixerà fins que els llacs que s'han format es buidin. De moment, l'electricitat va i ve i no hi ha aigua potable, ni ponts, ni avisos. El desastre el supera, segons ha explicat a 3CAT Info Nacho Puig, que és el president i fundador de l'ONG Bajdur Social Project.
6: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: Hi ha un centenar de treballadors bloquejats en un túnel de construcció i no localitzen l'entrada. Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar amb les tasques del Nepal. El primer ministre xinès, Li Xiang, s'ha despassat fins al lloc i els seus equips d'emergència han arribat a la zona zero del desastre al Tibet, però, curiosament, el balanç de víctimes gairebé no ha variat. Per la seva part, el govern del Nepal ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Aquest cooperant no veu una sortida clara a un problema cíclic que s'aguditza.
6: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
0: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu havia arrossegat fins allà.
1: 3CAT Info.
0: A Espanya, el govern demana acabar amb la violència creixent a Ceuta. I ho fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants a la platja de Ceuta i bloquegessin el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el PP i a Vox com a instigadors de la violència contra els migrants. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Paula Brujats.
7: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa a la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
8: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
7: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
8: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
7: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
9: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
7: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
0: Mentrestant, Amnistia Internacional ha demanat que es protegeixin els migrants i que es garanteixi la seguretat per fer les feines humanitàries a Ceuta. Tot plegat arran de l'episodi violent d'ahir contra els migrants, l'ONG de Defensa dels Drets Humans ha instat els partits polítics i també les autoritats a condemnar públicament els actes i els discursos racistes i xenòfobs i critica que encara no s'hagin fet detencions per haver incendiat l'assentament.
1: 3CAT Info.
0: Els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i l'augment de la demanda de combustibles i aires condicionats. La inflació ha escalat fins al 4,3%, és el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna. Ara les restriccions a l'estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça, cosa que impacta de ple en el preu del gasoil. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acusa l'encariment del gas. La calor extrema ha augmentat la demanda d'electricitat, especialment al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica i fan falta altres tecnologies com els cicles combinats. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Segons l'Organització de Consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispararà aquest mes un 20% i superarà els 100 euros. Serà la primera vegada que passi en 4 anys. Davant d'això, tant Facua com l'UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El sindicat també urgeix a negociar la pujada del salari mínim interprofessional. I en clau política, Junts i Esquerra han aprofitat la compareixença del ministre Marlaska per retreure-li l'agressió policial a un menor que portava una estelada a Elx abans del partit del Barça contra l'equip local. Des de Junts, Marta Madrenas li ha demanat al ministre que porti el cas a la Fiscalia, mentre que el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, ha exhibit una estelada.
11: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit. Perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat.
12: No serveix de res un expedient d'investigació, sisplau. Són delictes flagrants clars i ho havia d'haver posat immediatament vostè a Fiscalia.
0: Marlaska els hi ha respost que ho estan investigant, que al govern espanyol no els agrada aquesta actuació policial, però que creuen que és un cas aïllat. És un quart de set, moment de saber quin és l'estat de les carreteres i del transport públic. Connectem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Anna. Doncs ara mateix hi ha retencions a la Jonquera, tant a la P7 com a l'N2 en sentit nord. A la P7 hi ha un carril tallat per accident. A la P7 també hi ha retencions a Gelida i a Santa Margarida i als Monjos en sentit sud i de Mollet a Vilanova del Vallès en sentit nord. També a la C31 hi ha retencions a Sitges, a les costes de Garraf, en sentit sud per un accident, i a la C32 entre Castelldefels i Sitges en sentit sud. Hi ha talls intermitents del túnel número 1 per un vehicle que ha cremat fa un parell d'hores. També a la C32 retencions a Montgat i Argentona en sentit nord. A la C35 hi ha retencions a Caldes de Malavella en sentit est cap a Llagostera. A l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord. A l'N340 al Vendrell en sentit sud. A la C65 a Llagostera cap a la Vall d'Aro. Tant a la C58 com a la C33 a l'entrada a Barcelona i finalment també a la Ronda de Dalt, al passeig de Vall d'Aura, en sentit Besòs. Finalment també recordem que l'R1 circulen dos trens per hora i sentit amb retards mitjans de vora mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes a causa d'un robatori de cable que hi ha hagut entre la Sagrera i Badalona. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Una crònica del Néstor Gómez.
14: Tarda assolellada arreu del país, amb algunes teranyines de núvols alts que es presenten a la façana costanera, però amb clara tendència a desaparèixer. El que avui tenim és aquest ambient sec que tenim arreu, fins i tot al litoral i a la costa. La humitat es manté molt baixa, entre el 15 i el 20%, quan normalment es troba entre el 60, 70 o 80%, amb molta xafogó, com va ser el cas d'ahir. Avui les humitats una mica més altes cap a la Costa Brava arriben en algunes contrades al 50%. A la resta, com dèiem, humitats baixes, sense xafogor, fruit d'aquest vent de mestral que ha bufat durant tot el matí i encara bufa a punts de les Terres de l'Ebre i també de retruc a punts del Pla de Lleida. Tot això amb unes temperatures contingudes, màximes, que després que marxés l'aire càlid, avui està fent que les més altes del dia rondin la xifra dels 33 graus a Santa Coloma de Farners, també al Prat del Llobregat, sobretot a la franja litoral de la Costa Daurada i Costa Central. En canvi, cap a l'interior, temperatures curtetes. Les màximes no estan passant de la xifra dels 30 o dels 31 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, aquest darrer del mes d'agost, encapçalat pel sol, per l'estabilitat i per dos dies més sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures durant el cap de setmana tendiran a remuntar lleugerament, encara dintre del que són normals per aquestes dates. Pujaran més de cara a diumenge, amb valors que poden arribar fins als 35 graus a punts de ponent.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos. Tot plegat abans de reunir dos dies al govern per encarar el nou curs. Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
15: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
16: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
15: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
16: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
15: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
16: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
15: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: Per la seva banda, Junts demana al president Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat aquest migdia amb les quatre diputacions. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
17: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: Per la seva banda, els comuns, que són socis de govern de Salvador Illa, retreuen al president que encara té molta feina per fer, sobretot pel que fa al conflicte educatiu i en matèria d'habitatge. David Cid és el portaveu de la formació.
18: Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina dels reptes que té el país. Bàsicament estem parlant en educació i serveis públics. Té tota la feina pendent per resoldre el conflicte educatiu, amb energies renovables. Catalunya no s'enlaira en el desplegament de les energies renovables i, evidentment, és un govern que té feina per fer també en matèria de garantir l'accés al dret a l'habitatge.
0: L'incendi que des d'ahir crema el Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat. El foc ha estat intencionat, ja ha calcinat 37 hectàrees. Els bombers són optimistes per donar-lo per controlat aviat. Enrique Chisbert és el director d'extinció dels bombers de València.
19: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: Els veïns evacuats de la pedania del Saler podran retornar aquesta mateixa tarda a casa seva, però durant tot el cap de setmana es restringirà l'accés al parc natural per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Interior i Emergències.
20: No havia ningú incident en les viviendes ni en el col·legi, que era la zona que més preocupava en el dia d'ayer. Con lo cual pueden ir retornando, pero sí que se han puesto unas limitaciones importantes para el día de hoy y el fin de semana. Estas son que...
0: L'alcaldessa de València, María José Català, assegurava que depuraran responsabilitats.
21: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no?, pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
0: L'UME ja s'ha retirat de les tasques d'extinció, que ara queden en mans dels bombers de València i de la Generalitat Valenciana.
1: 3CAT Info.
22: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
23: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara fa 25 anys. La supervivent, l'11S, va ser només al principi participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i ja es podrà veure properament al Sense Ficció. El cas es va destapar l'any 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora. I poc després, La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, troba molt interessant la figura ambivalent d'una impostora que va crear una gran mentida per ajudar els afectats.
24: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: L'equip del documental ha optat per recrear la història de la Tanya amb una actriu que interpreta textos i declaracions verídiques en comptes de recórrer al material d'arxiu. El motiu ens l'explica el guionista de La Supervivent, Marcos Goicolea.
25: Fer servir una actriu, com venim de treballar en ficció i tal, creiem que era un dispositiu interessant. Al mateix temps, també, com que la història es tracta d'una impostora o d'un personatge que es va interpretar a si mateix, ens semblava com un lloc de miralls interessant.
0: La Supervivent, l'11S, va ser només al principi, també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia 25, en el seu 25è aniversari.
22: My husband Dave was impatient to leave. We worked together at the World Trade Center.
1: Esports.
0: Fins a 6:15 amb en David Ubach. David, bona tarda.
26: Bona tarda. Una mica més de 4 minuts per repassar-los, encapçalats pel desenllaç de la 7a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, que ha constat de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Val de Linares. Incloïa dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera, situat, doncs, a l'arribada a Val de Linares, amb vencedor que ha estat el noruec Andreas Legnesund, de l'equip 1X, seguit del seu company d'equip Jonas Abrahamsen. Ells dos han format part de l'escapada del dia que ha culminat amb èxit, guanyada, com dèiem, per Andreas Legnesund i amb el belga Wout van Aert en tercera posició. Una arribada en pujada avui que Tadej Pogačar ha aprofitat per esgarrapar alguns segons encara més al seu favor al capdavant de la classificació general respecte d'Enric Mas. Pogačar li ha tret 16 segons a Mas, que continua segon a la general, si bé ara a 4 minuts i 50 segons de distància del ciclista eslové de l'equip Emirates, se situa doncs al Balear del Movistar. Sentim les valoracions precisament d'Enric Mas, que veia el got mig ple.
27: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, estamos, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
26: Seguim sobre dues rodes per parlar ara de motor amb Marco Bezzecchi d'Aprilia, que lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb un nou rècord de la pista. Al seu darrere hi ha els germans Àlex i Marc Márquez amb Ducati per aquest ordre a 10 i 38 mil·lèsimes. Sentim Marc Márquez.
2: Me he encontrado bien, cómodo, bien, pero también es cierto que se ha visto, que también lo intuía, que está todo muy apretado. Y hemos rodado tres pilotos por debajo del récord y he sido tercero hoy, así que tenemos que seguir trabajando.
26: Mentrestant, el líder del campionat, Jorge Martín, ha acabat setè. També passen al primer tall del cap de setmana Fabio Di Gianantonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Pedro Acosta, Franco Morbidelli i Johan Zarco. A la repesca, entre d'altres, s'hi han d'anar dos catalans com Àlex Rins i Pol Espargaró, que supleix un gran premi més Maverick Viñales. En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga, després que el Barça se situés ahir líder després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada, en el que va ser el debut de Rodri. El Barça té 6 punts, empatat amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. Avui arrenca la tercera jornada amb dos partits, com dèiem, ara a les 7. Comença el Racing de Santander-Elx i l'Alavés-Villarreal el seguirà a partir de 2:15. Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu. Aquest fet s'hi ha referit el seu tècnic a l'equip matalasser, Diego Simeone. Sentim aquestes declaracions de Simeone a propòsit de Julián.
3: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
26: L'Espanyol, per la seva banda, juga demà al camp de la Real Societat. El tècnic blanquiblau per la prèvia, parlem de Manolo González, doncs ha deixat clar que Brian Zaragoza encara no debutarà demà perquè vol que abans entreni més dies amb l'equip. A segona, demà també juga el Girona, rebent a Les Palmes a Montilivi, on Unagi Porto són baixa per aquest enfrontament. I del futbol passem ara al Mundial de Piragüisme.
1: 3CAT Info.
26: Per destacar que la banyolina Laia Pèlex, en aquest Mundial de Piragüisme que es fa a Poznan, a Polònia, ha assolit la medalla de plata a la final de la prova del K1. I al Mundial d'Hockey Herba, que es fa als Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans està empatant a 0 contra els Països Baixos en una de les semifinals als inicis del segon quart.

0: Són 6:15, són 6:45. Fins ara us hem explicat que 18 famílies desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet no podran tornar a casa probablement fins a principis de l'any vinent. El govern assegura que el terreny està estable, però manté el desallotjament per garantir la seguretat dels veïns. Mentrestant, els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa a mitjans d'octubre. Localitzada una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. El ministre Marlaska crida a la calma, condemna la violència i culpa el PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. I tanca la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Ha negat errors en els serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè ningú no podia preveure l'entrada massiva de migrants. I ho acabem de saber, mort un excursionista en caure per un pendent a la zona de l'estany de Gémena, a la vall de Boí. Tenia 26 anys. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen. De seguida us ho expliquem. També us destacarem que el cadàver de Ratko Mladić serà rebut amb honors militars i d'estat a Sèrbia. L'excomandant serbo-bosnià va morir ahir a la presó de La Haia, on complia una condemna per crims de guerra i genocidi. Líders polítics ultranacionalistes, tant serbis com de la majoria sèrbia a Bòsnia, el consideren un heroi de guerra. Isabel Coixet i altres cineastes, com Mateo Garrone o Celine Sciamma, juntament amb la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va tirar endavant una acció similar que va aconseguir que 2 actors pro-Israel, Gerald Butler i Gal Gadot, renunciessin a anar-hi tot i estar-hi convidats. I pel que fa als esports, David Ubach?
1: Destaquem el desenllaç de la 7a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, de 150 quilòmetres en final de muntanya a Valdenieres, amb victòria d'un dels corredors fugats durant el dia d'avui. Ha estat el noruec Andreas Leknessund de l'1X, ha estat el millor, com dèiem, de l'escapada del dia. Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, i ara l'avantatge al capdavant de la general de 4 minuts i 50 segons.
0: Tarda de sol arreu del país o amb alguns núvols prims al litoral. L'ambient serà molt agradable, amb màximes a l'interior que no han passat dels 32 graus i amb ambient sense aixafogó al litoral. I tot a les portes d'un cap de setmana de sol i sense pluges. Passen poc més de 3 minuts del punt de 6:45 de la tarda. Avui és divendres, és 28 d'agost del 2026. 18 famílies del barri del Putxet de Barcelona, desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro, no podran tornar a casa probablement fins a principis de l'any vinent. El govern assegura que el terreny és estable, però considera que cal garantir la seguretat dels veïns abans d'autoritzar-los a tornar. Unitat Mòbil a Barcelona, Roger Santaló, amb el suport tècnic de Matilde Seoane.
2: Els treballs de consolidació continuen sota les finques afectades per l'esvoranc i el govern permetrà el retorn dels veïns de 15 habitatges del bloc del carrer Teodora a la Madrid número 5, probablement d'aquí 5 setmanes, a mitjans d'octubre. Però hi haurà famílies que encara no saben si hauran d'esperar fins al 2027. Pilar Díaz, des de la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona.
3: La resta hauran d'esperar, primer, per un tema de seguretat, després per poder finalitzar aquestes feines de consolidació del terreny i també per poder posar la tuneladora en marxa. Això què vol dir? Doncs que en concret, dels 87 habitatges inicials afectats, 18 encara no podran retornar a curt termini. I estem parlant, doncs, possiblement de finals d'any.
2: Els tècnics de la Generalitat continuen auscultant el terreny per comprovar si hi ha moviments i asseguren que es manté estable. Però el director general d'Infraestructures, Ramon Ramírez, explica que necessiten fer més treballs de control i rehabilitació dels habitatges afectats abans d'autoritzar el retorn total.
4: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
2: Dels locals comercials afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar l'autorització de la Generalitat.
0: L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts per la riuada al Nepal i al Tibet. Segons les autoritats nepaleses, s'ha localitzat una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. Hores abans, el Nepal havia especificat que els desapareguts serien dues dones i un home. Les tasques de rescat continuen, mentre les autoritats de la Xina i el Nepal estan pendents de l'evolució del riu, que dimecres es va desbordar perquè podria tornar a passar. Aquest matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després s'han tornat a reprendre. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac, que ha començat a vessar de forma progressiva, i d'un altre que hi ha a la mateixa zona. El risc d'una segona riuada ha generat aquesta situació. Són policies obligant a la gent a evacuar la zona per por fins que han cregut que l'amenaça disminuïa. Admeten que el risc no desapareixerà fins que els llacs que s'han format es buidin. De moment, l'electricitat va i ve i no hi ha aigua potable, ni ponts ni avisos. El desastre els supera, segons ha explicat a 3 Catinfo Nacho Puig, que és el president i fundació de l'ONG Bahadur Social Project.
5: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: Hi ha un centenar de treballadors bloquejats en un túnel en construcció i no en troben l'entrada. Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. I la Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. El primer ministre xinès, Li Xiang, s'ha desplaçat fins al lloc i els seus equips d'emergència han arribat a la zona zero del desastre al Tibet, però curiosament el balanç de víctimes gairebé no ha variat. Per la seva banda, el govern del Nepal ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Aquest cooperant no veu una sortida clara a un problema cíclic que s'aguditza.
5: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses, continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
0: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu havia arrossegat fins allà. I Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que han afectat el Nepal aquesta setmana. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi, tot i que les primeres investigacions apunten al despreniment d'una glacera com a causa més probable. Pedro Zorrilla, cap de Canvi Climàtic de Greenpeace, avisa en declaracions a aquesta emissora que ens hem de preparar globalment.
6: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: L'organització ecologista també denuncia que el desglàs i la pèrdua d'estabilitat dels vessants estan fent més vulnerables aquestes zones i reclama que les empreses de combustibles fòssils assumeixin una part més gran dels costos de la crisi climàtica amb nous impostos sobre els seus beneficis i la fi de les subvencions al sector. També demana accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a Espanya, el govern demana acabar amb la violència creixent a Ceuta. Ho fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants a la platja de Ceuta i que bloquegessin el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat PP i Vox com a instigadors de la violència contra els migrants. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Paula Brujats.
8: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
9: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
8: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
9: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
8: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
10: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
8: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret, anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
0: Ho acabem de saber fa pocs minuts. Un excursionista ha mort aquest migdia a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima, de 26 anys, s'hauria precipitat per un pendent fins a una zona de difícil accés. Lleida, Júlia Albacar.
11: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia quan la víctima, un excursionista de 26 anys, s'ha precipitat per un pendent a la zona de l'estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. El seu company ha estat qui ha alertat els serveis d'emergència després de l'accident i en veure que el jove no contestava. A la zona s'ha desplaçat un helicòpter de rescat i pocs minuts després s'ha localitzat el cos sense vida del jove. L'acompanyant ha estat traslladat després al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Sèrbia anuncia que el cadàver de Ratko Mladić serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha dit el ministre serbi de Justícia, malgrat que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles de l'excomandant serbo-bosnià des de l'Haia, que és on estava empresonat. L'ONU ha ordenat una investigació sobre la seva mort als 83 anys. Feia temps que arrossegava problemes greus de salut i la família havia demanat repetidament que se'l deixés tornar a Sèrbia. La seva mort remou vells fantasmes als Balcans. Les víctimes de genocidis, com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians al 1995, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, ahir a la nit, els polítics serbobosnians de la República Srpska, que és el territori de Bòsnia amb majoria sèrbia, van homenatjar l'excomandant. Al capdavant, el seu líder, Milorad Dodik.
12: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska. Un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal. Un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
0: Segons el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia, com també el ja desaparegut Slobodan Milosevic o l'encara empresonat Radovan Karadžić, pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i també crear una gran Sèrbia.
7: 3Cat Info.
0: Isabel Cuixet i altres cineastes, com Matteo Garrone o Celine Sciamma, juntament amb la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport a Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va tirar endavant una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel, Gerald Butler i Gal Gadot, renunciessin a anar-hi tot i estar-hi convidats. Aquest any demanen, per exemple, que tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina onegi al costat de les de la resta de països representats. Els films que s'hi podran veure són Citizen Osama, Conversations with the Sea i el documental NASA dels oscaritzats directors de No Other Island. De fet, l'any passat va guanyar el Lleó de Plata La Vot de Hind Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. A més, Venice for Palestine ha anunciat un debat sobre la situació a Gaza en el marc de la secció paral·lela Jornada degli Autori, que comptarà amb membres de la flotilla Global Summit. La mostra de Venècia arrencarà dimecres de la setmana vinent. I amb aquesta informació hem superat el punt de 6:45 de la tarda. Moment de saber quin és l'estat de les carreteres i com funciona el transport públic al nostre país. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda. Doncs ara mateix hi ha una millora de la situació, podríem dir. De tota manera, a la P7 hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca, en sentit nord, també a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, a l'N340 al Vendrell, en sentit sud, a la C32 a Argentona, en sentit nord, també a la C32 entre Castelldefels i Sitges, en sentit sud, a la C31 a Sitges, a les costes de Garraf, en sentit sud, per un accident. A la 2 a Jorba, en tots dos sentits, a la C65 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, a la C58 a l'entrada a Barcelona i, finalment, a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura del Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs. A tot això, afegim que continuen aquests retards importants de la línia de trens R1. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
7: El temps.
0: Una crònica del Néstor Gómez.
14: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel cel serè, l'estabilitat atmosfèrica i per aquesta humitat tan baixa que tenim arreu del país. L'entrada del vent de mestral ha fet fora la pols en suspensió. Tenim avui el cel blau i a la vegada també ha permès que aquesta xafogor intensa marxi i que les temperatures baixessin. Només a la façana costanera les màximes estan arribant a valors de 33, potser arribarem a algun 34, però amb una humitat molt baixa comparada amb la que teníem fa 24 hores. A les comarques de l'interior les temperatures han caigut estrepitosament, màximes que en alguns casos no arriben a la xifra dels 30 graus. Tot això amb una tarda assolellada, amb algun núvol prim a la façana costanera i a les portes d'un cap de setmana estable, tant dissabte com diumenge, ampli domini del sol o domini del sol total tant dissabte com diumenge, sense precipitacions ni durant les tardes i amb unes temperatures que tendiran a recuperar-se molt lentament. Un cap de setmana temperatures normalitzades, si bé diumenge pujaran fins als 32-33 graus a punts de l'interior, arribant a Ponent fins als 35.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Quan ja fa 9 mesos de l'inici de la pesta porcina africana i després de 2 setmanes sense cap cas nou, es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però podria ser aquesta tardor. Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Tot i això, Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes dues setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
0: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 casos eren positius. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rossend Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada porc.
16: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.
0: Pel que fa a l'origen d'aquest brot, l'últim informe reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana. I a Girona, a la ciutat, s'han reduït les colònies de gats de 124 a 78 en 6 anys i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fan pas endavant en el control i la gestió ètica amb un nou programa per regular l'atenció de gats malalts i les adopcions. Girona, Maria Rovira.
17: Amb aquest nou programa s'amplia el control i la gestió de les colònies felines amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explicava la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
18: Contempla protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tinguin oportunitats d'adopció. A més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, inclús a punts de vista sanitari.
17: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada, i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. El fet de tenir les colònies geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament, i l'objectiu és que es continuïn reduint perquè pels gats no és el millor entorn on viure.
0: L'aeroport de la Seu d'Urgell tindrà l'any que ve vols a París. És una de les condicions que posa el govern d'Andorra al nou contracte de gestió de les línies regulars que mantindrà les connexions amb Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
19: La nova concessió s'ha de posar en marxa l'1 de gener i la principal novetat són els dos vols setmanals a París, a més de mantenir els de Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
20: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquesta és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
19: El govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir aquests vols, una xifra que pot variar segons els ingressos i la xifra de viatgers. Aquest estiu, per l'aeroport d'Andorra la Seu, han passat 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat, i amb una mitjana d'una quarantena de viatgers en cada vol. Això tot i que els primers mesos de l'any s'hagin hagut de cancel·lar o desviar una quarantena de vols pel mal temps.
21: Yo, crack it!
22: I guess they know we're coming.
0: S'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6. El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc, desenvolupat per Rockstar, surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. També als Estats Units, les Forces Armades han donat 4 dies lliures per jugar-hi a tots aquells que ampliïn el contracte amb l'exèrcit diversos anys. L'anterior versió, la cinquena, que va sortir el 2013, ja va ser el producte cultural que ha recaptat més diners de la història, més de 8.500 milions d'euros.
7: 3CAT Info.
0: La nova temporada de Catalunya Ràdio arrenca dilluns que ve després d'un estiu intens a nivell informatiu i amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
23: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: La nova temporada s'ha avançat aquest migdia en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, en públic en directe, en una festa que també ha commemorat els 50 anys de les transmissions esportives en català. Entre les novetats hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
24: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
25: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
24: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
25: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
24: De 4
25: a 7 del Tot Costa.
24: Aquest any és Àngel Garriga.
0: I el Matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho ha explicat Ricard Ostrell.
25: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: El Catalunya Migdia recuperarà les dues hores diàries amb Òscar Fernández al capdavant i amb nous col·laboradors com David Carabén o Elisenda Pineda. També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 del Tot Costa amb Jordi Costa i Sònia Gelmà o els 40 de Catalunya Música. I un últim apunt cultural abans de la informació esportiva. El grup valencià La Fumiga ha anunciat aquest migdia un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. Se suma a les dues nits ja anunciades dels dies 16 i 17 d'octubre que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fumiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia.
7: Esports.
0: Fins a les 7 de la tarda amb en David Ubach. David, bona tarda.
1: Bona tarda. Bastant esport en joc per arrencar aquesta informació esportiva aquí a la sintonia de Catalunya Informació. Comencem per la Lliga de Futbol de Primera Divisió, perquè ara a les 7 s'alçarà el taló ja a la tercera jornada després de tancar-se i els partits pendents de la primera amb victòria del Barça contra l'Atlètic Club de Bilbao. Avui dos partits per iniciar aquesta jornada 3. A les 7 comença el Racing de Santander Elx. A dos quarts de 10 tindrem l'Alavés Villarreal. El que tenim en joc és el Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, una de les semifinals masculines que enfronta els Països Baixos, un dels convidats anfitrions, contra la selecció espanyola, que disposa de 12 jugadors catalans. Ara mateix perd per la mínima el combinat espanyol per 1-0 dins dels primers minuts de la segona meitat, és a dir, del tercer quart. El gol a Espanya l'ha encaixat a les acaballes del segon quart. De moment, Països Baixos 1, Espanya 0 en aquesta semifinal del Mundial masculí d'hoquei herba. En futbol sala tenim en joc la primera semifinal de la Copa Catalunya, que es disputa entre avui i demà a Santa Coloma de Gramenet. Avui semifinals masculines amb d'entrada el Rubí, Catgas Energia de Santa Coloma, i el conjunt anfitrió que ben a prop del llindar de la primera meitat, fregant al minut 10, doncs domina per 0-1 amb un gol que ha fet el seu jugador Víctor Pérez al minut 5 de joc. Quan acabi aquest Gas Energia Santa Coloma, Rubí jugarà al Barça Sala 5 Martorell. Ja en bàsquet, a partir de les 9 tindrem un partit de classificació per al Mundial del 2027 del Mundial masculí entre la selecció espanyola i la de Portugal, amb un català, el jugador del Barça, Joel Parra. En ciclisme, final ja de la setena etapa de la Vuelta a Espanya, de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i l'estació d'esquí de Val de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera, aquesta ascensió final. El vencedor del dia ha estat el noruec de l'equip 1X, Andreas Legnesund, seguit pel seu company d'equip, Jonas Abrahamsen. Tots dos han format part de la nombrosa escapada del dia, que ha deparat també

0: En motor, Marco Bezzecchi, amb Aprilia, lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere hi ha Àlex i Marc Márquez, els germans que són segon i tercer respectivament, amb la Ducati. Àlex Márquez a 10 mil·lèsimes de Bezzecchi, Marc Márquez a 38 mil·lèsimes. Hauran de passar, en canvi, per la repesca altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, que substitueix el lesionat Maverick Viñales. En futbol, avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter croat Livakovic, després que ahir es fes oficial el seu fitxatge. Mentrestant, Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu. I qui ha parlat de l'argentí és el seu entrenador, al conjunt matalassé, Diego Simeone.
1: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder.
0: I al Mundial de Piragüisme de Polònia, medalla de plata per a la banyolina Laia Pèlex al K1000. 3CAT Info.
2: Bona tarda a les 7. Com tenim el trànsit a aquesta hora, equip viari?
3: Doncs ara mateix, situació força tranquil·la a la P7, però hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca. En sentit nord, a Mollet, hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. També a l'N2, a la Jonquera, i en sentit nord, hi ha jorba en tots dos sentits. A la C32, entre Castelldefels i Sitges en sentit sud, i a la C31, a Sitges, també a les costes de Garraf, també en sentit sud, a causa d'un accident. D'altra banda, continuen aquesta circulació de dos trens per hora i sentit a l'R1, amb retards mitjans de vora de mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet de Massanes per robatori de cable entre la Sagrera i Badalona.
2: 18 famílies que van haver de ser desallotjades per l'esvoranc a les obres de la línia 9 al metro al Putxet a Barcelona no podran tornar a casa, probablement fins a començaments de l'any que ve. El govern assegura que el terreny està estable, però manté el desallotjament per garantir la seguretat dels veïns. Els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa a mitjans del mes d'octubre. Mor un excursionista en caure per un pendent a la zona de l'estany de Gémena, a la Vall de Boí. Tenia 26 anys. Els Mossos d'Esquadra estan investigant què ha passat. Troben viu un dels tres desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva d'aquesta setmana al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls ni del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç de la tragèdia eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i gairebé 2.500 les desaparegudes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. Intenta tancar la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI, negant errors dels serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè, diu, ningú podia preveure l'entrada massiva d'aquestes persones. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant d'aquesta crisi migratòria i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president de la Generalitat s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les quatre diputacions per netejar els boscos. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% en el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda de l'electricitat per les onades de calor també tindran efectes a la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors Facua, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà pot arribar a escalar fins als 100 euros. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi del Saler a l'Albufera, a tocar de València, que podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi en què treballa el Seprona, que investiga el foc i que ha afectat ja 37 hectàrees. Catalunya Ràdio comença nova temporada dilluns vinent amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio, per exemple, reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 del vespre

0: a 11 de la nit. Avui s'ha presentat aquesta nova temporada en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, en públic en directe, i que també ha servit per commemorar els 50 anys de les transmissions esportives en català.
1: Esports.
2: Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter croat Livakovic, confirmat oficialment ahir com a nou futbolista del Barça per 4 temporades. Mentrestant, Julián Álvarez continua sense exercitar-se amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu. Al Mundial d'Hockey Herba tenim en joc una de les semifinals, la que enfronta la selecció espanyola amb 12 catalans i els Països Baixos, una de les anfitriones, de moment. Els últims 5 minuts del tercer quart, la selecció espanyola perd per la mínima 1-0. I a la Copa Catalunya de Futbol Sala en joc la primera semifinal entre el Rubí i el Catgas Energia Santa Coloma. A l'Equador del primer temps manen els colomencs per 0-1. A les 9, segona semifinal entre Barça i Sala 5 Martorell.
0: Temps estable d'avui, que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, amb 2 dies de sol sense precipitacions. Temperatures demà normals d'aquestes dates, amb ambient suau al matí i al vespre. Màximes que no passaran dels 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 5 minuts de les 7 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. 18 famílies del barri del Putxet de Barcelona desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro no podran tornar a casa seva probablement fins a començaments de l'any que ve. El govern assegura que el terreny és estable, però considera que cal garantir la seguretat dels veïns abans d'autoritzar-ne la tornada. Hem anat a fer el seguiment del que passava en aquest punt de la ciutat de Barcelona amb una unitat mòbil de 3CAT Info, amb en Roger Santaló i la Matilde Seoane.
3: Els treballs de consolidació continuen sota les finques afectades per l'esvoranc i el govern permetrà el retorn dels veïns de 15 habitatges del bloc del carrer Teodora a la Madrid número 5, probablement d'aquí 5 setmanes a mitjans d'octubre, però hi haurà famílies que encara no saben si hauran d'esperar fins al 2027. Pilar Díaz, des de la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona.
4: La resta hauran d'esperar primer per un tema de seguretat, després per poder finalitzar aquestes feines de consolidació del terreny i també per poder posar la tuneladora en marxa. Això què vol dir? Doncs que en concret, dels 87 habitatges inicials afectats, 18 encara no podran retornar a curt termini i estem parlant doncs, possiblement de finals d'any.
3: Els tècnics de la Generalitat continuen auscultant el terreny per comprovar si hi ha moviments i asseguren que es manté estable. Però el director general d'Infraestructures, Ramon Ramírez, explica que necessiten fer més treballs de control i rehabilitació dels habitatges afectats abans d'autoritzar el retorn total.
5: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
3: Dels locals comercials afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar l'autorització de la Generalitat.
0: Un excursionista ha mort avui al migdia a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima tenia 26 anys i hauria caigut per un pendent fins a una zona de difícil accés. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia quan la víctima, un excursionista de 26 anys, s'ha precipitat per un pendent a la zona de l'estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. El seu company ha estat qui ha alertat els serveis d'emergència després de l'accident i en veure que el jove no contestava. A la zona s'ha desplaçat un helicòpter de rescat i pocs minuts després s'ha localitzat el cos sense vida del jove. L'acompanyant ha estat traslladat després al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
0: Localitzat viu un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva d'aquesta setmana al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses per bé que no han aportat més detalls ni del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç de la tragèdia eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i a gairebé 2.500 les desaparegudes. Les tasques de rescat continuen, mentre les autoritats de la Xina i el Nepal estan molt pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar perquè podria tornar a passar. Avui al matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després s'han pogut reprendre. Les autoritats estan molt pendents de l'evolució d'aquest llac i d'un altre que hi ha a prop, i és que el risc d'una segona riuada ha generat situacions com la policia obligant a la gent a evacuar la zona per por, fins que creuen que l'amenaça disminueix. Admeten que el risc no desapareixerà, però, fins que els llacs que s'han format es buitin del tot. No hi ha electricitat, va i ve, no hi ha aigua potable, no hi ha ponts, ni tampoc avisos. Un desastre que supera la població, segons que ha explicat a 3cat.info, Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
7: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat a mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert col·laborar a les tasques del Nepal. El primer ministre xinès, Li Qiang, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i els seus equips d'emergència han arribat a la zona zero del desastre al Tibet, però, curiosament, el balanç de víctimes no hi ha variat. El govern nepalí ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Aquest cooperant no veu per una sortida clara a un problema cíclic que, diu, a més s'aguditza.
7: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
0: Greenpeace ha alertat que l'escalfament global augmenta el risc d'aquest tipus d'inundacions. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat, però, per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi, tot i que les primeres investigacions apunten al despreniment d'una glacera com a causa més probable de la tragèdia. Pedro Zorrilla, cap del canvi climàtic de Greenpeace, avisa en declaracions a 3cat.info que ens hem de preparar globalment.
8: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Aquesta organització ecologista també denuncia que el desglàs i la pèrdua d'estabilitat dels vessants estan fent més vulnerables aquestes zones i reclama que les empreses de combustibles fòssils assumeixin una part més gran dels costos de la crisi climàtica amb nous impostos sobre els seus beneficis i la fi de les subvencions al sector. També demanen accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Tres minuts i mig i serà un quart de vuit.
1: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Ceuta. El govern espanyol ha demanat acabar amb la violència creixent, sobretot després que un grup de persones ahir calessin foc al campament de migrants a la platja i bloquegessin el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Avui, des del Congrés dels Diputats, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el Partit Popular i a Vox com a instigadors, ha dit, de la violència contra aquestes persones migrants. Madrid, Paula Brujats.
9: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
10: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
9: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
10: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
9: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
11: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta cómo las redes de desinformación rusa estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
9: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret, anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
0: Doncs, precisament, les organitzacions no governamentals que treballen amb aquesta gent que continua als carrers de Ceuta alerten que la salut d'aquests migrants s'està deteriorant. N'ha parlat a 3CAT Info Patricia Ruiz, portaveu de Metges del Món.
12: Es muy evidente que conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas, debido a esas condiciones, pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población.
0: Reclamen més coordinació de les institucions i més mans per poder atendre aquesta emergència humanitària i també ressalten que, a banda de malalties, estan preocupats per la salut mental de moltes d'aquestes persones.
12: Y también recalcar el deterioro en la salud mental, ¿no? Porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
0: Metges del Món atén fins a un miler de persones que estan acollides a les naus del Tarajal i a unes 700 més, sobretot dones i infants, que en aquest cas són, a l'assentament de Sidi Embarek.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de vuit. Trànsit i temps a punt. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Jaume. Situació prou tranquil·la. A l'AP7 queden retencions a Llinars del Vallès i a Mollet del Vallès, tot això en sentit nord. De fet, a Mollet hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. A l'N2, retencions, però ja molt menors, a la Jonquera, en sentit nord cap al Portús, i també a Jorba, en tots dos sentits, per obres. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud, a l'AP2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, a la C32, a Tordera, cap a l'enllaç amb la G600, i un cop a la G600, en sentit sud, cap a Blanes. També a la C32, retencions entre Castelldefels i Sitges, en sentit sud, com també a la C31, retencions a Sitges a les costes de Garraf en sentit sud. A la C65 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro. A la C58 d'entrada a Barcelona i a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura del Passeig Vall d'Aura en sentit Besòs. D'altra banda, a l'R1 circulen dos trens per ara i sentit amb retards mitjans de 30 minuts entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona. De moment estat actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
13: Bona tarda.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
14: Tarda ben estable la que hem tingut avui arreu del país, tot i la presència d'algunes teranyines de núvols alts a la façana costanera. D'avui destaquem per un costat la davallada forta de les temperatures, sobretot a Ponent, unes màximes que enlloc han arribat als 30 graus i, en canvi, a la costa han pujat força, però amb un ambient molt eixut, amb una humitat molt baixa que en alguns casos ha arribat al 15%. Recordem que fa 24 hores la humitat a la façana costanera era de xàfuga intensa, amb una humitat al voltant del 60-80%. De cara a les pròximes hores, ve encapçalada pel temps cada cop més serè. De fet, s'espera aquest darrer cap de setmana d'agost en ple sol. Tant dissabte com diumenge apareixeran alguns núvols de tarda al Pirineu, però de precipitacions cap dels dos dies se n'espera. I pel que fa a les temperatures, tendiran a pujar, però dintre dels valors normals d'aquestes dates. De cara a dissabte, les màximes més altes rondaran la xifra dels 33 graus i potser ja de cara a diumenge les màximes més altes poden arribar als 35 de manera puntual a les comarques de Ponent.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica ordre i valors humanistes davant de la crisi migratòria a Ceuta i garanteix també que Catalunya serà solidària amb l'acollida d'aquestes persones. Illa s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos. Això en la reunió de dos dies que fa el govern per encarar el nou curs polític que seguim a Os de Balaguer amb Jordi Corbalan.
15: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
16: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
15: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
16: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
15: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
16: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
15: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: Junts demana a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que s'ha signat avui al migdia amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana a l'executiu que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
17: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: I els comuns, socis de govern de Salvador Illa, retreuen al president que encara té molta feina a fer, sobretot pel que fa al conflicte educatiu i en matèria d'habitatge. David Cid n'és el portaveu parlamentari.
18: Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina dels reptes que té el país. Bàsicament estem parlant en educació i serveis públics. Té tota la feina pendent per resoldre el conflicte educatiu. Amb energies renovables, Catalunya no s'enlaira en el desplegament de les energies renovables, i evidentment és un govern que té feina per fer també en matèria de garantir l'accés al dret a l'habitatge.
0: L'incendi que crema des d'ahir al Saler, a València, al cor de l'Albufera, ha quedat estabilitzat. El foc ha estat intencionat i ja ha calcinat 36 hectàrees. Els bombers són optimistes per donar-lo per controlat aviat, com ha apuntat Enrique Xisbert, director d'Extinció dels Bombers de València.
19: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: Els veïns evacuats de la pedania del Saler podran retornar avui a casa seva, però durant tot el cap de setmana es restringirà l'accés al parc natural per facilitar les tasques encara que han de fer els equips d'emergència. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Interior i Emergències.
20: No había ningún incidente en las viviendas ni en el colegio, que era la zona que más preocupaba en el día de ayer, con lo cual pueden ir retornando, pero sí que se han puesto unas limitaciones importantes para el día de hoy y el fin de semana. Estas son que la CV500 va a permanecer cortada.
0: L'UME ja s'ha pogut retirar de les tasques d'extinció que ara queden en mans dels bombers de València i de la Generalitat Valenciana. I ha baixat lleugerament el risc d'incendi de cara a demà aquí, perquè si avui teníem 178 municipis en risc molt alt, al nivell 3 del Pla Alfa, demà en seran 58. Els agents rurals demanen, però, extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, a la Noguera, també a l'Anoia, a la Conca de Barberà, a les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A les zones amb risc molt alt d'incendis, es prohibeix l'ús del material pirotècnic o encendre foc fins i tot a les zones permeses. També queden suspeses les activitats amb risc que ja havien estat autoritzades. A la resta de Catalunya, tot i el descens de municipis en risc molt alt, el perill continua sent-hi alt, tret de les zones d'alta muntanya al Pirineu i també al Camp de Tarragona. Els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i per l'augment de la demanda de combustibles i d'aires condicionats. La inflació ha escalat fins al 4,3%, que és el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra a Ucraïna. Ara les restriccions a l'estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça, cosa que impacta de ple en el preu del gasoil. Per mirar de mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts vinent, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que la gasolina es mantindrà als 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acusa l'encariment del gas. La calor extrema ha augmentat la demanda d'electricitat, especialment als vespres, quan cau ja la producció fotovoltaica i calen d'altres tecnologies, com els cicles combinats. N'ha parlat Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona.
2: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
0: Segons l'Organització de Consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispara aquest mes un 20% i superarà els 100 euros. Serà la primera vegada que passi en 4 anys. Davant d'això, tant Facua com la UGT han demanat que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. La inflació continua sent la principal preocupació de la Reserva Federal dels Estats Units. El seu president, Kevin Warsh, ha advertit avui que l'increment dels preus encara ronda el 3% i no avança prou ràpidament cap a l'objectiu fixat, que és del 2%. Warsh ha assegurat que si aquesta tendència no canvia, la Fed haurà d'actuar per contenir la inflació, una posició contrària a les demandes de Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
21: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed, del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
0: Les paraules de Warsh arriben des de Jackson Hole, a Wyoming, on aquests dies es reuneixen responsables dels principals bancs centrals del món per analitzar l'economia i la política monetària. Una trobada a la qual no hi participa aquest any la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. La Fed tornarà a reunir-se a mitjans de setembre per decidir sobre els tipus.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i seran 7:45.
1: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
22: Bona tarda. Esports que encapçalem en aquests 4 minuts que tenim per repassar-los amb Esport en Joc aquí a la sintonia de 3CAT Info, amb diversos fronts oberts a aquesta hora. D'entrada, pendents de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, que de fet ja ha alçat el taló a la tercera jornada de Lliga amb un primer partit en joc, el Racing de Santander 2, Elx 0, al minut 26. A 9:45 tindrem l'Alavés Villarreal. En hoquei herba, semifinal en joc al Mundial dels Països Baixos i Bèlgica, precisament el torneig masculí, el combinat espanyol, està a punt d'assolir la classificació per disputar la final. Està guanyant 1-3 la semifinal contra una de les anfitriones dels Països Baixos, remuntada inclosa, amb 12 catalans a les seves files. L'equip espanyol, que ha començat perdent amb un gol encaixat al segon quart, ara a 6:45 perquè s'acabi el quart i darrer parcial d'aquest partit, la victòria és del combinat espanyol, com dèiem, amb 12 catalans a les seves files per un gol a 3, amb els neerlandesos abocats ara a l'atac a la desesperada en aquests 6 minuts i mig que queden perquè s'acabi l'enfrontament. I també tenim partit en joc a la Copa Catalunya de Futbol Sala, que es disputa avui pel que fa a les semifinals a Santa Coloma de Gramenet. Demà tindrem les finals masculina i femenina. En joc el CatGas Energia de Santa Coloma Rubí, amb victòria dels colomencs de moment a les acaballes de la primera meitat per un marcador d'un gol a 2 a 2 minuts perquè s'acabi el primer temps. A les 9 arrenca el Barça Sala 5 Martorell. I també estarem pendents avui del bàsquet a partir de les 9 Espanya-Portugal, partit de classificació per al Mundial 2027 masculí, amb el combinat espanyol amb un català a les seves files, l'alè del Barça, Joel Parra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Seguim repassant aspectes de l'actualitat esportiva del dia amb la Vuelta Ciclista a Espanya i el desenllaç de la setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Valdelenares. És una etapa en final en pujada, íntegrament de muntanya, amb Andreas Legnesun, el noruec de l'1X, com a vencedor del dia, seguit del seu company, també noruec, Andreas, volíem dir Tobias Johannessen, i amb el belga Wout van Aert del Visma en tercera posició. Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons al seu perseguidor, la general, el balear del Movistar Enric Mas, i ara l'avantatge de 4 minuts i 50 segons al capdavant de la classificació global d'aquesta Vuelta. Sentim les valoracions d'un satisfet Mas, no obstant.
3: Contentos, contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, estamos, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
22: En MotoGP, Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de la pista. Per darrere seu, en segon lloc, Àlex Márquez, i tercer, el seu germà Marc. Àlex a 10 mil·lèsimes, de Bezzecchi, Marc a 38 mil·lèsimes. Sentim la valoració de Marc Márquez.
4: Me he encontrado bien, cómodo, bien, pero también es cierto que se ha visto, que también lo intuía, que está todo muy apretado. Y hemos rodado tres pilotos por debajo del récord, y he sido tercero hoy, así que tenemos que seguir trabajando.
22: En canvi, altres dos catalans, com són Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. I en futbol, avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu i està descartat per jugar l'Atlètic de Madrid-Sevilla de demà. Afegim que al Mundial de Piragüisme de Poznan a Polònia, en la modalitat d'esprint, hi ha hagut medalla de plata per a la palista de Banyoles, Laia Pèlex, a la prova del K1000.

0: 3Cat Info.
1: Molt bona tarda, són 8:15. A aquesta hora destaquem que 18 famílies que van haver de ser desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet a Barcelona al juliol no podran tornar a casa seva probablement fins a començaments de l'any que ve. El govern assegura que el terreny està estable, però manté el desallotjament per garantir la seguretat dels veïns. Els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa en principi a mitjans del mes d'octubre. Han localitzat viu un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva d'aquesta setmana al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç parla de més de 580 persones mortes, gairebé 2.500 de desaparegudes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma, condemna la violència i culpa Partit Popular i Vox dels incidents de les últimes hores viscuts a Ceuta. Tanca la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI perquè nega que hi hagués errors, ja que ningú, assegura Grande Marlaska, podia preveure aquesta entrada massiva de migrants. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre altres qüestions, farem atenció a les mostres de condol que hi ha hagut per part dels principals líders mundials i de centenars de persones al Palau Real d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu de tota Europa. I Miquel Gil, Arturo Gaya o Anna Andreu són alguns dels noms inclosos a la programació de la 10a edició del festival Terrer Priorat, que ja ha començat a sonar avui. Un certamen que celebra els 10 anys ampliant el nombre de recitals i activitats programades. David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques aquesta hora en esports, David?
2: Doncs d'una banda que avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter croat Livakovic, en canvi l'Atlètic de Madrid tercer dia consecutiu d'absència del davanter argentí Julián Álvarez, descartat per jugar contra el Sevilla. També en hoquei herba, en joc als últims minuts, 4 pel final, la semifinal del Mundial entre els Països Baixos i la selecció espanyola, amb 12 catalans, dominada pel combinat espanyol per 2-4.
1: Temps estable avui que continuarà sent-ho durant el cap de setmana, amb sol, sense precipitacions. Demà les temperatures seran les normals d'aquestes dates, amb un ambient suau al matí i al vespre, amb màximes que demà durant el dia no passaran dels 34 graus. Divuit famílies del barri del Putxet de Barcelona desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro no podran tornar a casa probablement fins a començaments de l'any que ve. El govern assegura que el terreny està estable, però considera que cal garantir la seguretat dels veïns abans d'autoritzar-los a tornar a casa seva. Hem anat fins a aquest punt de la ciutat de Barcelona, on hi va haver l'esvoranc al juliol, amb una unitat mòbil de 3Cat Info, amb la Matilde Seoane i en Roger Santaló.
3: Els treballs de consolidació continuen sota les finques afectades per l'esvoranc i el govern permetrà el retorn dels veïns de 15 habitatges del bloc del carrer Teodora a la Madrid número 5, probablement d'aquí 5 setmanes, a mitjans d'octubre, però hi haurà famílies que encara no saben si hauran d'esperar fins al 2027. Pilar Díaz, des de la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona.
4: La resta hauran d'esperar, primer, per un tema de seguretat, després per poder finalitzar aquestes feines de consolidació del terreny i també per poder posar la tuneladora en marxa. Això què vol dir? Doncs que en concret, dels 87 habitatges inicials afectats, 18 encara no podran retornar a curt termini. I estem parlant, doncs, possiblement de finals d'any.
3: Els tècnics de la Generalitat continuen auscultant el terreny per comprovar si hi ha moviments i asseguren que es manté estable. Però el director general d'Infraestructures, Ramon Ramírez, explica que necessiten fer més treballs de control i rehabilitació dels habitatges afectats abans d'autoritzar el retorn total.
5: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
3: Dels locals comercials afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar l'autorització de la Generalitat.
1: Han trobat viu un dels tres ciutadans espanyols desaparegut de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a gairebé 2.500 les persones desaparegudes encara. Les tasques de rescat continuen. Les autoritats de la Xina i el Nepal estan molt pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar perquè podria tornar a desbordar-se. Avui al matí s'han suspès de fer l'Stein una estona pel perill de desbordament del llac, que s'ha format fa poc, però després s'han pogut reprendre. Les autoritats estan molt pendents de l'evolució d'aquest llac, que ha començat a vessar de forma progressiva, i d'un altre que hi ha a la mateixa zona. El president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, Nacho Puig, ha explicat a 3Cat Info que el govern i els equips d'emergència estan saturats.
0: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
1: Davant dels oferiments internacionals, Katmandú afirma que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès, Xi Jinping, ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles i fins i tot s'ha ofert a col·laborar a les tasques al Nepal, on el govern ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera per poder detectar possibles noves riuades. El govern espanyol ha demanat acabar amb la violència creixent que està vivint Ceuta. La petició arriba hores després que un grup de persones ahir calessin foc al campament de migrants a la platja i bloquegessin el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Avui, des del Congrés dels Diputats, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el Partit Popular i a Vox com a instigadors de la violència afirmat contra aquestes persones migrants. Madrid, Paula Brujats.
6: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
7: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
6: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
7: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
6: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
8: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
6: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret a anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
1: Amnistia Internacional demana que es protegeixin els migrants i que es garanteixi la seguretat per fer les feines humanitàries a Ceuta. Tot això arran d'aquest episodi violent d'ahir. Aquesta organització no governamental de defensa dels drets humans ha instat als partits polítics i també a les autoritats a condemnar públicament aquests actes i els discursos racistes i xenòfobs i ha criticat que encara no s'hagin fet detencions per haver incendiat aquest assentament. Cinc minuts i seran 7:45 de la tarda. Mostres de condol dels principals líders mundials i de centenars de persones al Palau Real d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa i serà recordat com una figura popular, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
9: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
1: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette-Marit, es convertirà en reina consort, tot i estar envoltada en polèmiques com l'amistat que mantenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. I ha mort als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nyimba, més conegut com a rei Oyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Tooro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt, i de fet encara no se'n saben les causes de la defunció. El rei Oyo tenia fama de ser molt reservat, no es va arribar a casa mai, tot i que els seus súbdits li ho demanaven, i només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Tooro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 a la Constitució d'Uganda, l'antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 30 anys.
10: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Quan ja fa 9 mesos del començament de la pesta porcina africana i després de 2 setmanes sense cap cas nou, es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però podria ser aquesta tardor. Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Tot i això, Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions. N'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
11: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes 2 setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat, eh?
1: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 eren casos positius. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuïn les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rossend Saltiveri, també ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada porc.
12: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.
1: Pel que fa a l'origen del brot, l'últim informe reforça la idea que va arribar a Catalunya a través de l'activitat humana.
10: 3CAT Info.
1: La nova temporada de Catalunya Ràdio comença dilluns vinent, després d'un estiu intens a nivell informatiu, i amb un repte marcat, com ha explicat la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
13: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital que cada vegada també és més important.
1: La nova temporada de Catalunya Ràdio s'ha avançat avui al migdia en un programa especial que s'ha fet a l'Spotify Camp Nou, amb públic en directe, i en una festa que també ha servit per commemorar els 50 anys de les transmissions esportives en català. Entre les novetats que tenim de cara a la temporada vinent, s'avança l'hora del Catalunya Nit, com ha detallat el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
14: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
15: Per tant, aniran a les 9 del
14: vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
15: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
14: De 4 a 7.
15: A les 7 al Tot Costa.
14: Aquest any és l'any del Garriga.
1: I al Matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell també incorpora espais nous.
15: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
1: El Catalunya Migdia recuperarà les 2 hores diàries amb Òscar Fernández al capdavant i amb nous col·laboradors com David Caravent o Elisenda Pineda. I també celebrarem molts aniversaris a partir de la temporada vinent, a partir de dilluns, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 del Tot Costa o els 40 de Catalunya Música.
10: 3CAT Info.
1: Són 7:45. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, Jaume. Ara mateix hi ha retencions a la P7 a Mollet del Vallès en sentit nord. Encara hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. També retencions a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a Viladecans a la C32 en sentit nord cap a Barcelona, a la G600 a Tordera en sentit sud cap a Blanes i finalment també a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. Afegim que a la línia R1 circulen dos trens per hora i sentit amb retards mitjans de 30 minuts entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona. De moment és tot, continuarem informant.
1: Gràcies, Carmina, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: El temps.
1: Néstor Gómez.
18: L'estabilitat que ens ha acompanyat durant tot el dia es mantindrà durant tot el que resta de jornada, durant les pròximes hores i també ja podem garantir també durant aquest cap de setmana, 3 dies sense precipitacions en lloc del país. Avui amb unes temperatures que han baixat i força a les comarques de Ponent perquè no han arribat a la xifra dels 30 graus, quan ahir assolien valors de 35 i 36 graus i en canvi a la façana costanera s'ha enfilat el termòmetre, una de les més altes al centre de Barcelona amb gairebé 34 graus. Això sí, a diferència d'ahir, que teníem un dia molt xafogós, avui amb un ambient eixut, d'aquells que costa fins i tot de suar a no ser que facis exercici. I tot això a les portes d'un cap de setmana ben estable, on predominarà el sol tant dissabte al matí com dissabte a la tarda, com diumenge al matí com diumenge a la tarda. Els matins i les tardes assolellades podrà créixer algun núvol al Pirineu, però no deixaran precipitacions. I el que sí que tindrem és una petita pujada de les temperatures. Demà, cap a Ponent, màximes que poden arribar als 32-33 graus tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com també a Ponent, i de cara a diumenge pujaran una miqueta més, arribaran a les xifres dels 35 graus, però en tot cas lluny de les grans calorades que en les quals ens han acompanyat aquest estiu.
19: Aguanta'm bé, per la feina ja!
17: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
20: Diumenge celebra la Diada de Sant Fèlix, la cita més important de l'estiu casteller. La diada començarà a 1:15 del migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
21: Hi participen les 4 millors colles del moment. Actuaran per aquest ordre la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Valls. La diada la podreu seguir en directe després de les àrees de servei de 3CAT Info i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio.
20: A banda de Sant Fèlix, aquest diumenge hi ha previstes més actuacions.
21: A la plaça de l'Om de Manresa, 11:45, hi actuen els Tirallongs, acompanyats dels Castellers de Terrassa i els Marginers de Guissona. Hi ha 1:15 a la plaça de la Porxada de Granollers i podreu veure els Xics acompanyats dels Castellers de Sabadell i els Marrecs de Salt.
20: I aquest dissabte a Sitges hi podreu veure Castells a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
21: Hi actuaran els Minyons de Terrassa, els Nens del Vendrell i els Xiquets del Serrallo acompanyant la colla local, la Jove de Sitges. A Vilafranca del Penedès, a les 2 a la plaça de la Vila, hi actuen les dues colles locals, els Castellers i els Xicots de Vilafranca. I a les 6 de la tarda a la plaça Bonet i Moixí de Barcelona hi actuaran els Castellers de Sants.
20: Dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Palau-Solità i Plegamans hi podreu veure els capgrossos de Mataró, els Castellers de Caldes de Montbui i els Castellers de Mediona. A la plaça Catalunya de Pineda de Mar, també a les 6, hi actuaran les colles de Figueres i de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a les 8 del vespre, a la plaça de la Font de Vinaixa, als Torraires de Montblanc.
21: A les 10 del matí, diada de les 7 parròquies, Andorra la Vella, amb els Castellers d'Andorra. A les 3 de la tarda, al centre de Canet de Rosselló, hi actuaran els Pallagos del Conflent. I a 1:15, a la plaça Jacint Rossinach de Juneda, hi podreu veure els Castellers de Lleida.
20: El cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de 3CAT Info i Catalunya Ràdio.
22: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
17: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
22: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
17: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
23: L'Espanyol va néixer a la Universitat de Barcelona el 28 d'octubre del 1900.
2: un grup de joves universitaris, majoritàriament estudiants de medicina i enginyeria, encapçalats per Àngel Rodríguez, van crear la Societat Espanyola de Futbol, el club que a partir del 1912 portaria ja el nom de Reial Club Deportiu Espanyol.

0: L'Espanyol ha jugat en 10 estadis diferents com a local, però Sarrià sempre serà el gran temple. Ha tingut 31 presidents, l'últim a l'Ampeis, 75 entrenadors, i ha vist com més de 1.200 jugadors diferents vestien la samarreta blanca i blava en algun dels gairebé 4.200 partits oficials que ha disputat. L'Espanyol ha guanyat 4 Copes d'Espanya, ha jugat 2 finals europees i s'ha endut un bon grapat de campionats o Copes de Catalunya, sense oblidar els 6 descensos a segona divisió. Les dades, però, sempre són fredes. Què us sembla si fem un viatge sonor pels 125 anys de la història perica? Un recorregut emocional a través d'alguns dels grans moments viscuts per l'Espanyol al llarg de tot aquest temps.
1: Espanyol! Unos cuantos jóvenes entusiastas por este atlético deporte forman la Sociedad Española de Fútbol. Debutan contra el Hispania. Forman estas primitivas filas Rodríguez, Aballí y Roca. Alcalá, Escardó, Ruiz, Montells, Pons, Soler, Bernat, Lizárraga, Álvarez y el incomparable Sánchez.
2: Obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid.
3: Y es el jugador más el que decide la victoria del Español con tiro hábil y pausado. El entusiasmo de la multitud se desborda al entregar la Copa del Senegalísimo al capitán del Club Deportivo Español.
2: Alejandro Scopelli, gran técnico argentino, se hace cargo del Español. Coincide con la temporada de las bodas de oro. El equipo se hace irresistible en la primera vuelta marchando en cabeza imbatible.
4: Miquel Soler, Miquel, cap endarrere. I gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol. Ha marcat Pizzi.
5: Si falla l'Osada, adeu a la Copa de la UEFA. Si l'entra l'Osada, encara hi ha esperança. L'Osada cap a la pilota. Fora, fora, s'ha acabat, s'ha acabat. S'ha acabat la Copa de la UEFA per l'Espanyol.
6: Faig espanyolistes. 100 anys ens contempla. Avui és un dia molt especial. El nostre club es vesteix de gala per celebrar un acte únic. L'acte d'inauguració del nostre centenari.
7: Atenció, li ha pres la pilota Tamudo a Toni. Quina vegada Tamudo retalla. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Murri, murri, murri, murri, murri, murri. Està en Murri Tamudo. Quin gol, mare de Déu, senyor. Si no ho veig, no m'ho crec.
8: Prepareu-vos, senyors, que això s'acaba. Prepareu-vos per celebrar la festa. Vinga, obrim polles de cava, que és hora de celebrar-ho. L'Espanyol guanyarà el quart títol de Copa de la seva història. Avui, a més, amb un resultat contundent final. Campions, campions, campions, campions, campions. L'Espanyol acaba de guanyar la Copa de l'any 2006.
9: Intent de Riera arribar-hi. Molt bé, Riera, la lluita. El xuta Jonathan! Gol!
10: Anys semblava impossible d'imaginar i pocs s'haurien atrevit a dir que només en 12 anys l'Espanyol tornaria a tenir el seu estadi, la seva casa. Diumenge 2 d'agost del 2009 l'Espanyol inaugura la seva nova llar.
0: Voleu saber més i sentir més protagonistes sobre els 125 anys d'història de l'Espanyol? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental complet a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
11: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
12: Ronaldo Garcís Moreira.
13: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
14: Hem fet memòria amb l'Odel Serra i amb en David Ubach. David, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Parlem també dels arguments d'aquest mateix àmbit, però de la jornada.
11: Esports.
15: Que passen ara per ara per diversos fronts relatius a l'esport en joc. Per exemple, l'última hora és la classificació de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba per disputar la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica, precisament. L'equip espanyol, amb 12 catalans a les seves files, s'ha desfet a la primera semifinal d'una de les anfitriones, el combinant de l'Hernandès, per 3 gols a 4. Espanya, que ha començat perdent el marcador amb un gol encaixat al segon quart, ha remuntat especialment en el darrer parcial, tot i que ha acabat patint perquè dominava 1-4, però els neerlandesos al tram final han fet 2 gols que han fet passar algunes angúnies a la selecció espanyola, que de tota manera ha accedit a la final de diumenge, on espera rival sortirà de la segona semifinal, que enfrontarà Argentina i Alemanya. Això no que hi herba, perquè en futbol ha començat ja la tercera jornada de Lliga a la primera divisió masculina, amb un primer partit en dansa. Al descans, el Racing de Santander domina per 3-0 l'Elx. A 2:15 tindrem l'Alavés Villarreal. En futbol sala, avui en joc les semifinals de la Copa Catalunya masculina, la primera en dansa a la segona meitat. L'equip anfitrió, el CatCas Energia de Santa Coloma de Gramenet, s'està enfrontant al Rubí, i ara mateix el partit doncs el tenim a la segona meitat amb avantatge dels colomencs, que dominen per 1-5 al minut 6 de la represa. A les 9 arrencarà la segona semifinal, un Barça-Sala 5 Martorell. També a les 9 començarà un partit classificatori per al Mundial Masculí de Bàsquet de l'any vinent, en què la selecció espanyola s'enfrontarà a la de Portugal, amb un català a les seves files, l'alè del Barça, Joel Parra. Del futbol destaquem que avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic. En canvi, a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha absentat de la sessió d'entrenament del seu equip per tercer dia consecutiu per una indisposició, i queda descartat per jugar demà al camp del Sevilla. De la situació del davanter argentí ha parlat el seu entrenador, Diego Simeone. Julián Álvarez, recordem-ho, pretès pel Barça.
16: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
15: De l'àmbit poliesportiu novament, destaquem la resolució de la setena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya de 150 quilòmetres de muntanya entre la Vall d'Alba i Val de Linares. Victòria del noruec de l'UNX Andreas Legnesund. A la general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més al segon, el balear Enric Mas del Movistar, i ara l'eslové de l'Emirates li treu a la general 4 minuts i 50 segons a un Mas que es mostrava, no obstant això, satisfet amb el seu rendiment en aquesta primera setmana de Vuelta.
17: Contentos, contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, estamos, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
15: En motor, seguim sobre dues rodes. Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Per darrere seu, els germans Márquez, amb Àlex segona a 10 mil·lèsimes i Marc tercer a 38 mil·lèsimes. Mentrestant, dos catalans sí que hauran de passar per la repesca, són Àlex Rins i Pol Espargaró. I al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyol

0: ha parlat a la prèvia Manolo González, que ha descartat el nou fitxatge blanc i blau Brian Zaragoza, perquè diu vol que abans s'entreni més dies amb l'equip. A segona, demà també juga al Girona, a 2:15 rep el Las Palmas a Montilivi. També demà jugarà el seu partit al Sabadell, a la categoria de plata del futbol.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Bona tarda, són les 8. Espanya demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge d'immigrants que encara queden a Ceuta. Ho ha sol·licitat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents de les últimes hores. 18 de les famílies desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet no podran tornar a casa, probablement fins a principis de l'any vinent. El govern assegura que el terreny està estable, però mantré el desallotjament per garantir la seguretat dels veïns. D'altra banda, els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa a mitjans d'octubre. Localitzat viu un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Ha mort un excursionista en caure per un pendent a la zona de l'estany de Gèmena, a la vall de Boí. Tenia 26 anys. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les 4 diputacions per netejar els boscos. Tot plegat mentre reuneix el seu govern avui i demà per encarar el nou curs. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3%, és el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes en la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors, FACUA, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. I el director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tania Head. És una dona barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys i que va arribar a ser la representant de les víctimes. La supervivent, en participació del 3CAT, s'estrena avui als cinemes i s'emetrà al Sense Ficció.
1: Esports.
0: Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter croat Livakovic. Mentrestant, en canvi, Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu i es baixa per jugar demà amb els matalassers al camp del Sevilla. El Mundial d'hoquei herba, triomf de la selecció espanyola masculina, que la classifica per disputar la final de diumenge. S'ha imposat amb 12 catalans a les seves files per 3-4 a una de les anfitriones, els Països Baixos. I a la Copa Catalunya de Futbol Sala tenim en joc a la segona part la primera semifinal que enfronta el combinat local, el Catgas Energia de Santa Coloma contra el Rubí, dominant els colomencs a 11 minuts pel final per 1-5. A les 9, Barça-Sala 5 Martorell, segona semifinal.
2: I el temps estable d'avui tindrà continuïtat durant el cap de setmana. 2 dies de sol de cap a cap i sense precipitacions. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb ambient suau al matí i al vespre i màximes que no passaran dels 34 graus.
1: 3CAT Info.
2: Molt bona tarda. Passen 4 minuts del punt de les 8 del vespre. És divendres 28 d'agost del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurellaixas.
1: 3CAT Info.

0: Espanya sol·licita a la Comissió Europea el suport de Frontex i de l'Europol per resoldre la crisi a Ceuta. Gairebé un mes després de l'inici de la crisi, el Ministeri de l'Interior ha demanat per carta a Brussel·les que reforci el dispositiu per accelerar la identificació i la tramitació d'expedients dels immigrants que encara són a la ciutat autònoma. L'executiu comunitari s'hi va oferir fa una setmana. En el cas de Frontex, l'Agència Europea de Fronteres i Costes, el govern espanyol reclama la incorporació de 10 funcionaris addicionals a Ceuta i estendre més enllà del 2 de setembre l'operatiu que l'organisme té desplegat al port d'aquesta ciutat i els d'Algesires i Tarifa. A més, demana l'assistència telemàtica de l'Agència de la Unió Europea per a l'Asil per agilitzar les entrevistes i els tràmits dels immigrants. Mentrestant, sobre el terreny, les mobilitzacions contra els qui van entrar a Ceuta a finals de juliol han continuat un dia més, però de moment sense incidents. Aquest matí, des del Congrés, el titular de l'Interior ha assenyalat al PP i a Vox com a instigadors dels actes violents de les últimes hores. Des de Madrid ens ho explica la Paula Brujats.
1: Fernando Grande Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i a l'extrema dreta dels incidents de les últimes hores, al PP i a Vox, per vincular migrants amb invasors i per aprofitar la crisi, diu, per treure'n rèdit polític.
2: Que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma i a un cese de cualquier tipo de violencia.
1: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha negat errors del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil. Segons el ministre de l'Interior, ningú va fallar. Era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
2: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30... alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
1: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també aquí al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. Segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
3: Todo eso ha sido también esta crisis. Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
1: Però tots dos ministres s'han quedat sols defensant la cooperació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez els han retret anar tard i haver fet una pèssima gestió de la crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden ara mateix 5.000 migrants adults dels que hi van arribar el 30 de juliol i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint als carrers.
0: Mentrestant, les ONGs que treballen al de peu del carrer alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. Patricia Ruiz és portaveu de Metges del Món.
4: És molt evident que conforme passen els dies en situacions de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas debido a esas condiciones pueden enfermar. I és el que estem veient en aquesta població.
0: Reclamen més coordinació de les institucions i més mans per atendre l'emergència humanitària. Ruiz remarca també que, a banda de les malalties, els preocupa la salut mental de moltes d'aquestes persones.
4: I també recalcar el deterioro en la salut mental, ¿no? Porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
0: Metges del Món atén un miler de persones que estan acollides a les naus del Tarajal i unes 700 més, sobretot dones i infants, a l'assentament de Sidi Embarek. 18 famílies del barri del Putxet de Barcelona, desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro, no podran tornar a casa probablement fins a principis de l'any que ve. El govern assegura que el terreny és estable, però considera que cal garantir la seguretat dels veïns abans d'autoritzar-los a tornar. Unitat Mòbil a Barcelona, Roger Santaló amb el suport tècnic de la Matilde Seoane.
5: Els treballs de consolidació continuen sota les finques afectades per l'esvoranc i el govern permetrà el retorn dels veïns de 15 habitatges del bloc del carrer Teodora a la Madrid número 5, probablement d'aquí 5 setmanes, a mitjans d'octubre. Però hi haurà famílies que encara no saben si hauran d'esperar fins al 2027. Pilar Díaz, des de la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona.
6: La resta hauran d'esperar, primer, per un tema de seguretat, després per poder finalitzar aquestes feines de consolidació del terreny i també per poder posar la tuneladora en marxa. Això què vol dir? Doncs que en concret, dels 87 habitatges inicials afectats, 18 encara no podran retornar a curt termini i estem parlant doncs, possiblement de finals d'any.
5: Els tècnics de la Generalitat continuen auscultant el terreny per comprovar si hi ha moviments i asseguren que es manté estable. Però el director general d'Infraestructures, Ramon Ramírez, explica que necessiten fer més treballs de control i rehabilitació dels habitatges afectats abans d'autoritzar el retorn total.
7: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
5: Dels locals comercials afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar l'autorització de la Generalitat.
8: 3Cat Info.
0: Localitzat viu un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Les tasques de rescat continuen mentre les autoritats de la Xina i el Nepal estan pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar perquè podria tornar a passar. Aquest matí, de fet, s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després ja s'han reprès. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac, que ha començat a vessar de forma progressiva, i també d'un altre que hi ha a la mateixa zona. El president fundador de l'ONG Bahadur Social Project, Nacho Puig, ha explicat a aquesta emissora que el govern i els equips d'emergència estan saturats.
9: Avisos no ens han arribat. Sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals, també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
0: Hi ha un centenar de treballadors bloquejats en un túnel de construcció i no en localitzen l'entrada. Davant dels oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. I la Creu Roja, per la seva banda, calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Per la seva banda, el govern del Nepal ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera per poder detectar possibles noves riuades. Mentrestant, i encara sobre aquest tema, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi del Nepal, tot i que les primeres investigacions apunten al despreniment d'una glacera com a causa més probable. Pedro Zorrilla, el cap del canvi climàtic de Greenpeace, avisa en declaracions a aquesta emissora que ens hem de preparar globalment.
10: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: L'organització ecologista també denuncia que el desglàs i la pèrdua d'estabilitat dels vessants estan fent més vulnerables aquestes zones i reclama que les empreses de combustibles fòssils assumeixin una part més gran dels costos de la crisi climàtica amb nous impostos sobre els seus beneficis i la fi de les subvencions al sector. També demana accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. A Catalunya, un excursionista ha mort aquest migdia a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima, de 26 anys, s'hauria precipitat per un pendent fins a una zona de difícil accés. Júlia Albacar.
11: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia quan la víctima, un excursionista de 26 anys, s'ha precipitat per un pendent a la zona de l'estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. El seu company ha estat qui ha alertat els serveis d'emergència després de l'accident i en veure que el jove no contestava. A la zona s'ha desplaçat un helicòpter de rescat i pocs minuts després s'ha localitzat el cos sense vida del jove. L'acompanyant ha estat traslladat després al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
0: Els preus s'han disparat a l'agost per l'encariment de l'energia i l'augment de la demanda de combustibles i aires condicionats. La inflació ha escalfat fins al 4,3%, el nivell més alt del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna. Ara, les restriccions a l'estret d'Hormuz continuen pressionant el gas a l'alça, cosa que impacta de ple en el preu del gasoil. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos. La factura de la llum també acusa l'encariment del gas. La calor extrema ha augmentat la demanda d'electricitat, especialment al vespre, que és just quan cau la producció fotovoltaica i fan falta altres tecnologies com els cicles combinats. De fet, segons l'Organització de Consumidors Facua, el rebut de la llum d'un usuari mitjà es dispararà aquest mes un 20% i superarà els 100 euros. Serà la primera vegada que això passi en 4 anys. I mentrestant, el govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia obert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de xarxes de proximitat.

0: Al punt d'un quart de nou del vespre, és moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs força tranquil. La veritat és que hi ha retencions, però encara a la P7 a Mollet del Vallès, en sentit nord, a Mollet hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. També a l'N340 al Vendrell, en sentit sud, a l'A2, a Soses, en sentit est cap a Lleida, hi ha un camió avariat al voral. I finalment també a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. D'altra banda, i com durant tota la tarda ha passat, a l'R1 circulen dos trens per hora i sentit amb retards mitjans de 30 minuts entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona. De moment, això és tot des de l'equip viari.
2: El temps.
0: I abans de sentir la crònica meteorològica del Néstor Gómez, explicar-vos que baixa lleugerament el risc d'incendi de cara a demà dissabte. Si avui eren 178 municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, demà en seran 58. Els agents rurals demanen extremar igualment les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, a la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, la Terra Alta i el Baix Ebre. En les zones amb risc molt alt d'incendi, es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc fins i tot a les zones permeses. També queden suspeses les activitats amb risc que ja havien estat autoritzades. A la resta de Catalunya, tot i el descens de municipis en risc molt alt, el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Ara sí, la crònica del Néstor Gómez.
3: Tarda ben estable la que hem tingut avui arreu del país, tot i la presència d'algunes teranyines de núvols alts a la façana costanera. D'avui destaquem per un costat la davallada forta de les temperatures, sobretot a Ponent, unes màximes que enlloc han arribat als 30 graus i, en canvi, a la costa han pujat força, però amb un ambient molt eixut, amb una humitat molt baixa que en alguns casos ha arribat al 15%. Recordem que fa 24 hores la humitat a la façana costanera era de xàfuga intensa, amb una humitat al voltant del 60-80%. De cara a les pròximes hores, ve encapçalada pel temps cada cop més serè, de fet s'espera aquest darrer cap de setmana d'agost, en ple sol, tant dissabte com diumenge apareixeran alguns núvols de tarda al Pirineu, però de precipitacions cap dels dos dies se n'espera. I pel que fa a les temperatures, tendiran a pujar, però dintre dels valors normals d'aquestes dates. De cara a dissabte, les màximes més altes rondaran la xifra dels 33 graus i potser ja de cara a diumenge les màximes més altes poden arribar als 35 de manera puntual a les comarques de Ponent.
2: A 3CAT Info.
4: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos. Tot plegat abans de reunir-se dos dies al govern per encarar el nou curs. Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
8: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
9: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
8: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
9: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
8: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al Monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
9: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
8: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: I encara en clau política, Junts demana al president que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat aquest migdia amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
10: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: Per la seva banda, els comuns, que són socis d'investidura de Salvador Illa, retreuen al president que encara té molta feina a fer, sobretot pel que fa al conflicte educatiu i també en matèria d'habitatge. David Cid és el portaveu de la formació.
11: Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina dels reptes que té el país. Bàsicament estem parlant en educació i serveis públics. Té tota la feina pendent per resoldre el conflicte educatiu, amb energies renovables. Catalunya no s'enlaira en el desplegament de les energies renovables i, evidentment, és un govern que té feina per fer també en matèria de garantir l'accés al dret a l'habitatge.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Mostres de condol dels principals líders mundials i centenars de persones al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
12: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en reina consort malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. I ha mort als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nyimbya, el més conegut com el rei Oyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Tooro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei estava malalt i, de fet, encara no se saben les causes de la defunció.
13: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
14: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community I'm not allowed to talk about her.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. La supervivent, l'11S, va ser només al principi, participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció. El cas es va destapar l'any 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteban, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, troba molt interessant que la figura ambivalent d'una impostora que va crear una gran mentida per ajudar els afectats.
15: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: La supervivent, l'11S, va ser només al principi i també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
16: It was a Tuesday morning in New York City. It was primary election day. And I remember...
2: A Esports.
0: Fins a 9:15 amb en David Ubach. David, bona tarda.
17: Bona tarda. Esport en joc. Actualitzem marcadors per arrencar aquesta informació esportiva aquí a la sintonia de 3CAT Info. En joc ja la jornada 3 a la primera divisió de futbol, amb un primer partit que té un clar color, el del Racing de Santander, que s'està imposant per 3-0. L'Elx ja a l'Equador, tot just de la segona meitat, minut 67 de joc, amb 3 dels cantàbrics que han arribat a la primera meitat, tots 3. A 9:45 tindrem l'Alavés Vila-Real. Això en futbol. En hoquei herba, subratllem sobretot la classificació de la selecció espanyola, amb 12 catalans a les seves files per jugar a la final del Mundial, que serà diumenge. Fa poca estona, a la primera semifinal, el combinat espanyol ha superat una de les dues anfitriones d'aquest Mundial, la selecció dels Països Baixos, que acull la competició juntament amb Bèlgica, en definitiva per 3-4 en un partit d'alternatives, 1-0 començat perdent la selecció espanyola, amb un gol rebut al segon quart. Entre el tercer i quart quart ha arribat la remuntada, que ha arribat a situar el combinat espanyol amb un 1-4, tot i que al final hi ha hagut patiments amb el 3-4 definitiu, amb els narrancesos doncs retallant distàncies, tot i que no han aconseguit l'empat que hagués forçat els shutouts, els llançaments de penal. Tenim ja declaracions d'un d'aquests 12 catalans de la selecció espanyola. Són fa ben pocs instants els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Les ha fet el porter Lluís Calzado.
18: Els últims 4 minuts hem estat traient aigua de darrere, hem passat la setmana malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot els últims 2 minuts, que eren molt importants, i la veritat és que ho hem aconseguit.
17: La final, la selecció espanyola la jugarà contra el vencedor de la segona semifinal, que enfrontarà Argentina i Alemanya. En futbol sala, avui dia de semifinals de la Copa Catalunya masculina, es disputa Santa Coloma de Gramenet amb les finals demà, tant la femenina com la masculina. I tenim ja un primer finalista masculí, l'Indústria Santa Coloma, el CatGas Energia Santa Coloma, volíem dir, que s'ha imposat el Rubí per 1-7. Ara les 9 arrenca la segona semifinal, que enfronta el Barça amb el Sala 5 Martorell. I també d'aquí una mica més de mitja hora a les 9 es disputa un partit de classificació per al Mundial Masculí de Bàsquet de l'any vinent. La selecció espanyola juga contra Portugal amb un català a les seves files, l'alè del Barça, Joel Parra.
2: 3CAT Info.
17: En futbol, avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic. En canvi, el davanter argentí pretès pel club blaugrana, Julián Álvarez, continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu, si més no amb el grup, perquè fa poca estona hem sabut que aquesta tarda Julián s'ha entrenat en solitari en una sessió suau individualitzada. Per tant, Julián Álvarez, que no obstant aquesta presència en solitari per exercitar-se de manera suau, està descartat per jugar demà amb els matalassers al camp del Sevilla. I precisament de la seva situació i dels encreuaments de declaracions de les últimes hores n'ha parlat el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
19: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
2: 3CAT Info.
17: Recuperant l'àmbit poliesportiu, parlem de la Vuelta Ciclista a Espanya amb victòria del noruec de l'1X Andreas Legnesund a la setena etapa en final de muntanya a Val de Linares. Després de 150 quilòmetres, a la general Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més al segon, Enric Mas, i ara li treu a la general 4 minuts i 50 segons. En motos, Marco Bezzecchi ha estat el millor de la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi d'Aragó de MotoGP, amb els germans Márquez, Àlex i Marc, segon i tercer per aquest ordre, i amb Àlex Rins i Pol Espargaró, que hauran de fer repesca.
20: Una vintena de famílies desallotjades per l'esvoranc del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Bona tarda, són 9:15.
21: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
20: Fa gairebé 2 mesos de l'esvoranc de les obres de la L9 del metro i avui els veïns de 3 finques afectades han sabut que el desallotjament va per llarg i estan indignats. Barcelona, Roger Santaló.
1: Es tracta de 18 famílies veïnes dels carrers Teodora Lamadrid i Rubinstein, que ja saben que fins al 2027 no podran tornar als seus habitatges i estan cansats de no poder fer la seva vida normal. També hi ha 7 comerços que no poden pujar a la persiana. La Generalitat diu que l'esvoranc està estable, però que no autoritzarà la tornada fins a constatar que els treballs han consolidat el terreny.
20: A Ceuta, aquest vespre s'han repetit les protestes contra els migrants que van arribar fa un mes, però avui s'han fet sense incidents. La Creu Roja també ha pogut repartir menjar sense problemes. Això mentre Espanya ha fet finalment un crit d'alerta a Europa i ha demanat el suport de Frontex i l'Europol per resoldre aquesta crisi. Avui, els ministres Marlaska i Álvarez no s'han mossegat la llengua.
3: Contra la derecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
22: Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
20: Del Nepal ens arriben petites notícies d'esperança en un panorama molt devastador. Han localitzat viu un dels 3 espanyols desapareguts en la riuada de fa 2 dies. Tot i això, el balanç de víctimes mortals s'acosta a les 600 i hi ha més de 2.000 desapareguts. En aquest informatiu també farem números. Segurament heu notat que la factura de la llum s'ha disparat en els últims mesos i això ha situat la inflació fins al 4,3%. Feia més de 3 anys que els preus no s'enfilaven d'aquesta manera. Els Estats Units també ho noten i la Reserva Federal ja ha advertit que haurà de prendre mesures per molt que Donald Trump no vulgui abaixar el preu del diner. I en aquest Catalunya Vespre també passarem per Cisjordània. Explicarem per què aquesta cançó d'un artista rap ha revolucionat Palestina i critica un altre músic palestí pel seu estil de vida occidental. I això ha obert un debat. Qui té dret a presumir de ser palestí? Quan faltin 5 minuts per les 9, els esports, David Ubac, bona tarda.
17: Bona tarda.
20: Avui nou capítol del serial Julián Álvarez.
17: Sí, inicialment Julián Álvarez s'ha absentat dels entrenaments de l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu amb els seus companys, però amb asterisc perquè fa ben poca estona que hem sabut que a la tarda ha anat a exercitar-se en solitari en una sessió suau individualitzada per al davanter argentí pretès pel Barça. Per tant, nou episodi, com dèiem, que això sí, el manté descartat per jugar demà amb els seus companys al camp del Sevilla. Per tant, col·laborat Julián Álvarez, que evoluciona dia a dia.
20: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
23: Molt bona tarda, què tal?
20: Avui no ha fet tanta calor, serà així el cap de setmana?
23: Doncs serà força similar i amb un temps pràcticament calcat. El que sí que tindrem, avui hem tingut algunes teranyines de núvols alts, aquest cap de setmana, el darrer de l'agost, serà excel·lent, és a dir, tindrem un dia assolellat tant dissabte com diumenge de cap a cap, i els pocs núvols que apareguin seran del tot inofensius perquè no n'esperem de precipitacions durant el cap de setmana en lloc del país. I el que sí que tindrem és una miqueta més de calor, però no pas gaire. Pujaran les temperatures aquest dissabte a punts de ponent, màximes, que avui no han arribat als 30, demà arribaran els 32-33 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en canvi a la façana costanera, que avui ha pujat el termòmetre fins gairebé els 34 graus, demà baixaran fins als 30. Això sí, avui ha sigut eixuta, demà tindrem una miqueta més de xafogó. I de cara a diumenge, doncs, continuaríem amb aquesta estabilitat, amb aquest domini del sol i unes màximes un palet més altes. Ja de cara a diumenge podríem tocar la xifra dels 35 graus a ponent.
20: Doncs un cap de setmana de bon aprofitar. Gràcies, Néstor, que vagi bé.
23: Gràcies, adeu.
21: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
20: Passen 5 minuts de 9:15. Els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona, afectats per l'esvoranc de les obres de la L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. Anem cap a Barcelona. Roger Santaló, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
20: Per què hi ha hagut aquesta demora?
1: Perquè, malgrat que els tècnics escolten el terreny cada dia i consideren que l'esvoranc està estabilitzat, en aquests mesos encara s'han fet més injeccions de ciment per consolidar el terreny. I la Generalitat assegura que no autoritzaran més retorns fins que estiguin segurs que tot està correcte. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
4: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
1: A més, s'ha de tenir en compte una altra cosa, i és que els edificis que encara estan pendents per autoritzar el retorn dels seus veïns en els seus habitatges estan malmesos i tenen esquerdes, i s'han de reparar totes aquestes esquerdes abans que totes aquestes famílies puguin tornar als seus habitatges.
20: Roger, hi ha hagut una reunió amb els veïns. Com han rebut la notícia els veïns?
1: Doncs la reunió ha acabat fa escassament una hora i mitja, dues hores, i ha estat molt tensa. D'entre tots ells comenten que han rebut la notícia de forma freda, aquest nou calendari anunciat per la Generalitat, i que no saben ben bé com entomar-ho, perquè molts d'ells no estan segurs a l'hora de tornar a casa seva. En parla Domingo Fínez, que és el propietari del restaurant afectat on va aparèixer l'esvoranc, y la Arancha, una de las veïnes que pot tornar a casa seva.
5: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
6: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel. Si és veritat que podem tornar a mitjans d'octubre, ole. Però clar, tal com veus la situació, ja saps que no tornaràs en breu.
1: Recordem que en aquests moments hi ha 18 famílies de 3 blocs que encara no saben quan podran tornar a casa seva, però de ben segur que no serà durant aquest 2026.
20: Gràcies, Roger. Bona tarda.
1: Bona tarda.
20: 9:15. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a triar quines persones tenen dret a asil i quines s'han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquesta tarda el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que avui ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'exteriors i de migracions. Madrid, Dani Saindiaja, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
20: Des del govern espanyol, Dani, han acusat el PP i Vox d'incitar els actes violents que han tingut lloc a Ceuta en les últimes hores.
7: Sí, i també han fet crides a la calma a les que s'ha sumat el PP, sentim Elías Bendodo i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
24: Violència no se puede responder con más violencia.
25: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
7: Tot i això, el Congrés, Marlaska ha culpat el PP i Vox d'encendre la metxa per interès electoral.
26: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
7: El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, també ha acusat l'extrema dreta d'aprofitar la tragèdia a les xarxes.
27: Y fue instrumentalizada de inmediato, incluso durante su evolución, por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa.
7: A diferència d'ahir, esta tarda, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants sense incidents. La ministra de Migracions, Elma Saiz, demanava respecte pels voluntaris.
28: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario.
7: Ha estat l'última ministra a compareixer avui. Abans, tant Marlaska com Álvarez, el sentim abans, han negat errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones, en culpen a la desinformació a les xarxes i defensen en tot moment la cooperació amb el Marroc.
20: Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, gràcies, bona tarda.
7: Adéu, bona tarda.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya serà responsable i solidària amb l'acollida d'immigrants davant aquesta crisi de Ceuta. El president, que reuneix avui i demà el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
8: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acollir immigrants de Ceuta.
9: Caben, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat.
8: Illa encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa els reptes que, al seu entendre, determinaran la pròxima dècada, com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
9: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
8: El govern ha volgut començar la trobada informal posant fil a l'agulla una de les carpetes rellevants que han marcat aquest estiu, els incendis. Ha firmat un protocol amb les quatre diputacions per actuar conjuntament en la neteja dels boscos.
9: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
8: Un grup de manifestants de la plataforma Pobles Vius s'han concentrat a fora del monestir contra les plantes de biogàs projectades a les comarques de Ponent.
20: Gràcies, Jordi. Des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
10: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
20: 3 minuts i 3 quarts de nou, més de 580 morts i prop de 2.500 desapareguts després de la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tibet. L'última hora és que, segons les autoritats nepaleses, s'ha rescatat en vida una de les tres persones desaparegudes que hi ha comptabilitzades de nacionalitat espanyola, Clàudia Serra.
11: Sí, tot i que no han transcendit més detalls, de moment, sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyols no ho confirma. L'estat Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs. L'altra dificultat és l'accés a la zona. Per tot plegat, les tasques són lentes i la inquietud entre els que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
12: My uncle and he's a trekking guide.
13: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
11: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
14: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
11: El Nepal diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera, mentre que la part tibetana, el president xinès Xi Jinping, ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles i s'ha ofert a col·laborar amb les tasques del Nepal.
20: Els preus s'han disparat de nou i aquest mes d'agost la inflació se situa al 4,3%. És el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna. Cristian Roldán, bona tarda.
15: Bona tarda.
20: L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat serien les principals causes.
15: Sí, les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz continuen i això impacta de ple en el preu del gas i de retruc en el del gasoil. Per això, a partir de dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que també mantindrà els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat a les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i es recorren en aquells moments altres tecnologies com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
16: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
20: I a tot això, què hi diuen els agents socials?
15: Doncs tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. A més, el president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
0: Sí, a través d'impostos, sí, a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
15: La UGT també reclama augmentar el salari mínim interprofessional.
20: I, de fet, la inflació també afecta els Estats Units i preocupa especialment a la Reserva Federal.
15: El seu president, Kevin Warsh, ha advertit que si la pujada de preus no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir la inflació, una posició contrària, recordem, a les demandes de Donald Trump, que, precisament, continua pressionant per abaixar els tipus d'interès.
2: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed, del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses. No excuses.
20: Hem arribat a 9:15. Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys, Miquel Àngel Violant.
3: Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
17: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
3: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein.
20: I un altre rei que també ha mort, però en aquest cas en un país africà, Uganda, i ben jove, als 34 anys, però duia ja 31 anys com a monarca, oi?
3: Efectivament, era el monarca més precoç del món, Oyo Nyimba, més conegut com a rei Oyo, que va posar el tron del regne de Tooro, un dels cinc que hi ha a Uganda, quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt, i de fet encara no se saben les causes de la defunció. El rei Oyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casar mai, malgrat que els seus súbdits li demanaven. I només se sap, això sí, que era molt aficionat al futbol, seguidor de l'Arsenal. Tooro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. Ara s'han quedat sense rei i l'Arsenal amb un seguidor menys.
18: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
19: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: M'expliques un conte, papa?
22: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
23: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
20: Més coses al Catalunya Vespre. Una excursionista ha mort aquest migdia a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima, de 26 anys, s'hauria precipitat per un pendent fins a una zona de difícil accés. Lleida, Júlia Albacar.
29: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia, quan la víctima, una excursionista de 26 anys, s'ha precipitat per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. El seu company ha estat qui ha alertat els serveis d'emergència després de l'accident i en veure que el jove no contestava. A la zona s'ha desplaçat un helicòpter de rescat i pocs minuts després s'ha localitzat el cos sense vida del jove. L'acompanyant ha estat traslladat després al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
20: L'incendi que des d'ahir crema el Saler, al País Valencià, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat, Txell Garriga.
30: Sí, el foc ha estat intencionat, hauria calcinat ja 36 hectàrees, però els bombers són optimistes per donar-lo per controlat ben aviat. Enrique Xisbert, director d'extinció dels bombers de València.
31: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
30: Els veïns evacuats de la pedania del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut tornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència.
20: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
1: Sí, les condicions per la nova concessió preveu dos vols setmanals a París a partir del gener, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
4: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
1: El govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir aquests vols. Aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu prop de 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers de mitjana a cada vol.
20: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Aquest estiu alguns municipis han hagut de contractar seguretat privada. Girona, Núria Paraire.
11: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
5: Hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
11: Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
20: I els Mossos han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campai per combatre la reincidència al Camp de Tarragona. Ricard Buigas.
6: 20 detinguts i més de 500 identificats que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. Han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. Els agents han centrat l'atenció en les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i en poblacions de costa com Salou i Cambrils, que aquests dies tenen un elevat volum de turistes.
20: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània, Sabdit, i l'ha dedicada a un artista de molt més renom, San Levan, que viu a la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Ens ho explica des de Kafer Akab, Jordi Brascó.
7: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabsdit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. San Levan, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabsdit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
8: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
7: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levan té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabsdit, en canvi, és de Kafer Akab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
8: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
7: Potser per això al final de la cançó Shabsdit ofereix la mà a San Levan. Una cosa tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
20: De tornada a Catalunya, el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. Aquesta actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país, Montse Pujol.
9: El concert del dia 18 s'afegeix a les dues nits anunciades el 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles pels quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles demà demà, a partir de les 12, i el grup va iniciar el seu camí el 2012 al Zira.
20: Ara hem de parlar del videojoc més esperat del moment.
0: Here we go, finally.
10: Okay.
20: Aquest videojoc és el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però avui només se senten elogis, Marc Ruiz.
2: Aquesta hora ja porta més de 5 milions de visualitzacions, aquest vídeo. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
0: Locura, tío.
12: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
13: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
14: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
15: Me flipa.
16: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
15: Me flipa, tío.
24: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
2: Només 4 creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, El Rubius.
25: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, o que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
2: El videojoc surt el 19 de novembre i estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar només per poder jugar a aquest joc.
20: Gràcies, Marc. I abans dels esports, deixeu que parlem de nosaltres. David Carabén i Òscar Nin són algunes de les veus que s'incorporen a la nova temporada de Catalunya Ràdio, que arrenca dilluns. Avui s'han presentat les novetats en un programa especial a l'Spotify Camp Nou en públic en directe.
9: Serà una temporada en què se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Animarius, els 10 del Tot Costa o els 40 de Catalunya Música. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
26: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
27: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
26: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
27: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
26: De 4 a 7.
27: A les 7 al Tot Costa.
26: Aquest any és l'any del Garriga.
9: I la tarda, com sentíem, en Francesc Garriga tindrà un nou col·laborador.
28: El divendres a les 5 de la tarda canviarem l'estructura del programa i per donar la sensació d'inici de cap de setmana hem fitxat el nostre Julián Álvarez. Acostat, ve d'un club que ens ho ha posat difícil, però Òscar Nin, endavant.
32: Hola, què tal?
28: És un col·laborador històric de la ràdio.
9: I al matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous. Sentim Ricard Ostrell.
27: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
9: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
33: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I, per tant, encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
9: I el Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández, al capdavant, tindrà nous col·laboradors amb David Carabén o Elisenda Pineda.
20: Vinga, esports fins a les 9. Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid, avui amb asterisc.
34: Avui, tercer dia d'absència consecutiu amb els seus companys i demà està descartat per jugar al camp del Sevilla, però això sí, a la tarda, Julián sí que s'ha entrenat tot sol en una sessió suau individualitzada. De la seva situació n'ha parlat el seu tècnic a l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
35: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Y todo lo que va a suceder, sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
34: Avui amb el Barça s'ha entrenat per primer dia el porter croat Livakovic. Pel que fa a l'Espanyol, juga demà el seu primer partit fora de casa, serà el camp de la Real Societat, encara sense Brian Zaragoza, que acaba d'aterrar, com aquell que diu, i Manolo González vol que s'entreni més dies amb l'equip. La jornada 3 de primera ha començat ja amb la victòria del Racing de Santander per 3-2 contra l'Elx. A 2:15 tindrem la

0: RescaT Info.
1: Bona nit, són les 9. Una vintena de famílies desallotjades per l'esvoranc del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats puguin tornar a casa d'aquí unes 6 setmanes, però la resta, 18 famílies, hauran d'esperar fins a principis del 2027. Espanya demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge d'immigrants que encara queden a Ceuta. Ho ha sol·licitat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents de les últimes hores. Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Illa s'ha compromès a resoldre amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls ni del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Mor un excursionista en caure per un pendent a la zona de l'Estany de Gèmena, a la vall de Boí. Tenia 26 anys i els Mossos d'Esquadra ho investiguen. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3%, el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes en la factura de la llum. El grup valencià La Fúmiga anuncia un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. La nova actuació serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert se suma als dos que ja havien anunciat per al 16 i 17 d'octubre.
0: Esports.
2: Julián Álvarez s'ha entrenat a les instal·lacions de l'Atlètic de Madrid en solitari, però per tercer dia consecutiu no ho ha fet amb el grup i, per tant, no entrarà a la convocatòria del Sevilla Atlètic de Madrid de demà. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola amb 12 catalans ha guanyat per 4-3 als Països Baixos i s'ha classificat per la final d'aquest Mundial. El seu rival sortirà de l'Argentina-Alemanya, que tot just acaba de començar. I també acaba de començar la segona semifinal de la Copa Catalunya de futbol sala entre el Barça i el Martorell. A la primera semifinal, Rubí 1, Catgàs Energia Santa Coloma 7.
1: El temps estable d'avui tindrà continuïtat durant el cap de setmana. Dos dies de sol de cap a cap i sense precipitacions. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb ambient suau al matí i al vespre i màximes que no passaran dels 34 graus.
0: RescaT Info.
1: Molt bona nit. Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 9 del vespre. És divendres 28 d'agost del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurellaixas.
0: RescaT Info. RescaT Info.
1: Els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any vinent. Connectem en directe amb en Roger Santaló. Roger, molt bona nit.
3: Molt bona nit. Són els veïns dels edificis del carrer Rubinstein 2 i 4 i de Teodora Lamadrid número 3. Malgrat que els tècnics de la Generalitat ausculten el terreny cada dia i consideren que l'esvoranc està estabilitzat, en aquests mesos encara s'han fet més injeccions de ciment per consolidar el terreny i la Generalitat assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora de les obres del metro de la línia 9. Ramon Remédiez és director general

0: Infraestructures de la Generalitat.
1: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a mitjans d'octubre, tots estan cansats de no poder recuperar la seva vida normal.
2: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
3: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
4: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
0: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar l'autorització dels tècnics de la Generalitat fins a principis de l'any vinent.
5: Roger Santaló, moltes gràcies i bona nit.
0: Bona nit.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències de Frontex i Europol els ajudin a triar quines persones tenen dret a asil i quines han de retornar al Marroc. És que han sol·licitat la carta per aquesta tarda al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que avui ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i Migracions. Des de l'executiu espanyol, el PP i Vox han acusat PP i Vox d'incitar els actes violents que han tingut lloc a Ceuta en les últimes hores i han fet crides a la calma a les que s'ha sumat el PP. Sentim Elías Bendodo i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
7: Violència no se puede responder con más violencia.
8: Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos.
5: A tot això, Marlaska ha culpat el PP i Vox d'encendre la metxa per interès electoral.
9: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
5: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha acusat l'extrema dreta d'aprofitar la tragèdia a les xarxes.
10: Y fue instrumentalizada de inmediato, incluso durante su evolución, por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa.
5: A diferència d'ahir, aquesta tarda la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants sense incidents. La ministra de Migracions, Elma Sainz, demanava respecte pels voluntaris.
11: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario.
5: Ha estat l'última ministra a comparèixer avui. Abans, tant Marlaska com Álvarez han negat errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones. En culpen la desinformació a les xarxes i defensen en tot moment la cooperació amb el Marroc. Mentrestant, les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
12: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
6: 3CAT Info.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya serà responsable i solidària amb l'acollida d'immigrants davant la crisi de Ceuta. El president, que reuneix avui i demà el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
13: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acollir immigrants de Ceuta.
14: Caben per descomptat fronteres segures. Però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat.
13: Illa encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa els reptes que, al seu entendre, determinaran la pròxima dècada, com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
14: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
13: El govern ha volgut començar la trobada informal posant fil a l'agulla una de les carpetes rellevants que han marcat aquest estiu, els incendis. Ha firmat un protocol amb les quatre diputacions per actuar conjuntament en la neteja dels boscos.
14: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
13: Un grup de manifestants de la plataforma Pobles Vius s'han concentrat a fora del monestir contra les plantes de biogàs projectades a les comarques de Ponent.
5: Des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
15: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
5: El Nepal ha informat que s'ha rescatat amb vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tibet, tot i que de moment no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni sobre el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica i a més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
16: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
17: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
5: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundació de l'ONG Bajador Social Project, a 3Cat Info.
18: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
5: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. I a Catalunya, un excursionista ha mort aquest migdia a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima, de 26 anys, s'hauria precipitat per un pendent fins a una zona de difícil accés. Lleida, Júlia Albacar.
19: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia quan la víctima, un excursionista de 26 anys, s'ha precipitat per un pendent a la zona de l'estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. El seu company ha estat qui ha alertat els serveis d'emergència després de l'accident i en veure que el jove no contestava. A la zona s'ha desplaçat un helicòpter de rescat i pocs minuts després s'ha localitzat el cos sense vida del jove. L'acompanyant ha estat traslladat després al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
5: L'incendi que des d'ahir crema el Saler a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat. El foc, que ha estat intencionat, ha calcinat ja 36 hectàrees. Els bombers són optimistes per per donar-lo per controlat aviat. Enrique Chisbert és el director d'extinció dels bombers de València.
20: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
5: Els veïns evacuats de la pedania del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un quart de 10 de la nit, moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga, bona nit.
21: Bona nit, Anna. Poques incidències a aquesta hora. La més important, sens dubte, la que fa referència als trens. A l'R1 els trens circulen a 2 per hora i sentit, amb retards mitjans de 30 minuts entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona. Pel que fa a les carreteres, encara queden punts de retenció, tot i que no excessivament importants. A l'AP7, a Mollet del Vallès, en sentit nord, hi ha un carril tallat en aquest punt per l'avaria d'un vehicle. També a la 2 a Soses, en sentit est cap a Lleida, hi ha un camió avariat al voral. Això és tot des de l'equip viari. Bona nit.
6: El temps.
5: Una crònica de Néstor Ruiz Gómez.
22: Però en el moment en què hi ha punts de pics... De...
23: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls...
24: Avui hem tingut un dia molt estable arreu del país, però sobretot destaca el grau d'humitat, que ha sigut molt baix a la façana costanera durant tot el dia. Fins i tot, durant les hores centrals del dia, el grau d'humitat rondava la xifra del 15 a 20% arran de mar, una cosa pràcticament insòlita, fruit d'aquest vent de mestral totalment sec que eixugava absolutament tot, no només a les Terres de l'Ebre, sinó arreu del país. Tot això ha permès que la temperatura pugés i força a la façana costanera fins als 34 graus o gairebé 34 graus a Barcelona, i en canvi, la temperatura al Pla de Lleida es quedava ben curta. Lleida no ha passat dels 29. Arriba el cap de setmana, el darrer del mes d'agost, i tenim un cap de setmana pel davant totalment esplèndid. Ampli domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. Potser apareixeran alguns núvols, però seran del tot inofensius, ja que aquest cap de setmana de precipitacions no n'esperem. El que sí que podem esperar demà és que pugin una mica les temperatures cap a les comarques de Ponent, màximes que poden arribar als 33 graus, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i baixaran una mica, amb una mica, això sí, d'aixafogó a la façana costanera amb unes màximes que rondaran la xifra dels 30 graus. De cara a diumenge, temps estable, algun núvol matinal cap a la Costa Daurada de poca importància i la temperatura, que pujarà una miqueta més. Les màximes rondaran els 32-34 graus a les comarques de Girona i les més altes del dia es donaran cap a Ponent amb xifres de 34 o 35 graus.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Els preus es disparen de nou i la inflació se situa aquest agost en el 4,3%. És el nivell més alt des del febrer del 2023 en plena crisi energètica arran de la guerra d'Ucraïna. El preu del gas segueix pujant a causa de les tensions a l'estret d'Hormuz i de retruc també el del gasoil. Per això, a partir de dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre. D'altra banda, el gas també empenya el preu de la llum. La calor aquests dies ha fet augmentar la demanda de l'electricitat al vespre, que és quan cau la producció fotovoltaica i cal recórrer a altres tecnologies com els cicles combinats. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
22: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
5: Davant d'aquest escenari, els agents socials reclamen mesures per contenir l'impacte de l'encariment sobre les llars. Tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, reclama blindar les famílies davant de les noves pujades.
23: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
5: La UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional. I el govern espanyol arxiva l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar l'electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia obert el juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Olaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi han trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de xarxes de proximitat.
6: 3CAT Info.
5: I, de fet, la inflació també afecta els Estats Units i preocupa especialment a la Reserva Federal. El seu president, Kevin Warsh, ha advertit que si la pujada de preus no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir la inflació, una posició contrària a les demandes de Donald Trump, que continua pressionant per abaixar els tipus d'interès.
0: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
5: L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern d'Andorra i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. Joaquim Albalate.
1: Sí, les condicions per la nova concessió preveu dos vols setmanals a París a partir del gener, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
2: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
1: El govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir aquests vols. Aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu prop de 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers de mitjana a cada vol.
3: Here we go, finally.
4: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
3: Nothing. Still might be in line.
5: El videocall al videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenes de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però avui només se'n senten elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
25: Locura, tío.
26: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí, pues sí. Pues sí.
27: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
28: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
29: Me flipa.
30: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
29: Me flipa, tío.
26: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
5: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò. I un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, el Rubius.
31: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
5: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc.
32: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
5: El grup valencià de La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El concert del dia 18 s'afegeix a les dues nits ja anunciades el 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia. El grup va iniciar el seu camí el 2012 a Alzira amb el projecte de portar l'esperit festiu de les xarangues valencianes als escenaris. L'etapa final del grup coincideix amb la publicació del seu LP Tot s'acaba, que recull grans èxits, remescles i temes inèdits. València!
7: I van pirar volant de la ciutat de les arts al Maresme.
5: Esports. Fins a 2:15 amb en David Ubach. David, bona nit.
8: Bona nit. Temps per als esports aquí a la sintonia de 3CAT Info. 5 minuts per repassar-los encapçalats pels diversos partits en dansa que hi ha aquesta hora, començant per la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Ara, d'aquí a 4 minuts i mig, ha de començar l'Alavés-Vilareal, un dels dos enfrontaments que obre la tercera jornada a la Lliga. Abans, i ja és definitiu, s'ha disputat el Racing de Santander 3-2. Demà jugarà a l'Espanyol, de seguida en parlarem, però abans en fem ressò de la classificació de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba per disputar la final del Mundial de diumenge, un Mundial que es disputa aquests dies als Països Baixos i Bèlgica, i en el qual aquesta tarda la selecció espanyola, amb 12 catalans a les seves files, ha guanyat la primera semifinal contra una de les anfitriones, els Països Baixos, per 3-4, remuntada inclosa, 1-0 ha començat perdent la selecció espanyola amb gol encaixat al segon quart, especialment al darrer parcial. A Espanya s'ha arribat a posar amb un 1-4 al davant abans que el combinat neerlandès hagi retallat distàncies al tram final amb dos gols que han inquietat la selecció espanyola, que de tota manera accedeix a la final. Uns patiments finals que confirmaven declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio un d'aquests 12 catalans, el porter Lluís Calzado.
9: Els últims 4 minuts hem estat traient aigua de darrere, hem passat la setmana malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot els últims 2 minuts, que eren molt importants, i la veritat és que ho hem aconseguit.
8: Diumenge a la final, la selecció espanyola s'enfrontarà a la final contra el vencedor de la segona semifinal entre Argentina i Alemanya, que ara està en joc al descans, és a dir, al final del segon quart el marcador continua sense gols, per tant, és d'empat a 0. També activitat en futbol sala amb la disputa avui de les semifinals de la Copa Catalunya masculina. Demà finals, tant la masculina com la femenina, una final masculina on ja hi és el CatGas Energia de Santa Coloma, que juga a casa, per cert, aquesta competició, el pavelló 9 de Santa Coloma, s'ha imposat per 1-7 al Rubí. Ara en joc el Barça Sala 5 Martorell, segona semifinal, que té clar domini blaugrana, perquè al minut 13 guanya l'equip de Javi Rodríguez per 0-3 contra el conjunt martorellenc. I un últim focus d'atenció pel que fa a l'esport en joc el trobem al bàsquet, amb un partit en joc de la selecció espanyola masculina de classificació per al Mundial de l'any vinent. Ara mateix a Saragossa s'enfronta la selecció espanyola amb un català, Joel Parra, del Barça, contra Portugal. Als inicis del segon quart, 8-12 pel descans, guanyen els portuguesos per 17-21.
10: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: 2 minuts encara per afegir que en futbol avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic. En canvi, a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha absentat de la sessió d'entrenament per tercer dia consecutiu amb l'entrenament de grup, perquè avui, a diferència dels dos dies precedents, el davanter argentí pretès pel Barça sí que s'ha exercitat, però ha estat aquesta tarda i en solitari, hores després que els seus companys. Del futbol també destaquem, com dèiem, que demà juga l'Espanyol el seu partit de la jornada 3. Serà al camp de la Real Societat, primera sortida de l'equip de Manolo González, que avui, a la roda de premsa prèvia, ha descartat el recent reforç Brian Zaragoza, a qui vol veure més en acció encara en els entrenaments. De tota manera, Manolo González ha beneït l'arribada de l'extrem cedit pel Bayern.
11: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. No ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
8: Aquest Real Societat Espanyol el transmetrem, com sempre, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A segona, demà juguen també els dos catalans. Hi haurà un Girona a Les Palmes i un Sabadell a Almeria. I a la Lliga Femenina comença demà la competició en partits de la primera jornada. Dels tres catalans, demà només en juga un, serà l'Espanyol, que visita el camp de l'Eibar.
12: 3CAT Info.
8: Mig minut encara per afegir que a la Volta Ciclista Espanya ha hagut victòria a la setena etapa en final de muntanya Val de Linares després de 150 quilòmetres per al noruec de l'1X Andreas Leknessund. A la general, Tadej Pogačar li ha tret 16 segons més a Enric Mas i ara li treu en total 4 minuts i 50 segons. I en motos, Marc Ovezzecchi ha estat el millor dels entrenaments inicials del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, seguit dels germans Márquez.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat que 18 famílies desallotjades per l'esvoranc del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats puguin tornar a casa d'aquí unes 5 setmanes, però la resta, és a dir, 18 famílies, s'hauran d'esperar fins a principis del 2027. Espanya demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge d'immigrants que encara queden a Ceuta. Ho ha sol·licitat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents de les últimes hores. Localitzada viva una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls ni del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. I a partir d'ara destacarem que Sèrbia confirma que el general Ratko Mladić serà enterrat al seu país amb honors d'estat. Mladić va morir ahir en un hospital neerlandès mentre complia cadena perpètua per crims de guerra i genocidi comesos durant la Guerra dels Balcans. El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. I l'Iran es mostra disposat a reprendre la via diplomàtica el dia que fa mig any de l'estat de la guerra a l'Orient Mitjà. El ministre d'Exteriors de la República Islàmica escriu en un missatge al seu compte d'X que tornar a posar en marxa la diplomàcia no és impossible i que l'únic que han d'entendre els Estats Units és que la pressió contra Teheran no funciona. I pel que fa als esports, David Ubach.
1: Destaquem que el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, aquesta tarda s'ha entrenat en solitari en una suau sessió hores després d'absentar-se de l'entrenament del grup d'aquest matí dels seus companys per tercer dia consecutiu. Un Julián Álvarez que, de tota manera, està descartat per jugar demà amb l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla. El Barça, primer entrenament amb els seus nous companys del porter croat Livakovic avui.
0: I aquest últim cap de setmana d'agost serà del tot estable. El sol lluirà de cap a cap, tant dissabte com diumenge, i els pocs núvols que apareguin seran del tot inofensius. L'ambient serà fresc al matí i al vespre i amb calor moderada al migdia. Passen 3 minuts de 9:45 de la nit. És divendres 28 d'agost del 2026 i a aquesta hora us expliquem que els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona, afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any vinent. Barcelona, Roger Santaló.
2: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
3: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
2: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
4: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
5: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
6: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos me genera moltíssima ansietat.
2: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
0: El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Des de Madrid ens ho explica en Dani Sainz de Aja.
7: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
8: Violència no se puede responder con más violencia.
9: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
7: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
10: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
7: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
11: Megainfluencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
7: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim alauita.
0: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tibet, tot i que de moment no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats, perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
12: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
13: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig és president i fundació de l'ONG Bahadur Social Project.
14: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, doncs és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. I mentrestant, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions esllavissades i allaus a l'Himàlaia. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se també a l'estat espanyol.
15: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Per això, Greenpeace demana als països que es preparin millor davant d'aquests fenòmens i que accelerin l'abandonament dels combustibles fòssils. 3CAT Info. 3CAT Info. Sèrbia confirma que el general Ratko Mladić serà enterrat al seu país amb honors d'estat. Mladić va morir ahir en un hospital neerlandès mentre complia cadena perpètua per crims de guerra i genocidi comesos durant la Guerra dels Balcans. El govern del president Aleksandar Vučić, que diu que està preparat per repatriar les despulles mortals de l'excomandant de l'exèrcit serbo-bosnià quan el TPI hi doni l'autorització. Vučić ha acusat avui el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia de tracte inhumà sense precedents per haver rebutjat les nombroses peticions de Sèrbia perquè Mladić morís al seu país i no a la presó. El militar genocida, conegut com el carnisser de Bòsnia, se'l va condemnar pel sagnant setge de Sarajevo i l'extermini de 8.000 bosnians musulmans a la matança d'Srebrenica del 1995. L'Iran es mostra disposat a reprendre la via diplomàtica el dia que fa mig any de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. El ministre d'Exteriors de la República Islàmica escriu en un missatge al seu compte d'X que tornar a posar en marxa la diplomàcia no és impossible i que l'únic que han d'entendre els Estats Units és que la pressió contra Teheran no funciona. En aquest escrit subratlla les creatives converses que ha tingut amb el primer ministre de Qatar, amb qui ha parlat de la reobertura de l'estret d'Hormuz per a la navegació de vaixells comercials. Qatar demana a l'Iran que es torni a la situació d'abans de la guerra pel que fa al trànsit naval. D'altra banda, el secretari del Consell de Seguretat Nacional iranià ha dit que estan preparant un llistat de condicions per a la reobertura de l'estret després d'arribar a un principi d'acord amb Oman per a la gestió d'un corredor temporal a Hormuz. 3CAT Info. El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Des de Londres ens amplia aquesta informació en Quim Olivares.
16: Hola, bona tarda. A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
17: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir. No et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
16: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
18: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
16: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998 estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Això ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
19: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en reina consort malgrat estar envoltada en polèmiques, com per exemple l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. I un altre rei que també ha mort, però en aquest cas en un país africà, a Uganda, i ben jove, als 34 anys, però ja en duia 31 com a monarca. Estem parlant del monarca més precoç del món, Oyo Nyimba, més conegut com a rei Oyo, que va pujar al tron al regne de Tooro, un dels cinc que hi ha a Uganda, quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt i, de fet, encara no se saben les causes de la seva defunció.
20: El temps.
0: A 3:15, la crònica del temps és de Néstor Gómez.
21: Si avui hem tingut un dia estable, d'aquesta manera acabarem aquesta jornada de divendres. Temps serà el que s'espera, amb algunes teranyines de núvols alts, després d'un dia en el qual la humitat ha sigut molt baixa arreu de la façana costanera, humitats que no han passat del 20-25% en alguns casos, i això ha permès que la temperatura arribés fins als 34 graus a l'àrea de Barcelona, també a Girona, com és el cas també de Santa Coloma de Farners. En canvi, cap a l'interior la temperatura ha baixat, màximes que no han arribat, en el cas del Pla de Lleida, en lloc d'aquest sector, als 30 graus. Recordem que allí arribaven a xifres de 36 i 37 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que es presenta totalment estable. Tant dissabte com diumenge, ampli domini del sol, i els pocs núvols que apareixeran no deixaran precipitacions. De fet, no s'esperen pluges durant el cap de setmana ni durant les tardes. Els pocs núvols que apareguin durant la tarda seran inofensius. Pel que fa a les temperatures, aquest dissabte pujaran una miqueta a l'interior, no passaran dels 32-33 graus, tant a Ponent com a les Terres de l'Ebre, i en canvi baixaran les temperatures a la façana costanera, rondant la xifra dels 30 graus. De cara a diumenge, continuaria aquest sol tal com l'hem descrit de cara a dissabte, és a dir, sol de cap a cap, amb unes temperatures que pujaran una miqueta més, valors de 33-34 graus cap a les comarques de Girona, 32-33 cap a la Catalunya central, i les més altes del país s'esperen a Ponent, amb màximes que poden arribar als 35 graus.
20: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Unió de Pagesos demana que es continuï amb les captures de senglars fins que no en quedi cap a la zona afectada pel brot de pesta porcina africana. Fins ara se n'han capturat 11.000, dels quals 379 eren positius. Rosent Saltiberi, responsable del sector porcí del sindicat, explica que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del seu preu.
22: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que hi ha estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.
0: El fet que faci 15 dies que no es detecta cap senglar infectat per pesta porcina africana podria permetre relaxar les restriccions aquesta tardor. Tot i això, la Generalitat encara no posa data a l'aixecament de les mesures. I els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les poblacions, en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
23: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500, que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada, que aquests dies tenen un elevat volum de turistes, com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
0: Isabel Cuixet i altres cineastes, com Mateo Garrone o Celine Sciamma, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, han firmat una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel, Gerald Butler i Gal Gadot, renunciessin a anar al certamen tot i estar estar-hi convidats. Enguany demanen que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina onegi al costat de les de la resta de països representats. Els films que s'hi podran veure són Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA dels oscaritzats directors de No Other Land. Cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata La Voz de Hind Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La mostra de Venècia comença dimecres de la setmana vinent. I una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicat a un artista de molt més renom, Saint Levant, que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Kafer Akap, Jordi Brascó.
1: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, el centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
3: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
1: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
3: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
1: Potser per això al final de la cançó Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú: actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
20: Trescat Info.
0: David Carabén i Òscar Nin són algunes de les veus que s'incorporen a la nova temporada de Catalunya Ràdio que arrenca dilluns. Avui s'han presentat les novetats en un programa especial a l'Spotify Camp Nou en públic en directe. Serà una temporada en què se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Bordà.
4: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
5: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
4: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
5: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
4: De 4 a 7
5: al Tot Costa.
4: Aquest any és l'any del Garriga.
0: La tarda amb Francesc Garriga tindrà un nou col·laborador.
24: El divendres a les 5 de la tarda canviarem l'estructura del programa i per donar la sensació d'inici de cap de setmana hem fitxat el nostre Julián Álvarez. Ha costat, ve d'un club que ens ho ha posat difícil, però Òscar Nin, endavant!
25: Hola, què tal?
24: És un col·laborador històric de la ràdio.
0: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
5: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa i l'oient es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex i després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal, parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
26: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: El Catalunya Migdia amb Òscar Fernández al capdavant tindrà nous col·laboradors com David Carabén o Elisenda Pineda.
2: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
6: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
0: Arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi en què el cineasta Quique Mallo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure aviat al Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca que què els va interessar del cas.
8: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona, o dir que el teu promès va morir a aquella torre, és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació ja va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
20: Esports.
0: Fins a les 10 amb en David Ubach. David, bona nit.
9: Bona nit, els comencem fent un repàs de marcadors en joc. En són diversos. A aquesta hora, començant per la Lliga de Futbol de Primera Divisió, en joc ja el segon partit del dia que ha servit per obrir la jornada 3. A primera, un Alavés-Vilareal que ara mateix marxa empatat a 0 al minut 26 de partit. Abans s'ha jugat i ja és un marcador definitiu el Racing de Santander 3, Elx 2. En hoquei herba, classificació de la selecció espanyola masculina amb 12 catalans per disputar diumenge a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal una de les dues anfitriones, els Països Baixos, per 3 gols a 4 en aquest Mundial que es disputa a Bèlgica i en territori també neerlandès. Espanya classificada per la final de diumenge, on s'enfrontarà el vencedor de la segona semifinal, que està en joc empatada 1 a la segona meitat, al minut 5 del darrer quart. Alemanya i Argentina empaten a 1. Aquest 3-4 de la selecció espanyola favorable ha estat en patiments després que el combinat espanyol remuntés un 1-0 advers i se situés 1-4. Als últims minuts els neerlandesos s'han apropat al marcador amb aquest 3-4, que al final ha estat el definitiu, però que ha vist per allà la victòria. Tal com ha admès en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
10: Els últims 4 minuts hem estat traient aigua de darrere, hem passat la setmana malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot els últims 2 minuts, que eren molt importants, i la veritat és que ho hem aconseguit.
9: Tenim en joc en futbol sala les semifinals de la Copa Catalunya masculina que es disputa a Santa Coloma de Gramenet a la final masculina de demà. Dient que també es disputarà la final femenina, ja hi tenim el Catgas d'Energia Santa Coloma. El conjunt local ha guanyat la primera semifinal masculina en superar 1-7 al Rubí. Ara tenim en joc la segona semifinal que enfronta el Barça amb el Sala 5 Martorell, un partit que ha arrencat a les 9 i que tenim ja a la segona meitat en un duel doncs, que els blaugranes estan guanyant clarament per 0-5. I en bàsquet en joc, l'Espanya 41, Portugal 47, partit classificatori per al Mundial masculí de l'any vinent que es disputa a Saragossa, partit al descans. En futbol, relatiu al Barça, Julián Álvarez s'ha absentat per tercer dia consecutiu de l'entrenament de grup amb els matalassers, amb els seus companys, si bé hores després, aquesta mateixa tarda, s'ha entrenat en solitari, encara que això sí està descartat per jugar demà al partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla. Demà juga l'Espanyol, que visita el camp de la Real Societat encara sense Brian Zaragoza, l'últim reforç arriba. En ciclisme, triomf del noruec Andreas Legnesund a la setena etapa de la Vuelta, en final de muntanya a Val de Linares, després de 150 quilòmetres. A la general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més al segon, al balear del Movistar, Enric Mas, i ara a l'eslové de l'Emirates, domina a la general amb 3 minuts i 50 segons respecte de Mas. Seguim sobre dues rodes per parlar de motor.
20: 3CAT Info.
9: En Marco Bezzecchi, que ha estat el millor del dia en els entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP, amb nou rècord a la pista. Darrere seu, els germans Márquez amb Àlex segon i Marc tercer. En canvi, els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Pel que fa al Mundial de Piragüisme que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, en la modalitat d'esprint, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata a la final de la prova del K1000.

0: avui des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat PP i Vox dels incidents de les últimes hores. 18 famílies del barri del Putxet de Barcelona desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 no podran tornar a casa seva probablement fins a principis de l'any vinent. El govern assegura que el terreny és estable però manté el desallotjament per seguretat. D'altra banda, els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa a mitjans d'octubre. Localitzat viu, un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat de salut ni tampoc de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Hi ha mort un excursionista en caure per un pendent a la zona de l'Estany Gemena, a la Vall de Boí. Tenia 26 anys. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest mes d'agost, al nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i de l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. Condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Ara agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Mette Marit. I Catalunya Ràdio arrenca nova temporada dilluns que ve amb novetats. Al matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 del vespre a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports.
0: Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Lakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb els seus companys de l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu, si bé aquesta tarda s'ha exercitat en solitari. El Mundial d'Hockey Herba, Països Baixos 3, Espanya 4, amb classificació de l'equip espanyol per la final de diumenge amb 12 catalans a les seves files. I l'Espanyol jugarà demà el primer partit a domicili al camp de la Reial Societat. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza, encara que l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar. I pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana d'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 de la nit, us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i també a triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí havia comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després de els actes violents que han tingut lloc els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Ens ho explica des de Madrid, Dani Cedeja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
6: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària

0: Rússia, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
1: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
0: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
2: Les ONGs que són a Ceuta, de la seva banda, alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
3: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Ho hem destacat també en titulars, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí a unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any vinent. Ens ho explica des de Barcelona Roger Santaló.
5: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara s'han fet més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
6: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
5: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
7: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
8: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
9: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
5: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara passen 10 minuts de les 10 de la nit i del món continuem molt pendents del Tibet i del Nepal. Avui el Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tibet, tot i que de moment no ha informat, no ha donat més detalls sobre la seva identitat ni tampoc el seu estat de salut. I, de fet, el Ministeri d'Exteriors espanyol encara no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 les persones desaparegudes. D'aquestes, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desbordessin, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum molt habituals. Una de les imatges d'aquest divendres, de fet, ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells que continuen incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 que estaven en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
10: And he's a trekking guide.
11: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
12: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família... És devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
2: Més enllà de les tasques per buscar víctimes, un altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que hi ha almenys 93.000 persones afectades amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, n'ha parlat a 3Cat Info.
13: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
2: Davant dels oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, però que sí que els cal ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat avui en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. I a tot plegat, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que ara explicàvem que estan afectant el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
14: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
2: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. I mentrestant, a Catalunya aquesta tarda hem sabut que un excursionista ha mort al migdia en precipitar-se per un pendent a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
15: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert on ha rebut atenció psicològica.
2: Parlem ara d'economia. Els preus es disparen de nou i la inflació se situa aquest mes d'agost en el 4,3%. Això és el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna. El preu del gas segueix pujant a causa de les tensions a l'estret d'Hormuz i de retruc també ho fa el del gasoil. Per això, a partir de dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre. D'altra banda, el gas també empenya el preu de la llum. La calor d'aquests dies ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre quan cau la producció fotovoltaica i cal recórrer a altres tecnologies com ara els cicles combinats. Ho explica Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
16: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
2: Davant d'aquest escenari, els agents socials reclamen mesures per contenir l'impacte de l'encariment sobre les llars. Tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, reclama blindar les famílies davant de noves possibles pujades.
17: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
2: La UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional. I avui també hem sabut que el govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia obert el juliol un expedient contra aquesta empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar llavors que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no hi ha trobat, doncs, cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de xarxes de proximitat.
4: El temps.
2: Ara és un quart d'onze de la nit. Actualitzem la previsió amb el Néstor Gómez.
10: Avui hem tingut un dia molt estable arreu del país, però sobretot destaca el grau d'humitat, que ha sigut molt baix a la façana costanera durant tot el dia. Fins i tot, durant les hores centrals del dia, el grau d'humitat rondava la xifra del 15 a 20% arran de mar, una cosa pràcticament insòlita, fruit d'aquest vent de mestral totalment sec que eixugava absolutament tot, no només a les Terres de l'Ebre, sinó arreu del país. Tot això ha permès que la temperatura pugés i força a la façana costanera fins als 34 graus o gairebé 34 graus a Barcelona, i en canvi la temperatura al Pla de Lleida es quedava ben curta. Lleida no ha passat dels 29. Arriba el cap de setmana, el darrer del mes d'agost, i tenim un cap de setmana pel davant totalment esplèndid. Ampli domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. Potser apareixeran alguns núvols, però seran del tot inofensius, ja que aquest cap de setmana de precipitacions no n'esperem. El que sí que podem esperar demà és que pugin una mica les temperatures cap a les comarques de Ponent, màximes que poden arribar als 33 graus, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i baixaran una mica, amb una mica, això sí, d'aixafogó a la façana costanera, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 30 graus. De cara a diumenge, temps estable, algun núvol matinal cap a la Costa Daurada de poca importància, i la temperatura, que pujarà una miqueta més. Les màximes rondaran els 32-34 graus a les comarques de Girona, i les més altes del dia es donaran cap a Ponent amb xifres de 34 o 35 graus.
2: I amb aquesta previsió meteorològica, aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, al nivell 3 del Pla Alfa, demà en seran 58. Els agents rurals demanen, però, extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya, el perill continua sent alt, llevat de les zones de muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. I per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció de cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb un centenar d'hectàrees, i també el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb una norantena. I mentrestant, al País Valencià, l'incendi de Saler, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
18: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
2: Tot i que la investigació continua en marxa, sembla que aquest incendi hauria estat intencionat, i per això l'alcaldessa de València, Maria José Català, enviava aquest missatge contundent.
19: Si hay un responsable, habrá que buscarlo. Y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València, ni tampoco este tremendo altercado, ¿no?, pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
2: Els veïns evacuats i els càmpings de la zona ja han pogut tornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. I de tornada a Catalunya, Unió de Pagesos demana que es continuï amb les captures de senglars fins que no en quedi cap a la zona afectada pel brot de pesta porcina africana. Fins ara se n'han capturat 11.000, dels quals 379 han donat positiu. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí del sindicat, explica que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu habitual, amb una mitjana de 20 euros menys per cada animal.
20: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, de menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantenir tota l'activitat possible.
2: El fet que faci 15 dies que no es detecta cap senglar infectat per pesta porcina africana podria permetre relaxar les restriccions aquesta tardor. Tot i això, la Generalitat encara no posa data a l'aixecament d'aquestes mesures. 10 minuts i seran 11:15. La policia investiga l'assassinat d'una dona de 47 anys a Isla Cristina, a Huelva, a mans presumptament de la seva parella. És un home de 60 anys que ja està detingut. Tant la víctima com l'home vivien a Alemanya i estaven viatjant per Espanya amb una autocaravana. La policia local, després d'un avís al 112, ha localitzat al carrer el cos de la dona, que tenia diverses ferides d'arma blanca. Segons la Guàrdia Civil, la investigació continua oberta i no es descarta que es tracti d'un nou crim masclista. Si es confirma aquest nou cas, serien 37 les dones mortes a tot l'estat a mans de la parella o l'exparella. Recordem que en casos de violència masclista es pot trucar al telèfon 900 900 120.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I del món, condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, ha mort avui als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com a figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
21: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
2: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette-Marit, es convertirà en reina consort malgrat estar envoltada de polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. I Sèrbia confirma que el general Ratko Mladić serà enterrat al seu país amb honors d'estat. Mladić va morir ahir en un hospital neerlandès mentre complia cadena perpètua per crims de guerra i genocidi comesos durant la Guerra dels Balcans. El govern del president Aleksandar Vučić diu que està preparat per repatriar les despulles mortals quan el TPI hi doni l'autorització. Vučić ha acusat avui el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia de tracte inhumà sense precedents, ha dit, per haver rebutjat les nombroses peticions de Sèrbia perquè Mladić morís al seu país i no a la presó. El militar genocida, conegut com el carnisser de Bòsnia, se'l va condemnar pel sagnant setge de Sarajevo i l'extermini de 8.000 bosnians musulmans a la matança de Srebrenica del 1995. I l'Iran es mostra disposat a reprendre la via diplomàtica el dia que fa mig any de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. El ministre d'Exteriors de la República Islàmica escriu en un missatge al seu compte d'X que tornar a posar en marxa la diplomàcia no és impossible i que l'únic que han d'entendre els Estats Units és que la pressió contra Teheran no funciona. En aquest escrit subratlla les creatives converses que ha tingut amb el primer ministre de Qatar, amb qui ha parlat de la reobertura de l'estret d'Hormuz per la navegació de vaixells comercials. Qatar demana a l'Iran que es torni a la situació d'abans de la guerra pel que fa al trànsit naval. D'altra banda, el secretari del Consell de Seguretat Nacional iranià ha dit que estan preparant un llistat de condicions per la reobertura de l'estret després d'arribar a un principi d'acord amb Oman per la gestió d'un corredor temporal a l'estret d'Hormuz.

0: I de seguida arriben els esports, però abans us expliquem que Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda de Francesc Garriga i també David Carabén al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
1: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
2: Per tant, aniran a les 9 del
1: vespre, i això vol dir que la Virgil i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
2: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
1: De 4 a 7
2: del Tot Costa.
1: Aquest any és l'any del Garriga.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
2: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex, i després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal, parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
3: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: A més, també se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
4: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Uac. Bona nit.
5: Bona nit, esports. Encapçalats una vegada més aquesta hora per Esport en Joc, partits en dansa. Que arrenquem amb els de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, que ha alçat ja el taló de la tercera jornada amb dos enfrontaments, un marcador ja definitiu, el Racing de Santander 3, ells 2, i tenim en joc ara l'Alavés 1, Villarreal 0 en temps de descans. En hoquei herba destaquem la classificació per disputar la final del Mundial de la selecció espanyola amb 12 jugadors catalans a les seves files. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal a una de les dues anfitriones, als Països Baixos, per 3-4, després d'un partit d'alternatives en què la selecció espanyola ha hagut de remuntar un 1-0 inicial en contra, s'ha situat 1-4 a l'últim quart i ha hagut reacció neerlandesa al tram final que ha deparat patiments, tot i el 3-4 definitiu, uns patiments que admetia als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado, un d'aquests 12 catalans.
6: Els últims 4 minuts hem estat traient aigua de darrere, hem passat la setmana malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot els últims 2 minuts, que eren molt importants. La veritat és que ho hem aconseguit.
5: La final serà diumenge. Espanya espera rival, sortirà de la segona semifinal, que ha enfrontat ja, perquè s'acaba d'acabar ara mateix, doncs les seleccions d'Alemanya i l'Argentina, amb victòria dels alemanys per la mínima 2-1. Per tant, Alemanya serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial d'Hockey Herba de diumenge, a la final masculina. En futbol sala es disputen avui les semifinals masculines de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet, seu també de la final demà, no només masculina, sinó també la femenina. A la primera semifinal, victòria de l'anfitrió, el CatGas Energia de Santa Coloma, per 1-7 contra el Rubí. A la segona semifinal, encarem ja els últims 5 minuts amb victòria clara del Barça contra el Sala 5 Martorell. A menys de 2 minuts pel final, el Barça domina per 1-8. Per tant, ja de totes el Barça serà el rival de l'Indust del CatGas Energia Santa Coloma, diu, demà mateix a la final d'aquesta Copa Catalunya de Futbol Sala. I en bàsquet, un últim focus d'atenció pel que fa a l'esport en joc. S'està disputant un partit de classificació per al Mundial Masculí de l'any vinent. A Saragossa s'enfronta la selecció espanyola amb un català, Joel Parra, contra Portugal. Un partit que és a la segona meitat, últims 2 minuts del tercer quart, amb victòria momentània de la selecció espanyola de Xus Mateo per 68-62 contra els portuguesos. Minut i mig encara per afegir que en futbol el davanter de l'Atlètic de Madrid, pretès pel Barça, Julián Álvarez, s'ha exercitat en solitari aquesta tarda en una suau sessió individualitzada després d'haver estat absent de l'entrenament de grup del matí per tercer dia consecutiu. No obstant això, Julián Álvarez està descartat per jugar demà amb els matalassers al camp del Sevilla al partit de Lliga. I de la seva situació n'ha parlat el tècnic Diego Simeone.
4: creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
5: Demà a primera tindrem un Real Societat espanyol, encara amb els blanquiblaus sense Brian Zaragoza, l'últim reforç. A segona, d'una banda, Sabadell-Almeria, de l'altra, Girona-Les Palmes, també demà dissabte, i del vessant poliesportiu, a la Volta a Espanya, triomfa la setena etapa per Andreas Leknessund, en el final en pujada a Valdelinares. A la general, Pogacar ha avantatjat de 16 segons més Enric Mas, i ara li treu 3,50. En motor, Marco Bezzecchi ha estat el més ràpid de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Aragó, de MotoGP, amb els germans Márquez per darrere, segons i tercers.

0: Bona nit, ara són 11:15, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que us estem explicant a aquesta hora. Espanya demana a Europa l'ajuda de Frontex i de l'Europol per accelerar el triatge d'immigrants que encara queden a Ceuta. Ho ha sol·licitat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Avui, des del Congrés, ha fet també una crida a la calma i ha culpat el PP i Vox dels incidents de dijous a la ciutat autònoma. 18 famílies afectades per l'esvoranc de la línia 9 al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al gener del 2027. El govern assegura que el terreny és estable, però manté el desallotjament, diuen, per seguretat. Els veïns d'un dels 8 edificis afectats sí que podran tornar a casa a mitjans d'octubre. I també continuem molt pendents de les tasques de rescat per la riuada del Tibet i el Nepal. Avui hem sabut que s'ha localitzat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i a prop de 2.500 els desapareguts. A més, des d'ara i fins a les 11 de la nit també us explicarem una notícia que acabem de saber. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord la mateixa mantindrà aquesta mateixa denominació. Fa poca estona s'han sabut els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió. Pirineus Orientals s'ha imposat amb un 47% dels vots a Pirineus Catalans. A més, també passarem per la Garrotxa. El Consell Comarcal reclama al Departament d'Interior més agents dels Mossos d'Esquadra, sobretot pels pobles petits que no tenen policia local. I al Temps de la Cultura destacarem que La Fúmiga anuncia un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona. Serà el diumenge 18 d'octubre al matí. I en esports, què destacarem, David Ubach?
1: Que el davanter de l'Atlètic de Madrid, pretès pel Barça, Julián Álvarez, s'ha absentat dels entrenaments amb els seus companys amb el grup per tercer dia consecutiu, si bé hores després, aquesta mateixa tarda, s'ha exercitat en solitari, en una suau sessió individualitzada. En paral·lel, el Barça, primer dia en què el porter croat Livakovic s'ha entrenat amb els seus nous companys.
0: I pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable. 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions a cap punt del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. Ara passen 3 minuts de 3:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, el govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i també a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Ens ho explica des de Madrid, Dani Sainteaja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
6: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària que, segons ell, va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
7: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
3: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya serà responsable i solidària amb l'acollida d'immigrants davant aquesta crisi de Ceuta. El president, que avui i demà reuneix el seu govern al monestir de les Avellanes, això és a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre també les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
8: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acolli immigrants de Ceuta.
9: Caben, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat.
8: Illa encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa els reptes que, al seu entendre, determinaran la pròxima dècada, com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
9: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
8: El govern ha volgut començar la trobada informal posant fil a l'agulla una de les carpetes rellevants que han marcat aquest estiu, els incendis. Ha firmat un protocol amb les quatre diputacions per actuar conjuntament en la neteja dels boscos.
9: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
8: Un grup de manifestants de la plataforma Pobles Vius s'han concentrat a fora del monestir contra les plantes de biogàs projectades a les comarques de Ponent.
0: Des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi aquest acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
10: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
2: 3Cat Info.
0: Els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona, afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9, encara no saben quan podran tornar a casa seva. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí a unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any vinent. Barcelona, Roger Santaló.
11: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
12: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
11: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
13: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
14: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
15: Principis d'any. Tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
11: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
0: Ara passen 10 minuts de dos quarts. El Nepal ha informat avui que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tibet, tot i que de moment no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc quin és el seu estat de salut. I, de fet, el Ministeri d'Exteriors espanyol encara no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desbordessin, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum constants. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells que continuen incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
16: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
17: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 persones afectades amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, en declaracions a 3Cat Info.
18: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, doncs és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, però sí ajuda financera. A la part tibetana, mentrestant, el president xinès Xi Jinping ha participat avui en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. I ho hem destacat al sumari perquè ho hem conegut fa pocs minuts. El Departament dels Pirineus Orientals, això és a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom d'aquesta regió. L'actual nom, Pirineus Orientals, s'ha imposat amb un 47% dels vots a Pirineus Catalans, que ha registrat el 42% dels suports, i a Pirineus Mediterranis, que ha quedat situada en tercera posició, molt lluny, amb un 11% dels vots. En aquesta consulta hi han participat més de 38.000 persones, una xifra que representa el 10% dels electors inscrits. La votació va començar el 22 de juny per correu i l'1 de juliol per internet. El termini per votar es va tancar el 15 d'agost.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport d'Andorra la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i a Palma. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell Joaquim Albalate.
19: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
20: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
19: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials pels pobles petits que no tenen policia local. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
1: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior al maig del 2025 els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal explica que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
21: Que ens va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
1: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten que considera que encara són uns 7.
0: La policia marítima dels Mossos d'Esquadra rep cada vegada més queixes de banyistes i usuaris d'embarcacions per l'incivisme d'alguns conductors, sobretot a la Costa Brava. Des d'inicis d'estiu, la policia marítima ha fet 53 propostes de sancions a tot el litoral català, la majoria de les quals han estat a la Costa Brava perquè afirmen que és on hi ha més trànsit marítim d'esbarjo, segons dades dels Mossos d'Esquadra a les que ha tingut accés 3CAT-Info. Concretament, el 2025, els Mossos van fer 22 propostes de sanció al litoral gironí i en el que portem d'any ja se n'han fet 27 i això que encara no ha acabat la temporada. La majoria de les denúncies són per activitats no permeses, com ara conduir amb excés de velocitat, entrar en zones de banyistes o en espais protegits o no respectar les distàncies de seguretat.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
22: Si avui hem tingut un dia estable, d'aquesta manera acabarem aquesta jornada de divendres. Temps serè el que s'espera, amb algunes teranyines de núvols alts, després d'un dia en el qual la humitat ha sigut molt baixa arreu de la façana costanera, humitats que no han passat del 20-25% en alguns casos, i això ha permès que la temperatura arribés fins als 34 graus a l'àrea de Barcelona, també a Girona, com és el cas també de Santa Coloma de Farners. En canvi, cap a l'interior la temperatura ha baixat, màximes que no han arribat en el cas del Pla de Lleida, en lloc d'aquest sector, als 30 graus. Recordem que ahir arribaven a xifres de 36 i 37 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que es presenta totalment estable. Tant dissabte com diumenge, ampli domini del sol i els pocs núvols que apareixeran no deixaran precipitacions. De fet, no s'esperen pluges durant el cap de setmana ni durant les tardes. Els pocs núvols que apareguin durant la tarda seran inofensius. Pel que fa a les temperatures, aquest dissabte pujaran una miqueta a l'interior, no passaran dels 32-33 graus, tant a Ponent com a les Terres de l'Ebre, i en canvi baixaran les temperatures a la façana costanera, rondant la xifra dels 30 graus. De cara a diumenge, continuaria aquest sol tal com l'hem descrit de cara a dissabte, és a dir, sol de cap a cap, amb unes temperatures que pujaren una miqueta més, valors de 33-34 graus cap a les comarques de Girona, 32-33 cap a la Catalunya central i les més altes del país s'esperen a Ponent, amb màximes que poden arribar als 35 graus.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'11 de la nit. El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants d'aquesta illa. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
23: Hola, bona tarda. A la seva primera visita a Belfast, com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
24: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
23: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
25: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
23: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998 estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Isabel Coixet i altres cineastes com Matteo Garrone o Celine Sciamma, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel, com Gerard Butler i Gal Gadot, renunciessin a anar al certamen, tot i estar-hi convidats. Aquest any demanen que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representats. Els films que s'hi poden veure són Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA dels oscaritzats directors de Noah Wotherland. Cal destacar també que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata La voz de Hind Rajab, que és un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia, recordem, comença dimecres de la setmana que ve. I una cançó ha sacsejat el panorama cultural precisament a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània, Sabjit, i l'ha dedicada a un artista de molt més renom, Saint Levant, que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Ens ho explica el nostre corresponsal Jordi Brascú.
3: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabjdid ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabjdid acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
4: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
3: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabjdid, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món que, segons Badarne, poden ser complementàries.
4: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
3: Potser per això al final de la cançó Shabjdid ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
2: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre.
5: Estarà pensant, encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
6: T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades.
0: L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i també públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i el 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i el 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles pels quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles aquest dissabte a partir de les 12 del migdia.
7: Tu i jo les barricades.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
9: Here we go. Finally.
26: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
9: Nothing. Still might be in line.
26: We're not that late.
0: I això que sentim és el videojoc més esperat del moment, el GTA 6, que està provocant centenars de reaccions d'admiració amb aquest nou tràiler que escoltàvem i que ha publicat a Netflix i a YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres, de fet, només se n'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum, que recorda Cyberpunk 2077, i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
8: Locura, tio.
10: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
11: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
12: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
13: Me flipa.
14: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
13: Me flipa, tío.
10: Sinceramente, después de ver esto... És que és una locura, és una barbaritat.
0: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, el Rubius.
15: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
0: El videojoc sortirà el 19 de novembre.
2: Esports.
0: Fins a les 11, David Ubach, bona nit.
27: Bona nit, esports, que arrenquem explicant que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup a l'Atlètic de Madrid. Però això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
28: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
27: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat avui per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
27: Els blanquiblaus jugaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
29: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico, que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
27: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta tercera jornada. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Demà a primera també es disputarà el Llevant Betis, en una tercera jornada que s'ha obert aquest vespre amb aquests enfrontaments. De fet, tenim en joc els últims 20 minuts de partit l'Alavés 1, Villarreal 0, i abans s'ha disputat el Racing de Santander 3, Elx 2. Demà arrenca la Lliga Femenina.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
27: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
30: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc. Competitiu i amb molts recursos.
27: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a Les Palmes, segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
31: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
27: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
32: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
27: Per cert, que el Sabadell ha comunicat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem el futbol ara i obrim bloc poliesportiu.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
27: Un minut per repassar-lo, començant per la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, que s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica, precisament derrotant a la semifinal una de les anfitriones, el combinat holandès, per 3-4, tot plegat amb 12 catalans a les seves files. La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1. El Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la plata en acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final femenina de la Copa Catalunya, que enfrontarà demà el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça, després de les semifinals. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

Bona nit, són les 11. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska.

0: Tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6. El videojoc ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresc al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
6: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
7: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
3: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de

0: persones perquè es va gestar les xarxes i n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
1: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
2: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
4: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora la Madrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara s'han fet més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
5: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
4: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
6: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
7: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
8: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
4: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
1: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
9: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
10: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
11: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
12: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
1: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
13: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
14: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
13: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
15: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin explotades, no, aquestes pujades de preu.
13: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
1: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
16: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
1: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
3: El temps.
1: Néstor Gómez.
17: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà en lloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
18: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
1: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
19: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
1: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
1: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
21: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
0: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem dit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
21: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
2: Here we go, finally.
22: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
2: Nothing. Still might be in line.
22: We're not that late.
1: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk de 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
23: Locura, tío.
24: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
25: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
26: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
27: Me flipa.
28: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
27: Me flipa, tío.
24: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
1: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, el Rubius.
29: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
1: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Carabent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
30: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
31: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
30: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgí i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
31: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
30: De 4 a 7
31: al Tot Costa.
30: Aquest any és l'any del Garriga.
1: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
31: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex, i després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal, parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
1: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
32: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
1: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
3: Esports.
1: Amb en David Ubach.
33: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situació n'ha parlat al seu tècnic, Diego Simeone.
34: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
33: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
3: 3Cat Info.
33: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
4: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico, que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
33: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar

0: preparar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte a primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
2: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
0: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
3: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
0: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc Ferran Costa ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
4: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
0: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
5: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
0: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre el Les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha depredat el triomf en solitari del noruec de l'1X, Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.

Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les 3 persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat ara ho ampliarem. A més,

0: A partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Reial Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
2: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
3: Violència no se puede responder con más violencia.
4: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
2: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
5: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
2: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària que, segons ell, va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per, assegurar, desestabilitzar Europa.
6: Megainfluencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
2: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
7: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
8: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors.
7: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
8: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
7: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
8: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
7: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
9: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
10: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
12: Hi ha un cop.
13: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
14: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3CAT Info.
15: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
16: En Espanya se traduce en el agravamiento
12: de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
16: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
17: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
16: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
18: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
16: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
19: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumà per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà, en lloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera.

0: deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
2: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
4: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
5: Que ens va comprometre que aquests estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
4: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
2: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
6: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
7: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
6: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
2: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
8: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
9: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
8: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabshdid, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món que, segons Badarne, poden ser complementàries.
9: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
8: Potser per això al final de la cançó Shabshdid ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
2: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la vot de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
10: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
11: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
2: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
12: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
2: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
13: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
2: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
2: Amb en David Ubach.
14: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
15: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
14: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
14: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
16: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
14: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada un Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Guimán, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
17: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
14: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
1: 3CAT Info.
14: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
18: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
14: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogačar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
19: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísimas vueltas, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
14: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
20: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
14: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
1: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepalines.

0: també impacten el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals de la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6. El videojoc ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
6: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària que, segons ell, va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
7: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
3: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
8: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento,

0: con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar, y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
3: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara s'han fet més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
4: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
3: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
5: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
6: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
7: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
3: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
2: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
8: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
9: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
2: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
10: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, doncs és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
2: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
11: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
2: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
12: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
13: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
12: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanant que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
14: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
12: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
2: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
15: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
2: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
1: El temps.
2: Néstor Gómez.
16: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus. Les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, al nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
17: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
2: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
18: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no?, pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
2: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
19: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
2: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
20: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
0: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
20: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
21: Here we go, finally.
22: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
21: Nothing. Just don't like being late.
22: We're not that late.
2: El videojoc més estrat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk de 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
23: Locura, tío.
24: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
25: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
26: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
27: Me flipa.
28: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
27: Me flipa, tío.
24: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
2: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, el Rubius.
29: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
2: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
30: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
31: Per tant, aniran a les 9 del
30: vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
31: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
30: De 4 a 7,
31: al Tot Costa.
30: Aquest any és l'any del Garriga.
2: El Matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
31: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriana es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt accent.
2: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
32: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
2: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
1: Esports.
2: Amb en David Ubach.
33: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situació n'ha parlat al seu tècnic, Diego Simeone.
34: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
33: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
1: 3Cat Info.
33: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
3: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
33: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte a primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
33: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
4: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
33: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
5: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
33: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc Ferran Costa ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
6: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
33: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
33: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
7: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem per totes sempre.
33: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre el Les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
1: Són 2:15.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubach?
33: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Real Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
2: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresc al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
0: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
8: Violència no se puede responder con más violencia.
9: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
0: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
10: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
0: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària que, segons ell, va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
11: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
0: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a l'agüita.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalán.
12: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
13: Caben, per descomptat, fronteres segures. Caben normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
12: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
13: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
12: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
13: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
12: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
2: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
14: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
2: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
15: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
2: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
16: Hi, uncle.
17: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
18: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
2: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
19: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics.
16: En el cas d'aquestes famílies, pues és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
2: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
19: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
2: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
20: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
21: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
20: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
22: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
20: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
2: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
23: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
2: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumà per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić. condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladic va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladic serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
2: Néstor Gómez.
3: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
1: 3Cat Info.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigues.
4: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
2: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
5: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
6: Que ens va comprometre que aquests estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
5: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama als agents que falten que considera que encara són uns 7.
2: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
24: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
7: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost costa aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
2: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
0: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
8: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
0: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
8: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
0: Potser per això, al final de la cançó, Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
2: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, La Voz de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
9: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
10: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
2: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
11: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
2: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats. Què estarà
12: pensant, encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
2: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert d'acomiad al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
2: Amb en David Ubach.
13: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els madalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
14: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
13: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
1: 3cat Info.
13: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
15: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
13: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
1: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
17: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
13: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
1: 3cat Info.
13: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
25: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
13: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
26: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, es una buena final, la primera semana, así que poco a poco.
13: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
16: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
13: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
1: 3CAT Info.

0: És la una.
1: El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz

0: 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6, el videojoc que ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
6: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
7: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
3: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
8: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9, encara no saben quan podran tornar a casa.

0: La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
1: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
2: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
1: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
3: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
4: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
5: Principis d'any, tu que entens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
1: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
0: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
6: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
7: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3CAT Info.
8: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
9: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya, esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
10: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
11: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
10: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
12: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
10: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
0: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
13: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
0: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
14: El temps.
0: Néstor Gómez.
15: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujaran una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
14: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garriques i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
16: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible, a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
17: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no?, pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
0: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
18: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
0: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
19: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, en la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
20: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No han medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
19: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
21: Here we go, finally.
22: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
21: Nothing. Still might be in line.
22: We're not that late.
0: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit, èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
23: Locura, tío.
24: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
25: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que es que se te va la castaña.
26: ¡Hostia, cómo se ve!
1: ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
2: Me flipa.
3: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
2: Me flipa, tío.
4: Sinceramente, después de ver esto... És que és una locura, és una...
0: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguent resident a Andorra, el Rubius.
5: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
0: el
5: todo.
0: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. 3CAT Info. Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
6: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
15: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
6: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
15: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
6: De 4 a 7
15: al Tot Costa.
6: Aquest any és Àngel Garriga.
0: El Matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
15: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
26: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
27: Esports.
0: Amb en David Ubach.
28: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
29: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
28: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
27: 3CAT Info.
28: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
30: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
28: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte a primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
31: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc. Competitiu i amb molts recursos.
28: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a Les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
2: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
28: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
7: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
28: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
27: L'actualitat esportiva a fons.
28: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
8: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
28: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre el Les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya, de 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Valde Linares, ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X, Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
27: Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, que destaques, David Ubach?
28: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Reial Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
10: Violència no se puede responder con más violencia.
11: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
9: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
12: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
9: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
13: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
9: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
14: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
16: Caben, per descomptat, fronteres segures. Caben normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
14: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
16: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
14: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
16: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
14: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
17: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
1: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en l'arribada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
3: Hi ha un cop.
4: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
5: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3CAT Info.
18: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
19: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
3: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
6: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit. Abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir. No et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
3: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
15: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
3: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
20: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Oyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Oyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumar per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
27: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podríem pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
27: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
2: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
7: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
8: Que ens va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
7: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: L'aeroport d'Andorra, a la Seu d'Urgell, connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
22: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
23: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
22: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
0: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
24: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
25: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
24: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
25: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
24: Potser per això al final de la cançó Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
0: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la vot de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
9: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
10: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
0: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
11: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
12: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
0: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
27: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
0: Amb en David Ubach.
13: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
14: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
13: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
27: 3CAT Info.
13: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
16: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
13: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
1: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
13: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
27: 3CAT Info.
13: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
4: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
13: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
5: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísimas vueltas, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
13: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
6: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
13: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
27: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de